Cada vespre dicat sona diferent. Els dilluns, les arts escèniques a Rèplica, amb Ben Molina i Sara Vinyals. Els dimarts, la literatura a La Pila, amb Andrea Genovart i Marc Cerrudo. Els dimecres, el cinema spin-off, amb Alfons Gorina. Els dijous, les sèries a Sèrie Selector, amb Sílvia Comet i l'equip de Serializados. Posem el focus en la cultura, de dilluns a dijous, a les 10 del vespre, a ICAT.

no considero que hagi de ser correcte o incorrecte, sinó més aviat, a vegades només plantejo preguntes. I, ai, Déu meu, probablement ja l'has sentit abans que jo li vagi a

música amb història per a gent amb geografia. Lluís Gavaldà comparteix amb tu la seva passió per la música a través de les petites històries que expliquen les cançons. El cel obert amb Lluís Gavaldà. De dilluns a dijous a les 9 del vespre.

0: pas de manual. Pots parar de fingir que et convindria venir a fugir amb la meva amiga i amb mi. Es pot fer de la rotopi per no haver de fer-te encàrrec amb l'ajuda d'una mescla de substàncies adequada, de la xapa d'un borratxo sense cap sentit o dels ulls de la cantina tal com si t'hagués patit, de l'ombra d'un mateix, de la crua realitat o del teu futur incert que sort que encara no ha arribat. Prova-ho si vols, fuig de la llei de la gravetat o d'una puta pastanaga que es fa dir felicitat. Arribats a aquesta edat i fins i tot superada la que tenien els meus ídols just quan jo els idolatrava, em dic Arnau Ballvell, you know, I come and go.
1: Escoltes i cats.
2: Get some.

La cultura popular catalana té el seu espai a ICAT. Novetats, agenda i tot el que cal saber de les músiques i balls d'arrel. ICAT Mans, amb Quim Rutllant. Els diumenges a les 9 del matí a ICAT.

Fantastic Boys, voy con Tara. He perdut el nord, digue'm on para. No sé, no vull treballar, no vull laburo. Digo la verdad, nena, t'ho juro. Si el teu cor és una casa, jo l'ocupo. Porta'm de clauer com un labor.

0: mirada diferent als videojocs.
1: Per aprendre, pensar i somiar.
2: Here's to many more exciting adventures.
3: Em dic Salvatore Marino.
4: You and me are the best.
1: Passió pels videojocs.
0: Generació Digital, amb Albert Murillo.
5: Ara, els diumenges, a les 10 de la nit, a ICAT.

0: Catalunya Ràdio. Les notícies de les 5.
1: Bon dia, us informa Àlex Bosch. Dos forts terratrèmols, el més important de magnitud 7,5, han sacsejat Veneçuela aquesta matinada a hora nostra i han ensorrat edificis sencers a Caracas i en d'altres ciutats del país. El govern ha decretat l'estat d'emergència. Poc després de les 6 de la tarda a hora local, dos potents sismes han sembrat el caos a tot el país. Entre els dos terratrèmols, amb prou feines, ha passat un minut i la seva força ha fet caure edificis sencers a la capital Caracas i també en d'altres localitats. El govern de Delcy Rodríguez ha decretat l'estat d'emergència y ha fet una crida al personal mèdic.
2: Hemos activado toda la red de salud pública y privada del país, sobre todo en las zonas más afectadas, para atención de los heridos en este momento de gran sensibilidad para nuestra población y para quienes lamentablemente hayan sufrido pérdidas de un familiar. Extendemos nuestras condolencias inmediatas.
1: A més, és ja plena nit a Veneçuela, cosa que complica les tasques de rescat. Recordem que en aquests casos les primeres hores són clau per trobar supervivents en un escenari devastat. La situació és tan desbordada que encara ni tan sols s'ha pogut apuntar una xifra aproximada de morts i de ferits. Repassem ara altres informacions en format breu amb l'Anna Alfonso.
3: Oposició i socis d'investidura carreguen contra Pedro Sánchez pels casos de corrupció al voltant del PSOE i evidencien que cada cop està més aïllat. A la seva compareixença ahir al Congrés, el president espanyol va tornar a negar cap vincle amb les trames d'Ábalos i Cerdán i va parlar d'assetjament judicial contra la seva família.
1: José Luis Rodríguez Zapatero amenaça d'emprendre accions legals per la filtració de les seves agendes del 2024 i del 2025 i també missatges personals. La documentació s'ha adjuntat al cas Plus Ultra que aporta l'Audiència Nacional, però inclou informacions que no hi tenen res a veure. La Policia Nacional creu que l'expresident espanyol es va embutxacar 200.000 euros per influir al govern de Bolívia a favor d'una companyia peruana.
3: La ultradreta pren el poder a Colòmbia i el conservador Abelardo de la Espriella ja s'ha proclamat president electe. El candidat de les esquerres, Iván Cepeda, ha reconegut finalment la seva derrota per un marge molt estret a les eleccions de diumenge passat i s'ha situat com a líder de l'oposició. Uns 250.000 vots l'han separat del guanyador.
1: L'Organització Mundial de la Salut fa una crida a la calma després que s'hagi identificat el primer cas d'Ebola a França. Es tracta d'un metge que tornava a París des de la República Democràtica del Congo, epicentre del brot que ja ha fet 291 morts. L'OMS assegura que ara per ara el risc per a la salut pública mundial continua sent baix. El president de la COE, Antonio Garamendi, es presentarà per continuar al capdavant de la gran patronal un tercer mandat.
3: En cas que sigui reelegit, Garamendi sumarà 12 anys com a president de la COE. La decisió, diu, l'ha pres després de consultar-la amb diferents agents econòmics i empresarials.
4: Que sepáis que me voy a presentar. Tengo un apoyo expreso de grandes organizaciones que tengo que tener y de las empresas que tengo que tener. Por tanto, pues para empezar estoy muy agradecido. Estoy muy agradecido primero que se reconozca y que se me agradezca el trabajo y que se me anime a seguir.
3: Antonio Garamendi critica que no s'hagin aprovat els pressupostos generals de l'Estat i assegura que això preocupa els inversors i que està deteriorant les institucions.
1: Esports, el Mundial s'ha tancat la primera fase del grup B amb els partits Bòsnia-Herzegovina 3, Qatar 1 i Suïssa 2, Canadà 1, suïssos i canadencs, classificat per als setzens. El grup C, Marroc 4, Haití 2 i Escòcia 0, Brasil 3. Brasil i el Marroc passen a setzens com a primera i segona, respectivament. I ara s'acaba de tancar el grup A amb aquests partits. Sud-àfrica 1, Corea del Sud 0 i Txèquia 0, Mèxic 3.
3: El Barça ha perdut la final de la CB després de perdre el quart partit de la sèrie al Palau Blaugrana contra el València per 84-108. El Barça ha estat l'últim partit de Xavi Pascual a la banqueta i també el final d'etapa d'un gruix de jugadors com Satoranski, La Provítola o Veselý. És el segon títol del València després del de la temporada 16-17, els dos títols aconseguits amb el català Pedro Martínez com a entrenador.
0: Fins aquí les notícies.
5: les 5

0: Catalunya Ràdio, Els Matiners, amb Xavi Canalies.
1: Matiners, benvinguts al dijous 25 de juny. Si acabeu de sortir del llit, heu de tenir en compte que el matí serà solellat, tret d'alguna boirina matinal a la costa. A la tarda el cel encara enllinat i alguna nuvolada al Pirineu. Farà calor al migdia, però serà el primer des del diumenge que no tocarem els 40 graus. Per fi, igualment, ambient calorós i xafogós a la façana costanera. Marta Viana, bon dia.
2: Bon dia, matiners. Avui a Agramunt, a l'Urgell, el sol sortirà a les 6:22 del matí. Aquí el dia durarà exactament 15 hores i 13 minuts. Lara García, bon dia.
1: Bon dia, Marta. Bon dia, matiners. Avui és el Dia Mundial de la Gent del Mar, de la gent que fa vida alta mar, com els mariners i els pescadors. Per això avui homenatgem les persones que passen els seus dies navegants pels deserts d'aigua. I és per això que la cita d'avui és de l'historiador italià Alessandro Vanoli i diu: el mar no ens necessita, però nosaltres el necessitem desesperadament.
2: I després de la rebel·lió de Sant Joan, per fi hem arribat al penúltim dia de la setmana.
1: I gairebé al final de temporada, perquè els matiners posarem el punt final divendres de la setmana que ve, el 3 de juliol.
2: Però abans d'acabar, sempre tenim temps per fer el primer cafè del dia amb una cançó que és un d'aquells clàssics que segueixen sonant amb la mateixa potència del primer dia.
1: I segur que la reconeixereu escoltant només els primers compassos.

0: Evidentment, això és Wake Me Up Before You Go Go, del mític duet One, format per George Michael i Andrew Ridgely. I precisament la carrera de George Michael va començar aquí, amb One, però amb els anys i fent carrera en solitari es va convertir en un dels artistes més importants de la música pop dels segles XX i XXI. Per exemple, el seu primer àlbum, Fate, va tenir un èxit extraordinari i va vendre milions de còpies arreu del món. Però Michael també va ser reconegut per la seva implicació en causes solidàries i per les nombroses donacions benèfiques que va fer al llarg de la seva vida. Tot i afrontar moments difícils i una gran pressió mediàtica, va mantenir una carrera artística de gran qualitat i influència. George Michael va morir el 25 de desembre del 2016, però el seu llegat musical continua viu. Les seves cançons segueixen sonant i la seva figura es considera una de les més importants de la història del pop modern. En resum, George Michael va ser molt més que un cantant d'èxit. Va ser un artista complet que va deixar una empremta profunda en la música i la cultura popular de tot el món. Avui engeguem el programa amb ell perquè va néixer un 25 de juny de l'any 1963. Per tant, avui hauria bufat 63 espelmes. I amb el ritme trepidant de UAM, encetem un nou dia. Ho tenim tot llest per servir-vos una hora de ràdio optimista.
1: Marta Viana, Lara Garcia, bon dia.
0: Bon dia, benvinguts i benvingudes al programa que és pura cafeïna. Som els matiners de Catalunya Ràdio i estem convençuts que avui serà un bon dia. Un cafè i a saltar del llit. Marc Jurado, bon dia.
2: Què tal? Molt bon dia.
0: Escolta, en menys d'una hora comença el matí de Catalunya Ràdio. Què ens espera avui, dijous 25 de juny, al programa?
2: Doncs mireu, avui, amb un ull posat en el terratrèmol del Carib veneçolà, és de fa ben poques hores, en 39 segons, de seguida ens ho explicaran. De diferència, hi ha hagut un parell de terratrèmols, del principal de magnitud 7,5. A les 6 serem a Caracas, ens espera allà el corresponsal de Trescat, el Joan Biosca, i també el Bernat Lauturo, és un periodista també català que viu a Caracas. Tot això, l'endemà de la compareixença de Pedro Sánchez al Congrés sobre corrupció, també l'endemà que Begoña Gómez va entregar el passaport, com li va demanar el jutge Peinado. Buscarem les reaccions de totes dues coses al matí. D'entrada, dos noms i dos partits. Avui al matí, Borja Sémper. Avui al matí, Aina Vidal. Per tant, avui al matí, Partit Popular i també els Comuns. Això a l'Àgora. Després pararem atenció a què tenim a la nevera i no hauríem de menjar. Per tant, segur que avui n'aprenem moltes i moltes coses. Sí. Avui ho farem amb el Lluís Riera, químic i expert en salut alimentària. I parlant de menjar, la cuina dels homes, la cineasta Sílvia Subirós ens presentarà aquest documental. Ho farà la secció de cuina amb la Maria Nicolau, amb el Pau Aranós, amb el Marc Casanovas i amb el Carles Xuriguera. Tot això i més a partir de les 6 al matí de Catalunya Ràdio amb Frederic Vincent.
0: Gràcies, Marc. Fins ara. Ara. Àlex Bosch, bon dia.
3: Bon dia.
0: Tenim partit o no en marxa?
3: No, ja està. Ha acabat,
0: ja està,
3: els partits que hi havia avui. N'hi havia un munt.
0: Per això, que sí. Jo ahir vaig veure una llista llarguíssima.
3: Ha sigut el Txèquia 0, Mèxic 3.
0: Per tant, un Mèxic contentíssim.
3: I després també el Sud-àfrica 1, Corea del Sud 0.
0: No podrem narrar gols en directe avui.
3: No, no, avui no.
0: Una llàstima.
3: A veure si demà encara tenim sort.
0: Ja marxi. Què ha passat, Àlex, mentre dormíem?
3: Doncs mira, avui us parlem de la Gracie. És una girafa d'Austin, de Texas.
0: Oh.
3: És notícia perquè s'ha escapat del ranxo on vivia.
0: La cosa va d'animal, sempre que s'escapa, sempre hi ha mogudes.
3: Sempre ens dona molt de joc en aquesta hora.
0: Perfecte.
3: El seu propietari, Big Jones, ha explicat que l'animal té uns 4 anys i que, a diferència de les altres girafes que té, la Gracie acostuma a recordar

0: vegetació bastant similar al que et pots anem a imaginar que és el lloc o l'hàbitat habitual de les girafes. En Big Jones ha ofert aquesta matinada una recompensa de $5,000 a qui localitzi la seva girafa, la Gracie. No sé si et sembla o no us sembla una recompensa prou suculenta, $5,000.
1: A mi t'he de dir que m'ha semblat poquet.
2: A mi també.
0: Jo he buscat el preu que tindria una girafa.
1: Clar. I de què estem parlant?
0: A Austin, Texas. I m'ha sortit que aproximadament estaríem parlant d'una forquilla d'entre 40.000 i $80,000. Per tant, oferir 5.000 de recompensa.
1: Clar, no sé si li importa gaire,
0: no aquesta
1: girafa.
0: No em sembla que estigui molt preocupat. En tot cas, dubto que el nostre ranxer, en Big Jones, hagi penjat als pobles de la zona el típic cartell destinat als caça-recompenses amb la fotografia.
1: Amb la fotografia.
0: Això sí, de la Gracie. Reward.
1: Gràcies, Àlex.
0: Vinga, fins ara.
1: Lara, mentrestant, quan passen 2 minuts del 5 i 10 del matí, volem saber per què avui el món serà un lloc una mica millor.
3: Doncs serà una mica millor per una iniciativa del Departament de Cultura que ha posat en marxa aquesta setmana una nova edició del programa Llegite Premi per fomentar la lectura entre els infants i joves durant l'estiu i fer més proper el servei de biblioteca. Es poden participar-hi fins a 2.500 infants que tinguin el carnet de qualsevol biblioteca pública de Catalunya i s'organitzen categories de 8 a 11 anys i de 12 a 16 i una tercera per equips. Els participants poden seleccionar més de 1.100 títols en català, castellà, anglès i títols de lectura fàcil i respondre preguntes sobre el que han llegit. Amb els encerts aconsegueixen punts que els permeten pujar de nivell, desbloquejar peces de l'avatar, guanyar medalles digitals i pujar les classificacions per optar a més premis. Marta, i de què parlarem poc avui?
4: Doncs mireu, no parlem prou sobre les falles del Pirineu. Com mana la tradició, aquest Sant Joan una 60 de veïns del poble d'Isil, al Pallars Sobirà i de pobles veïns, han celebrat doncs, la tradicional baixada de falles. El Xavi Ferrer es fallaire i destaca que el millor de la festa és precisament la germanor.
5: Una cosa que agraïda és que quan estem al Faro, aquell moment de germanor, de gent que a vegades només te trobes aquesta vegada a l'any, perquè són de... eren d'aquí, però ja viuen a fora o així. No és només el moment de baixar la falla, són les hores prèvies al moment de fer-les.
4: El dia de Sant Joan, quan es fa fos, s'encén la falla major per donar el tret de sortir de la festa. Des de la muntanya, davant del poble, doncs els fallaires comencen a baixar davant l'atenta mirada de centenars de persones que els esperen a Isil. La Mireia Mandicó, de l'Associació de Falles d'Isil, ha explicat que la baixada d'aquest any, però, ha sigut una de les més complicades dels últims anys.
6: Ha sigut una baixada molt dura. Per mi, la més dura en tots els últims anys. Se'ns ha ficat foc a dalt de tot, llavors ens hem ficat al mig del foc. Hem hagut de treure gent del foc. A més, pesen moltíssim. Aquest any estan molt seques, però són molt grans.
4: Recordem que la festa és Patrimoni Material de la Humanitat per la UNESCO i Festa Patrimonial d'Interès Nacional. I Lara, quasi un quart de 6 del matí, amb quina bona notícia engeguem aquest matí?
3: Doncs del Pirineu marxem cap a la costa perquè, atenció, el Passeig de la Fama de Tarragona avança a bon ritme. Amb aquest so de Santa Tecla us expliquem que el passeig de la Rambla Nova ja s'està pintant. Es tracta d'un disseny del creador tarragoní Edu Polo. El projecte transforma l'actual asfalt en una mena de catifa urbana inspirada en les antigues rajoles hidràuliques presents en els habitatges burgesos de Tarragona i cafès històrics de la ciutat. S'integraran 28 personatges, símbols i referències vinculades a la història de la ciutat. Entre aquestes figures hi apareixeran Santa Tecla, evidentment, August, Minerva o Maginet Pelacanyes. Són personatges típics de Tarragona. A més d'altres elements populars associats a diferents èpoques.
4: I ara volem saber el motiu que ens porta a saltar del llit, que ens el porta, en aquest cas, Otserra. Otserra, bon dia.
7: Bon dia, matiners. Un bon motiu per saltar del llit és donar una segona vida als objectes que no necessitem, ja sigui roba o altres coses que tinguem a casa. L'Associació Dones de Cerdanya impulsa mercats de segona mà a la comarca per fomentar el reciclatge i la reutilització. N'hi haurà un el 4 de juliol a Alp i un altre el dia 11 a Puigcerdà. Les persones que no tinguin prou recursos per muntar una parada pròpia podran vendre o intercanviar objectes a la parada compartida que muntarà la mateixa organització.
4: Gràcies, Otserra. I ara el moment que més ens agrada d'aquest programa, que és desplegar la revista del cor. I Lara, com batega aquest matí? Va.
3: Doncs mira, aquest t'encantarà perquè batega amb la influencer i model Jessica Goicoechea. En una entrevista al podcast de Plátano Melón ha explicat com vivim, segons ella, les dones, les ruptures amoroses. I ella, doncs, parla des de la seva pròpia experiència. Ara em diu si estàs d'acord, Marta.
8: Pasamos normalmente el duelo durante la relación.

0: final de la relación. Como que ya vemos venir que algo no va bien y nos repetimos y nos repetimos y lo luchamos e intentamos, intentamos, y ya cuando ya se corta, ya lo he pasado mal durante ese tiempo y ya sientes como liberación. Yo creo que así es como funcionamos, no siempre, pero mayoritariamente.
1: Què en penses?
2: No, m'agrada molt. Entenc que parli de forma genèrica i que no tothom ha passat per la mateixa, el mateix tipus de ruptura, però jo estic 100% d'acord. Crec que les dones tenim una altra manera, o normalment tenim una altra manera de passar el dol.
1: Sí que és cert que això que diu Goicoechea, jo crec que és el que he sentit de totes les meves amigues, pràcticament, sí. Potser és veritat que ho rumiem una mica tot abans i després quan prens la decisió ja estàs més segura, no ho sé.
2: Bueno, potser no ho sé.
1: A mi m'ha passat de tot, també t'ho dic.
2: Sí, no, hi ha de tot.
1: Una mica de drama també n'hem tingut.
2: Sí,
1: a veure, i el cor Marta també batega amb Dani Martin, Vaya Tela.
2: Doncs ha fet una mica, no?, el que li ha donat la gana, ha tornat a ser protagonista d'una polèmica, aquesta vegada per la manera com ha tractat una fan enmig d'un concert. Es tracta d'una nena, només una nena, que portava una pancarta amb la frase «Dani, puja'm a l'escenari». Ell ho ha llegit i atents a la seva reacció.
3: Luego subes al escenario, luego, ¿vale? Bueno, me subes al escenario, ¿no? Luego, ¿vale? Tú quieres ya, pero es que las cosas no pueden ser cuando tú digas, ¿sabes? Estás muy mal educada, ¿vale? ¿Qué te crees que te subes en brazos de alguien? Bueno, eso sí, ya haces lo que quieras. ¿Qué te crees que soy yo, un pelele? Cuando yo diga, subirás, ¿de acuerdo?
1: Flipant. No ho havia vist.
2: És molt fort,
1: Molt tens.
2: Dani Martín acostuma últimament a fer comentaris que potser se li estan una mica del pinça.
1: He de dir, però, que ahir al vespre Dani Martín va fer uns stories d'Instagram que no hem pogut pujar perquè són d'aquests que s'esborren, però va com rectificar una mica i va dir que, escolta'm, havia estat tot en to irònic, que ell en els seus concerts adopta aquest to així com juganer i una mica així com desenfadat,
2: ja,
1: i que
2: però
1: era una
2: xuleria,
1: broma.
2: Aquesta xuleria ja fue, no?
1: I el tio dient, no, és que sempre em traieu les coses de context. Home, és que sempre em pixes fora de test, Dani Martín.
2: Dani Martín. Sempre és veritat que acaba demanant perdó.
1: Sí.
2: Tard.
1: Però no ho entenc.
2: En tot cas, la nena va pujar o no a l'escenari?
1: No va pujar a l'escenari.
2: Em sembla increïble.
1: Vull dir, si al final la puja, sí que sembla una cosa simpàtica, però no la va pujar.
2: Clar, com a mínim que hagués pujat. I ja està, després una foto amb ella i ho hagués arreglat tot.
1: No tornaran a un concert de Dani Martín aquesta nena, ja t'ho dic ara.
2: Mentrestant, Lara, quins sons deixa la ràdio?
1: Doncs mira, el genetista Carles Lalueza Fox, director del Museu de Ciències Naturals de Barcelona i investigador de l'Institut de Biologia Evolutiva de Barcelona, va passar ahir pel matí de Catalunya Ràdio i ens va explicar, atenció, que és molt probable que tinguem un doble en algun indret del planeta.
4: A través de la xarxa social, sovint veiem fotos de gent que s'han trobat per atzar, no?, i que tenen un aspecte molt semblant. I llavors, des d'un punt de vista científic, és molt raonable pensar, bueno, aquesta gent, si s'assemblen, per què s'assemblen? Però és de veure que, clar, compartien tota una sèrie de gens que intervenen en l'estructuració facial, tot i que són molts gens, poden ser alguns centenars, és veritat que és un nombre finit, i per tant, tenint en compte que la humanitat se'n va cap a 8.000 milions de persones, doncs és evident que aquestes combinacions finites acaben, segur, proporcionant gent que té un aspecte facial semblant al teu. Per tant, des d'aquest punt de vista probabilístic, tots tenim un doble com a mínim.
1: T'imagines?
2: A tu t'ho han dit mai?
1: Plan...
2: No. M'ha vingut i no. M'han dit... Mira, Lara, vaig conèixer una persona que era igual que tu.
1: Bueno, justament ahir em vaig trobar l'Anna Hernández, que és una noia de per aquí a la ràdio, sí, també, que ara mateix està al Catalunya Música, i sí, em va explicar que la van confondre l'altre dia amb mi, una altra persona d'aquí a la ràdio. Li va dir, escolta, et vaig sentir un directe a la Mina l'altre dia, molt bé, tal. I ella va dir, escolta, tu, que no sóc la Lara. I molta gent ens ha confós amb ella, perquè tenim el cabell semblant, els ulls, tal. Vull dir que potser el meu doble és l'Anna Hernández a Catalunya Ràdio.
2: Pues mira, fixa. Ja la tens.
1: No, sembla estupenda.
2: Hi ha dobles, com a mínim hi ha un 50% de molta gent que dius...
1: Però imagina't anar de viatge, que si a Finlàndia de cop et trobes una tia igual que tu.
2: A mi em donaria el que anava al rotllo.
1: Sí, m'agradaria.
2: T'agradaria?
1: A mi m'agradaria, tu.
2: Ja t'hi quedaries a viure.
1: Ara buscaré el meu doble. Sí, com sigui, va ser una entrevista interessantíssima sobre els secrets de la genètica, que no en coneixem ni un, ja t'ho dic ara,
2: no.
1: I que podeu recuperar tots al web de Catalunya Ràdio.

0: Mare meva, quin tamasso. La podríem deixar sencera, però hauríem d'anar fent via. En qualsevol cas, Chenoa, avui, un 25 de juny del 75, dia per recordar-la, perquè naixia a Mar de Plata, Argentina, Maria Laura Corradini Falomir, més
1: jo
0: coneguda.
1: Jo flipo que es digui així, eh?
0: Jo quan ho vaig descobrir vaig
1: com t'has de dir Maria Laura?
0: Maria Laura Corradini Falomir.
1: I com arriba Chenoa? Això algun dia li hauríem de preguntar.
0: No sé, és bona. No sé si hi ha alguna entrevista que ho hagi
1: que
0: dit.
1: Sí, segur que sí.
0: Ella va néixer a l'Argentina, però es va criar a Mallorca. La cantant es va fer famosa el 2001 gràcies a la seva participació en la primera edició d'Operación Triunfo, gran edició d'aquell any.
1: Millor. La millor.
0: On, tot i no guanyar, es va convertir en una de les clares protagonistes de l'edició per la seva veu i el seu carisma. Després del programa va iniciar una exitosa carrera musical amb diversos discos i hits, com aquest que sentim, Cuando tú vas.
2: Cuando tú vas... Molt
0: bé, Marta, que ben quadrat,
1: això.
0: Així es va convertir en una de les icones del pop espanyol dels anys 2000. A més de cantant, ha desenvolupat una destacadíssima trajectòria televisiva com a jurat i presentadora de programes de talent. De fet, ara és ella qui presenta les noves edicions del reality que la va llançar a la fama d'Operación Triunfo.
1: Tu vas seguir aquesta edició d'Operación Triunfo?
0: Nenes, que jo tenia un any, però em va arribar de rebote després.
1: Ah, sí. Tenies un any.
0: Jo ja recordo com si ho hagués vist, però és impossible que ho hagués vist.
1: Has anat generant records, sí, a base de tot el que has anat veient
0: i
1: després,
0: i penso,
1: no?
0: Sí, aquella edició, i dic, però què edició, si tenies un any. Però ja la recordo com si l'hagués viscut, saps?
1: O jo crec que tota la gent
0: de la següent
1: es va declarar fan d'aquella edició.
0: I de la següent també ho va petar molt. Després ja...
1: Quina va ser la següent?
0: La següent no és la de la Bet, la Gisela.
1: Ah, sí,
0: jo tenia una samarreta de la Bet amb les rastes i tot.
1: Una samarreta així mini de dos anys o tres.
0: Dos anys, nena.
1: Una monada. Algun dia la recuperaré i te la portaré.
0: Sí, esperau.
1: Perquè la vegis.
0: I amb aquesta música esotèrica, ara és moment de saber quin dia ens espera astrològicament parlant, i ens ho explicarà, com sempre, en Sergi Tous d'Astrocat.cat. Bon dia, Sergi.
3: Bon dia, matiners. Avui, dijous 25 de juny, es perfecciona una quadratura entre el Sol a Cranc i Neptú a Àries. Aquest aspecte pot portar una mica de confusió, dispersió o sensació de no saber ben bé cap a on tirar. Avui, millor no forçar grans decisions ni validar qualsevol fantasia com si fos una veritat absoluta. El més savi és baixar el ritme, escoltar la intuïció i deixar que la incertesa s'aclareixi.
0: Dies que Astrocat no ens deixen fer absolutament res.
1: No estem lligats de mans i peus.
0: Mai, eh? Però cada dia ens diuen, avui no prenguis decisions. Quan les prenc, Sergi Tous.
1: Sergi Tous. Jo crec que arribarà la setmana vinent ja, no? Dijous, divendres, que els astres ja s'alinearan.
0: En algun moment haurem de decidir alguna cosa.
1: Quan que acabem matiners ja d'aquí una setmana, i un dia, això és fort, jo crec que el Sergi i la Cristina ja diran, nois,
0: sí, jo crec que
1: ho arreglem.
0: Sí, jo crec que l'Astrocat de l'últim dia ens diran, ara sí, torneu-vos bojos.
1: Sí,
0: sí. Escolta, encara que les estrelles no diguin això, digueu-nos-ho, sisplau.
1: Sergi, si ens estàs escoltant a aquesta hora, sisplau, arregla'ns els astres de cara, com a mínim, fins la setmana vinent.
0: L'ara, moment important. Qui bufaràs pel més? Va, a banda de Chenoa, evidentment.
1: Aquest també és un dels nostres moments preferits del programa.
0: Avui
1: felicitem la cantant bigatana Núria Graham, que bufarà 30 espelmes, que per cert Lot Serra em va dir que li encanta.
0: Ah, sí? No sí. El feia Lot?
1: Sí, li encanta.
0: Ah,
1: podria sorgir aquí alguna cosa.
0: M'agrada molt.
1: Vale. Un altre cantant, en aquest cas, d'èxit mundial. Us parlem de Benson Boone, que avui en fa, ai senyor, 28. Quan tu hi vas, ella ja torna.
0: Home,
1: per molts anys, Chenoa. T'estimem moltíssim, els matiners. Avui arribes estupenda al 51. També fan anys dues actrius en majúscules. Felicitem Emma Suárez, perquè celebra el 62. I també Inma Cuesta, que bufarà 46 espelmes.
4: Hi ha altres maneres de llevar-se, però totes són més tard. Nosaltres som els matiners.
0: Doncs fent camí cap a 4:45 del matí, esteu escoltant els matines de Catalunya Ràdio.
1: I com cada matí us acompanyem fent el primer cafè del dia.
0: Aprofitant que avui, ara ho dèiem, és el seu aniversari, és un bon moment per fer sonar un dels seus grans èxits.
1: Passa pels matiners de Catalunya Ràdio, Benson Boone amb Beautiful Things.

0: perdis tot el que t'hem preparat avui a Catalunya Ràdio.
1: Al matí de Catalunya Ràdio farem un consultori dermatològic per saber com hem de protegir la pell del sol. En parlarem amb el doctor Ramon Grimal. A la tarda, Francesc Garriga parlarà d'addiccions amb el filòsof i pedagog José Antonio Marina. I, com cada dijous, el Catalunya Nit obrirà la sessió golfa. Arran de l'estrena de la pel·lícula Nueve Lunes, Àlex Gorina buscarà homes embarassats al cinema.
0: Recupera tots els programes a l'app i al web de Catalunya Ràdio i a 3cat.cat.
2: Són 6:15. Bon dia, matiners. Ana Alfonso, què tal? Bon dia, com
3: bon
2: estàs?
3: Dia.
2: Com va anar la revetlla?
3: Molt bé, sempre va bé la revetlla.
2: Ens alegrem molt. Aquest matí estem molt pendents del doble terratrèmol que ha sacsejat Veneçuela aquesta matinada.
3: Sí, poc després de les 6 de la tarda, hora local, dos potents sismes han sembrat el caos a tot el país. Entre els dos terratrèmols, amb prou feines, ha passat un minut i la seva força ha fet caure edificis sencers a la capital, Caracas, i en altres llocs del país. El govern de Delcy Rodríguez ha decretat l'estat d'emergència i ha fet una crida al personal mèdic.
4: Hemos activado toda la red de salud pública y privada del país, sobre todo en las zonas más afectadas para atención de los heridos en este momento de gran sensibilidad para nuestra población y para quienes lamentablemente hayan sufrido pérdidas de un familiar. Extendemos nuestras condolencias immediat.
2: A més, ja es plena nit a Veneçuela i, per tant, això complica i molt les feines de rescat.
3: Recordem que en aquests casos les primeres hores són clau per trobar supervivents en un escenari devastat. Els testimonis a les xarxes socials evidencien la magnitud d'aquesta tragèdia.
5: Se cayeron edificios. Miren cómo está eso. Se acaban de caer edificios.
6: Se cayeron todos los edificios. Dios mío, ay, tiene que haber muerto. Dios mío. Uy, no, esto es horrible, esto es horrible.
7: Grave la situación que estamos viviendo acá. En el momento del terremoto yo grabé todo. Ayudamos a sacar a la gente también. Todo quedó destrozado. Aeropuerto de Maiquetía.
3: La situació està tan desbordada que encara ni tan sols s'ha pogut apuntar una xifra aproximada de morts i ferits.
2: I mentrestant aquí, Pedro Sánchez es defensa de les causes del seu entorn passat a l'atac contra el PP.
3: Reitera que no estava al corrent de casos com el de l'exministre Ábalos i el de Santos Cerdán. En la seva compareixença al Congrés, sense donar nous detalls, el president espanyol també ha parlat d'assetjament judicial contra la seva família. En canvi, el líder dels populars, Alberto Núñez Feijóo, l'ha acusat de ser el nucli de les corrupteles.
8: Usted no es el fin de la corrupción, es el regreso de la corrupción. Y en 2027, pues vamos a darle la oportunidad de volver a decir que no es presidente porque no quiere.
9: A mí no me ha metido en la cárcel ningún número dos de mi partido y nadie de mi equipo ha sido investigado, ni juzgado, ni condenado.
2: Mentrestant, la dona de Sánchez ja ha entregat el passaport al jutge Peinado.
3: Begoña Gómez ha complert així una de les mesures cautelars que el magistrat li va imposar després de confirmar que l'enviava a judici. En paral·lel, sobre el cas Zapatero, la Policia Nacional acusa ara l'expresident espanyol d'haver influït en litigis a Bolívia a favor d'una empresa peruana que li hauria pagat 200.000 euros.
2: La ultradreta pren el poder a Colòmbia i el conservador Abelardo de las Priellas ja s'ha proclamat president electe.
3: El candidat de les esquerres, Iván Cepeda, ha reconegut finalment la seva derrota per un marge molt estret a les eleccions de diumenge passat i s'ha situat com el líder de l'oposició.
10: Ejerceremos una oposición democrática, vigilante y constructiva, pero también resuelta e inquebrantable cuando se trate de defender los derechos del pueblo.
2: I hem deixat enrere l'onada de calor, però les temperatures continuen sent altes i cal mantenir l'alerta pel risc d'incendis.
3: Ahir n'hi va haver un a Sant Quirze Safaja, al Moianès. Els bombers continuen remullant i revisant els punts calents d'aquest incendi per poder-lo controlar i donar-lo per extingit avui mateix. L'incendi va obligar ahir a confinar la població durant 4 hores i la hipòtesi principal és un petard.
2: I el grup de música Fades denuncia una agressió homòfoba la nit de la revetlla de Sant Joan a Vilassar de Mar, al Maresme.
3: Una agressió que va obligar la banda a suspendre el concert. En un comunicat a les xarxes socials, el grup assegura que algunes persones del públic els van llançar glaçons en 3 ocasions. Apunten també que reben amenaces i missatges d'odi a les xarxes i tot plegat ho vinculen a l'auge de l'extrema dreta i al fet de ser persones queer i defensar la llengua i la cultura catalanes.
2: Ana Alfonso, moltes gràcies.
3: Fins ara.
2: Fins ara. 8 i... Ai, 8, sí, home, 8. Ja ens agradaria 8. 5:34 del matí, cop d'ull ara mateix a les portades de la premsa. Ho repassem amb Marc Jurado, molt bon dia.
11: Què tal? Molt bon dia.
2: I Anna Fernández, molt bon dia.
12: Molt bon dia.
11: Avui
2: ai,
11: sense...
2: Maria Fernández Noguera, bon dia.
12: Molt bé.
2: Sílvia Solanes. Bon dia.
13: Bon dia.
2: Què et passa?
13: No, jo res.
12: Ja ho veig la impressió i estem aquí amb els papers, passant-nos papers per tot arreu.
2: Vale, ho tenim tot, no?
12: Ho tenim tot.
11: Ho tenim tot i som feliços.
2: Molt bé. Doncs vinga, ara sí, cop d'ull a les portades. Què diuen avui?
11: Avui, sense el terratrèmol de Venezuela a les portades, ha passat fa poques hores i als diaris no hi ha arribat a temps. Unes portades de diari amb un gran protagonista, Pedro Sánchez, que ahir va comparèixer al Congrés. El diari ara titula que Sánchez respon a la sentència d'Ábalos amb atacs a Feijó. La Vanguardia apunta que Sánchez avisa que no es rendirà i Feijó augura que acabarà imputat i el periòdico assegura que Sánchez evita donar explicacions i ampliar la bretxa amb els seus socis.
14: A la premsa de Madrid, El País, Sánchez esgota la legislatura i tant que hem de continuar, va dir. Pel que fa a La Razón, El Mundo miren més aviat a Zapatero. La Razón titula que l'UDEF destapa la connexió boliviana de Zapatero i El Mundo que l'agenda de Zapatero retrata el seu poder com a comissionista internacional.
11: Altres temes de portada, calor, El Periódico, les morts per calor a Barcelona pugen un 57%. La Vanguardia a Espanya registra 108 morts en 4 dies per l'onada de calor.
14: I per acabar, la ressaca de la Revetlla. L'Ara explica que hi ha hagut més agressions masclistes per Sant Joan, una nit que es va saldar amb 26 detinguts. L'any passat n'hi va haver 12.
2: I avui tots els editorials, excepte el del País, parlen sobre les explicacions de Sánchez ahir al Congrés.
14: La Vanguardia destaca que Sánchez va rebatre que la corrupció afecti tot el PSOE i Feijó el va titllar de nexe corruptor.
11: Afegeix que el ple del Congrés va tornar a ser ric en desqualificacions i pobre en remeis efectius i critica que ja fa un any que el PSOE va anunciar mesures regeneradores contra la corrupció que encara no han arribat.
14: En el mateix sentit es pronuncia l'Ara, que diu que Sánchez ha d'anar més enllà de l'ITUME i impulsar reformes de fons contra la corrupció, si vol ser creïble.
11: El periòdico va més enllà i defensa que el relleu de Sánchez apareix com a l'alternativa institucionalment més adequada per restablir la confiança i garantir la continuïtat de la legislatura.
14: El diari exposa que la responsabilitat del president és doble per haver confiat en dirigents condemnats o investigats per corrupció i també per no haver detectat o investigat a temps conductes delictives.
11: El Mundo destaca que ahir al Congrés Sánchez es va escapolir del que anomena cas ZP i considera que la qüestió ja no és quant de temps resistirà el president espanyol,
14: sinó quan pot suportar la credibilitat de les institucions un president que converteix cada sessió de control en propaganda, diuen, mentre la realitat judicial desmenteix totes les seves coartades.
11: L'ABC també carrega contra Sánchez i diu que no hi ha hagut en la història de la democràcia un president amb més motius per dimitir a causa de la corrupció.
14: I El País, com deies, és l'únic rotatiu que no dedica l'editorial a Sánchez. Sí que hi trobem un article de l'escriptor Daniel Gascón que titula "President, no et rendeixis".
11: Gascón explica que els altres, en referència als populars, són molt pitjors que els socialistes i ningú els investiga perquè el jutge es diu són tots de dretes.
2: I ara, moment que també ens agrada molt en aquest programa, Sílvia Solanes, moment de repassar la premsa digital. Què diu?
15: Mira, diu que els que tinguin pensat anar a Atenes aquest estiu tindran una notícia que els agradarà, perquè han acabat les obres de restauració del Partenó i ja no hi ha bastides que l'envoltin. Segons llegim a La Vanguardia, la vista que ofereix al seu costat més occidental és inèdita. Les obres han permès col·locar dos nous blocs de marbre en uns forats que portaven molt temps buits a la part més alta d'aquesta zona occidental. El monument va rebre més de 4 milions i mig de visitants l'any passat.
2: I atenció si sou dels que mengeu M&M's, perquè ho heu de saber.
15: Els colors blau i marró desapareixeran.
2: Què?
15: De les... Sí. Als Estats Units, no patiu. Ah. Passaran a la història a partir d'aquest agost als Estats Units per la campanya Make America Healthier Again, una variant del Make America Great Again.
2: S'ho saben tot, eh?
15: S'ho saben tot. Proveix una sèrie de colorants, aquesta campanya, i això suposarà també una inversió milionària a l'empresa mare, Mars, perquè han de fer canvis a la línia de producció. Ara estan fent proves per recuperar aquests colors amb una fórmula que els puguin autoritzar. A la resta del món, cap canvi, ja que regeixen per lleis sanitàries locals. Recull el Wall Street Journal.
2: Fortíssim. El meló més car del món se serveix a Barcelona.
15: Quan estaries disposada a pagar per un tall de meló?
2: Hòstia, no ho sé.
15: Ara?
2: 4 euros.
15: Home.
2: Màxim.
15: Doncs mira, 3.000.
16: Què?
15: El Crown Melon, es veu que és un producte de luxe al Japó. Sí. Es serveix al restaurant Carlota Akenaya de Ciutat Vella. Llegim el Time Out que aquesta fruita és un símbol d'estatus al Japó i Barcelona és una de les poques ciutats d'Europa on es pot trobar. Per tant,
16: no,
15: si teniu...
16: realment és una joia, aquest meló.
15: Això que vol dir, l'has provat?
16: No, no l'he provat, però és com una cosa molt... Fins i tot diria sagrada al Japó, aquest meló.
17: És fortíssim.
16: Sí, sí, sí.
15: Doncs 3.000 euros.
16: Paus, noi. Vale, molt bé, déu-n'hi-do, eh? Sí. I què és el que haurà d'esperar, va?
15: Doncs l'obertura del refugi de la Guerra Civil de Sants a la plaça Bonet i Moixiba i amb BTV, que tot i que els veïns reclamen que s'obri per visitar-lo, uns informes del Servei d'Arqueologia apunten que han detectat manca d'oxigen, presència de fang, tolls d'aigua i punts amb risc d'esfondrament. Haurà d'esperar.
16: Sílvia, gràcies.
15: Fins ara.
16: Curado, bon dia de nou.
11: Bon dia de nou.
16: Quin temps ens espera avui?
11: Doncs per sort ja no parem de tanta, tantíssima calor d'aquests dies. Avui matí assolellat, tret d'alguna boirina matinal a la costa, amb moltes mínimes tropicals. A la tarda cel enteranyinat, alguna nuvolada al Pirineu. Farà calor al migdia, però serà el primer dia des de diumenge que no tocarem els 40 graus. Igualment avui, ambient calorós i xafogós a la façana costanera.
16: Quan falten 20 minuts per 3 quarts de 6 del matí és moment de repassar alguns apunts culturals. Marta, amb què comencem?
18: Doncs mireu, avui amb teatre, perquè a la biblioteca s'hi estrena l'Albada, un text de Joan Vinyes i dirigida pel gran Oriol Broggi. És l'última producció de La Perla 29. Es pot veure, com dèiem, des d'avui fins al dia 30 de juliol. Això és una coproducció de La Perla 29 i el Festival Grec, que comença ja deia, la presentació i la inauguració és a final d'aquest mes. També avui s'estrena el muntatge Hàbit Trauré d'aquí, basat en el llibre i l'història de Joan Pinyol sobre memòria històrica, amb dos grans protagonistes com són Àurea Márquez i Miquel Malirac. Això ho podeu veure a la sala Atrium fins al dia 5 de juliol. I avui també arrenquen diversos festivals, un d'ells a Banyoles.

0: Comença el Festival Afònica, arrenca amb aquesta nova edició amb un concert de Kiko Veneno que sentim ara en un dels escenaris més emblemàtics que serà vora l'Estany, i fins diumenge, doncs apunteu perquè hi haurà una trentena d'actuacions per diferents escenaris de la ciutat amb noms com Alosa, l'Aranà, Minibús Intergalàctic o el Petit de Caleri. Tot això a Banyoles, i avui però també comença una nova edició del Festival Art Nou en una cinquantena de galeries i espais de Barcelona i l'Hospitalet de Llobregat. Hi haurà 110 creadors, una xifra rècord, en total 50 exposicions que es podran veure en 22 galeries d'art, en 5 institucions culturals i en 22 espais independents de les dues ciutats. I ara és moment de repassar alguns moments històrics de la ràdio, com fem sempre, i avui movem el dial fins al Sant Joan de 1994. El programa Dies que no passen, de Catalunya Ràdio, amb Sílvia Coppolo, li dediquen l'episodi a Antoni Gaudí, que va néixer el 25 de juny del 1852. Així començava l'especial.
1: Avui és Sant Joan, 24 de juny. Com tots els festius entre setmana, a aquesta hora recordarem un fet important per la nostra història. L'endemà d'un dia com avui, Sant Joan, va néixer un home dedicat del tot a l'arquitectura. Una arquitectura impossible de classificar i de sistematitzar, que ha travessat fronteres i ha perviscut al llarg dels temps com a mostra d'un talent singular, capaç de combinar la tècnica del millor artesà amb la imaginació desbordant del creador més heterodox. Ens referim a Antoni Gaudí. Un 25 de juny de l'any 1852 va néixer a Reus Antoni Plàcid Guillem Gaudí i Cornet, fill de Francesc i d'Antònia, que havia de ser un geni admirat internacionalment. Avui, a Dies que no passen, valorarem l'obra d'Antoni Gaudí.
0: Quina veu, eh, Sílvia Coppolo?
2: Fortíssim.
0: Uau, com canviem.
2: Sí.
0: Quina ràdio tan bonica.
2: Sí.
0: I quan falten ara 17 minuts per les 6 del matí a Liverpool, és una hora menys, i allà hi tenim el nostre corresponsal mundial, el Guillem Sole. Guillem, bon dia.
3: Good morning, matiners. 25 de juny del 1967. La BBC feia la seva primera retransmissió televisiva internacional en directe via satèl·lit de la història, i els Beatles, amb el seu mític All You Need Is Love, van ser els encarregats de donar-li ritme. Per això, des del 2009, cada 25 de juny, els més fans dels britànics celebren el Global Beatles Day, un dia per rememorar els èxits de la banda de Liverpool i també els valors d'alegria, unió i connexió que van estendre arreu del món. Així que no us estranyeu si avui, aneu on aneu, sona el Let It Be, el Hey Jude o el Yesterday, perquè encara avui ressona el missatge que van enviar el 1967. L'amor és tot el que necessitem. Ara ja ho sabeu, que tingueu un molt bon dia. Guillem Soler des de Liverpool pels matiners de Catalunya Ràdio.
0: I ja arribem a 5:45 del matí. En pocs minuts començarà el matí de Catalunya Ràdio. Marc Jurado, què ens espera avui al programa?
4: Doncs no serem a Liverpool com el Guillem Soler, però sí que estarem molt pendents i serem, de fet, a Veneçuela. En 39 segons de diferència hi ha hagut dos terratrèmols molt importants, sobretot el principal de magnitud 7,5. Les imatges, de fet, que ja circulen per xarxes són absolutament impressionants, devastadores. Un terratrèmol que segur que haurà fet molt mal. De fet, la presidenta encarregada, Delcy Rodríguez, acaba de declarar l'estat d'emergència. Doncs bé, a partir de les 6 serem a Veneçuela. Allà ens esperen el corresponsal de 3CAT, Joan Biosca, i també Bernat Lautaro. És el periodista, que un periodista català que viu a Caracas. Amb ell tindrem tota l'última hora d'aquest sisme. Tot això l'endemà de la compareixença de Pedro Sánchez al Congrés sobre corrupció. També l'endemà que Begoña Gómez va entregar el passaport, com li deia el jutge Peinado. Avui al matí, dues reaccions importants, la de Borja Semper, del Partit Popular, i també la dels Comuns. Concretament parlarem amb Aina Vidal. Això a l'àgora, que acabarem, potser et sona Lara García, amb una unitat mòbil a l'exterior, per saber de primeríssima mà com està afectant el brot de pesta porcina als negocis. Coneixerem el cas de dos negocis afectats. I a les 11, a tomb amb la calorada d'aquests dies, consultori al matí sobre cuidar la pell. Com ho hem de fer, ja no només per no cremar-nos, sinó per tenir una pell sana. Avui, el dermatòleg Ramon Grimal. Tot això i molt més a partir de les 6 al matí de Catalunya Ràdio amb Frederic Vincent.
0: Marc, no marxis.
4: No marxis,
0: perquè ara és moment d'aquests que ens agrada tant i tant.
2: Et toca concursar,
0: tothom atents. Tenim la Vanessa per aquí?
2: Vanessa.
0: Tu participes, l'Oriol participa, tots a punt, perquè et toca posar a prova la vostra intuïció amb la dada Mayol.
2: Bon dia, matineres. Doncs avui que no vinc a treballar, dades sobre absentisme laboral.
5: És una lata el trabajar.
2: I en concret, quantes persones deixen d'anar a treballar cada dia a Espanya?
5: A partir d'esto, gràcies a Dios.
6: Què?
4: Mare meva.
6: És dificilíssima.
4: Quantes persones deixen
6: d'anar
4: a treballar?
6: Avui que no hi és, la podríem buscar a Google. Mini trampa.
4: Seria molt bé.
6: Què?
4: Clar, és que hauríem de pensar primer en quanta gent hi ha al mercat laboral avui a Espanya i després busca un percentatge, no sé, d'un 1% o d'un 2%.
6: Val, ara tu ets grena. Jo això, ara l'absentisme no el tinc controlat.
4: Va, jo diria un milió de persones.
6: Un milió de persones absentisme.
4: Sí, no sé, dels no sé quants milions que devem treballar.
6: Què? Potser diria menys. 600.000.
0: Buah,
6: ni idea.
0: No ho sé.
6: Jo dic
0: 300.000, jo què sé.
4: Voleu dir tan poca gent.
6: Tu què dius, Vanessa?
0: És molt poca gent.
6: Què dius?
0: Un milió i mig, diu la Vanessa.
6: Mira, mira. I l'Oriol? Què diu?
4: La cara de no en tinc ni idea.
6: No, que no ha entès ni la pregunta. Vale, bueno, tenim 300.000. Jo, tu, l'ara sí.
0: Jo dic 600.000.
6: 600.000
4: i
6: un milió.
4: I Vanessa Carrió, un milió i mig.
6: Milió i mig. Vale, moment, doncs, de descobrir la dada Mayol.
0: Resolem.
6: Què diu? Resolem.
2: Doncs de mitjana, 1.595.411 persones salten a la feina cada dia. D'aquestes, la majoria, 1,2 milions, estan de baixa mèdica. Per cert, que sabíeu que el 27,2% de les baixes mèdiques s'agafen un dilluns? Doncs aquí la de Mayol.
4: Avui és un dijous, però que és com un dilluns.
6: Sí, sí, perquè
0: anava a dir com avui, dic, ui, no, calla.
6: No. La Vanessa, avui entrant per la ràdio, que ens hem trobat aquí al carrer, m'ha dit, avui sembla que sigui dilluns, però en realitat és dijous, nois, i això és una molt bona notícia.
4: Sens dubte.
6: En tot cas,
0: un milió i mig,
6: un milió i mig, com la Vanessa, clavat. Clavadíssim.
4: Veus?
7: Cada migdia a la una, la solució amb Elisenda Carot.
8: En un món de respostes simples, nosaltres et portem la solució.
9: És que el dol no se supera, el dol s'integra. Per tant, passa a ser una part de la teva identitat.
8: Per aprofundir en tota mena de temes.
10: Un ídol no deixa de ser un referent. El que passa que passes la frontera de la referència i acaba haver-hi com aquest lligam d'emoció i de pèrdua de raó, diria jo.
8: Fins que se'ns acabin les respostes, buscarem la solució. Migdiada sí o migdiada no?
11: Correcte fer-la sempre que sigui curta i 8 hores després d'haver-nos llevat.
7: De dilluns a divendres d'una a dues del migdia, la solució amb Elisenda Carot. Quan tot s'accelera sense aturador, el pop-up IA s'adapta als nous hàbits i te'ls explica.
12: Tot i que em sorprèn que vivint a 5 carrers del gimnàs agafis l'aerobús.
13: El problema principal que li veig amb el nostre món i aquesta era digital és la centralització.
7: Pop-up IA és un podcast de divulgació digital que connecta amb la vida real.
14: Responem les preguntes freqüents d'intel·ligència artificial que tots ens fem.
7: Nous episodis de Pop-up IA, el podcast de Mariola Dinarès, a l'app i al web de Catalunya Ràdio.
15: I també disponible a la plataforma 3CAT.
7: El Mundial de Futbol, el club de la mitjanit.
16: El Mundial més llarg de la història, a Catalunya Ràdio.
17: 39 dies de competició, 48 seleccions, 104 partits.
16: Però aquesta no és la cançó d'aquest Mundial.
7: Cada nit a les 11, tot el que passi al Mundial d'Estats Units, Mèxic i Canadà, a Catalunya Ràdio, amb Xavi Campos i l'enviada especial al Mundial, Sònia Gelmà.
16: Sònia, qui creus que guanyarà el Mundial?
18: Jo ja l'he posat a la porra. I tu, Xavi, qui creus que guanyarà el Mundial?
16: No t'ho diré, però et dono una pista. Hi ha algun català en aquesta selecció.
7: El Mundial al Club de la Mitjanit, amb Xavi Campos i Sònia Gelmà.
19: I Ricard Torquemada, Àlex Dalmas, Oriol Domènech, Jordi Costa...
16: I amb Shakira. Aquesta cançó sí que és la bona. Let's go!
7: Hi ha altres maneres de llevar-se.
20: Aquí estem, al peu del canyó.
7: Però totes són més tard. Nosaltres som els matiners.
21: Jo m'aixeco a les 5 de la matinada per portar el meu fill a la feina, perquè no té cotxe encara. I llavors me'n vaig cap a casa, esmoso tranquil·lament i me'n vaig a la feina.
16: Ah, un aplaudiment per les mares de Catalunya, que són les mares. Maribel, quan fa que fas això?
21: El juny de l'any passat, un anyet ja. Creuem els dits perquè aquest dijous puja l'examen de pràctica.
6: Ah, això és el que m'ho preguntava. Això és el que volíem saber. Segur que li va molt bé.
16: Sí.
21: Això espero, perquè si no m'hi em mata. M'hi em mata.
7: A Catalunya Ràdio comença el dia...
22: Bon dia, nena.
7: ...amb els matiners.
20: Sí, això li dóna marxa.
6: D'aquí uns minuts, els matiners... Sortejarem dues invitacions dobles per l'obra de teatre Primera Llei de Newton. Sí, és una obra que podeu veure aquest diumenge 28 de juny. Per tant, mireu agendes, mireu si us va bé. Això serà a la Sala Villarroel de Barcelona. I què haureu de fer, doncs? Heu de trucar al 93-201-7474, al 93-201-7474. Nosaltres parlarem amb vosaltres, us assignarem un número i després, com sempre fem, l'Eloi Cordomí escollirà dos números a l'atzar, allò que fa que tira uns daus, tria dos números.
0: Els daus de l'Eloi.
6: I en aquestes dues persones, doncs, els hi regalarem dues invitacions dobles per l'obra de teatre Primera Llei de Newton.
0: Per tant, ja podeu anar trucant al 93-201-7474 per aquesta obra de teatre Primera Llei de Newton, per el aquest diumenge 28 de juny a la Sala Villarroel de Barcelona. I mentrestant, mentre van arribant totes aquestes trucades per aquestes invitacions per anar al teatre, és moment de repassar una mica alguns moments que ens ha deixat la televisió aquestes últimes hores.
6: Doncs sí, perquè, per exemple, Héctor Bellerín ha passat pel car al show de Marc Giró i ha parlat sobre les multes que tenen els futbolistes si no fan bé segons quines coses. No en tenia ni idea jo que això passava.
1: Les multen per moltes coses, sí.
3: A los futbolistas?
1: A los futbolistas, sí. Sí, los multen, pues bueno, porque... nos multan por llegar tarde, hasta por el peso, que esa a mí es la que más fuerte me parece. O sea, hay equipos en el que tú tienes un peso objetivo, ¿no? Digamos, a ti te llegas el primer día, te pesan, tú estás en tu peso, sí, 75 kilos.
3: Para adentro. Vale.
1: Entonces, al día siguiente tú llegas, y si pesas 75.500, te dicen, tienes un día para bajar. Pues efectivamente, si al día siguiente no lo bajas, pues, no sé, 50 euros, por ejemplo.
6: Fortíssim. T'imagines que ens multessin per arribar tard a la ràdio?
0: Jo seria arruïnada, eh?
6: Sí, t'ho dic.
0: Algú seria molt pobre i altres serien molt rics gràcies a Lara García.
6: I a molta altra gent que arriba més tard.
0: Sí. Què ha passat avui amb el taxi, per cert?
6: Doncs jo he agafat un taxi, bueno, l'he encarregat per l'aplicació, aleshores el conductor m'ha cancel·lat, no sé per quin motiu,
0: val,
6: i clar, n'he hagut de demanar un altre, en fi.
0: Hem arribat, que és el més important. També un altre moment destacat, l'actriu Maria Galiana, a la noche de Aymar de Televisió Espanyola, que parla sobre què va significar Cuéntame per ella.
22: Me hubiera gustado hacer otros papeles también. Además, siempre lo digo, esos papeles de teatro de mujer mayor tan maravillosos que hay. Me hubiera encantado hacer la Gertrudis, la madre de Hamlet. Me hubiera encantado hacer la loca de Cheyo. A mí me parece que los productores teatrales que me veían en la televisión no se pensaban que yo fuera una posible actriz seria y con capacidad dramática.
6: I ara és moment de regalar-vos entrades pel teatre. Ja hem rebut les primeres trucades. Saludem primer la Júlia de Barcelona. Júlia, bon dia.
23: Bon dia, matiners, què tal?
6: Com estàs, Júlia? Què fas desperta a aquesta hora?
23: Pues mira, vaig a treballar a Sants Estació.
6: I explica'ns, amb qui t'agradaria anar al teatre? Si et toquen doncs aquestes mira, entrades.
23: Si pogués anar-hi, que m'encanta el teatre, ja et dic, però no, mai trobo el què. M'encantaria anar amb una amiga que fa molt de temps que no ens veiem.
6: Això és un molt bon regal. Això és el millor plan que pots fer, anar al teatre amb una amiga. I després anar a sopar.
23: Clar. Exacte. O prendre alguna coseta, el que sigui.
6: Doncs, Júlia, de moment t'assignem el número 1 i d'aquí res, 6 minuts, l'Eloi Cordomí tirarà els seus daus, farà màgia i a veure si pots anar amb aquesta gran amiga i després passar un bon diumenge. Júlia, tens el número 1.
23: Vale, moltes gràcies.
6: Fins ara, gràcies. I saludem ara, el Blai, que ens truca des de Lleida, Marta.
0: Epa, Blai!
6: Estàs contenta.
24: Bon dia.
6: Què tal? Molt bon dia.
24: Bon dia.
6: Ens truques des de Lleida capital?
24: No, des d'un poble.
6: Ah, de quin, poble?
24: En Belianes. I ara me'n vaig cap a un altre poble que es diu Llorac, a la Conca de Barberà.
6: Vas a treballar?
0: Vas a treballar, eh?
24: Sí, tinc granges.
6: Oh, de què, Blai?
24: De porcs petits.
6: Ah,
24: de leixonets de 5 quilos, de 5 quilos fins a 18.
6: Vale, Déu-n'hi-do. I t'hi poses ara a les 6 o bueno, ja fa una estona que t'has llevat?
24: No, fa un rato que ens han llevat perquè fa molta calor, llavors a les 11 ja fins a la tarda hi tornem a anar.
6: Ah, vale, clar, clar. Blai, amb qui t'agradaria anar al teatre, tu?
24: A la meva dona.
6: Oh, una cita. Cita a Barcelona. Sí, que veniu molt, o no? Sí. Hi ha molta gent a Lleida que em diu... Jo vaig poc allà a Barcelona, però si vaig, és per anar a Barcelona. Sí. Ai, al teatre, precisament.
24: No, al teatre i anem amb els meus fills, però bé, fotré gràcia anar-hi amb ella i llavors ja aprofitem per fer
6: cita.
24: I sopar i voltar un rato.
6: Per tant, a casa us agrada el teatre, eh? Els nens també.
24: Sí, sí, sí.
0: Molt bé, Blai. Doncs escolta, t'assignem el número 2 i a veure si l'Eloi Cordomí doncs fa màgia amb els daus i et regala aquestes entrades pel teatre a Barcelona.
24: Moltes,
0: Blai,
24: moltes gràcies i bon dia.
0: Moltes
24: bon dia.
0: Gràcies i que vagi molt bé el dia a la granja.
24: Gràcies.
0: I ara va, podem gràcies. Saludar, ens anem fins a Sabadell.
6: Molt bé.
0: I saludem al Juan Francisco. Bon dia.
2: Hola, bon dia, matiners, què tal?
0: Com estàs?
2: Pues mira, estic caminant, estic fent la ruta del colesterol, sabeu que és molt famosa, i surto a caminar abans de començar a treballar.
0: Ostres, a quina hora t'hi has posat a caminar?
2: Pues a les 5 del matí.
0: Encara arribaràs aquí, a Catalunya Ràdio, eh?
6: Home, si
2: no. Són 8 quilòmetres, i després a les 8 començo a treballar, o sigui que he d'anar ràpid.
0: Has d'anar ràpid. Escolta, qui t'agradaria anar al teatre?
2: Doncs és diumenge la meva dona. Lo que passa que estic mirant i diumenge obre el Corte Inglés, perquè n'hi ha rebaixes, ella treballa al Corte Inglés.
0: Vale.
2: I dic, hòstia, Houston, tiene un problema. Però bueno, a la meva filla, que té 22 anys, a la meva filla. Si no,
0: ah,
2: anirà
0: a la meva filla. Això està molt bé. Si una escapada amb pare-filla sempre és molt divertida.
2: Correcte.
0: Doncs sí. Tens el número 3. Que vagi molt bé aquesta caminada i ara us diem alguna cosa.
2: Vinga, una abraçada. Gràcies.
0: Gràcies.
2: Adéu.
0: I ara també podem saludar el Pol de Sant Feliu de Guíxols. Pol, bon dia.
3: Bon dia, matiners.
0: Què fas despert a aquesta hora, Pol?
3: Doncs esmorzar, perquè avui tinc 3 exàmens a Girona i he de marxar molt d'hora.
0: Ui, wow. Què estudies?
3: Batxillerat i tinc uns exàmens.
0: Ostres, de què et toquen?
3: Premis extraordinaris de batxillerat.
0: Bueno, i com ho portes?
3: Bé, però
0: estàs
3: bé.
0: Nerviós? Tu ets bon estudiant, ja fas veu.
3: Sí, no, i que ja s'ha acabat, vull dir que...
0: Clar.
3: Ja no passa res. Ja
0: això
3: no
0: estàs tan tranquil, mira'l.
6: Sí, i tant.
0: Està tranquil·líssim. Fins i tot té temps, truca a la ràdio, li regalen unes entrades i treu un 10, tu.
3: Bueno, ja ho veurem, això, eh?
0: Sí.
3: Les dues coses encara estan per veure.
0: Sí. Oi, escolta'm, qui t'agradaria anar al teatre? Explica'ns-ho.
3: Doncs amb la meva mare.
0: Molt bé. M'agrada molt els plans mare...
6: Molt a favor.
0: M'agrada molt això.
6: S'han de portar les mares als teatres.
0: Doncs, Pol, tens el número 4. Ara et diem coses.
3: Perfecte.
0: Vinga, fem els exàmens.
6: Sort.
3: Gràcies.
0: Adéu.
6: Tenim més trucades o ja potser passem
0: ja
6: a...
0: Ja no tenim més trucades.
6: Saludar el nostre home del temps, Eloi Cordomí, bon dia.
4: Bon dia, què tal, com esteu?
6: Ai, molt bé, i tu?
4: He hagut d'anar canviant el dau de nombre de cares, eh? Perquè dic, va, vaig a triar un dau de dues cares.
6: Ah,
4: un de
6: clar.
4: Tres. Una altra trucada, o de
6: quatre trucades hem rebut.
0: Ens han encantat. Què, ho fem o no? Tires daus?
4: Sí.
0: Ui, sí, perquè estem sense temps. Vinga, tira daus, vinga.
4: Doncs vinga, ha sortit el número 3.
0: El número 3, que és el Juan Francisco de Sabadell.
6: Mira, estarà content, que està caminant. I ja està, fantàstic.
0: N'hi ha un altre, eh?
6: Ah, són dues dobles, no?
0: Sí,
6: n'hi ha un altre. Eloi, torna a tirar el número ràpid.
4: El 2.
0: El Blai de Lleida. Molt bé,
6: així ens agrada.
0: Visca Lleida. Pues ja està, estupendo. La gent estarà contentíssima per anar aquest diumenge al teatre.
6: Eloi, farà calor avui?
0: Sí, això, ja tirem.
4: Avui sí, no sé avui farà si calor, però ja...
0: Tira.
4: No, simplement avui farà calor, però ja desapareix l'episodi d'una calor, així que la calor serà una mica més moderada. A Lleida arribaran els 38 graus, a la resta entre 34 i 38 a l'interior i a la costa 30-32. I ara dos dies sense tempestes, tres dies concretament,
0: sí.
4: I a partir de diumenge tornaran els ruixats de tarda al Pirineu, al nord del Pirineu, però vaja, venen dies molt tranquils.
0: Gràcies, Eloi, us deixem ara amb el Matí de Catalunya Ràdio.
6: Adéu.
5: Les 6 en punt. Comença... Els experts! Tothom amunt! Amb Roger Saró, Sergi Vives i Laia Vidal. AICAT.

0: Cèsaro.
1: Oients, us grateu? Expliqueu-nos-ho.
0: Sergi Vives.
2: Aprofitaré l'actuació que s'està...
0: Laia Vidal.
3: Participar d'aquesta nova festa, però puta merda, diguéssim.
0: Sergi Ruiz.
4: M'agrada la rumba. I...
0: Laura Grau.
5: Ni descanses ni està ben pagat.
0: I el control tècnic, Mariví Pérez. Cada dia de 6 a 10 del matí, a ICAT.

0: de teatre musical. El que sentiu és Després de nosaltres, un musical de nova creació que s'estrenarà al Festival Grec i que explora què passa amb l'amor quan la relació s'acaba. La música és de Miquel Tejada i dirigeix Jumon R. Protagonitzen Júlia Jové i Xavi Navarro i el podreu veure a l'Espai Texas a finals del mes de juliol en aquest Grec 2026. És un musical que s'inspira lliurement en Trio amb mi bemoll. Aquesta era l'única obra de teatre que va escriure mai el cineasta Eric Rohmer, tot i que en té una pel·lícula, també, si la busqueu, està filmint. Però en aquest muntatge, la Júlia Jové és la protagonista i explica com sobreviure al desamor quan encara hi ha aquest vincle entre les dues persones que abans eren parella.
1: Sobre la idea de fer una adaptació o una inspirar-nos, no?, en el Trio mi bemoll de Rohmer, no? I aleshores que parlava d'una exparella, no?, i d'aquestes visites que ella li feia a ell i de com, no?, miraven de poder subsistir, no sé, o de sobreviure a aquesta sensació de ser ex d'algú, no?

0: té l'epicentre al País Valencià, però naturalment com a comunitat lingüística doncs ho trobo interessant tot el que expliquen. I per exemple, com us deia, l'últim post doncs és de l'Aina Posada, l'Ània Posada, perdoneu, sabeu que ella fa continguts de llibres, sobretot de literatura, doncs en aquest cas ella ha publicat amb el mut.zip, però l'anterior, per exemple, és un post en complementat, diguéssim, o que també el fa la Júlia Ginés Sardà, que ella és nutricionista i ens proposa, per exemple, tres opcions refrescants i saludables per portar millor la calor d'aquests dies. Si voleu, sentim-la perquè veieu, per exemple, què s'hi pot trobar.
1: Pareix que la caloria ha arribat per a quedar-se. I així et deixo tres idees de gelats i postres fresquetes superfàcils de preparar a casa. Per a la primera, necessitem meló d'Alger, suc de mitja llima i unes fulles de menta. El primer que has de fer és congelar el meló durant unes 24
0: hores. Bueno, ja ho veieu, eh? Quin cas són les receptes? Però, per exemple, tenim, doncs, des de... Moltes vegades també fan ressò de notícies d'àmbit potser més local, d'àmbit més general, reivindicacions... Per exemple, també m'agrada molt un que és en Ferran. Jo m'encanta, és un arqueòleg que en aquest cas parla de com el tema queer era a l'antiga Grècia, que a vegades tenim unes idees preconcebudes que es veu que no s'acaben d'ajustar a la realitat.
2: L'homosexualitat a la Grècia clàssica estava molt millor vista que avui en dia. Totes hem escoltat això o tenim aquesta visió al cap, veritat? Doncs deixa'm dir-te que és fals. Vull tornar a desenterrar el meu títol d'arqueologia i et parlo d'història i gènere. Per a començar, heterosexualitat i homosexualitat són termes relativament recents, com del segle XIX, més o menys, que sorgeixen per a posar-hi...
0: Clar, llavors ens va bé per descobrir aquests creadors de continguts que potser d'una altra manera no hi hauríem arribat, i aquí a través del mut.zip ens van descobrint, però ja us dic, n'hi ha moltíssims, eh? També es fan ressò doncs, de polèmiques que hi ha hagut en algun lloc, o de, jo què sé, agendes d'activitats interessants, de coses... De... És que, a més, els temes més variats, per això és una revista, diguéssim, no? Perquè fa com de paraigua de diferents creadors de continguts que et van aportant temes interessants i, sobretot, en certa manera, doncs, d'actualitat. Els trobareu al mut.zip. Només té 3.000 seguidors, eh? Jo trobo que no hauria
3: de
0: tenir...
3: Doncs engreixar aquest compte.
0: Sí.
4: Reconec que penso en mi més del que jo voldria, però els matins en el lloguer, perquè sóc més mon pare cada dia.

0: Una plaga de mosques omple els carrers d'aquest municipi de la comarca de la Selva des de fa una setmana. L'Ajuntament ha obert un expedient administratiu a l'empresa de reciclatge de plàstics, d'on, suposadament, en surt el focus. L'alcalde, Nil Papiol, detalla que van començar a notar l'augment de mosques al cap de setmana anterior i va començar la investigació.
1: Es va acabar veient doncs, que presumptament la infestació venia d'una empresa del polígon industrial i s'ha obert un expedient a l'empresa per mirar d'esbrinar què és el que ha passat aquí.
0: És que els plàstics no porten res de bo.
2: No porten res de bo.
0: Papiol especifica com s'està treballant per acabar amb aquesta plaga.
1: El que els experts recomanen és que s'ha d'eliminar el focus.

0: focus d'infestació i de proliferació, i per tant l'empresa el que ha fet aquests últims dies i avui segueix fent-ho és eliminar, retirar tots aquests palets contaminats.
1: Són mosques comunes, però com diu la Laia, n'hi ha tantes que alguns negocis com ara bars i restaurants han hagut de tancar. A més s'han instal·lat trampes de feromones en diversos punts del municipi.
2: Els experts, cada dia de 6 a 10 del matí, a ICAT.

0: fet, doncs, s'ha explicat moltes històries compartides al voltant de les flames. També hi ha ballat, també s'ha alimentat i s'ha escalfat gràcies a aquest foc. Però una mica la pregunta és en quin moment se li ha dotat d'aquesta màgia, d'aquest misticisme i sobretot per què ens captiva tant. Doncs mireu, als inicis de la humanitat és normal que el foc gaudís d'una veneració gairebé mística, per això que dèiem, perquè garantia la supervivència, perquè per això podia adoptar una mica l'estatus de divinitat, perquè és el que ens feia doncs, viure o morir directament, ens protegia dels depredadors i per tant al llarg dels mil·lennis es va anar convertint doncs, també en font de mitologia. Se li va acabar atorgant el poder d'allunyar els mals esperits i una mica en la idea de que s'hi congreguen al voltant doncs, la gent per cremar allò dolent per poder reneixer de les cendres, de les flames, i per tant doncs, la idea aquesta de renovació.
1: No?
0: Exacte, de renovació. Però els estudis psicològics coincideixen en dir que mirar el foc ens provoca un efecte relaxant comparable al de la meditació. És a dir, ens transmet calma, ens genera una sensació de fascinació que a vegades és com difícil de descriure. Analitzem-ho. És a dir, el moviment de les flames no és previsible, és a dir, és sorprenent. I això ens estimula els sentits, però ho fa d'una manera prou subtil com perquè no ens sobrecarregui. I, per tant, ens dona aquest estat de calma profunda. I això, barrejat amb el so del crepitar de la llenya, agafa un ambient que és aquest de calma i tranquil·litat. Perquè observar el foc ens dona aquesta concentració que permet descansar la ment, tu estàs com fixat en allò i pots posar una mica la ment bastant en blanc.
1: Sí,
0: és aquesta idea.
1: Un punt hipnòtic.
0: Ah, exacte. I és una mica semblant al que passa quan contemplem les onades del mar o els núvols del cel, que hi ha un cert moviment, però no prou atabalador com perquè estiguis pertorbat.
1: Sí.
0: Però és només això, però és que també resulta que l'efecte hipnòtic del foc podria tenir molt a veure amb aquesta història de la humanitat. És a dir, el que no tenen els núvols o el que no té el mar. La presència del foc activaria en el nostre cervell respostes fisiològiques que ens connecten amb la seguretat, amb aquesta supervivència que us deia al principi, alhora que afavoreix aquesta relaxació que parlàvem. És a dir, és una associació que ha quedat gravada al llarg de milers d'anys al nostre cervell, que ens recorda que el foc ens assegura la supervivència i ens protegeix, més enllà d'aquesta tranquil·litat i calma. I són aquests dos factors, la calma i la tranquil·litat, i per l'altre cantó, aquest record de la supervivència que ens manté enganxats al foc. Les històries

0: fa molt poc que ha entrat al Festival de Portaferrada, Cultura Jove, i per tant la Rigoberta hi anirà i jo intentaré també acostar-m'hi. Llavors, en un entorn preciós com és Sant Feliu de Guíxols, tenim aquest festival en el que venen artistes de tot tipus, com per exemple Mònica Naranjo, Solea Morente, Rigoberta Bandini, Maria Jaume, Tina Gorina, Orquestra Europa Galante, Tarta Relena i moltíssims més noms. Llavors, aquest festival es fa durant tot el juliol i l'agost i teniu temps per decidir què voleu anar. És una fantasia, jo diria, perquè hi ha un, com diguéssim, un lloc on es fan espectacles que està a primera línia de mar. Jo he pensat, per favor, què és això d'anar a un concert allà íntim, amb les llumetes. M'imagino segur aquella cosa bucòlica de l'estiu, de dir no porto gairebé roba i estic allà al dint del dia.
1: Bucòlic vol dir rural, però...
0: Ah, doncs mira, sí. també és rural.
1: Rural de costa, sí.
0: Doncs mira, també, per exemple, hi ha un concert que em crida molt l'atenció, que és el del David Bisbal, l'Ernest Prana i la Mariona Escoda, i... Per exemple, perquè veieu un exemple dels descomptes que fa Cultura Jove, passem de 66 a 20 euros.
2: Renoi!
0: Jo diria, aprofiteu l'oportunitat i feu un pla d'aquests de passar el dia i marxar fora. I a part, com que es fa durant molts dies, podeu triar. Que un dia treballeu, podreu anar-hi al següent, no patiu. N'hi ha gairebé cada dia.
2: Que xulo.
0: Hi ha escenaris de més petit format, gran, o sigui que també és per tot tipus de persones i tot tipus d'estil de música. Així que doneu un cop d'ull que a través de Cultura Jove hi ha entrades a la venda.
1: Ara un festi que sempre m'ha cridat l'atenció pel seu nom. La Schubertíada. Deu el seu nom a Schubert?
0: Així és, en deu el nom al compositor Franz Schubert i també, però en aquest festival es permet descobrir d'altres autors afins per l'època i l'actitud artística. En aquest festival que es diu Schubertíada s'aposta per la cançó poètica i la música de cambra i també hi ha una aposta molt ferma pel talent jove. Llavors, hi ha noms internacionals com per exemple Matilda Sterby i Mati Hirvonen, Erika Baikov i Roman Borisov, però també tenim noms d'aquí que fan propostes que a mi em semblen molt interessants, com per exemple la Mireia Tarragoyan, Wolfram Rieger, que fan música de Montpou, Debussy, Toldrà, Poulenc i Schoenberg. Llavors, per exemple, fan una cosa que és La rosa als llavis, que es va composar per Toldrà el 1936 a partir del llibre de poemes exactament, i llavors també fan El combat del somni, que va ser compost entre el 1942 i el 1951 per Montpou, a partir de poemes del seu amic Josep Janés. Llavors, són dues maneres d'apropar-nos a la música des d'un altre prisma que jo crec que pot ser molt interessant. I, per exemple, també com a propostes locals, tenim en Bernat Prat i la Maria Florera, la Noemi Funes, la Maria Enra, Llom, Blai Bosser i l'Oriol Prat, que fan un sextet per dos violins, dues violes i dos violoncels, i era una composició que va ser prohibida durant el nazisme, i llavors també crec que hi ha propostes molt diferents entre elles al voltant d'una època molt concreta. I on es fa això? Doncs es fa la canònica de Santa Maria de Vilabertran, i també hi ha moltíssimes dates, o sigui que el mateix que amb el Festival de Portaferrada, doneu un cop d'ull perquè si no hi podeu anar un dia, hi podreu anar una altra, i com sempre també entrades per Cultura Jove.
1: I ara sí que entrem de pet al teatre perquè ha sortit la programació del Teatre Lliure de la nova temporada i vaig fer una bona repassada. Què destacaries tu?
0: A mi, per exemple, tinc moltes ganes de la senyoreta Júlia.
1: El nou espectacle de la Ludwig van en format companyia de teatre que tenen la companyia del seu col·lectiu Pedant, crec que està al Teatre Lliure.
0: No, fan, al Lliure fan una gira, la Ludwig van, però a la Beckett fan el...
1: Residència.
0: Sí, fan l'obra de teatre, però els podrem veure també al Lliure. Cap allà anem. Hi ha moltíssimes propostes, perquè aquest any fa 50 anys del Lliure, llavors han preparat tot d'activitats especials al voltant d'això. També hi ha gent que van ser, per exemple, els impulsors del Lliure, com per exemple la Montse Alcanyís, que en aquest cas ha protagonitzat un espectacle i s'ha intentat fer com una mena de recull d'aquelles persones que han passat pel Lliure per retre homenatge a aquest gran teatre que ha portat tantes coses bones a la ciutat i que a mi m'encanta. Llavors jo us recomano que hi feu un cop d'ull i que comenceu a agafar les vostres entrades, perquè volen, hi ha propostes realment molt interessants, també hi ha propostes locals, internacionals, bé, Rimini Protocol, per si algú els coneix, vull dir que és una oferta molt diversa que recomano que feu un cop d'ull.
2: Que guai!

0: avui és una mica de nostàlgia, al final és això, no? Faig el que em dóna la gana en aquesta secció.
1: Sembla meravellós.
0: Clar. I jo he buscat quin era el primer Caribe Mix que va existir de la història, perquè jo recordo els dels 2000, jo tenia 5, 6, 7, 8 anys, vull dir que tampoc et pensis, la meva memòria el que dona de si,
1: jo
0: però penso...
1: Jo juraria que els vaig comprar tots.
0: És que sí, és que va ser un furor, jo a casa meva també hi eren tots, ja t'ho dic ara. Llavors, el primer, l'original, el Caribe Mix sense número, sense any i sense res, és aquest que està sonant, que és el del tiburón, i també el d'aquest tremendo temazo.
2: El venau.
0: De quin any és això?
1: 96.
0: Ah, clar,
1: 96. 96
0: tenia
1: ja. Si voleu, els més exigents de l'audiència, podeu fer una referència a Artemisa, al seu animal atàvic, una daina, és a dir, un cèrvol, és a dir, un venau.
0: Molt bé, m'agrada que vagi relacionant tot amb la mitologia grega avui.
3: Deixem dir una cosa, abans sí que hem sentit el projecte 1, que són els autèntics cantants o grup que va fer el tiburón, i ara sentim Havana Club Band, i és que... les cançons que posaven al Caribe Mix no havien de ser per les originals.
0: No, eren versions fetes per bandes, efectivament, latinoamericanes,
3: que
0: normalment.
3: Acabava, i a més, que segurament els hi reportava molt més beneficis, perquè eren bandes
0: clar,
3: que no
0: havien de pagar gaire.
3: Exacte.
0: Sí, això també ha sigut com una part de la meva investigació, que he pensat, però per què les cançons mai són de l'artista original? I és per aquest motiu. Molt bé, Sergi, gràcies.
1: També força carnavalera, no?, a banda de Sant Joanística, aquesta.
3: Sí. Bé,
0: és que ja arribava un punt que tot era música, diguem-ne, d'arrels llatines, de fet en aquest primer Caribe Mix i en el segon i en el tercer, no hi ha res espanyol, tot són versions de cançons que tenen orígens llatins, amb títols que també molt dignes de Worst Song Ever, perquè en aquest mateix àlbum, que n'hi havia dos, o sigui, eren un doble disc d'aquests de dues cares, o de dos discos, hi havia títols com Chupacabras, La Chica Sexy, El Baile del Perrito, Rica y Apretadita, Mueve Mueve, El Meneaito, Menealo, lo del menearlo, era algo com que es anava explotant.
3: Sí, el Meneaito l'havia ballat molt, jo, aquesta. Sí.
0: Bueno, increïble. Llavors, tant el 97 com el 98 no us he posat res, perquè és exactament el mateix format, i a més no hi ha cap hit, ¿vale? Així com el 96 era El Tiburón i el Venao, aquí van arribar molt fort, 97 i 98 jo no he detectat allò que diguis, ui, això ens va canviar la història de la nostra vida a Catalunya. No va passar. Però què passa? Que el 99 va venir aquest tema.

0: més a més,
1: si voleu, els,
0: com es fa Gaudí, aquest tema?
1: Els més primmirats, pels més primmirats i exigents, aquesta cançó és Salomé, que era la fillastra d'Herodes, a qui va seduir ballant i li va concedir qualsevol desig i que li va demanar el cap tallat de Sant Joan.
2: Hola! Guau, Roger, com ho has lligat tot, ara,
1: tot està unit. No crec que pugui seguir més.
2: No, increïble, això ha sigut el remet final.
0: Per cert, Salomé, que és de Chayanne, en aquest cas, sí, cantada per una banda que es diu...
2: Banda Caliente.
0: Perfecte.
2: Totes les bandes del Caribe Mix tenen aquest tipus de noms, eh? Habana Club Band, no sé, Los Argentinos, no sé què, vull dir. Coses així. Un altre temazo que hi havia al Caribe Mix 1999, aquest.

0: molt bé, aquí Ricky Martin, versionat per gent que no sap parlar d'anglès.
1: És que... Aquesta versió te la podia tocar, per exemple, el típic cantant amb l'organillo en un hotel de la Costa Daurada.
0: Exacte, és que era la gràcia d'aquest discurs. Era la puta gràcia. Llavors, què va passar? Que el fenomen es va anar fent gran, ¿vale? I l'any 2000 van passar de 2 a 4 CDs. Per què? Perquè només el primer no els donava ja per tot. Clar, perquè va sortir...
2: Recordeu les caixes, no? Aquelles,
3: home,
2: també.
1: Gruixudíssimes.
2: És com els videojocs llargs, plan Final Fantasy VIII.
1: Saps que ahir el primer dia ja la tenies trencada per sempre.
0: Exacte. Normal que necessitin 4 discos, perquè és que aquell any va ser un no parar de hits.
1: No et queixis perquè aquesta l'has ballada.
0: Sí, és que hi ha un moment que no pots triar, saps? Quan tens el Benau aquesta, el Benau aquesta, el Benau aquesta i només van alternant, què fas? Doncs pots també cantar aquesta. Hosti, sí. Però tot això és el mateix any, perquè jo tot això ho vaig mirar quan tenia 14 anys. Que sí, que això és tot 2000. Bueno, és que jo veig la gallina
1: no veig... Tots amb els braços,
0: eh? No, sí, jo tenia 5 anys, que és l'edat perfecta per quedar-te com amb aquests records com de base, saps? Core memories, que es diu en anglès, que dius, això... No, me'n recordo millor d'això que de coses que vaig fer el 2022. No us passa, amb coses de petit?
4: Home, clar, el de petit et queda gravat a foc.
1: A més, et marca molt, això.
0: I les coreografies, ens gravaven els nostres pares ballant, totes aquestes coses. Què va passar l'any 2000 a la història del Caribe Mix? Doncs que es va decidir que Espanya formava part del Carib, i es van començar a incloure versions de cançons que s'estaven fent famoses a Espanya, com, per exemple, els nostres estimats Estopa.

0: Curaçao també forma part del Carib. I Curaçao també està al Carib.
1: Curaçao també.
0: L'aparició d'Estopa va marcar... Bueno, va ser un boom, eh?
2: Bueno, clar, fins al punt que van haver de posar-ho al Caribe Mix.
0: No,
2: i això ja va ser el principi del final, perquè, evidentment, tu estàs corrompent l'essència del Caribe, que és que no hi hagi artistes del Caribe. Per què? Perquè l'any 2001 va ser la primera edició d'Operació Triunfo.
0: Clar.
2: I van passar coses en aquest disc. Bueno, primer de tot també va ser l'aparició d'aquestes dues. Yo quiero bailar.
0: Que paraules de realities, va ser gràcies a Gran Hermano que aquestes es van fer superfamoses, perquè va ser el Gran Hermano Mix, juntament amb el Caribe Mix, que l'aparició d'aquests dos discos, bueno, va fer una bomba, que això va
2: sonar... Gran Hermano Mix, què era? Que això existia?
0: És que va haver-hi un moment que tot era
2: mix. Tot era mix.
0: Tu li deies nom, li posaves el mix darrere i au.
3: Quin era el que sortia l'invitador de l'Aznar a la portada?
0: És que a l'Aznar li van posar una bomba al seu cotxe i aleshores algú va creure molt oportú fer un bombazo mix.
2: Realment ja no poden fer xistes de res,
0: No.
2: Sí, allò sí que estava... Allò sí que feia goig, tu.
0: Sí.
2: Bueno, també per recordar que ara tu l'has de discos, et dic que el Caribe Mix al meu cap sempre és aquell fons blau de piscina.
0: Sí.
2: Que no és ni de piscina, és com del mar del Carib.
0: Totalment.
2: Per mi era una piscina, sí. Perquè jo el mar de casa meva no era tenir aquest color. També el 2001 va incloure's en aquest recopilatori Paulina Rubio.
4: Sí.
2: De manera totalment involuntària,
4: que és gravíssima.
2: Molt bé, voleu oients cantant al cotxe, que sabem que ho esteu... Alguns ho esteu gaudint i alguns ens esteu maleint els ossos, no passa res, endavant.
4: Fins i tot jo, que com que ho tens gravat a la retina, doncs cantes. Vull dir, no és el meu especial simpatia, però ho acabes cantant.
2: És com el del foc que deies abans, Laia, tu això ho relaciones amb un record.
4: Sí.
2: I encara que sigui una merda de música, tu recordes aquell moment. I l'últim hit del 2001, abans de la destrucció total del Caribe Mix l'any 2002, que ara us explicaré, va ser aquest.

0: recordo haver d'intervenir amb els meus 6 anys, intervenir el meu monitor del casal d'estiu per dir-li: si tornes a posar aquesta puta cançó, me'n vaig a casa meva. Estic de ballar la maionesa fins al cony.
1: Però, en general, tota cançó que porti coreografia incorporada hi ha mal. O sigui, deixa que cadascú balli com vulgui.
2: A més, aquesta és que era aquella que començaves a remenar com si tinguessis un pot de cola gau gegant.
1: Sí, com si la maionesa es remenés com la marmita de l'Obèrix.
0: Això sí, jo que ja explica la metàfora de maionesa, no? Vull dir, teniu ja una mica
2: una edat,
0: eh?
2: No, ja no sé, però va.
0: Perfecte. Doncs què va passar el 2002? Que van sortir tots els triomfitos de l'Operació Triunfo del 2001, es van fer famosos mundialment, van arribar a l'altra banda de l'Atlàntic i, clar, van haver d'incloure's en el Caribe Mix.
2: És a dir, va ser l'aparició d'OT el que va pertorbar la calma del Caribe Mix, eh?
0: Així és, nois. Jo tampoc ho recordava així, però vaig estar estudiant la bibliografia i efectivament és així. En aquest Caribe Mix encara es combinava això amb altres artistes que, de fet, David Civera d'on és? No és espanyol, també, David Civera?
2: Sí.
0: Bueno, què va passar? Que vam colonitzar el Caribe Mix. Això és el que va passar.
2: És de Terol, si vols, inventades.
1: Quins mals records, eh?
2: Sí, passaria tota la coreo, eh, d'aquesta. Que la detenga.
0: Hauríeu de veure Sergi Vives recordant la perfecció tots els passos i, a més, que el tio balla bé, ja ho sabeu, perquè balla amb un esbart i això ja fa vàlid per tots els balls.
2: Amb uns pantalonets beixos de campana, una camisa molt, molt, molt cenyida, massa cenyida, potser, amb el coll ben obert, bueno, una cosa molt
1: estranya. Com de surfer-ho, no, en aquell moment?
2: Una cosa molt estranya, sí. Mira, l'Albert Marín diu...
1: No m'hauria fixat en tu, també t'ho dic.
2: Albert diu: em teniu on fire, estic ballant al mig del menjador de casa meva. Gràcies, me la sé totes, gràcies per ser feliç a un pobre i trist vell. Albert, no prou vell, que et coneixem perquè has vingut a públic moltes vegades, no prou vell com per avui no anar a treballar, eh?
3: Exacte.
2: Tens edat laboral,
0: per tant... Perfecte.
1: Col i ves ballant
0: abans
1: a treballar.
0: Què va passar el 2002? Us ho explico. Més entre històries del Caribe Mix. Que va sortir un altre disc, que es deia Disco Estrella.
2: Home!
0: No sé si us en recordeu.
2: Sí,
0: i aquí se'ls va avançar per la dreta, perquè, clar, els hits dels Triomfitos arribaven més tard al Carib, que no pas es popularitzaven aquí bueno, aquí de Península, entén-me. Jo no vull dir que aquí siguem a Espanya, però ja m'enteneu. I llavors, el Disco Estrella del 2002 ja va posar aquest tema. Te quiero, quiero más que lo que tú me
2: das. Horror. Aquest era el grup de l'Àlex Casademunt. Somos dos hombres, un y un mismo destino.
3: I la Mireia.
2: Era la meva representant perquè era de Vilaseca i anava a la meva uni.
3: La Geno i en Damián, crec que hi havia en Damián.
0: Per
2: què és això?
0: Els Triomfitos comencen a colonitzar el Caribe Mix i el Disco Estrella comença a absorbir-los perquè tenen l'avantguarda d'això, sabem que triomfarà aquí, per tant anem a treure-ho abans que el Caribe Mix. Llavors, el 2003 va passar que, ja no us ho poso perquè va quedar tot així com tot totalment eclipsat per gent d'Operación Triunfo, la Beta Maldime, Santa Lucía, l'Helena Gadel... O sigui, OT es va apoderar del Caribe Mix. Jo, si hagués sigut llatinoamericana, hagués fet la revolució i hagués dit: me la soplen aquests espanyols a mi, vull dir, torneu-me a portar King Africa, que potser va ser dels únics fixos que a cada Caribe Mix traia un tema nou. Tots els discos tenen una cançó
1: de King Africa. Ja li canviat la lletra de l'anterior,
2: eh? Ens conquereixen, ens expolien i a sobre ens treuen el Caribe Mix.
0: El mal que s'ha fet a aquests països no té nom. Sort que el 2004, i ja per anar acabant perquè després ja va venir la cadència.
2: És tardíssim, l'última.
0: Els dos hits del 2004 que per mi van ser la Revifalla.

0: Uf, aquella trucada. Qué tòxica.
1: Era un politono, eh? A més a més. Bueno, si al principi de tot tu dius la trucada que li diu...
0: Sí, sí.
1: No sé què li diu, però coses de violència de gènere, bàsicament.
0: Totalment. Deixa teu nòvio i jo estaré aquí tota l'estona esperant.
1: No, no, boníssima worst song ever. Sí, sí. I ja està, ja per rematar. Los gusanitos. Vinga.

0: els experts. Cada dia de 6 a 10 del matí a ICAT.
1: Ara anem de pubs, Laia.
2: Anem de pubs perquè la majoria de locals musicals de Lleida han fet un pas endavant per promoure l'ús del català en l'oci nocturn de la ciutat. És una iniciativa pionera a Catalunya que les sales de festa han acordat amb Òmnium Cultural per programar més música en català i reforçar-ne l'ús en l'atenció als clients.
3: Bravo, molt bé.
2: Pausa per celebrar-ho. Paraules com vespreig en lloc de tardeo o combinat per dir que volem un cubata, doncs són alguns dels canvis de vocabulari que volen incorporar gairebé una vintena de sales de festa lleidatanes per fomentar el català als espais d'oci nocturn, a més de punxar més música en català o fer també les comunicacions en la nostra llengua.
3: Però, per exemple, algú que ho demani malament no se li servirà?
2: No estem aquí encara, per desgràcia. Però sí que és veritat que a vegades és tan tonto com que quan està posat en una llengua tu demanes. Vull dir que s'ha de facilitar, saps?
3: Sí.
2: Perquè molta gent que cau cap un cantó cap a l'altre te'n faries creus de consciència lingüística zero, però si està posat, doncs mira, jo segueixo la veta una mica. És el primer cop que tantes sales de festa s'uneixen perquè el català pugui sonar també a la pista i a la barra. Així els locals d'oci nocturn es comprometen a utilitzar el català com a llengua habitual en la publicitat i en les comunicacions, a promoure l'ús en els seus espais i a incorporar música en català en la seva activitat habitual. Dolors Pifarré és la presidenta d'Òmnium a Lleida.
4: Lleida ha de ser un referent, hem de fer de model per les altres ciutats i pobles catalans, és a dir, és com un compromís que crec que ningú mai s'ha plantejat. Potser, no?, la nit és una cosa que sembla que no tingui tant a veure, perquè normalment doncs et preocupes per l'escola, que és importantíssim, però per què no la nit? Per què no fer doncs que la socialització de joves i no tan joves, doncs a la pista, a la barra, als concerts, a les converses, és a dir, a tota la cultura nocturna, per què no posar el català allí també?
2: Clar que sí, és essencial. Mireu, locals com el Biloba, la Manolita, la Nui, el Traganitz o la Boat, fins a un total de 18 han signat amb Òmnium l'acord d'adhesió a la campanya Que soni el català. Toni Revés, del Cafè del Teatre, assegura que hi ha locals que no parteixen de zero, perquè però que tota la campanya, perdoneu, per promoure el català a l'oci nocturn és benvinguda.
5: Tot i que s'estigui fent, van bé per prendre consciència d'on som, prendre consciència de com està la llengua, i que si no ens esforcem tots en la defensa de la nostra llengua, doncs estem veient que les estadístiques diuen que l'ús s'està perdent i penso que és important fer aquestes campanyes precisament per això.
2: Clar que sí. Òmnium Cultural es compromet a ensenyar el català al personal que treballa en aquests locals, a facilitar la cartelleria i material per promoure'n l'ús i difondre la campanya. A més, es vol fer una festa anual destinada a la promoció de la llengua. Considero que

0: hem jugat una mica a la peli El dia de la marmota, en què cada dia el senyor posava la ràdio a la mateixa hora i sonava el mateix. I mola, Laia, perquè ens has creat aquesta mena de sensació ambiental.
1: Segueix la canícula, i com que segueix la canícula, crec que és important parlar de manera crítica de com afrontem aquestes situacions d'altes temperatures fora de lo normal, però cada vegada l'hora més normal, per desgràcia, no? Efectivament, són els dies de l'any en què els aires acondicionats més xusquen, perquè és una realitat. Hi ha habitatges que sense climatització, doncs hi hauria un alt risc, fins i tot per la vida humana. Però hem vingut a parlar avui que aquests aparells, doncs, també són una mica problemàtics i hem de veure, com els hem de gestionar. Perquè si aquests dispositius, els aparells d'aire condicionat, compleixen una funció clau per combatre les onades de calor, però el seu ús és contaminant, això és així, i fins i tot pot resultar contraproduent, i ara us explicaré per què. És que els aparells d'aire condicionat contribueixen a l'acumulació de la calor a l'atmosfera. És senzill d'imaginar, potser us hi trobeu. En un edifici de pisos, tothom posa el seu aparell d'aire condicionat, a més ho han de fer a l'exterior, i si ho fan en un lloc on estan tots junts, doncs això encara és més extrem. Es reforça la idea d'illa de calor a l'edifici, perquè tots aquests aires acondicionats, aquests aparells, desprenen aquest aire humit i calent alhora, i per tant això escalfa aquell carrer, escalfa aquell nucli urbà en general, i per tant això fa que els aparells d'aire condicionat que requereixen els edificis encara requereixin més esforç per refredar l'ambient, que alhora és més caldejat, i per tant és un peix que es mossega la cua, per no parlar del soroll que generen i de tot aquest aire humit que, si a vegades passeu per l'exterior d'una botiga o d'un lloc on tenen l'aparell d'aire condicionat a fora, és terrible, no? Aleshores, és interessant sospesar també quina és la font d'energia amb què abastim aquests aparells d'aire condicionat. Són plaques solars o és corrent de la xarxa? Perquè si és corrent de la xarxa, segurament, a part que estem afegint pressió al sistema, és bastant probable que aquella energia provingui d'una font no renovable i, per tant, més gasos d'efecte hivernacle a l'atmosfera. Davant d'això, una mica els experts, és un problema de mala solució, però sí que és veritat que els experts aconsellen, doncs, pensar en la climatització en una manera més genèrica a l'hora també de construir els habitatges i alhora també, doncs, de muntar les ciutats. En un urbanisme que minimitzi aquestes illes de calor, el que dèiem una mica ahir també, en pensar en les ombres a partir de vegetació, en refugis climàtics a l'abast de tothom, perquè, mira, una dada. Sabeu quin percentatge de piscines de l'estat espanyol són privades?
0: Espero que cap, però...
1: El 90% de piscines d'estat espanyol són privades.
0: Molta aigua.
1: És a dir, no estem parlant de llocs d'abastir la gent, que siguin públics, per refrescar-se. Si ahir parlàvem de parcs infantils, ens podem fixar també en les places en general, cimentades, sense arbres, sense toldos... I què passa? Doncs que hi ha carrers plens de cotxes aparcats a banda i banda, que també amb el metall acumulen tota l'escalfor i després la van alliberant, i circulació intensa, cosa que, doncs, no para també de fer augmentar la temperatura.
0: Hi ha gent que es queixa que has dit toldo, eh? O sigui...
1: Perdó, això m'has dit tan dalt. Sigui com sigui, podem aïllar molt bé els edificis i aconseguir que mantinguin la temperatura a les hores de més calor, però de poc serveix perquè haurem d'obrir finestres quan la nit refresca, però què passa? En un nucli urbà que s'ha fet aquesta illa de calor tan forta, obrir a la nit no ens serveix de res, perquè obrim i no entra cap bri d'aire fresc, perquè tenim els aparells d'aire condicionat dels veïns xuscant a tota velocitat, els cotxes aparcats a les voreres que estan alliberant tota la calor que han concentrat durant el dia, i aquest efecte illa de calor tan potent fa que no puguem ni obrir per ventilar els vespres. Per tant, tot el tema de la ventilació creuada i tot el tema de pensar els edificis de manera que no requerissin d'aquest aparell d'aire condicionat queda, doncs, fracassat. S'ha de pensar en global, s'ha de pensar tant en l'urbanisme de les ciutats com en els edificis en ells mateixos, però sí que s'ha d'abordar d'alguna manera, perquè és evident que la solució d'aires i aires i aires i aires no ens està resolent el problema. És un peix que es mossega la cua i fa més gros el problema.

0: Notícies en xarxa, edició matí. Amb Elena Puigdueta.
1: Bon dia. Pedro Sánchez nega cap vinculació amb els casos de corrupció que afecten el PSOE. En la seva compareixença al Congrés, el president del govern espanyol s'ha tornat a aferrar a la legislatura i ha acusat la dreta i l'extrema dreta de voler crear un clima de desconfiança amb acusacions infundades per fer-lo caure. Unes explicacions que només han servit per encendre més les crítiques de l'oposició i dels grups que donen suport a la investidura. Lluny de plantejar cap moció de censura, el PP torna a exigir la convocatòria de l'acció mentre que Junts ha demanat a Sánchez que apliqui la via Starmer del Regne Unit i faci un pas al costat. Així encapçalem el Notícies en xarxa d'aquest dijous 25 de juny i al punt de les 7 del matí repassem més titulars. Almenys 32 persones han mort i unes 700 han resultat ferides a Veneçuela a causa de dos terratrèmols, un d'ells de magnitud 7,5 que ha sacsejat la ciutat de Carabobo, a un centenar de quilòmetres de Caracas. Els equips d'emergències treballen en el rescat de persones atrapades entre la runa de les desenes d'edificis ensorrats. L'incendi forestal de Sant Quirze de Safaja, al Moianès, ja està estabilitzat i els bombers han treballat durant la nit remullant la zona per arribar a la fase de control. Amb les flames ja estabilitzades, s'ha aixecat el confinament del càmping i el restaurant propers, així com del nucli urbà i els habitatges de l'entorn. El Ministeri d'Educació ha plantejat als sindicats un document que preveu abaixar les ràtios a la meitat a les escoles bressol i a 30 alumnes al batxillerat. La proposta s'aprovarà per decret llei, segons ha informat el Ministeri, i no haurà de sotmetre's a votació al Congrés. El Barça ha dit adéu al títol de la Lliga ACB amb la tercera derrota consecutiva contra el València. La superioritat dels de Pedro Martínez s'ha acabat transformant en una pallissa per 84-108. Els blaugranes tanquen la tercera temporada seguida sense cap dels títols importants en el comiat de Xavi Pascual, Satoranski, Vesely, La Provítola i Billy Hernán Gómez. 6 castells de gamma extra donen el tret de sortida a la temporada castellera en la millor diada de la història de Sant Joan. La plaça del Blat de Valls va viure un intens frec a frec entre la vella i la jove Xiquets de Valls, que va culminar amb les dues colles descarregant un 4-9 net. Passen 3 minuts de les 7 del matí. És temps per circular a aquesta hora, per veure com se circula a aquesta hora per la xarxa viària catalana. Ho fem en connexió amb el RAC i amb en Ferran Aràndiga. Bon dia, Ferran.
2: Bon dia, doncs. Comencem la jornada d'avui dijous amb retencions habituals, sobretot als voltants i accessos de Barcelona, però també destacant dues avaries. La primera ha estat a la AP7, entre l'altura, bueno, a l'altura del Papiol, podríem dir, que deixa hores d'ara fins a 6,5 km de cues en sentit sud, on es talla un carril de circulació i que arriba ja aquestes afectacions fins a Sant Cugat del Vallès. L'altra avaria ha estat a la B20, a la ronda de dalt, que en sentit sud doncs també deixa 3 km d'aturades cap al Nus del Llobregat, on també es talla un carril de circulació. Per altra banda, també tenim congestió al nord de la Trinitat, que de retruc doncs també afecta en sentit sud a la ronda litoral, amb cues des de Sant Adrià del Besòs fins a la Barceloneta. Al Vallès també trobem retencions per la C58, molt puntuals però intermitents, des de Sant Quirze en direcció Barcelona. També al Llobregat doncs ja trobem lentitud per la B23 i la A2 a l'altura de Sant Feliu de Llobregat i Sant Vicenç dels Horts en direcció Barcelona. De moment, això és tot des del RAC. Paciència i bon dia.
1: I en matèria de transport públic, des d'aquest matí es troben tallades per obres les línies 9 i 10 del metro de Barcelona entre la Sagrera i 11 de setembre. El tall durarà pràcticament tot l'estiu, fins al 30 d'agost. I pel que fa al temps, és cosa de Lluís Miquel Pérez. Molt bon dia, Lluís Miquel.
3: Bon dia, tornem a encetar la jornada amb una temperatura ben elevada i sobretot avui ha pujat una mica més la humitat que no pas dies enrere. Per tant, despertem amb una mica més de xafogó també. Ara bé, al llarg d'aquest matí amb pocs núvols, alguns que estan enganxats a la costa, sobretot cap al delta de l'Ebre, però són poc importants. Aquesta tarda, alguna nuvolada tornarà a créixer cap a l'Alt Pirineu amb algun ruixat, però bàsicament ja al vessant francès. I també hem de dir que al llarg de la tarda i del vespre arribaran núvols per les comarques de Tarragona i de Ponent que acabaran deixant alguna gotellada dispersa i, sobretot, ventades més intenses. Compte amb aquestes ventades seques i la temperatura que avui no té ganes de fluixar. Fregarem els 40 graus, sobretot avui, a l'interior gironí. Per tant, allà continuarà aquesta onada de calor. N'estem pendents a la xarxa.
0: Notícies en xarxa, edició matí.
1: El president del govern espanyol, Pedro Sánchez, s'ha desvinculat dels casos de corrupció que afecten el PSOE en la seva compareixença al Congrés. Amb la recent comunicació de la sentència de 24 anys de presó per a l'exministre Ábalos pel cas de les mascaretes encara ressonant de fons, Sánchez ha insistit davant la cambra que el seu partit mai s'ha finançat de manera irregular. Enmig del setge i les crítiques de l'oposició, ha titllat d'infundades totes les acusacions que afecten també la seva família i ho ha atribuït als intents de la dreta i l'extrema dreta de crear un clima general de desconfiança per asfixiar la legislatura.
4: Detrás de este cúmulo de titulares, de filtraciones, de especulaciones, hay tres cuestiones distintas. Tres cuestiones de naturaleza y de escala diferentes, que, por cierto, determinados actores políticos y mediáticos están tratando de mezclar, para equiparar y con ello confundir a la gente, crear una sensación de corrupción generalizada que, ya les digo, señorías, no existe. Señorías, jamás conocí ni hubiera tolerado ninguna de estas prácticas. Es verdad. Es más, digo lo siguiente, señorías. Yo no hago lo que otros sí me hicieron a mí, sí hicieron a mi familia y sí hicieron a decenas de cargos políticos cuando gobernaba el Partido Popular.
1: A tot plegat, el president del Partit Popular i cap de l'oposició, Alberto Núñez Feijóo, ha acusat Sánchez de ser el nexe polític corruptor del govern i li ha tornat a exigir que convoqui eleccions. Al seu parer, si el president del govern espanyol no ha dimitit encara, és perquè no té dignitat.
5: Lo único que se espera de usted en estas Cortes es que las disuelva. Disuelva usted las Cortes y vayamos a votar. Señorías, nada de lo que hemos escuchado ha cambiado la realidad. Así que me temo que con su mitin de hoy ha decepcionado a casi todos. ¿Qué hace todavía ahí en el escaño de presidente del gobierno? Este es el verdadero debate de hoy, no su propaganda, ni sus excusas, ni su victimismo. El debate es si España puede seguir en manos de un gobierno corrupto.
1: El debat al Congrés ha evidenciat amb més contundència la fragilitat que envolta la legislatura. Els grups que la sostenen han airejat sense embuts la pèrdua de confiança en el president i en el PSOE. En aquest sentit, la portaveu de Junts, Míriam Nogueras, ha reclamat a Sánchez que apliqui la via Starmer del Regne Unit i faci un pas al costat. Mentrestant, el líder d'Esquerra Republicana, Gabriel Rufián, que deixi de banda l'estratègia del i tu més i es pregunti seriosament si té neta la casa.
6: La via que proposem nosaltres és una via que s'ha executat aquesta mateixa setmana al Regne Unit. I la reacció normal d'algú al que li diuen que és un dels grans culpables o responsables de la situació de bloqueig actual és resistir-se, que és exactament el que ha fet vostè avui. Adonar-se que apartar-se és una solució, senyor Sánchez, requereix madurar-ho.
7: Usted lo sabía. Ustedes tienen pecado. Yo negocié durante semanas con José Luis Ábalos la primera investidura del presidente Sánchez. Su palabra era la palabra de Dios y Dios era Pedro Sánchez. Así que menos caritas, ¿eh? Y no me cuenten milongas.
1: El mateix dia, Begoña Gómez, la dona del president espanyol Pedro Sánchez, entregava aquest dimecres el seu passaport al jutge que està instruint el seu cas, Juan Carlos Peinado. Un lliurament de passaport que es fa en compliment de les mesures cautelars que li va imposar Peinado dissabte passat quan va decidir obrir judici oral contra ella pels delictes de tràfic d'influències, malversació, corrupció en els negocis i apropiació indegudes. També li va ordenar comparèixer cada 15 dies al jutjat i li va prohibir sortir d'Espanya. El jutge justifica la retirada del passaport a Gómez al·legant risc de fuga. Insinua que els escoltes de la dona del president podrien col·laborar en una eventual fugida, una afirmació que va provocar, recordem-ho, que el Consell General del Poder Judicial decidís iniciar els tràmits per sancionar el jutge Peinado. De la seva banda, el Senat, on el PP té majoria absoluta, ha aprovat aquest dimarts la moció impulsada pels mateixos populars per reclamar la convocatòria d'eleccions generals anticipades. Ho ha fet, però, sense el suport de Junts, després que els populars rebutgessin una esmena dels independentistes sobre l'aplicació de la llei d'amnistia. Junts demanava incorporar al text la necessitat de fer efectiva, de manera immediata, íntegra i sense dilacions, la norma aprovada al maig del 2024 i posar fi referir a l'exili dels dirigents del procés. La negativa del PP ha evidenciat les diferències entre els dos partits, malgrat coincidir en les crítiques al govern de Pedro Sánchez i en la necessitat d'assumir responsabilitats polítiques pels casos de corrupció. L'entorn de José Luis Rodríguez Zapatero ha confirmat que estudia accions legals per la filtració de les agendes de l'expresident que formen part de la instrucció judicial contra ell. Les agendes revelen informació que no té a veure estrictament amb el cas, situades en l'àmbit polític, com per exemple viatges a Zúric en plena negociació entre el PSOE i Junts. També s'ha filtrat un nou informe de la Unitat de Delinqüència Econòmica i Fiscal dirigit a l'Audiència Nacional, en què s'acusa Rodríguez Zapatero d'haver cobrat 200.000 euros d'un grup empresarial peruà a canvi d'intercedir davant el govern de Bolívia. El text conclou que aquests fets proven que l'expresident aprofitava els seus contactes i l'ascendència pública internacional per exercir influències de caràcter il·lícit. L'entorn de Zapatero assegura que aquest fet s'emmarca en les activitats de consultoria perfectament legals. De la plana internacional, avui estem molt pendents del balanç definitiu de danys dels dos terratrèmols que han sacsejat Veneçuela aquesta matinada, quan allà eren les 6 de la tarda. El primer, de magnitud 7,2, ha tingut el seu epicentre a l'estat de Carabobo, a uns 120 quilòmetres de la capital, Caracas. El segon, que s'ha produït només 39 segons després, ha tingut una magnitud encara més gran i s'ha situat en una escala de 7,5. El sisme s'ha percebut amb intensitat a la zona, provocant danys en nombroses cases i edificis. El fet que molts veneçolans es trobessin en aquells moments a casa seva fa tema que el nombre de morts pugui ser molt elevat. El balanç més recent, per ara, és de 32 persones mortes i 700 de ferides. La presidenta de Veneçuela, Delcy Rodríguez, ha declarat l'estat d'emergència i ha ordenat el tancament de l'aeroport de Maiquetia fins a nou avís per danys estructurals.
8: Estamos en este momento declarando el estado de emergencia tal como lo contempla nuestra Constitución. Pedimos calma a nuestra población, pedimos unidad. La ciudad capital, Caracas, hubo derrumbe de edificios en distintas parroquias, rescatar vidas. Y luego, bueno, abordaremos lo que tiene que ver con la recuperación.

0: Segons agents rurals, han cremat 16 hectàrees de vegetació. Malgrat tot, es recomana no acostar-se a la zona per no entorpir les tasques dels equips d'emergència. Avui, el nombre de municipis amb un risc d'incendi molt alt se situa estable respecte dels últims dies. Segons els agents rurals, n'hi ha 130 a tot Catalunya en aquest llindar. Estan concentrats a les comarques de Lleida i a les Terres de l'Ebre. En els municipis amb un risc d'incendi molt alt, o sigui, al nivell 4 sobre 5, queden prohibides la majoria d'activitats que suposin un risc d'incendi forestal en terrenys boscosos i en la seva àrea d'influència. Parlem, per exemple, de cremar rostolls, d'utilitzar maquinària que pugui generar deflagracions o espurnes a les àrees rurals o fer servir material pirotècnic. Tot plegat quan ja ha finalitzat l'alerta per la primera onada de calor de l'estiu. Les temperatures més altes aquest dimecres s'han registrat al Segrià. A la famosa, els termòmetres s'han quedat a una dècima dels 41 graus. Destaquen també els 40,7 del Carràs. Les temperatures nocturnes més elevades han estat a Montserrat i a Barcelona amb 24,3 graus. El SEM ha atès 208 persones amb afectacions relacionades amb la calor i ha registrat 13 morts atribuïbles a les altes temperatures entre diumenge i dimarts. Al conjunt de l'Estat, el nombre de morts s'enfila fins als 108. Un jove de 17 anys ja ha estat detingut per atropellar mortalment el conductor d'un patinet a l'Horta de Lleida durant la revetlla de Sant Joan. El menor, que conduïa sense carnet, va fugir del lloc de l'accident. Està acusat d'homicidi per imprudència greu. La víctima, un home de 35 anys, va sortir projectat diversos metres. A tot això, l'operació tornada després de la revetlla s'ha tancat sense incidents destacables. Uns 240.000 vehicles han tornat aquest dimecres a l'àrea metropolitana de Barcelona, sobretot procedents de destinacions costaneres i del litoral. També els principals eixos viaris, com l'AP7, han concentrat els volums més elevats de trànsit. Durant la revetlla de Sant Joan, els bombers van rebre uns 1.400 avisos, la majoria per incendis urbans. Un d'aquests va ser per un cotxe cremat a Sant Andreu de la Barca, al Baix Llobregat, del qual se'n desconeixen les causes. La gran majoria de les actuacions, però, van ser per incendis a contenidors i de vegetació. A més, el SEM va traslladar 3 persones en estat lleu a l'hospital per l'incendi d'un habitatge a Badalona. I també, durant la revetlla de Sant Joan, el grup Fades ha denunciat una agressió homòfoba amb llançaments de gel per part d'algunes persones del públic del concert que van fer a Vilassar de Mar, al Maresme. En un comunicat a les xarxes socials, la banda explica que van decidir suspendre l'espectacle després que l'acció es reproduís fins a 3 vegades. A més, assenyalen que és la tercera vegada que els hi passa en els 10 concerts que duen de gira. La Generalitat tirarà endavant la dessaladora de la Tordera 2 a Blanes, però frena de moment la del Foix entre els termes municipals de Cubelles i Cunit, després que Brussel·les hagi rebutjat finançar-les pel seu elevat consum energètic i el fort impacte ambiental. Els dos nous equipaments formen part de la política d'aigua del govern per afrontar possibles futures sequeres al país. Però com ho llegeixen tot plegat les entitats ecologistes? El govern de Salvador Illa defensa que el camí passa per noves infraestructures i per la regeneració massiva. Aigua és vida, en canvi, fa temps que alerta dels límits d'aquestes apostes. Per això aquest matí ens acompanya la seva portaveu, Aura Vidal, que també ho és d'Enginyeria Sense Fronteres. Bon dia, senyora Vidal, i gràcies per atendre'ns.
1: Bon dia.
0: Ho deia ara, Brussel·les ha rebutjat finançar Tordera 2 i Foix perquè no les considera sostenibles ni energèticament ni ambientalment. Aquesta decisió està qüestionant el model d'aigua que Catalunya ha impulsat fins ara?
1: Bon dia. Pues, efectivament, nosaltres no ens oposem directament a aquest tipus d'infraestructures de producció d'aigua, com les dessalinitzadores, però sí que volem alertar d'aquest model que planteja el govern del Salvador Illa i dels seus riscos. I també que cal, que és una mica el que ve a dir Europa, que cal prendre en primera instància unes mesures abans de recórrer a grans infraestructures com la dessalinització, perquè, com sabem i com ja ha dit Brussel·les, tenen uns grans costos energètics, en primer lloc, que al final doncs, ens porten a generar més CO2 i a contribuir més al canvi climàtic. Recordem que a l'agost

0: del 2022, en plena sequera, quan les desalinitzadores actuals estaven funcionant al 100%, eren el segon consumidor elèctric del país, després de Renfe, ¿vale? per entendre la magnitud de consums. Després, un altre dels temes que ens preocupa especialment als moviments socials i ambientals és l'encariment del preu de l'aigua que comporten. Són grans infraestructures amb consums energètics, ja sabem a més que estem en un moment on els preus de l'energia no són estables. Llavors, això pot comprometre el preu de l'aigua perquè, bueno, té un cost gairebé 10 vegades més elevat que l'aigua del riu Ter.
1: Aura Vidal, en paral·lel a les desaladores, el govern Illa aposta també fort per la regeneració massiva. Dèiem no fa gaires dies que Barcelona començarà a veure ben aviat aigua del Besòs i per primera vegada. Com valoreu aquesta aposta? És sostenible?
0: Una mica de la mateixa manera. Aviam, hem d'entendre que a Catalunya estem... És a dir, venim d'una sequera meteorològica molt forta. Les prediccions ens diuen que amb el canvi climàtic cada cop n'hi hauran més i més freqüents. Llavors, diversificar les fonts d'aigua no és negatiu, és necessari pensar en mesures de regeneració i de desalinització, però crec que és important en primera instància pensar quin model de país volem i gestionar l'aigua que tenim, sobretot gestionar la demanda i l'aigua que tenim actualment. Això per nosaltres és essencial, i aquí, que és el que venia a dir Europa una mica, hi ha molta feina a fer abans de recórrer a grans infraestructures amb grans costos energètics, econòmics pel país. És a dir, per exemple, es pot reduir els consums d'aigua, es poden reparar les fuites, es pot tendir a sistemes de reutilització d'aigua. És a dir, creiem, i és que Europa ens ho està dient, tot això s'ha de fer en primera instància. Després podem pensar en infraestructures amb alts costos energètics, ecològics, ambientals.
1: Aura Vidal, doncs, queda entès com a mínim el posicionament d'Aigües Vida i anirem veient com evolucionen aquestes desalinitzadores en principi. Gràcies per atendre'ns i bon dia.
0: Moltes gràcies, bon dia.
1: Més coses. L'Audiència de Tarragona reprèn aquest dijous el judici pel cas de la fallida de la secció de crèdit de la cooperativa agrícola de l'Aldea. Els fets es jutgen 14 anys després del conflicte que va sacsejar l'entitat i els seus socis. Més enllà dels acords previs, el judici va arrencar el 2 de juny i es preveu que s'allargui fins a finals de juliol. Ens amplia la informació Martí Carot, de Canal T.
2: Els fets que es jutgen se remunten a l'1 de desembre de 2011, quan els 408 socis de la cooperativa agrícola de l'Aldea van descobrir que no podien accedir als seus estalvis perquè els comptes havien quedat bloquejats. La fallida de la secció de crèdit va provocar un forat econòmic d'uns 4,6 milions d'euros i va obrir un llarg procés judicial que arriba ara a la seva fase decisiva. El judici va començar el 2 de juny a l'Audiència de Tarragona. Diversos acords previs han reduït de 10 a 4 el nombre d'acusats i han permès recuperar prop de 4 milions d'euros en indemnitzacions. Entre els exonerats hi ha representants de l'empresa auditora de Mapfre, l'exdirector de la secció de crèdit i dos extreballadors de l'antiga Bankia. CaixaBank, en este cas, va abonar 3 milions d'euros per quedar fora del procediment. Entre els acusats que continuen al banc dels acusats hi ha l'exgerent Daniel Ferrer, assenyalat per diversos testimonis com a responsable de la gestió financera. La fiscalia li demana 14 anys de presó per presumptes delictes continuats de falsedat comptable. El judici s'allargarà previsiblement fins a finals de juliol.
1: El Ministeri d'Educació ha plantejat als sindicats un document que preveu abaixar les ràtios a la meitat a les escoles bressol i a 30 alumnes al batxillerat. En concret, el govern espanyol proposa que hi hagi un màxim de 4 nadons en el primer curs d'escola bressol, 6 en el segon i 8 en el tercer. Pel que fa al segon cicle d'infantil, posa per escrit una ràtio de 20, que ja s'està aplicant majoritàriament a Catalunya. La proposta s'aprovarà per decret llei, segons ha informat el Ministeri, i no haurà de sotmetre's a votació al Congrés. En el document, que també apareix que cal garantir una adequada climatització dels centres. El Barça ha dit adeu al títol de la Lliga ACB amb una derrota, la tercera consecutiva contra el València. La superioritat dels de Pedro Martínez ha estat incontestable i s'ha acabat transformant en una pallissa per 84 a 108. Els valencians s'han imposat en tots els quarts, liderats un cop més per Montero, MVP del partit, amb un 28 de valoració. Pel que fa a l'equip blaugrana, només va brillar l'encert de Panther amb 26 punts. Amb la derrota, l'equip tanca la tercera temporada temporada consecutiva en blanc. El duel va ser el comiat de Xavi Pascual a la banqueta blaugrana, però també de Satoranski, Vesely, La Provítola i Billy Hernán Gómez. El tècnic blaugrana admet que el València ha estat superior.
3: Un equip molt ben entrenat, el millor entrenador d'Europa aquesta temporada, que ho han fet extraordinàriament bé, i per la nostra part hem anat al límit de les nostres possibilitats. Cada dia ens ha costat una mica més, i les opcions que teníem de guanyar aquest títol passaven pel partit del dilluns. El dilluns va ser un cop molt dur, aquesta derrota, i avui a la que ens hem posat en debilitat per sota el marcador ja no hem sigut massa, hem tirat de cor i hem perdut el cap amb quasi totes les coses.
1: L'Igualada ja és a casa amb el trofeu de campió de l'Hockey Lliga. L'equip de l'Anoia ha estat rebut a l'aeroport amb eufòria després de la gesta aconseguida a la pista del Liceo, on va guanyar el títol als penals. Feia 29 anys que no aixecava el trofeu. Centenars d'aficionats han volgut homenatjar els campions en la seva arribada. Entre ells també el capità Roger Bars, que fa una setmana va passar pel quiròfan per una lesió de genoll i es va perdre el partit a Riazor. Avui seguiran les celebracions a la capital de l'Anoia amb una rua que arrencarà a les 7 de la tarda a les Comes i arribarà a l'Ajuntament a les 8 del vespre. I el Barça de Futbol Sala té aquesta nit la segona oportunitat per endur-se el títol de Lliga. Els de Javi Rodríguez juguen a partir de les 9 a la pista del Pozo Murcia, que dimarts es va imposar als blaugranes per 5-4 amb un gol quan faltaven 5 segons per al final i van sumar el seu primer punt a l'eliminatòria. Tot i això, els catalans dominen la sèrie per 2-1. El tècnic blaugrana admet que l'equip té ganes de refer-se amb un triomf i apunta la clau per guanyar avui.
4: Tenemos ganas de quitarnos esta espinita del tercer punto, casi el primer punto para el Pozo, y con muchas ganas, lo veo bien.
5: Bueno, pues la clave es no desconectarnos, hacer 40 minutos muy serios, de mucho trabajo, de mucha calma, de mucha tranquilidad, de que si hay momentos peores en el partido, pues no salirnos del partido, no evadirnos.
1: El Mundial de Futbol, el Brasil ha tancat la fase de grups com a líder després d'imposar-se per 0-3 a Escòcia. Amb el mateix marcador ha superat Mèxic a la República Txeca i també passa als setzens de final com a primera classificada. També és líder Suïssa després d'imposar-se a un dels anfitrions, Canadà, que tanca la fase com a segon de grup com Sud-àfrica i el Marroc. La selecció espanyola, per la seva banda, ha arribat aquesta matinada a la ciutat mexicana de Guadalajara, on a les 2 de la matinada de dissabte s'enfrontarà a l'Uruguai. Els de De La Fuente buscaran un triomf que certifiqui l'accés als setzens de final com a primer de grup. El jutge disciplinari de la Federació Espanyola ha imposat 3 multes al Centre d'Esport Sabadell i el tancament parcial de la nova Creu Alta durant un partit. La mesura castiga la invasió de camp a la final del play-off d'ascens a segona divisió contra el Zamora. Encara no s'ha definit, però, quina serà la zona exacta de l'estadi que quedarà buida durant el debut a casa a la categoria de plata. Les sancions econòmiques sumen un total de 4.100 euros. Arribarem a 8:15 del matí parlant de castells, perquè les colles castelleres de Valls s'han sobreposat a la calorada que ha caigut aquest dimecres a la plaça del Blat i han signat la millor diada castellera de Sant Joan de la història amb 6 castells de gamma extra. Tant la vella com les joves xiquets de Valls han descarregat el 4 de 9 net, el castell estrella de la jornada i que mai s'havia descarregat en aquest punt de la temporada. Els rosats també han desmuntat un 5 de 9 en folre i un 7 de 9 també en folre. Els vermells no s'han quedat enrere i han completat la diada amb un 3 de 9 en folre i un 2 de 9 en folre i manilles. Aquesta diada de Sant Joan també passarà a la història per haver canviat l'horari i haver-la avançat una hora.

0: La xarxa de comunicació local.
1: Desconnectar per tornar a connectar, sense anar més lluny. Tastar nous sabors. Passejar per carrers plens d'història i de cultura. Pedalar entre el mar i la muntanya. Gaudir tot l'any de les festes i les tradicions. Descobreix els millors plans de les comarques de Barcelona. Barcelona és molt més punca. Diputació de Barcelona.
2: Llença't per acompanyar les 9.000 persones que tenen esclerosi múltiple a Catalunya. Llença't per la investigació sobre una malaltia encara sense cura. El 5 de juliol, llença't i mulla't a la teva piscina o a mulla't.cat. Fundació Esclerosi Múltiple.
3: Orgull de L, orgull de G.
4: Orgull de B, de T, de I. Quin orgull! Orgull de les lluites compartides, de les conquestes assolides i dels drets que continuem defensant cada dia. Orgull amb totes les lletres.
5: 28 de juny, Dia Internacional de l'Orgull LGBTI. Diputació de Barcelona.
6: Sabies que...
7: La natació va ser un dels primers esports que es van practicar en el passat per les tribus. Això es pot saber gràcies a les pintures que es van trobar i en què es poden observar persones fent gestos similars a la natació. És una rutina esportiva que ens ajuda a cremar més calories que els esports que es practiquen a fora de l'aigua. Això, combinat amb una dieta adequada, ens ajudarà a posar-nos en forma, perdre pes i enfortir els nostres músculs.
0: La xarxa de comunicació local.
8: Notícies en xarxa, edició matí. Amb Helena Puigdueta.
9: Bon dia, són 8:15 del matí i avui encapçalem el Notícies en xarxa destacant-vos que Pedro Sánchez nega cap vinculació amb els casos de corrupció que afecten el PSOE. En la seva compareixença al Congrés, el president del govern espanyol s'ha tornat a aferrar a la legislatura i ha acusat la dreta i l'extrema dreta de voler crear un clima de desconfiança amb acusacions infundades per fer-lo caure. Unes explicacions que només han servit per encendre més les crítiques de l'oposició i dels grups que donen suport a la investidura. Lluny de plantejar cap moció de censura, el PP torna a exigir la convocatòria d'eleccions, mentre que Junts ha demanat a Sánchez que apliqui la via Starmer del Regne Unit i faci un pas al costat. De seguida analitzem al detall aquesta compareixença en conversa amb Adrián Caballero, professor de Ciència Política de la Universitat Autònoma de Barcelona. Abans, fem un repàs a la resta de titulars d'aquest dijous, 25 de juny. Almenys 32 persones han mort i unes 700 més han resultat ferides a Veneçuela a causa de dos terratrèmols. Un d'ells, de magnitud 7,5, que ha sacsejat la ciutat de Carabobo, a un centenar de quilòmetres de Caracas. Els equips d'emergències treballen en el rescat de persones atrapades entre la runa de les desenes d'edificis ensorrats. L'incendi forestal de Sant Quirze de Safaja, al Moianès, ja està estabilitzat i els bombers han treballat durant la nit remullant la zona per arribar a la fase de control. Amb les flames ja estabilitzades, s'ha aixecat el confinament del càmping i el restaurant propers, així com del nucli urbà i els habitatges de l'entorn. El Ministeri d'Educació ha plantejat als sindicats un document que preveu abaixar les ràtios a la meitat i a les escoles bressol i a 30 alumnes al batxillerat. La proposta s'aprovarà per decret llei, segons ha informat el Ministeri, i no haurà de sotmetre's a votació al Congrés. El Barça ha dit adéu al títol de la Lliga ACB amb la tercera derrota consecutiva contra el València. La superioritat dels de Pedro Martínez s'ha acabat transformant en una pallissa per 84-108. Els blaugranes tanquen la tercera temporada seguida sense cap dels títols importants en el comiat de Xavier Pascual, Satoranski, Vesely, La Provítola i Billy Hernán Gómez. I de la cultura avui destaquem que 6 castells de gamma extra han donat el tret de sortida a la temporada castellera en la millor diada de la història de Sant Joan. La plaça del Blat de Valls va viure un intens frec a frec entre la vella i la jove Xiquets de Valls, que va culminar amb les dues colles descarregant un 4-9 net. Obrim plana de serveis amb el trànsit. Segons el RAC, una avaria a l'AP7 a l'altura del Papiol, direcció Tarragona, provoca 6 quilòmetres de cues fins a Sant Cugat. Una segona incidència, en aquest cas a la Ronda de Dalt, a l'altura de la Vall d'Hebron, talla també un carril i provoca 4 quilòmetres de cues en sentit sud. Per altra banda, retencions habituals cap al nus de la Trinitat, que deixa afectacions en sentit sud. I al Llobregat, lentitud per l'A2 i per la B23 des de Pallejà i Molins de Rei cap a Barcelona. En matèria de transport públic, des d'aquest matí es troben tallades per obres les línies 9 i 10 del metro de Barcelona entre la Sagrera i 11 de setembre. El tall durarà pràcticament tot l'estiu, fins al 30 d'agost. I pel que fa al temps, tornem a encetar la jornada amb una temperatura ben elevada i, a més, avui també ha de pujar la humitat. Així que ens espera xafogor i pocs núvols a la costa. Aquesta tarda, alguna nuvolada tornarà a créixer a l'Alt Pirineu i els núvols també arribaran a les comarques de Tarragona i de Ponent. Allà hi haurà risc de ventades. Pel que fa a l'interior gironí, el termòmetre pot arribar als 40 graus.
0: Notícies en xarxa, edició matí.
9: Passen 4 minuts ara de 8:15. Entrem en matèria. El president del govern espanyol, Pedro Sánchez, s'ha desvinculat dels casos de corrupció que afecten el PSOE en la seva compareixença al Congrés. Amb la recent comunicació de la sentència de 24 anys de presó per a l'exministre Ábalos pel cas de les mascaretes encara ressonant de fons, Sánchez ha insistit davant la cambra que el seu partit mai s'ha finançat de manera irregular. Enmig del setge i les crítiques de l'oposició, ha titllat d'infundades totes les acusacions que afecten també la seva família i ho ha atribuït als intents de la dreta i l'extrema dreta de crear un clima general de desconfiança per asfixiar la legislatura.
6: Detrás de este cúmulo de titulares, de filtraciones, de especulaciones, hay tres cuestiones distintas. Tres cuestiones de naturaleza y de escala diferentes, que, por cierto, determinados actores políticos y mediáticos están tratando de mezclar para equiparar y con ello confundir a la gente, crear una sensación de corrupción generalizada que, ya les digo, señorías, no existe. Señorías, jamás conocí ni hubiera tolerado ninguna de estas prácticas. Es verdad. Es más, digo lo siguiente, señorías. Yo no hago lo que otros sí me hicieron a mí, sí hicieron a mi familia y sí hicieron a decenas de cargos políticos cuando gobernaba el Partido Popular.
9: A tot plegat, el president del Partit Popular i cap de l'oposició, Alberto Núñez Feijóo, ha acusat Sánchez de ser el nexe polític corruptor del govern i li ha tornat a exigir que convoqui eleccions. Al seu parer, si el president del govern espanyol no ha dimitit encara, és perquè no té dignitat.
10: Lo único que se espera de usted en estas Cortes es que las disuelva. Disuelva usted las Cortes y vayamos a votar. Señorías, nada de lo que hemos escuchado ha cambiado la realidad. Así que me temo que con su mitin de hoy ha decepcionado a casi todos. ¿Qué hace todavía ahí en el escaño de presidente del gobierno? Este es el verdadero debate de hoy, no su propaganda, ni sus excusas, ni su victimismo. El debate es si España puede seguir en manos de un gobierno corrupto.
9: El debat al Congrés ha evidenciat amb més contundència la fragilitat que envolta la legislatura. Els grups que la sostenen han airejat sense embuts la pèrdua de confiança en el president i en el PSOE. En aquest sentit, la portaveu de Junts, Míriam Nogueres, ha reclamat a Sánchez que apliqui la via Starmer del Regne Unit i faci un pas al costat. Mentrestant, el líder d'Esquerra Republicana, Gabriel Rufián, li ha exigit que deixi de banda l'estratègia del i tu més i es pregunti seriosament si té neta la casa.
11: La via que proposem nosaltres és una via que s'ha executat aquesta mateixa setmana al Regne Unit. I la reacció normal d'algú al que li diuen que és un dels grans culpables o responsables de la situació de bloqueig actual és resistir-se, que és exactament el que ha fet vostè avui. Adonar-se que apartar-se és una solució, senyor Sánchez, requereix madurar-ho.
12: Vostè lo sabia. Ustedes tienen pecado. Yo negocié durante semanas con José Luis Ábalos la primera investidura del presidente Sánchez. Su palabra era la palabra de Dios y Dios era Pedro Sánchez. Así que menos caritas, ¿eh? Y no me cuenten milongas.
9: Hem sentit el president defensar-se, marcar línies vermelles i reivindicar resistència. Ara toca entendre què hi ha al darrere d'aquest discurs i què pot implicar per a la legislatura. Ens hi posem amb el professor de Ciència Política de la UAB, Adrián Caballero. Bon dia i gràcies per acompanyar-nos.
13: Bon dia.
9: El president Sánchez ha disseccionat, per dir-ho d'alguna manera, els casos de corrupció en tres blocs separats. Quina lectura fa d'aquesta voluntat de compartimentar el problema i presentar-lo com una suma d'episodis aïllats?
13: Episodis aïllats, i no com ell mateix hem sentit que parlava de que no hi ha una corrupció generalitzada. A més, els tres episodis o els tres blocs estan ben diferenciats. D'una banda parla d'Avalos, Cerdán, és a dir, de gent de la qual ell s'ha separat des de l'inici, segons ell, no? Des de l'inici que es van saber els casos, i que són casos molt greus però que no li afecten directament. El segon bloc és el de Zapatero, que ell diu que és un globus que s'anirà desinflant, per tant, necessita demanar aquesta paciència que el propi expresident està demanant. I el tercer cas, que és el millor per ell, és els que afecten a la seva família, perquè ell considera que és on més pot demostrar aquesta persecució judicial o aquest lawfare, i per tant el deixa en un bloc separat perquè és el millor bloc, per dir-ho així, per ell.
9: Com valores l'estratègia del i tu més amb el PP rematat amb el repte de la moció de censura? Com afecta això la seva imatge i la credibilitat que té ara mateix Sánchez?
13: Aquí hi ha dues qüestions. El i tu més serveix també perquè si ahir el que teníem era una sessió centrada en la corrupció, perquè realment era així, doncs tractar de dibuixar en l'electorat que el PP també està carregat de corrupció. Evidentment és una estratègia que, diguem, no funciona gaire, perquè del que avui estem parlant és de tots els casos del Partit Socialista, però aquí està aquesta estratègia. I el tema de la moció de censura és molt clar. El que estem veient és un congrés bloquejat on ahir es va sentenciar d'alguna manera que el PSOE o el govern no té una majoria absoluta. Però el missatge que està llançant Pedro Sánchez és: vale, però vostè tampoc, vostè, senyor Feijó, tampoc té una majoria absoluta. I evidentment la resta de grups de l'oposició, els socis, per dir-ho així, de Pedro Sánchez, van demostrar que això, que el PP no té aquesta majoria absoluta.
9: El missatge final, tan insistit en resistir, és una convicció personal o és el recurs d'un president que se sap o que se sent acorralat?
13: Al final és un recurs, perquè ara per ara no seria una bona opció per ell convocar unes eleccions. Li queda un any escaig de legislatura si la volgués apurar cap al final, i avui mateix al Congrés es presentaran decrets, o sigui, el govern avui està presentant decrets i possiblement algun els aprovi. Ara fa pocs dies va presentar una proposta milmilionària en polítiques socials, és a dir, el seu objectiu com a mínim és arribar al setembre-octubre, presentar pressupostos. Per cert, seran dels més ambiciosos que hem vist mai. Per què? Perquè si es tomben, s'obre la porta a unes eleccions. I quin serà el programa electoral o el millor programa electoral que pot presentar el PSOE? Els pressupostos tan ambiciosos que no s'hagin aprovat en el Congrés. Per tant, l'estratègia és trobar un moment millor. Ja sé que ara mateix tothom que ens senti pensarà no pot haver-hi un bon moment pel PSOE, però és buscar un millor moment per presentar aquestes eleccions.
9: I com encaixaria en tot plegat la proposta de Junts perquè Sánchez faci un pas al costat? És un brindis al sol, com sembla d'entrada, o un escenari que, malgrat la negativa d'entrada del PSOE, caldria prendre's mínimament en sèrio?
13: A veure, com dius, és un brindis al sol. Avui escriu a La Vanguardia Enric Juliana que a Carles Puigdemont li agrada molt llegir la premsa internacional, i potser d'aquí ve la idea, no, de la via Starmer. Evidentment no té sortida aquesta via Starmer perquè tècnicament el Congrés, és, o sigui, tècnicament, vull dir en la pràctica, no tindria sortida. Realment el que fa aquí Junts o el que fa Míriam Nogueras és d'alguna manera no estar amb el PSOE, és a dir, desmarcar-se del govern, però a la vegada tractar de també separar-se de Feijó i separar-se del PP, perquè això seria un gran problema també per Junts. Si queda sempre en la fotografia amb el Partit Popular seria un problema. Per tant, aquesta iniciativa, que no tirarà endavant de cap manera, com a mínim ajuda Junts a intentar quedar-se en un terme mig.
9: Adrián Caballero, un dia més gràcies per aquesta interpretació, per ajudar-nos, com sempre, a veure les coses que a vegades no es veuen així a simple vista. Gràcies, doncs, i bon dia, que vagi molt bé.
13: Moltes gràcies, bon dia.
9: Seguim amb més coses. Begoña Gómez, la dona del president espanyol Pedro Sánchez, el mateix dia, justament, ha entregat aquest dimecres el seu passaport al jutge que està instruint el seu cas, Juan Carlos Peinado. De fet, un lliurament de passaport que es fa en compliment de les mesures cautelars que li va imposar el mateix Peinado dissabte passat quan va decidir obrir judici oral contra ella pels delictes de tràfic d'influències, malversació, corrupció en els negocis i apropiació indegudes. També li va ordenar, recordem-ho, comparèixer cada 15 dies al jutjat i li va prohibir sortir d'Espanya. El jutge justifica la retirada del passaport a Gómez al·legant risc de fuga. Insinua que els escoltes de la dona del president podrien col·laborar en una eventual fugida, una afirmació que, recordem-ho, també va provocar que el Consell General del Poder Judicial decidís iniciar els tràmits per sancionar Peinado. L'entorn de José Luis Rodríguez Zapatero ha confirmat que estudia accions legals per la filtració de les agendes de l'expresident, que formen part de la instrucció judicial contra ell. Les agendes revelen informació que no té a veure estrictament amb el cas, situades en l'àmbit polític, com per exemple viatges a Zúrich en plena negociació entre el PSOE i Junts. També s'ha filtrat un nou informe de la Unitat de Delinqüència Econòmica i Fiscal dirigit a l'Audiència Nacional, en què s'acusa Rodríguez Zapatero d'haver cobrat 200.000 euros d'un grup empresarial peruà a canvi d'intercedir davant el govern de Bolívia. El text conclou que aquests fets proven que l'expresident aprofitava els seus contactes i l'ascendència pública internacional per exercir influències de caràcter il·lícit. L'entorn de Zapatero assegura que aquest fet s'emmarca en les activitats de consultoria perfectament legals. I en plana internacional estem molt pendents del balanç definitiu de danys dels dos terratrèmols que han sacsejat Veneçuela aquesta matinada quan allà eren les 6 de la tarda. El primer, de magnitud 7,2, ha tingut el seu epicentre a l'estat de Carabobo, a uns 120 quilòmetres de la capital, Caracas. El segon, que s'ha produït només 39 segons després, ha tingut una magnitud encara més gran i s'ha situat en una escala de 7,5. El sisme s'ha percebut amb intensitat a la zona, provocant danys en nombroses cases i edificis. El fet que molts veneçolans es trobessin en aquells moments a casa seva fa témer que el nombre de morts pugui ser molt elevat. El balanç més recent, de fet, d'ara mateix, com aquell qui diu, és de 32 persones mortes, però n'hi han 700 de ferides. La presidenta de Veneçuela, Delcy Rodríguez, ha declarat l'estat d'emergència i ha ordenat el tancament de l'aeroport de Maiquetía fins a nou avís per danys estructurals.
14: Estamos en este momento declarando el estado de emergencia tal como lo contempla nuestra Constitución. Pedimos calma a nuestra población, pedimos unidad. La ciudad capital, Caracas, hubo derrumbe de edificios en distintas parroquias, rescatar vidas. Y luego, bueno, abordaremos lo que tiene que ver con la recuperación de infraestructuras, recuperaciones materiales. El aeropuerto de Maiquetía se encuentra cerrado por graves daños a su infraestructura.
9: 3:15. L'incendi forestal de Sant Quirze Safaja al Moianès ja està estabilitzat i els bombers han treballat durant la nit remullant la zona per arribar a la fase de control. Amb les flames ja estabilitzades, s'ha aixecat el confinament del càmping i el restaurant propers, així com del nucli urbà i els habitatges de l'entorn. En total, havien quedat confinades unes 700 persones. Segons agents rurals, han cremat 16 hectàrees de vegetació. Malgrat tot, es recomana no acostar-se a la zona per no entorpir les tasques dels equips d'emergència. Avui, el nombre de municipis amb un risc d'incendi molt alt se situa estable respecte dels últims dies. Segons els agents rurals, n'hi ha 130 a tot Catalunya en aquest llindar. Estan concentrats a les comarques de Lleida i a les Terres de l'Ebre. En els municipis amb un risc d'incendi molt alt, o sigui, el nivell 4 sobre 5, queden prohibides la majoria d'activitats que suposin un risc d'incendi forestal en terrenys boscosos i a la seva àrea d'influència. Parlem, per exemple, de cremar rostolls, d'utilitzar maquinària que pugui generar deflagracions o espurnes a les àrees rurals o fer servir material pirotècnic. Tot plegat quan ja ha finalitzat l'alerta per la primera onada de calor d'aquest estiu. Les temperatures més altes aquest dimecres s'han registrat al Segrià. A la famosa, els termòmetres s'han quedat a una dècima dels 41 graus. Destaquen també els 40,7 del Carràs. Les temperatures nocturnes més elevades han estat a Montserrat i a Barcelona amb 24,3 graus. El SEM ha atès 208 persones amb afectacions vinculades amb la calor i ha registrat 13 morts atribuïbles a les altes temperatures entre diumenge i dimarts. Al conjunt de l'Estat, el nombre de morts s'enfila fins als 108. La Generalitat tirarà endavant la dessaladora de la Tordera 2 a Blanes, però ha frenat de moment la del Foix entre els termes municipals de Cubelles i Cunit després que Brussel·les hagi rebutjat finançar-les pel seu elevat consum energètic i el fort impacte ambiental. Els dos nous equipaments formen part de la política d'aigua del govern de Salvador Illa per afrontar possibles futures sequeres al país, basada en noves infraestructures, doncs, com dèiem, les dessalinitzadores. En canvi, la portaveu d'Aigües Vida, Aura Vidal, creu que abans de construir grans infraestructures que consumeixen molta energia, cal repensar el model d'aigua català i prendre mesures encaminades a gestionar millor els recursos ja existents. Ho ha dit fa pocs minuts aquí, en declaracions al Notícies en Xarxa.
15: No ens oposem directament a aquest tipus d'infraestructures de producció d'aigua com les dessalinitzadores, però sí que volem alertar d'aquest model que planteja el govern del Salvador Illa i dels seus riscos. I també que cal, que és una mica el que ve a dir Europa, que cal prendre en primera instància unes mesures abans de recórrer a grans infraestructures com la dessalinització. Es pot reduir els consums d'aigua, es poden reparar les fuites, es pot tendir a sistemes de reutilització d'aigua, és a dir, creiem, i és que Europa ens ho està dient. Tot això s'ha de fer en primera instància.
9: El Ministeri d'Educació ha plantejat als sindicats un document que preveu abaixar les ràtios a la meitat a les escoles bressol i a 30 alumnes al batxillerat. En concret, el govern espanyol proposa que hi hagi un màxim de 4 nadons en el primer curs d'escola bressol, 6 en el segon i 8 en el tercer. Pel que fa al segon cicle d'infantil, posa per escrit una ràtio de 20, que ja s'està aplicant majoritàriament a Catalunya. La proposta s'aprovarà per decret llei, segons ha informat el Ministeri, i no haurà de sotmetre's a votació al Congrés. En el document també apareix que cal garantir una adequada climatització dels centres. Els Mossos d'Esquadra i la Policia Nacional han desarticulat un grup criminal especialitzat en el cultiu de marihuana a Cabra del Camp, a l'Alt Camp. L'operatiu conjunt va fer 15 entrades i escorcolls simultanis el passat 3 de juny i es van detenir 14 persones que estan acusades de tràfic de drogues, frau elèctric i tinença il·lícita d'armes. Així es van desmantellar, doncs, 12 plantacions amb més de 5.000 plantes i es van intervenir 5 armes de munició i 5 armes, munició, volíem dir, i 14.000 euros en efectiu. I com cada estiu, des del 2019, un grup d'arqueòlegs ha fet treballs d'excavació a la cova del Roc de les Oronetes, un jaciment mortuori a la vall de Ribes, més amunt de Caralbs, al Ripollès. L'objectiu és continuar investigant la vida prehistòrica a l'entorn, que està demostrada i que any rere any aporta nous descobriments per reconstruir i conèixer més les societats de fa entre 3.000 i 4.000 anys. Més informació amb Guido Zengiarotti, de Televisió del Ripollès.
16: La cova al Roc de les Oronetes, a Caralbs, és un dels jaciments mortuoris prehistòrics més destacats de tot el Pirineu per la quantitat de restes que hi ha i per la qualitat de conservació que tenen. S'hi han fet les troballes d'una seixantena de persones de totes les edats, de l'època del calcolític, ara fa uns 4.000 anys, però també de 5 o 6 persones més d'una etapa una mica més tardana, fa uns 3.000 anys, a l'edat de bronze.
17: Sabem on s'enterraven i gràcies a això podem reconstruir bona part, no?, de les condicions de vida d'aquestes persones. Però, clar, ens falta una part molt important, que és on vivien, quins utensilis feien servir. Tenim molt poc material com per dir com era la vida quotidiana.
16: Els investigadors estan intentant relacionar la comunitat que va utilitzar aquesta cova com a sepulcre fa 3.000 anys amb un altre grup d'habitants a la zona, del qual s'han trobat restes a la cova del Cingle del Collell, a poca distància. La cova del Roc de les Oronetes es continuarà excavant i explorant fins al 2029 en el marc del projecte Arrels prehistòriques de la transhumància a l'Alt Ripollès.
9: El Barça passar ha dit adéu al títol de la Lliga ACB amb una derrota a la tercera consecutiva contra el València. La superioritat dels de Pedro Martínez ha estat incontestable i s'ha acabat transformant en una pallissa per 84 a 108. Els valencians s'han imposat en tots els quarts liderats en un cop més per Montero, MVP del partit, amb un 28 de valoració. Pel que fa a l'equip blaugrana, només va brillar l'encert de Panther amb 26 punts. Amb la derrota, l'equip tanca la tercera temporada consecutiva en blanc. El duel va ser el comiat de Xavi Pascual a la banqueta blaugrana, però també de Satoranski, Vesely, La Provítola i Billy Hernán Gómez. El tècnic blaugrana admet que el València ha estat superior.
18: Un equip molt ben entrenat, el millor entrenador d'Europa aquesta temporada, que ho han fet extraordinàriament bé, i per la nostra part hem anat al límit de les nostres possibilitats, cada dia ens ha costat una mica més, i les opcions que teníem de guanyar aquest títol passaven pel partit del dilluns. El dilluns va ser un cop molt dur, aquesta derrota, i avui a la que ens hem posat en debilitat per sota el marcador ja no hem sigut massa... Hem tirat d'acord i hem perdut el cap amb quasi totes les coses.
9: L'Igualada ja és a casa amb el trofeu de campió de l'hoquei Lliga. L'equip de l'Anoia ha estat rebut a l'aeroport amb eufòria després de la gesta aconseguida a la pista del Liceo, on va guanyar el títol als penals. Feia 29 anys que no aixecava el trofeu. Centenars d'aficionats han volgut homenatjar els campions en la seva arribada. Entre ells també el capità Roger Bars, que fa una setmana va passar pel quiròfan per una lesió de genoll i es va perdre el partit a Riazor. Avui seguiran les celebracions a la capital de l'Anoia amb una rua que arrencarà a les 7 de la tarda a les Comes i que arribarà a l'Ajuntament cap a les 8 del vespre. I al Mundial de Futbol, el Brasil ha tancat la fase de grups com a líder després d'imposar-se per 0-3 a Escòcia. Amb el mateix marcador, ha superat Mèxic a la República Txeca i també passa als setzens de final com a primera classificada. També és líder Suïssa, després d'imposar-se a un dels anfitrions, Canadà, que tanca la fase com a segona de grup, com Sud-àfrica i el Marroc. La selecció espanyola, per la seva banda, ha arribat aquesta matinada a la ciutat mexicana de Guadalajara, on a les 2 de la matinada de dissabte s'enfrontarà a l'Uruguai. Els de la Fuente buscaran un triomf que certifiqui l'accés als setzens de final com a primer de grup. El club tenis taula L'Hospitalet ha tancat una temporada pràcticament perfecta des del punt de vista esportiu i social. L'entitat ha celebrat dos ascensos i una permanència després de dos anys de creixement en l'àmbit institucional. És una informació de Televisió de L'Hospitalet d'Andrés Rubio.
19: Permanència del primer equip masculí a la Superdivisió i ascensos del filial i de l'equip femení a la Divisió d'Honor. Amb aquest bagatge ha tancat la temporada al Club Tenis Taula L'Hospitalet, una entitat que des de fa dos anys sembla haver trobat la tecla i a la qual tot li surt a la perfecció. Especialment buscat era l'ascens de l'equip femení, que ja la temporada passada es va quedar a les portes i que enguany ho tornava a intentar. Afortunadament, aquest cop sí que va sortir cara.
20: La instal·lació totalmente era nerviosa. No solo el partido nuestro, estaban jugando todos los partidos de ascenso. Por tanto, fue un partido difícil de gestionar mentalmente.
19: Això pel que fa a la competició, però des del punt de vista social, l'entitat també ha crescut enormement. És el club de tenis taula de Catalunya amb més llicències, prop de 500, a més d'apostar també per l'esport inclusiu i per diferents tornejos oberts al barri i a la ciutat. Serà difícil que el club tenis taula de l'Hospitalet oblidi la temporada 2025-2026. Ara toca planificar la següent i intentar assolir la permanència dels tres principals equips de l'entitat.
9: Quatre minuts i ens plantarem a les 8 en punt del matí. Les colles castelleres de Valls s'han sobreposat a la calorada que ha caigut aquest dimecres a la plaça del Blat i han signat la millor diada castellera de Sant Joan de la història, amb 6 castells de gamma extra. Tant la vella com les joves xiquets de Valls han descarregat el 4 de 9 net, el castell estrella de la jornada i que mai fins ara s'havia descarregat en aquest punt de la temporada. Els rosats també han desmuntat un 5 de 9 en folre i un 5 de nou també en folre. Els vermells no s'han quedat enrere i han completat la diada amb un 3 de 9 en folre i un 2 de 9 en folre i manilles. Aquesta diada de Sant Joan també passarà a la història per haver canviat l'horari i haver-se avançat una hora. El Fresc Festival de Sabadell, la proposta cultural d'estiu a la cocapital del Vallès Occidental, arrenca aquest dijous amb l'espectacle Bona Gent, de Quim Mas Ferrer, i les entrades totalment exaurides. L'actor i comunicador farà doblet als Jardinets amb un show on el públic és el veritable protagonista. Laura Andrés, Ramon Madaula, Alfred García o el grup Sidoní, entre altres, que tancarà, per cert, el festival el pròxim 12 de juliol, són altres noms de la programació d'enguany. Aquesta és la novena edició del Fresc, que està més que consolidat al territori.

0: La xarxa de comunicació local.
1: Una cigarreta o un bosc cremant. Una barbacoa o les brases de milers d'hectàrees. Foc és foc. Evitar una catàstrofe està a les teves mans. Si veus fum o foc, truca al 112. Més informació a incendis.gencat.cat. Diputació de Barcelona, Generalitat de Catalunya, el govern de tothom.
2: Vine al Palau Güell, a tocar de la Rambla de Barcelona. Una obra única d'Antoni Gaudí, on l'arquitectura es converteix en experiència. Deixa't sorprendre per la llum, les formes i els detalls. Un espai públic, viu i per a tothom. Una porta oberta al modernisme. Palau Güell, el Gaudí cobra portes. Més informació i entrades a palauguell.cat. Diputació de Barcelona.
3: ¿Sabías que...?
4: A l'est d'Àfrica hi ha una enorme fractura geològica anomenada East African Rift. Aquesta esquerda s'estén al llarg de milers de quilòmetres, des de la regió del Mar Roig fins a Moçambic. El que està passant és que dues plaques tectòniques s'estan separant lentament, a una velocitat de pocs mil·límetres o centímetres per any. Pot semblar insignificant, però les plaques tectòniques tenen una força immensa. Durant milions d'anys, aquests moviments podria continuar ampliant la fractura fins que l'aigua de l'oceà hi entri. Si això passa, la part oriental d'Àfrica podria acabar separant-se de la resta del continent i formar un nou oceà. De fet, alguns senyals d'aquest procés ja són visibles. Hi ha volcans, terratrèmols freqüents i grans valls allargades que indiquen que l'escorça terrestre s'està estirant. És fascinant pensar que els continents no són estructures fixes. Els mapes que coneixem avui només representen una instantània temporal de la història del planeta.
0: La xarxa de comunicació local.
5: Notícies en xarxa, edició matí, amb Elena Puigdueta.
6: Bon dia. Pedro Sánchez nega cap vinculació amb els casos de corrupció que afecten el PSOE. En la seva compareixença al Congrés, el president del govern espanyol s'ha tornat a aferrar a la legislatura i ha acusat la dreta i l'extrema dreta de voler crear un clima de desconfiança amb acusacions infundades per fer-lo caure. Unes explicacions que només han servit per encendre més les crítiques de l'oposició i dels grups que donen suport a la investidura. Lluny de plantejar cap moció de censura, el PP torna a exigir la convocatòria d'eleccions, mentre que Junts ha demanat a Sánchez que apliqui la via Starmer del Regne Unit i faci un pas al costat. El professor de Ciència Política de la Universitat Autònoma de Barcelona, Adrián Caballero, ha il·lustrat des del Notícies en Xarxa l'escenari de bloqueig que veu en totes aquestes opcions.
7: El que estem veient és un congrés bloquejat on ahir es va sentenciar d'alguna manera que el PSOE o el govern no té una majoria absoluta. Però el missatge que està llançant Pedro Sánchez és: vale, però vostè tampoc, vostè, senyor Feijó, tampoc té una majoria absoluta. I evidentment la resta de grups de l'oposició van demostrar que això, que el PP no té aquesta majoria absoluta.
6: Així encapçalem el Notícies en Xarxa d'aquest dijous 25 de juny, tot i que al punt de les 8 del matí repassem més titulars. Almenys 32 persones han mort i unes 700 més han resultat ferides a Veneçuela a causa de dos terratrèmols, un d'ells de magnitud 7,5, que ha sacsejat la ciutat de Carabobo, a un centenar de quilòmetres de Caracas. Els equips d'emergències treballen en el rescat de persones atrapades entre la runa de les desenes d'edificis ensorrats. El govern ha declarat l'estat d'emergència. L'incendi forestal de Sant Quirze Safaja, al Moianès, ja està estabilitzat i els bombers han treballat durant la nit remullant la zona per arribar a la fase de control. Amb les flames ja estabilitzades, s'ha aixecat el confinament del càmping i el restaurant propers, així com del nucli urbà i els habitatges de l'entorn. El Ministeri d'Educació ha plantejat als sindicats un document que preveu abaixar les ràtios a la meitat a les escoles bressol i a 30 alumnes al batxillerat. La proposta s'aprovarà per decret llei, segons ha informat el Ministeri, i no haurà de sotmetre's a votació al Congrés. El Barça ha dit adéu al títol de la Lliga ACB amb la tercera derrota consecutiva contra el València. La superioritat dels de Pedro Martínez s'ha acabat transformant en una pallissa per 84-108. Els blaugranes tanquen la tercera temporada seguida sense cap dels títols importants en el comiat de Xavi Pascual, Satoranski, Vesely, La Provítola i Billy Hernán Gómez. I de la cultura, sis castells de gamma extra donen el tret de sortida a la temporada castellera en la millor diada de la història de Sant Joan. La plaça del Blat de Valls va viure un intens frec a frec entre la vella i la jove Xiquets de Valls, que va culminar amb les dues colles descarregant un 4 de 9 net. 8 i 3 minuts, els que passen ara mateix. Volem saber a aquesta hora com se circula per la xarxa viària catalana. Per això, connectem amb el Servei Català de Trànsit i amb en Roger Serra. Molt bon dia, Roger.
8: Bon dia, Helena. Doncs, per una banda, parlem d'aturades habituals, i són. Estem en plena hora punta en aquesta àrea metropolitana de Barcelona. Com a incidències, per una banda, volem destacar unes obres a l'autopista AP7, ja al tram de Maçanet de la Selva. Hi ha dos carrils tallats en sentit nord, és a dir, en sentit Girona, i aquí hi trobarem aturades d'un parell de quilòmetres, com et deia, per obres, a l'AP7, a Maçanet de la Selva i en sentit nord, en sentit Girona. En aquesta àrea metropolitana, a la C58, a tocar del Nus de la Trinitat i d'entrada a Barcelona, i teníem un accident. En principi, ja tenim tots els carrils oberts al trànsit, però hi ha aturades importants a les dues autopistes que baixen des del Vallès cap a Barcelona. Són aturades de 4-5 quilòmetres, tant a l'autopista C33 com a la C58, des de Montcada i Reixac fins al Nus de la Trinitat. De moment és tot des del Servei Català de Trànsit.
6: En matèria de transport públic, des d'aquest matí es troben tallades per obres les línies 9 i 10 del metro de Barcelona entre la Sagrera i 11 de setembre. El tall durarà pràcticament tot l'estiu, o sigui fins al 30 d'agost. I pel que fa a la previsió del temps, en Lluís Miquel Pérez, molt bon dia. La calor que no afluixa, eh?
9: Bon dia, Helena. Doncs no, de fet, a hores d'ara l'ambient és molt suau, és càlid, ja se sent basca, se sent xafogó. A moltes viles, sobretot a prop del mar, on a hores d'ara, ja a les 8 del matí, tenim temperatures voltant als 25 graus. El matí està despertant com els últims matins, amb molt pocs núvols, així continuarà el cel al llarg de les properes hores. Algun núvol baix, boirines fins i tot al delta de l'Ebre, també en alguns racons de la costa, molt poca cosa. I aquesta tarda algunes nuvolades entraran per les comarques de Lleida i de Tarragona. Vindran des de l'Aragó, ja avançada la tarda, 6-7 de la tarda, més tard i tot, i aquestes nuvolades acabaran deixant ventades destacables i algunes gotellades o quatre trons. Molt poca cosa, sobretot, ja diem, en aquestes comarques interiors. La temperatura a Lleida i, sobretot, a l'interior de Girona tornarà a festejar amb els 38 o 40 graus. 40 graus que, per exemple, també tindrem demà divendres en el cas de l'interior empordanès. N'estarem pendents a la xarxa.
5: Notícies en xarxa, edició matí.
6: El president del govern espanyol, Pedro Sánchez, s'ha desvinculat dels casos de corrupció que afecten el PSOE en la seva compareixença al Congrés. Amb la recent comunicació de la sentència de 24 anys de presó per a l'exministre Ábalos pel cas de les mascaretes encara ressonant de fons, Sánchez ha insistit davant la cambra que el seu partit mai s'ha finançat de manera irregular. Enmig del setge i les crítiques de l'oposició, ha titllat d'infundades totes les acusacions que afecten també la seva família i ho ha atribuït als intents de la dreta i l'extrema dreta de crear un clima general de desconfiança per asfixiar la legislatura.
10: Detrás de este cúmulo de titulares, de filtraciones, de especulaciones, hay tres cuestiones distintas, tres cuestiones de naturaleza y de escala diferentes, que, por cierto, determinados actores políticos y mediáticos están tratando de mezclar para equiparar y con ello confundir a la gente, crear una sensación de corrupción generalizada que, ya les digo, señorías, no existe. Señorías, jamás conocí ni hubiera tolerado ninguna de estas prácticas. Es verdad. Es más, digo lo siguiente, señorías. Yo no hago lo que otros sí me hicieron a mí, sí hicieron a mi familia y sí hicieron a decenas de cargos políticos cuando gobernaba el Partido Popular.
6: A tot plegat, el president del Partit Popular i cap de l'oposició, Alberto Núñez Feijóo, ha acusat Sánchez de ser el nexe polític corruptor del govern i li ha tornat a exigir que convoqui eleccions. Al seu parer, si el president del govern espanyol no ha dimitit encara, és perquè no té dignitat.
11: Lo único que se espera de usted en estas Cortes es que las disuelva. Disuelva usted las Cortes y vayamos a votar. Señorías, nada de lo que hemos escuchado ha cambiado la realidad. Así que me temo que con su mitin de hoy ha decepcionado a casi todos. ¿Qué hace todavía ahí en el escaño de presidente del gobierno? Este es el verdadero debate de hoy. No su propaganda, ni sus excusas, ni su victimismo. El debate es si España puede seguir en manos de un gobierno corrupto.
6: El debat al Congrés ha evidenciat amb més contundència la fragilitat que envolta la legislatura. Els grups que la sostenen han airejat sense embuts la pèrdua de confiança en el president i en el PSOE. En aquest sentit, la portaveu de Junts, Míriam Nogueras, ha reclamat a Sánchez que apliqui la via Starmer del Regne Unit i faci un pas al costat. Mentrestant, el líder d'Esquerra Republicana, Gabriel Rufián, ha demanat que deixi de banda l'estratègia de l'I tu més i es pregunti seriosament si té net a la casa.
12: La via que proposem nosaltres és una via que s'ha executat aquesta mateixa setmana al Regne Unit. I la reacció normal d'algú al que li diuen que és un dels grans culpables o responsables de la situació de bloqueig actual és resistir-se, que és exactament el que ha fet vostè avui. Adonar-se que apartar-se és una solució, senyor Sánchez, requereix madurar-ho.
13: Vostè lo sabia. Ustedes tienen pecado. Yo negocié durante semanas con José Luis Ábalos la primera investidura del presidente Sánchez. Su palabra era la palabra de Dios y Dios era Pedro Sánchez. Así que menos caritas, ¿eh? Y no me cuenten milongas.
6: Precisament sobre aquesta situació d'inestabilitat al Congrés n'hem parlat amb el professor de Ciència Política de la Universitat Autònoma de Barcelona, Adrián Caballero, que ha il·lustrat l'escenari actual aquí, al Notícies en Xarxa.
7: El que estem veient és un Congrés bloquejat on ahir es va sentenciar d'alguna manera que el PSOE o el govern no té una majoria absoluta. Però el missatge que està llançant Pedro Sánchez és vale, però vostè tampoc, vostè, senyor Feijó, tampoc té una majoria absoluta. El seu objectiu, com a mínim, és arribar al setembre-octubre, presentar pressupostos. Per cert, seran dels més ambiciosos que hem vist mai. Per què? Perquè si es tomben, s'obre la porta a unes eleccions. I quin serà el programa electoral o el millor programa electoral que pot presentar el PSOE? Els pressupostos tan ambiciosos que no s'hagin aprovat en el Congrés. L'estratègia és trobar un moment millor per presentar aquestes eleccions.
6: I el mateix dimecres, Begoña Gómez, la dona del president espanyol Pedro Sánchez, entregava el seu passaport al jutge que està instruint el seu cas, Juan Carlos Peinado. Un lliurament de passaport que es fa en compliment de les mesures cautelars que li va imposar el jutge dissabte passat, quan va decidir obrir judici oral contra ella pels delictes de tràfic d'influències, malversació, corrupció en els negocis i apropiació indegudes. També li va ordenar comparèixer cada 15 dies al jutjat i li va prohibir sortir d'Espanya. El jutge Peinado justifica la retirada del passaport a Gómez al·legant risc de fuga. Insinua que els escoltes de la dona, que els escoltes de la dona del president, ara ho dic bé, podrien col·laborar en una eventual fugida, una afirmació que va provocar, recordem-ho, que el Consell General del Poder Judicial decidís iniciar els tràmits per expedientar Peinado. L'entorn de José Luis Rodríguez Zapatero ha confirmat que estudia accions legals per la filtració de les agendes de l'expresident, que formen part de la instrucció judicial contra ell. Les agendes revelen informació que no té a veure estrictament amb el cas, situades en l'àmbit polític, com per exemple viatges a Zúrich en plena negociació entre el PSOE i Junts. També s'ha filtrat un nou informe de la Unitat de Delinqüència Econòmica i Fiscal dirigit a l'Audiència Nacional, en què s'acusa Rodríguez Zapatero d'haver cobrat 200.000 euros d'un grup empresarial peruà a canvi d'intercedir davant del govern de Bolívia. El text conclou que aquests fets proven que l'expresident aprofitava els seus contactes i l'ascendència pública internacional per exercir influències de caràcter il·lícit. L'entorn de Zapatero assegura que aquest fet s'enmarca en les activitats de consultoria perfectament legals. De la plana internacional estem molt pendents avui des de primera hora d'aquest matí del balanç definitiu de danys dels dos terratrèmols que han sacsejat Veneçuela aquesta matinada quan allà eren les 6 de la tarda. El primer de magnitud 7,2 ha tingut el seu epicentre a l'estat de Carabobo, a uns 120 quilòmetres de la capital, Caracas. El segon, que s'ha produït només 39 segons després, ha tingut una magnitud encara més gran i s'ha situat en una escala de 7,5. El sisme s'ha percebut amb intensitat a la zona provocant danys en nombroses cases i edificis. El fet que molts veneçolans es trobessin en aquells moments a casa seva fa tema que el nombre de morts pugui ser molt més elevat. El balanç més recent és de 32 persones mortes i 700 de ferides. La presidenta de Venezuela, Delcy Rodríguez, ha declarat l'estat d'emergència i ha ordenat el tancament de l'aeroport de Maiquetía fins a nou avís per danys estructurals.
14: Estamos en este momento declarando el estado de emergencia tal como lo contempla nuestra Constitución. Pedimos calma a nuestra población, pedimos unidad. La ciudad capital, Caracas,

0: seu elevat consum energètic i el fort impacte ambiental. Els dos nous equipaments formen part de la política d'aigua del govern de Salvador Illa per afrontar possibles futures sequeres al país i basada, sobretot, en grans infraestructures. En canvi, la portaveu d'Aigua és Vida, Aura Vidal, creu que abans de construir aquests equipaments, que consumeixen molta energia, cal repensar el model d'aigua català i prendre mesures encaminades, sobretot, a gestionar millor els recursos ja existents. Ho ha dit fa pocs minuts aquí, en declaracions al Notícies en Xarxa.
1: No ens oposem directament a aquest tipus d'infraestructures de producció d'aigua com les dessalinitzadores, però sí que volem alertar d'aquest model que planteja el govern del Salvador Illa i dels seus riscos. I també que cal, que és una mica el que ve a dir Europa, que cal prendre en primera instància unes mesures abans de recórrer a grans infraestructures com la dessalinització. Es pot reduir els consums d'aigua, es poden reparar les fuites, es pot tendir a sistemes de reutilització d'aigua, és a dir, creiem, i és que Europa ens ho està dient, tot això s'ha de fer en primera instància.
0: L'Audiència de Tarragona reprèn aquest dijous el judici pel cas de la fallida de la secció de crèdit de la cooperativa agrícola de l'Aldea. Els fets es jutgen 14 anys després del conflicte que va sacsejar l'entitat i els seus socis. Més enllà dels acords previs, el judici va arrencar el 2 de juny i es preveu que s'allargui fins a finals de juliol. Ens amplia la informació en Martí Carot, de Canal T.
2: Els fets que es jutgen se remunten a l'1 de desembre de 2011, quan els 408 socis de la cooperativa agrícola de l'Aldea van descobrir que no podien accedir als seus estalvis perquè els comptes havien quedat bloquejats. La fallida de la secció de crèdit va provocar un forat econòmic d'uns 4,6 milions d'euros i va obrir un llarg procés judicial que arriba ara a la seva fase decisiva. El judici va començar el 2 de juny a l'Audiència de Tarragona. Diversos acords previs han reduït de 10 a 4 el nombre d'acusats i han permès recuperar prop de 4 milions d'euros en indemnitzacions. Entre els exonerats hi ha representants de l'empresa auditora de Mapfre, l'exdirector de la secció de crèdit i dos extreballadors de l'antiga Bankia. CaixaBank, en este cas, va abonar 3 milions d'euros per quedar fora del procediment. Entre els acusats que continuen al banc dels acusats hi ha l'exgerent Daniel Ferrer, assenyalat per diversos testimonis com a responsable de la gestió financera. La Fiscalia li demana 14 anys de presó per presumptes delictes continuats de falsedat comptable. El judici s'allargarà previsiblement fins a finals de juliol.
0: El Ministeri d'Educació ha plantejat als sindicats un document que preveu abaixar les ràtios a la meitat a les escoles bressol i a 30 alumnes al batxillerat. En concret, el govern espanyol proposa que hi hagi un màxim de 4 nadons en el primer curs d'escola bressol, 6 en el segon i 8 en el tercer. Pel que fa al segon cicle d'infantil, posa per escrit una ràtio de 20, que ja s'està aplicant majoritàriament a Catalunya. La proposta s'aprovarà per decret llei, segons ha informat el Ministeri, i per tant no haurà de sotmetre's a votació al Congrés. En el document també apareix que cal garantir una adequada climatització dels centres. Un quart de nou, l'incendi forestal de Sant Quirze Safaja al Moianès ja està estabilitzat i els bombers han treballat durant la nit remullant la zona per arribar a la fase de control. Amb les flames ja estabilitzades, s'ha aixecat el confinament del càmping i el restaurant propers, així com del nucli urbà i dels habitatges de l'entorn. En total, havien quedat confinades unes 700 persones. Segons agents rurals, han cremat 16 hectàrees de vegetació. Malgrat tot, es recomana no acostar-se a la zona per no entorpir les tasques dels equips d'emergència. Avui, el nombre de municipis amb un risc d'incendi molt alt se situa estable respecte dels darrers dies. Segons els agents rurals, n'hi ha 130 a tot Catalunya, en aquest llindar. Estan concentrats, però, a les comarques de Lleida i a les Terres de l'Ebre. En els municipis amb un risc d'incendi molt alt, o sigui, al nivell 4 sobre 5, queden prohibides la majoria d'activitats que suposin un risc d'incendi forestal en terrenys boscosos i a la seva àrea d'influència. Parlem, per exemple, de cremar rostolls, d'utilitzar maquinària que pugui generar deflagracions o espurnes a les àrees rurals o fer servir material pirotècnic. Doncs entre les mesures per prevenir aquests focs forestals destaca la limitació d'activitats agrícoles, com ara us apuntàvem, la prohibició, està clar, de fumar en terrenys forestals i altres accions que puguin generar espurnes o foc. En el cas de l'àrea metropolitana de Barcelona, a més d'aquestes mesures, existeix també un dispositiu de prevenció d'incendis que opera durant tot l'estiu per detectar qualsevol inici d'incendi. Al Parc Natural de Collserola hi hem enviat el Marc Núñez i l'Anna Ruiz. Bon dia, Anna. com s'organitza la feina.

0: aquest dispositiu que treballa durant tot l'estiu.
1: Bon dia, Elena. Si som a Sant Cugat del Vallès, a Turó del Fumet i davant la Torre Índia. Elena, aquesta és una de les 8 torres que, ubicades i desplegades de manera estratègica a tot el perímetre del parc de Collserola, serveixen per prevenir i vigilar tot el territori metropolità i avisar els equips d'emergència, avisar els bombers de l'inici de qualsevol columna de foc o qualsevol incendi. Quina és la particularitat, quin és el valor afegit d'aquestes 8 torres que acompanya també un equip de 26 persones que dominen, vigilen, controlen tot el territori metropolità en un temps en què qualsevol ciutadà amb el seu mòbil pot trucar als bombers o a Protecció Civil i avisar de l'inici d'un foc? Doncs bé, que aquests tècnics coneixen en profunditat el territori metropolità, coneixen les coordinades i una primera trucada seva a bombers, Protecció Civil, qualsevol servei d'emergència és molt útil perquè són capaços de conduir els tècnics, els operaris, els bombers al lloc exacte on ha començat el foc.
2: Com més aproximem amb l'exactitud del punt on s'està iniciant l'incendi, doncs més facilitem l'arribada possible de bombers. Penseu, estem en un àmbit metropolità i que les maneres d'arribar normalment a un punt poden ser molt variades i amb molt trànsit o no. Vull dir que l'exactitud a vegades d'aquesta situació de la columna doncs és important, no? És a dir, el sentit que té aquest dispositiu no és tant que puguem veure una columna, perquè avui dia la veu qualsevol ciutadà que pugui passejar-se amb un mòbil o pot donar una informació de que està veient una columna, sinó és més la precisió que nosaltres donem del punt d'inici, que això facilita l'arribada més ràpida dels mitjans d'extinció.
1: I el dispositiu de prevenció d'incendis a l'àrea metropolitana de Barcelona i que coordina el parc de Collserola s'engega i s'aplica, es desplega durant els 3 mesos d'estiu. Són 8 les torres de vigilància desplegades. Els tècnics, els operaris comencen a treballar a les 10 del matí i un equip de 26 persones les encarregades de vigilar constantment en ple estiu el territori de l'àrea metropolitana de Barcelona. Per cert, Elena, que parlem de 8 torres de vigilància, però fa pocs anys n'hi havia 11 i durant aquests temps, durant aquests pocs anys, des del 23 aproximadament, han quedat inactives 3 torres de vigilància ubicades a Tiana, Santa Coloma de Gramenet, també Badalona. Aquest temps tecnològic i on un ciutadà porta el seu mòbil a la butxaca han fet que siguin inactives aquestes 3 torres, tot i que sí, es mantenen operatives les altres 8 torres de vigilància que estan fent aquesta funció de vigilància a l'àrea metropolitana de Barcelona ja des d'aquest mes de juny.
0: Molt, molt interessant, Anna. Sens dubte, gent que coneix pam a pam el territori i que, evidentment, té aquesta precisió per dir en els equips d'emergència on s'ha calat el foc o on ha començat aquest conat d'incendi. Gràcies, Anna. Que vagi molt bé. Bon dia. Tot plegat quan ja ha finalitzat l'alerta per la primera onada de calor de l'estiu. Les temperatures més altes aquest dimecres s'han registrat al Segrià, a la Famosa. Els termòmetres s'han quedat a una dècima només dels 41 graus. Destaquen, però, també els 40,7 d'Alcarràs. Les temperatures nocturnes més elevades han estat a Montserrat i a Barcelona, amb 24,3 graus. El SEM ha atès 208 persones amb afectacions vinculades amb la calor i ha registrat 13 morts atribuïbles a les altes temperatures entre diumenge i dimarts. Al conjunt de l'Estat, el nombre de morts s'ha enfilat fins als 108. Obrim la crònica esportiva amb el Barça, que ha dit adéu al títol de la Lliga ACB amb una derrota a la tercera consecutiva contra el València. La superioritat dels de Pedro Martínez ha estat incontestable i s'ha acabat triomfant o transformant en una pallissa per 84-108. Els valencians s'han imposat en tots els quarts, liderats un cop més per Montero, MVP del partit, amb un 28 de valoració. Pel que fa a l'equip blaugrana, només ha brillat l'encert de Panther amb 26 punts. Amb la derrota, l'equip tanca la tercera temporada consecutiva en blanc. El duel va ser el comiat de Xavi Pascual a la banqueta blaugrana, però també de Satoranski, de Vesely, de La Provítola i de Billy Hernán Gómez. El tècnic blaugrana admet que el València ha estat superior.
3: Un equip molt ben entrenat, el millor entrenador d'Europa aquesta temporada, que ho han fet extraordinàriament bé. i per la nostra part hem anat al límit de les nostres possibilitats, cada dia ens ha costat una mica més, i les opcions que teníem de guanyar aquest títol passaven pel partit del dilluns. El dilluns va ser un cop molt dur, aquesta derrota, i avui a la que ens hem posat en debilitat per sota el marcador ja no hem sigut massa... Hem tirat d'acord i hem perdut el cap amb quasi totes les coses.
0: I l'Igualada, que ja és a casa amb el trofeu de campió de l'Hockey Lliga sota el braç. L'equip de l'Anoia ha estat rebut a l'aeroport amb eufòria després de la gesta aconseguida a la pista del Liceo, on va guanyar el títol als penals. Feia 29 anys que no aixecava el trofeu. Centenars d'aficionats, per això, han volgut homenatjar els campions en la seva arribada. Entre ells, també el capità Roger Bars, que fa una setmana va passar pel quiròfan per una lesió de genoll i es va perdre el partit a Riazor. Avui seguiran les celebracions a la capital de l'Anoia amb una rua que arrencarà a les 7 de la tarda a les Comes i que arribarà a l'Ajuntament cap a les 8 del vespre. I el Barça de Futbol Sala té aquesta nit la segona oportunitat per endur-se el títol de Lliga. Els de Javi Rodríguez juguen a partir de les 9 a la pista d'El Pozo Múrcia, que dimarts es va imposar als blaugranes per 5-4 amb un gol quan faltaven només 5 segons per al final i van sumar, per tant, el seu primer punt a l'eliminatòria. Tot i això, els catalans dominen la sèrie per 2-1. El tècnic blaugrana admet que l'equip té ganes de refer-se amb un triomf i apunta la clau per guanyar avui.
4: Tenemos ganas de quitarnos esta espinita del tercer punto, casi el primer punto para el Pozo, y con muchas ganas, lo veo bien.
5: Bueno, pues la clave es no desconectarnos, hacer 40 minutos muy serios, de mucho trabajo, de mucha calma, de mucha tranquilidad, de que si hay momentos peores en el partido, pues no salirnos del partido, no evadirnos.
0: El Mundial de Futbol, el Brasil ha tancat la fase de grups com a líder després d'imposar-se per 0-3 a Escòcia. Amb el mateix marcador ha superat Mèxic a la República Txeca i també passa als setzens de final com a primera classificada. També és líder Suïssa, després d'imposar-se a un dels anfitrions, Canadà, que tanca la fase com a segon de grup, com Sud-àfrica i el Marroc. La selecció espanyola, per la seva banda, ha arribat aquesta matinada a la ciutat mexicana de Guadalajara, on a les 2 de la matinada de dissabte s'enfrontarà a l'Uruguai. Els de la Fuente buscaran un triomf que certifiqui l'accés als setzens de final com a primer de grup. El jutge disciplinari de la Federació Espanyola ha imposat 3 multes al Centre d'Esport Sabadell i el tancament parcial de la nova Creu Alta durant un partit. La mesura castiga la invasió de camp a la final del play-off d'ascens a segona divisió contra el Zamora. Encara no s'ha definit, però, quina serà la zona exacta de l'estadi que quedarà buida durant el debut a casa a la categoria de plata. Les colles castelleres de Valls s'han sobreposat a la calorada que ha caigut aquest dimecres a la plaça del Blat i han signat la millor diada castellera de Sant Joan de la història amb 6 castells de gamma extra. Tant la vella com les joves xiquets de Valls han descarregat el 4 de 9 net, el castell estrella de la jornada, i que mai s'havia descarregat en aquest punt de la temporada. Els rosats també han desmuntat un 5 de 9 en folre i un 7 de 9 també en folre. Els vermells no s'han quedat tampoc enrere i han completat la diada amb un 3 de 9 en folre i un 2 de 9 en folre i manilles.

0: La xarxa de comunicació local.
1: Llença't per acompanyar les 9.000 persones que tenen esclerosi múltiple a Catalunya. Llença't per la investigació sobre una malaltia encara sense cura. El 5 de juliol, llença't i mulla't a la teva piscina o a mulla't.cat. Fundació Esclerosi Múltiple.
2: El diccionari Termcat.
3: Paraules noves que ja pots dir.
2: Formatge madurat. Formatge que s'ha sotmès a l'operació de maduració o afinat, que consisteix a deixar-lo reposar, després del salat i l'oreig, a fi que agafi la consistència, el color i el gust que el caracteritzen.
4: De formatges n'hi ha de molts tipus. Fresc, sec, de pasta tova, de pasta cuita... Del que es deixa reposar més o menys temps, se n'ha de dir madurat i no pas curat, que és una operació que reservem als embotits. Durant aquesta maduració es poden dur a terme altres operacions, com ara el volteig, que consisteix a girar el formatge periòdicament per tal que la cara que està en contacte directe amb el prestatge no tingui més dificultats per perdre humitat i formar la crosta. O el rentat de la crosta, en què es frega aquesta crosta d'un formatge amb salmorra, cervesa, alcohol o bacteris per afavorir que s'hi desenvolupi la flora microbiana que li dona aspecte i aroma.
3: Si les paraules noves t'agraden, no et pots perdre el podcast Paraules Habitables a la xarxa Més. Una producció de la xarxa i el Termcat.
0: La xarxa de comunicació local.

0: Notícies en xarxa, edició matí. Amb Elena Puigdueta.
1: Bon dia, són 8:45 del matí i avui al Notícies en xarxa us estem explicant que Pedro Sánchez nega cap vinculació amb els casos de corrupció que afecten el PSOE. En la seva compareixença al Congrés, el president del govern espanyol s'ha tornat a aferrar a la legislatura i ha acusat la dreta i l'extrema dreta de voler crear un clima de desconfiança amb acusacions infundades per fer-lo caure. Unes explicacions que només han servit per encendre més les crítiques de l'oposició i dels grups que donen suport a la investidura. Lluny de plantejar cap moció de censura, el PP torna a exigir la convocatòria d'eleccions, mentre que Junts ha demanat a Sánchez que apliqui la via Starmer del Regne Unit i faci un pas al costat. El professor de Ciència Política de la Universitat Autònoma de Barcelona, Adrián Caballero, ha il·lustrat des del Notícies en xarxa l'escenari de bloqueig que veu en totes aquestes opcions.
2: El que estem veient és un congrés bloquejat on ahir es va sentenciar d'alguna manera que el PSOE o el govern no té una majoria absoluta. Però el missatge que està llançant Pedro Sánchez és vale, però vostè tampoc, vostè, senyor Feijó, tampoc té una majoria absoluta. I, evidentment, la resta de grups de l'oposició van demostrar que això, que el PP no té aquesta majoria absoluta.
1: De seguida entrem al detall del posicionament d'Esquerra Republicana. Ho farem en conversa amb el seu diputat al Congrés, Francesc Marc Álvaro. Abans, repassem altres titulars d'aquest dijous 25 de juny. Almenys 32 persones han mort i unes 700 més han resultat ferides a Veneçuela a causa de 2 terratrèmols, un d'ells de magnitud 7,5 que han sacsejat la ciutat de Carabobo, a un centenar de quilòmetres de Caracas. Els equips d'emergències treballen en el rescat de persones atrapades entre la runa de les desenes d'edificis ensorrats. El govern, encapçalat per Delcy Rodríguez, ha declarat l'estat d'emergència. L'incendi forestal de Sant Quirze Safaja, al Moianès, ja està estabilitzat i els bombers han treballat durant la nit remullant la zona per arribar a la fase de control. Amb les flames ja estabilitzades, s'ha aixecat el confinament del càmping i el restaurant propers, així com del nucli urbà i els habitatges de l'entorn. El Ministeri d'Educació ha plantejat als sindicats un document que preveu abaixar les ràtios a la meitat a les escoles bressol i a 30 alumnes al batxillerat. La proposta s'aprovarà per decret llei, segons ha informat el Ministeri, i no haurà de sotmetre's a votació al Congrés. El Barça ha dit adéu al títol de la Lliga ACB amb la tercera derrota consecutiva contra el València. La superioritat dels de Pedro Martínez s'ha acabat transformant en una pallissa per 84-108. Els blaugranes tanquen, doncs, la tercera temporada seguida sense cap dels títols importants en el comiat de Xavi Pascual, Satoranski, Vesely, Laprovítola i Billy Hernán Gómez. 6 castells de gamma extra donen el tret de sortida a la temporada castellera en la millor diada de la història de Sant Joan. La plaça del Blat de Valls va viure un intens frec a frec entre la vella i les joves xiquets de Valls, que va culminar amb les dues colles descarregant un 4-9 net.
0: Notícies en xarxa, edició matí.
1: Us ho dèiem suar en titulars, el president del govern espanyol, Pedro Sánchez, s'ha desvinculat dels casos de corrupció que afecten el PSOE en la seva compareixença al Congrés. Amb la recent comunicació de la sentència de 24 anys de presó per a l'exministre Ábalos pel cas de les mascaretes encara ressonant de fons, Sánchez ha insistit davant la cambra que el seu partit mai s'ha finançat de manera irregular. Enmig del setge i les crítiques de l'oposició, ha titllat d'infundades totes les acusacions que afecten també la seva família i ho ha atribuït als intents de la dreta i l'extrema dreta de crear un clima general de desconfiança per asfixiar la legislatura.
3: Detrás de este cúmulo de titulares, de filtraciones, de especulaciones, hay tres cuestiones distintas, tres cuestiones de naturaleza y de escala diferentes, que, por cierto, determinados actores políticos y mediáticos están tratando de mezclar, para equiparar y con ello confundir a la gente, crear una sensación de corrupción generalizada que, ya les digo, señorías, no existe. Señorías, jamás conocí ni hubiera tolerado ninguna de estas prácticas. Es verdad. Es más, digo lo siguiente, señorías. Yo no hago lo que otros sí me hicieron a mí, sí hicieron a mi familia y sí hicieron a decenas de cargos políticos cuando gobernaba el Partido Popular.
1: A tot plegat, el president del Partit Popular i cap de l'oposició, Alberto Núñez Feijóo, ha acusat Sánchez de ser el nexe polític corruptor del govern i li ha tornat a exigir que convoqui eleccions. Al seu parer, si el president del govern espanyol no ha dimitit encara, és perquè no té dignitat.
4: Lo único que se espera de usted en estas Cortes es que las disuelva. Disuelva usted las Cortes y vayamos a votar. Señorías, nada de lo que hemos escuchado ha cambiado la realidad. Así que me temo que con su mitin de hoy ha decepcionado a casi todos. ¿Qué hace todavía ahí en el escaño de presidente del gobierno? Este es el verdadero debate de hoy, no su propaganda, ni sus excusas, ni su victimismo. El debate es si España puede seguir en manos de un gobierno corrupto.
1: El debat al Congrés ha evidenciat amb més contundència la fragilitat que envolta la legislatura. Els grups que la sostenen han airejat sense embuts la pèrdua de confiança en el president i en el PSOE. En aquest sentit, la portaveu de Junts, Míriam Nogueras, ha reclamat a Sánchez que apliqui la via Starmer del Regne Unit i faci un pas al costat. Mentrestant, el líder d'Esquerra Republicana, Gabriel Rufián, ha demanat que deixi de banda l'estratègia del i tu més i es pregunti seriosament si té la casa neta.
5: La via que proposem nosaltres és una via que s'ha executat aquesta mateixa setmana al Regne Unit. I la reacció normal d'algú al que li diuen que és un dels grans culpables o responsables de la situació de bloqueig actual és resistir-se, que és exactament el que ha fet vostè avui. Adonar-se que apartar-se és una solució, senyor Sánchez, requereix madurar-ho.
6: Usted lo sabía. Ustedes tienen pecado. Yo negocié durante semanas con José Luis Ábalos la primera investidura del presidente Sánchez. Su palabra era la palabra de Dios y Dios era Pedro Sánchez. Así que menos caritas, ¿eh? Y no me cuenten milongas.
1: Doncs el que dèiem després de la compareixença de Pedro Sánchez ahir i de la resposta dura dels grups al Congrés, la pregunta és si políticament s'ha bellugat res. Ho preguntem al diputat d'Esquerra Republicana, Francesc Marc Álvaro. Bon dia, Francesc Marc, i gràcies per ser amb nosaltres.
7: Molt bon dia.
1: Després del discurs, el bloc d'investidura està més a prop o més lluny del govern? I Esquerra Republicana, on queda en aquest mapa?
7: Esquerra Republicana, el que volem és que els socialistes s'expliquin a fons, que diguin tot el que encara no han dit. La intervenció d'ahir del president Sánchez va ser insatisfactòria, perquè va deixar moltes ombres, i hi ha molts elements que no va acabar d'abordar. La seva relació amb tots els seus col·laboradors més estrets, inculpats, no va ser examinada a fons. Nosaltres entenem que sense aquest escrutini del PSOE la feina està per fer. I a la vegada demanem una cosa molt clara, que aquesta corrupció no ens distregui del que cal fer, que és atendre la ciutadania.
1: Quan des d'Esquerra Republicana parleu de no convertir la legislatura en resistència, què li esteu demanant al president Sánchez? I com es gestiona això amb el risc de desgast mentre continueu sostenint-lo?
7: Nosaltres demanem donar contingut als mesos que queden. No podem fer, diguem, una legislatura zombi. Cal abordar temes importants: habitatge, finançament, mobilitat, llengua, és a dir, totes les carpetes per les quals ens van escollir. Si això desgasta o no desgasta, sobretot desgasta qui no ho fa, que és el govern. Nosaltres tenim un compromís molt clar, que és fer avançar les coses, però no som el govern. Per tant, cadascú és responsable del que és responsable.
1: I sobre la proposta de Junts perquè Sánchez s'aparti i el Congrés elegeixi un altre president, triï un altre president, Esquerra Republicana ho veu viable, necessari o simplement un gest polític?
7: Bé, Junts té la seva lògica i ha fet moltes anades i vingudes. El que sí que hem constatat és que Junts és un partit que tendeix a votar sistemàticament al costat de PP i de Vox. Per tant, les seves extravagàncies, diguem, hauran de ser ells que les expliquin.
1: Francesc Marc Álvaro, vostè va viure ahir aquesta sessió al Congrés. Com va veure Sánchez personalment i preguntar-li, creu que hi haurà eleccions anticipades o acabarem finalment la legislatura?
7: Vaig veure Sánchez determinat i d'alguna manera acostumat a la situació d'agonia en la que vivim. penso que ell, el seu pitjor moment, ja l'ha passat des del punt de vista personal i ara està absolutament conjurat a continuar. La meva percepció és que agafa força la idea d'unes eleccions al mes de febrer o març. Això és una cosa que està molt, molt present en els comentaris, els passadissos del Congrés. No m'estranyaria aquest avançament, que permetria que Sánchez digués que les ha fet el 27, com volia, però, evidentment, intentant no perjudicar del tot els alcaldes i aquells dirigents territorials que han d'anar a les eleccions al maig.
1: Analitzem una mica també el paper de Núñez Feijóo. Parla, doncs, d'eleccions, de que li demana que vagi a les eleccions, que faci aquestes eleccions anticipades, però, en canvi, no presenta cap moció de censura ni cap moció de confiança.
7: Bé, Núñez Feijóo és un dirigent atrapat entre Vox i la seva pròpia impotència. Ell no ha acceptat mai el govern que va sortir de les eleccions del 23 i bàsicament està vivint en una mena d'absoluta aposta cega perquè els altres li facin la feina. La realitat és que en aquest moment el líder popular és un home que no diu res de nou, que invoca una força que no té i que, també hem de dir-ho, té els comptes, diguem, bastant discutibles, perquè la història de corrupció del Partit Popular és notòria.
1: I acabo amb una darrera pregunta, Francesc Marc, una mica la que apuntava ja al principi. El bloc d'investidura ara com està? Com queda? Al costat del govern, més lluny, més a prop, entre vosaltres, hi ha encara fortalesa?
7: El bloc d'investidura és la suma d'unes voluntats que va tenir lloc en el seu moment, però és un bloc que no és compacte ni és homogeni. Té lògiques diferents. Jo ara esmentava els vots de Junts, per exemple. Hi ha també una dinàmica molt pròpia del Partit Nacionalista Basc i, per tant, sí que és evident que cada vegada vestir el sudoku dels suports al govern li costa més a la Moncloa. Malgrat això, també hem de dir una cosa molt clara. Nosaltres, Esquerra Republicana, som tan durs amb la corrupció del PSOE com clars i determinats en que no volem un govern de la dreta i l'ultradreta. I no l'afavorirem.
1: Doncs, Francesc Marc Álvaro, gràcies per atendre'ns aquest matí i que vagi molt bé. Bon dia.
7: Gràcies a vosaltres. Adéu.
1: Adéu, adéu. Més coses precisament sobre aquesta situació d'inestabilitat al Congrés. N'hem parlat amb el professor de Ciència Política de la Universitat Autònoma de Barcelona, Adrián Caballero, que ha il·lustrat l'escenari actual aquí, al Notícies en Xarxa.
2: El que estem veient és un Congrés bloquejat on ahir es va sentenciar d'alguna manera que el PSOE o el govern no té una majoria absoluta. Però el missatge que està llançant Pedro Sánchez és vale, però vostè tampoc, vostè, senyor Feijóo, tampoc té una majoria absoluta. El seu objectiu, com a mínim, és arribar al setembre-octubre, presentar pressupostos. Per cert, seran dels més ambiciosos que hem vist mai. Per què? Perquè si es tomben, s'obre la porta a unes eleccions. I quin serà el programa electoral o el millor programa electoral que pot presentar el PSOE? Els pressupostos tan ambiciosos que no s'hagin aprovat en el Congrés. L'estratègia és trobar un moment millor per presentar aquestes eleccions.
1: Doncs enmig de tot aquest debat al Congrés, Begoña Gómez, la dona del president espanyol Pedro Sánchez, ha entregat aquest mateix dimecres el seu passaport al jutge que està instruint el seu cas, Juan Carlos Peinado. Un lliurament de passaport que es fa en compliment de les mesures cautelars que li va imposar el mateix jutge dissabte passat quan va decidir obrir judici oral contra ella pels delictes de tràfic d'influències, malversació, corrupció en els negocis i apropiació indegudes. També li va ordenar comparèixer cada 15 dies al jutjat i li va prohibir sortir d'Espanya. El jutge Peinado justifica la retirada del passaport a Gómez al·legant risc de fuga. Insinua que els escoltes de la dona del president podrien col·laborar en una eventual fugida, una afirmació que, recordem-ho, va provocar que el Consell General del Poder Judicial decidís iniciar els tràmits per expedientar el mateix Peinado. L'entorn de José Luis Rodríguez Zapatero ha confirmat que estudia accions legals per la filtració de les agendes de l'expresident, que formen part de la instrucció judicial contra ell. Les agendes revelen informació que no té a veure estrictament amb el cas, situades en l'àmbit polític, com per exemple viatges a Zúric en plena negociació entre el PSOE i Junts. També s'ha filtrat un nou informe de la Unitat de Delinqüència Econòmica i Fiscal dirigit a l'Audiència Nacional, en què s'acusa Rodríguez Zapatero d'haver cobrat 200.000 euros euros d'un grup empresarial peruà a canvi d'intercedir davant del govern de Bolívia. El text conclou que aquests fets proven que l'expresident aprofitava els seus contactes i l'ascendència pública internacional per exercir influències de caràcter il·lícit. L'entorn de Zapatero assegura que aquest fet s'emmarca en les activitats de consultoria perfectament legals. De la plana internacional, avui, aquest matí, des de que ens hem llevat, com aquell qui diu, estem molt pendents del balanç definitiu de danys dels dos terratrèmols que han sacsejat Veneçuela aquesta matinada, quan allà eren les 6 de la tarda. El primer, de magnitud 7,2, ha tingut el seu epicentre a l'estat de Carabobo, a uns 120 quilòmetres de la capital, Caracas. El segon, que s'ha produït només 39 segons després, ha tingut una magnitud encara més gran i s'ha situat en una escala de 7,5. El sisme s'ha percebut amb intensitat a la zona, provocant danys en nombroses cases i edificis. El fet que molts veneçolans es trobessin en aquell moment a casa seva fa tema que el nombre de morts pugui ser molt elevat. El balanç més recent és de 32 persones mortes i 700 de ferides. La presidenta de Veneçuela, Delcy Rodríguez, ha declarat l'estat d'emergència i ha ordenat el tancament de l'aeroport de Maiquetía fins a nou avís per danys estructurals.
8: Estamos en este momento declarando el estado de emergencia tal como lo contempla nuestra Constitución. Pedimos calma a nuestra población, pedimos unidad. La ciudad capital, Caracas, hubo derrumbe de edificios en distintas parroquias, rescatar vidas. Y luego, bueno, abordaremos lo que tiene que ver con la recuperación de infraestructuras, recuperaciones materiales. El aeropuerto de Maiquetía se encuentra cerrado por graves daños a su infraestructura.
1: L'incendi forestal de Sant Quirze Safaja, al Moianès, ja està estabilitzat i els bombers han treballat durant la nit remullant la zona per arribar a la fase de control. Amb les flames ja estabilitzades, s'ha aixecat el confinament del càmping i el restaurant propers, així com del nucli urbà i els habitatges de l'entorn. En total, havien quedat confinades unes 700 persones. Segons agents rurals, han cremat 16 hectàrees de vegetació. Malgrat tot, es recomana no acostar-se a la zona per no entorpir les tasques dels equips d'emergència. Avui, precisament, deia que avui el nombre de municipis amb un risc d'incendi molt alt se situa estable respecte dels darrers dies. Segons els agents rurals, n'hi ha 130 a tot Catalunya en aquest llindar. Estan concentrats a les comarques de Lleida i a les Terres de l'Ebre. En els municipis amb un risc d'incendi molt alt, o sigui al nivell 4 sobre 5, queden prohibides la majoria d'activitats que suposin un risc d'incendi forestal en terrenys boscosos i a la seva àrea d'influència. Parlem, per exemple, de cremar rostolls o d'utilitzar maquinària que pugui generar deflagracions o espurnes a les àrees rurals, o fer servir també material pirotècnic. Tot plegat quan ja ha finalitzat l'alerta per la primera onada de calor de l'estiu. Les temperatures més altes aquest dimecres s'han registrat al Segrià, a la famosa, a l'Horta de Lleida. Els termòmetres s'han quedat allà a una dècima dels 41 graus. Destaquen també els 40,7 del Carràs. Les temperatures nocturnes més elevades han estat a Montserrat i a Barcelona, amb 24,3 graus. El SEM ha atès 208 persones amb afectacions vinculades amb la calor i ha registrat 13 morts atribuïbles a les altes temperatures entre diumenge i dimarts. Al conjunt de l'estat, el nombre de morts s'enfila fins als 108. I és una notícia aquesta que us explicarem tot seguit que acabem de conèixer. Els Mossos d'Esquadra han detingut 4 falsos dentistes i un propietari de clíniques dentals a Olesa de Montserrat i Esplugues del Llobregat. Durant la inspecció es va corroborar que estaven oferint un servei integral de tractaments mèdics i quirúrgics totalment fraudulents. Els arrestats, d'entre 32 i 60 anys, no tenen antecedents i estan acusats d'un delicte d'usurpació d'estat civil, estafa, intrusisme professional i lesions. I durant la revetlla de Sant Joan, el grup Fades ha denunciat una agressió homòfoba amb llançament de glaçons de gel per part d'algunes persones del públic del concert que va fer a Vilassar de Mar, al Maresme. En un comunicat a les xarxes socials, la banda explica que van decidir suspendre l'espectacle després que l'acció es reproduís fins a 3 vegades. A més, assenyalen que és la tercera vegada que els hi passa en els 10 concerts que duen de gira. L'Audiència de Tarragona reprèn aquest dijous el judici pel cas de la fallida de la secció de crèdit de la cooperativa agrícola de l'Aldea. Els fets es jutgen 14 anys després del conflicte que va sacsejar l'entitat i els seus socis. Més enllà dels acords previs, el judici va arrencar el 2 de juny i es preveu que s'allargui fins a finals de juliol. Ens amplia la informació en Martí Carot, de Canal T.
9: Els fets que es jutgen se remunten a l'1 de desembre de 2011, quan els 408 socis de la cooperativa agrícola de l'Aldea van descobrir que no podien accedir als seus estalvis perquè els comptes havien quedat bloquejats. La fallida de la secció de crèdit va provocar un forat econòmic d'uns 4,6 milions d'euros i va obrir un llarg procés judicial que arriba ara a la seva fase decisiva. El judici va començar el 2 de juny a l'Audiència de Tarragona. Diversos acords previs han reduït de 10 a 4 el nombre d'acusats i han permès recuperar prop de 4 milions d'euros en indemnitzacions. Entre els exonerats hi ha representants de l'empresa auditora de Mapfre, l'exdirector de la secció de crèdit i dos extreballadors de l'antiga Bankia. CaixaBank, en este cas, va abonar 3 milions d'euros per quedar fora del procediment. Entre els acusats que continuen al banc dels acusats hi ha l'exgerent Daniel Ferrer, assenyalat per diversos testimonis com a responsable de la gestió financera. La fiscalia li demana 14 anys de presó per presumptes delictes continuats de falsedat comptable. El judici s'allargarà previsiblement fins a finals de juliol.
1: És temps ara per repassar la crònica esportiva i ho fem, com cada dia a aquesta hora, amb la Cristina Álvarez. Cristina, bon dia.
10: Bon dia.
1: El Barça, que no ha tingut cap opció contra el València, que és el nou campió de la Lliga ACB.
10: Sí, el Barça, doncs, que ha dit adeu a aquest títol de Lliga amb una nova derrota, la tercera consecutiva, contra l'equip de Pedro Martínez. Els valencians van ser molt superiors i van acabar apallissant els blaugranes per 84 a 108. Es van imposar en tots els quarts, liderats un cop més per Montero, MVP del partit, amb un 28 de valoració. A l'equip blaugrana només va brillar l'encert de Panther amb 26 punts. Amb la derrota, l'equip tanca la tercera temporada consecutiva en blanc. El duel ha suposat el comiat de Xavi Pasqual a la banqueta blaugrana, així com dels jugadors Satoranski, Veseli, La Provítola i Billy Hernán Gómez. El tècnic blaugrana admet que el València ha estat superior.
11: Un equip molt ben entrenat, pel millor entrenador d'Europa aquesta temporada, que ho han fet extraordinàriament bé, i per la nostra part hem anat al límit de les nostres possibilitats, cada dia ens ha costat una mica més, i les opcions que teníem de guanyar aquest títol passaven pel partit del dilluns. El dilluns va ser un cop molt dur, aquesta derrota, i avui, a la que ens hem posat amb debilitat per sota el marcador, ja no hem sigut massa... Hem tirat de cor i hem perdut el cap amb quasi totes les coses.
10: L'Igualada ja és a casa amb el trofeu de campió de l'Hockey Lliga. Rebuda amb eufòria l'equip de l'Anoia després de la gesta aconseguida a la pista del Liceu, on va guanyar el títol als penals. Feia 29 anys que no aixecava el trofeu. Centenars d'aficionats han volgut homenatjar els campions a l'aeroport. Entre ells també el capità Roger Bars, que fa una setmana va passar pel quiròfan per una lesió de genoll i es va perdre el partit a Riazor. Avui seguiran les celebracions a Igualada amb una rua que arrencarà a les 7 de la tarda a les Comes i arribarà a l'Ajuntament a les 8 del vespre. El Barça de Futbol Sala, mentrestant, té aquesta nit la segona oportunitat per proclamar-se campió de Lliga. Els de Javi Rodríguez juguen a partir de les 9 a la pista del Pozo Múrcia, que dimarts es va imposar als blaugranes per 5-4 amb un gol quan faltaven 5 segons per al final. Tot i això, els catalans dominen la sèrie per 2-1. I el jutge disciplinari de la Federació Espanyola ha imposat 3 multes al Centre d'Esports Sabadell i també el tancament parcial de la nova Creu Alta durant un partit. La mesura castiga la invasió de camp a la final del play-off d'ascens a segona divisió contra el Zamora. Encara no s'ha definit, però, quina serà la zona exacta de l'estadi que quedarà buida durant el debut a casa a la categoria de plata. Les sancions econòmiques sumen un total de 4.100 euros. No van poder aguantar l'eufòria, van invadir el camp, doncs això té una penalització.
12: Amb un ull avui posat, però, a l'Anoia, eh?
10: Sí, a l'Anoia amb aquesta celebració i al Barça de Futbol Sala, que pot ser campió.
1: Molt bé, gràcies. Fins demà, Cristina.
13: Fins demà.
1: I nosaltres seguim ara amb Cultura explicant-vos que les colles castelleres de Valls s'han sobreposat a la gran calorada que ha fet aquest dimecres a la plaça del Blat i han signat la millor diada castellera de Sant Joan de la història amb 6 castells de gamma extra. Tant la vella com les joves xiquets de Valls han descarregat el 4 de 9 net, el castell estrella de la jornada, i que mai s'havia descarregat en aquest punt de la temporada. Els rosats també han desmuntat un 5 de 9 amb folre i un 7 de 9 també amb folre. Els vermells no s'han quedat enrere i han completat la diada amb un 3 de 9 amb folre i un 2 de 9 amb folre i manilles. Aquesta diada de Sant Joan també passarà a la història per haver canviat l'horari i haver-la avançat una hora. Banyoles s'estrena avui la 22a edició de La Fònica, el Festival de la Veu. Fins diumenge, la ciutat acollirà concerts, espectacles i activitats en diversos espais amb propostes de pagament i actuacions gratuïtes. Kiko Veneno serà el cap de cartell de la jornada inaugural. Ens en dona tots els detalls els companys de Banyoles TV.
14: Banyoles arrenca avui la 22a edició del Festival de la Veu Afònica, que fins diumenge omplirà la ciutat de concerts, espectacles i activitats vinculades a la veu. La programació s'estrenarà amb propostes com el tas de concerts de Cristena, l'actuació de Carles Rabassa i Abel Reyes al Teatre Municipal i el concert de Kiko Veneno a les 10 de la nit a l'Estrella Damm Club Natació Banyoles. El festival s'allargarà fins al 28 de juny amb una programació repartida per diferents espais de la ciutat com l'Auditori de l'Ateneu, el Teatre Municipal, el Monestir de Sant Esteve, el Claustre del Monestir, la Muralla o la Barca Tirona. Entre les propostes destacades hi ha els concerts de l'Aranà, Lorena Álvarez, Lina i Marco Mezquida, Camaño i Ameixeiras, en Andreu o diverses activitats paral·leles i gratuïtes. Algunes de les actuacions ja han exhaurit entrades, com les sessions de Raquel Lua a la Barca Tirona, el concert de Magalí Sari amb el Cor Bruckner Barcelona i les actuacions de Quim Carandell també a la Barca Tirona. Tot i això, el festival manté encara entrades disponibles per diversos espectacles de pagament i una àmplia oferta gratuïta repartida al llarg dels 4 dies.
1: Punt final. Fins demà. Adéu, adéu.

Ràdio El Vendrell, la proximitat ens diferencia. Tot el que busques a prop teu al 107.1 de la FM. Entreteniment, informació, música, esports... Ràdio El Vendrell, la teva ràdio local, al 107.1 de la FM. Cada dia de dilluns a divendres fins a les 12, amb

0: circuit artístic cultural que té a Vendrell, per sort, dins el Portal del Perdó hi ha el projecte Essencials, del qual doncs, això s'ofereixen diferents exposicions, visions, exposicions artístiques, pictòriques, escultòriques, bé, un llarg etc. I, de fet, volem copsar el protagonisme de l'entrevista d'aquesta setmana amb la protagonista de l'exposició que podeu trobar ara mateix al Portal del Perdó fins al 25 de juliol. Essencials, la força del silenci, amb la Carme Canyete, que està amb nosaltres. Carme.
1: Bona tarda.
0: Com estàs?
1: Bé.
0: Sí?
1: Bé, sí, sí. Amb ganes d'explicar, ganes de conversar d'art, de conversar de la vida.
0: Sí.
1: I ja veureu que, d'alguna manera, l'exposició té molt a veure amb la vida, no? Amb el dia a dia de què és ser persona.
0: Que bé, que bé. I a més, de debò, en aquest espai, i jo personalment m'agrada molt sempre parlar amb vosaltres, aquests valors que podem trobar a la comarca, que feu moltes coses, jo sempre dic, aquest univers creatiu que us explota dins del vostre cap, i per sort això, podem anar parlant amb molts d'aquests protagonistes, amb això, amb pintura, il·lustracions... Ara, potser l'escultura com a tal, potser no n'hem parlat massa, No és un dels gèneres artístics potser més, no? O què?
1: El tema de l'escultura és complicat.
0: És que és complicada l'escultura.
1: Per començar, tècnicament, has de tenir un coneixement.
0: Clar.
1: O sigui, no parteixes de zero.
0: Clar.
1: No vol dir que pintar o
0: dibuixar.
1: No estem parlant aquí. Però sí que hi ha uns medis que has de tenir i un espai.
0: Val, clar.
1: Aquí és important. Per exemple, jo al taller tinc dos tallers, no? Un taller de fusta, amb tot de material relacionat amb la fusta, i fustes, i taulons, no sé què. Clar, això a qualsevol casa no ho pots tenir.
0: No,
1: a un pis no ho pots tenir.
0: Clar.
1: Cosa que, doncs, un cavallet, un petit estudi, amb un pis el pots tenir. En el tema de la pedra, igual, tornem una altra vegada. Compressors, materials pneumàtics, tot, radials, clar, impossible. Un pis impossible.
0: Que sempre m'ha fascinat molt, de veritat, de l'escultura, Tornem-ho a dir, sobretot, no desmereixem, que n'hem parlat en altres ocasions, d'altres tècniques.
1: Tot té un secret.
0: Exacte.
1: O sigui, per una banda hi ha una tècnica, i per l'altra banda hi ha tot el que l'artista vol copsar en aquella peça, o en aquell quadre, en aquella il·lustració.
0: Correcte.
1: Sí, hi ha una professionalitat, però també hi ha unes emocions, també hi ha tot el que és la persona, no?
0: Clar,
1: el que transmet al públic. Això.
0: I aquí vinc, i en l'escultura concretament, que aquesta tècnica passa per saber maregar moltes eines, tu deies radials, és a dir, jo agafo una radial i no seria capaç ni de tallar un tub de PVC o de coure, no sé com dir-ho. Molt menys amb aquestes eines que són, ostres, són agressives, complicades d'utilitzar per la gent mortal, però és que no. A més, allò en benefici i per poder, doncs, això, plasmar les emocions i fer una peça artística amb aquests elements tan vastos, no? No m'explico,
1: Aquí ja t'enganxo.
0: Doncs va,
1: t'explico.
0: Corregeix-me i explica-m'ho, va.
1: A veure, nosaltres veiem la pedra, la fusta, com un element, està allà.
0: Sí.
1: Sí, val. Però és que la pedra i la fusta tenen les seves pròpies... Han tingut la seva pròpia vida i continuen tenint la seva pròpia vida.
0: Val.
1: Aleshores, si partim de que... com a analogia, val? De que estem treballant amb una persona,
0: sí,
1: en comptes d'una fusta o una pedra, veiem que estem treballant, estem dialogant amb un material que ha estat viu i continua viu, aquí la cosa canvia. Per què? Doncs perquè nosaltres ens surten arrugues amb els anys,
0: sí,
1: i a la fusta li surten esquerdes.
0: Ah,
1: i no sabem què hi ha al nostre interior. Jo t'acabo de conèixer,
0: sí,
1: jo no sé
0: sí.
1: qui ets. A la fusta ens passa el mateix. O sigui, jo començo a treballar, però jo no sé si a dins em puc trobar aquestes coses que es troben a la fusta.
0: Val. Sí,
1: aleshores,
0: sí.
1: Hi ha l'element del moment, hi ha l'element del què hi ha dins, de la sorpresa, què hi ha allà dins. O sigui, tu tens un projecte, tu veus la pedra o veus la fusta i dius, aquí naixerà això, però com es va desenvolupant, a vegades és deixar-te portar.
0: Val.
1: Deixar-te portar. Per què? Perquè la pedra, diu, és una cosa, una pedra. Sí, però és que a dins hi ha escletxes, hi ha pèls de terra. Aleshores, tot això fa que, encara que tu tinguis una tècnica, la pedra pugui obrir-se.
0: Val.
1: Hi ha una tècnica. Però també hi ha un diàleg. A vegades em poso davant de l'escultura i penso, avui tu i jo no ens portarem res. M'haig de fer una altra cosa, perquè... I, en canvi, comences a treballar amb l'altra pedra i la cosa rutlla, no?
0: Val. Però ho deia molt, també, sobretot, per les eines a utilitzar. No, jo sí, també, com tu, crec, dins la meva ignorància, és a dir, la noblesa de la fusta, la noblesa de la pedra, del marbre, que tu treballes molt, de qualsevol element, i qualsevol element té una noblesa, i a més si es treballa amb connotació artística, i ara t'explico qualsevol cosa, inclús materials reciclats. Però jo deia aquesta dificultat, és a dir, amb una radial, que a priori és un fet molt, molt, molt, molt feréstec, i que amb allò puguis arribar a fer alguna cosa tan emocional, tan expressiu, en pedra o en què sigui, en fusta, amb un element tant d'això com una radial. Anava per aquí, és a dir, com amb eines tan difícils d'utilitzar, pugueu arribar amb el coneixement de la tècnica a fer les creacions que feu.
1: Sí, sí.
0: En certa manera és xulíssim, eh?
1: Bueno.
0: Va, anem a l'exposició.
1: Vinga,
0: anem. Pensa que anem parlant una mica més aquí, si et sembla, però sobretot això, he venit a hablar de mi libro, he venit a parlar de la seva exposició. Una exposició, com deia, que va estar dins d'aquest projecte fantàstic del Portal del Pardo, a través de l'Ajuntament del Vendrell, que es diu Essencials. En aquest cas és a través del teu protagonista, La força del silenci, que són les obres que marquen aquesta exposició.
1: Mm-hmm.
0: Explica'ns-ho, això. Què podem trobar al Portal del Pardo i per què aquesta força del silenci?
1: Vivim en un món constantment ple d'estímuls, no?
0: Sí.
1: Ple de sorolls, ple de... No sons, sorolls. No? Aleshores, el fet de en un moment determinat trobar-te tu, amb tu mateix, amb la força aquesta que té, el poder que té el silenci, la reflexió, realment costa. Mm. Perquè estem acostumats a sortir corrents, vinga, va, ràpid, que arribem tard. Que...
0: Clar,
1: aleshores,
0: sí.
1: El fet de dir, ei, calma, anem a frenar, anem a pensar, no? Aleshores, i a partir d'aquí anem a reflexionar. A la força del silenci el que ens trobem és això, no? La gran majoria són escultures de dones, no? Per exemple, aquesta, no? Que teníem, són aquestes flors, no? Són les flors de la vida. Quina és la teva flor de la vida? O sigui, hi ha una part molt simbòlica, no? Què representa per tu les flors de la vida, els moments bonics, allò que vols sacaronar i que no... i que d'alguna manera és com essencial per tu, no? Aleshores, la força del silenci parla d'aquests moments, els moments d'interioritat, on et trobes en tu mateix. Per exemple, hi ha tres peces, no?, que parlen sobre el kintsugi, de, com la reconstrucció d'un mateix, de tot el que ens està passant com a persones i com podem progressar, o sigui, el que ens ha passat existeix.
0: Sí.
1: Però... com li donem, quina força té el passat per mirar el futur, no? Aleshores, tot això, si tu no et trobes a tu mateix, no aconseguiràs fer aquest pas. Però l'objectiu no és fer una teràpia, sinó és parlar de tot això que ens uneix com a persones. Val? Perquè el que em pot haver passat a mi et pot haver passat a tu. Aleshores, l'objectiu és que també l'escultura vagi molt més enllà i vagi cap a l'espectador. I a l'espectador es senti reconegut per aquelles coses que ens van passant. O sigui, no només té una lectura l'escultura, també ha de tenir una lectura per tu. Jo,
0: sí,
1: a vegades en alguna visita i tal, quan he anat explicant, dic, això en un principi partés aquí, però a tu, per tu què és, no? Per exemple, la de Luther, no? Que és el retorn a Luther. Al final penses, val, si tornéssim a néixer, faríem tot igual? Possiblement hi ha coses que no... que les faríem diferent.
0: Clar, i tant.
1: Però aleshores no estaríem en aquest plató, tu i
0: clar,
1: jo.
0: I no ho estigués explicant.
1: Aquí estem fent, no?, aquesta reflexió, la força del silenci. Reflexionar sobre tu, sobre els altres, sobre la vida.
0: Clar.
1: Molt en tema feminista, perquè, a veure, com a dona, vas trobant-te a la vida coses que dius, això no li passa a un home.
0: Ja.
1: Aleshores, he tingut la sort de que la Sílvia, bestial, no només té aquest projecte, sinó també ara hem començat amb un projecte nou de dones creadores.
0: Aquest projecte
1: també té molt a dir, no? O sigui, què volem com a dones a la societat, què volem dir, no?
0: Molt bé.
1: Aleshores, el poder de l'art. I la força del silenci com a exposició, d'alguna manera ens intenta trobar vincles, no?, entre les persones per evolucionar com a societat.
0: Ostres, acabes, per mi, de definir el que és l'art, la cultura, amb aquest speech que acabes de fer, És fantàstic, És que jo crec que l'art és això, completament ho comparteixo amb tu, ja dic, la meva opinió, evidentment, que no ens porta enlloc, Però jo també crec que l'art és això, aquest poder de reivindicació, d'exposició, i sí que és cert que també és un tòpic molt, molt habitual, no? Quan tu vas a veure una exposició, o a vegades pot ser una frontera o una porta, no? Jo no hi entenc, ves que hi ha gent a fer, si jo no sé què, no sé quantos, no? I jo sé que Els artistes com tu, el que feu és, no cal entendre, i tu vine, què t'aporta, què et desperta aquella peça, què et diu aquell quadre, aquella escultura. Però clar, quan tu expliques, tu que ho has creat, tu com a Carme, que ho has explicat, que ho has fet i que ho has explicat, això també és molt interessant. No sé com dir-ho, saps què vull dir?
1: És que el problema, un dels problemes que té l'art és l'elitisme, no?
0: Sí,
1: l'aura elitista que se li ha donat.
0: Per favor, i tant.
1: Per què? Doncs perquè per un tema classista.
0: Sí, no, tant, no i deixa. Tant.
1: I, o sigui, el fet de tindre aquesta aura també té un reconeixement econòmic.
0: Sí.
1: Aleshores, si anem més enllà, l'art vol expressar coses i vol reivindicar coses.
0: Sí.
1: L'altre dia estava parlant amb un nen d'uns 5 anyets que va vindre a veure l'exposició i clar, aquella obra la pots explicar a un nen de 5 anys.
0: Uh-huh.
1: Posa't amb el llenguatge que ell té, no? O, per exemple, una altra cria també amb 8 anys, no? Deia, que quan et caus et fas mal,
0: uh-huh.
1: Val? Doncs, i et surt una ferida, uh-huh. Doncs, que no tornaràs a caure en aquell lloc perquè, o intentaràs no caure? Doncs això és el Kintsugi,
0: wow.
1: També.
0: Wow.
1: Clar,
0: sí,
1: si tu apropes el llenguatge... Aquesta és la clau, no? Apropar el llenguatge a l'espectador.
0: Clar.
1: A les vivències de l'espectador.
0: Sí.
1: Si nosaltres anem a una miqueta d'estrelles, aleshores hi ha una frontera.
0: Exacte, hi ha un fil que es trenca, no? Segurament, no?
1: Sí.
0: Hi ha aquesta quarta paret que segurament es munta, L'important és desmuntar-la,
1: sí. Però
0: quan és veritat, és cert.
1: Això és tan important, difondre l'art, no? Perquè pot anar molt més enllà i
0: Clar. Pot
1: crear molts vincles com a societat, com a... terapèutic, no?
0: Sí.
1: Com a, per exemple, el ventall, no? Que hi va, no? I doncs l'Àngel es diu, no? És que és una passada el que arriba a sortir, no? Aquelles visites,
0: clar.
1: No?
0: Sí.
1: Hem d'anar molt més enllà com a artistes i perquè tenim un poder, no? Que és el poder de la matèria i nosaltres hem de ser un punt de...
0: Sí, home, sí, la transformació de la matèria, i de les emocions. O no, també, no sé com, donar corporalitat i massa a les emocions, també, en certa manera, moltes vegades. Escolta'm, per conèixer-te una mica més artísticament, com va començar tot? Tu vas estudiar Belles Arts, no sé si sempre vas tenir el punt de mira amb l'escultura, ha sigut l'evolució. També crec, i no sé si en vols parlar o no, va haver-hi una parada a la teva carrera artística i la vas reemprendre fa uns anys.
1: Sí. A veure, jo l'art l'he vist des de petita. Uh-huh. El meu besavi era forjador artístic,
0: Val. Es
1: va formar a les escoles de Barcelona, amb el post, tot el tema del modernisme, ja era com el diàleg últim d'això, però sí que es va formar amb coses de forja.
0: Uh-huh.
1: I jo he crescut a un taller de ferro i em cuidava les meves besàvies, ma mare treballava, la meva àvia treballava, i jo el tema dels ferros és una cosa que... I qui més qui menys, el tema artístic també el tenim a casa com molt, molt potent, no? I

0: de continuar. Has de baixar el ritme, però en el meu cas van passar històries de la vida. Aleshores, he reaprès aquest camí, afortunadament, perquè és el que em fa sentir bé com a persona.
1: Sí, sí, sí.
0: I d'alguna manera, doncs, aquest és el resultat, no?
1: Sí, sí, sí, sí. Que bé.
0: De tirar endavant, no? I l'experiència com a artista és evolucionar. Ja no sóc la mateixa de quan jo feia exposicions a Barcelona i tal, amb 20 anys, he madurat.
1: Clar.
0: Aleshores, clar, no tindria sentit que continués fent coses de quan tenia 20 anys, perquè tu has viscut unes coses,
1: no? Clar, perquè ets una altra persona, no? Has evolucionat com a persona.
0: Sí.
1: Uau, que bé. Mm-hmm. Aquest és un projecte present, aquest de Portal de Pardo. A partir d'aquí, el que deies tu, seguint evolucionant artísticament
0: i
1: anar desenvolupant projectes i tot plegat, mm-hmm. La gent pot seguir per xarxes socials?
0: Sí.
1: Que sí que les tens actives?
0: Carme Canete.
1: Vale.
0: Carme Canete. Canete, perquè la enya no existeix.
1: Exacte.
0: Això és Carme Canete i en trobareu. I allà vaig publicant el meu dia a dia. Perfecte. a vegades com s'està fent aquesta, com està naixent aquesta escultura, no? Doncs es va veient el progrés, no, de l'escultura. A vegades, doncs, també coses que et fan sentir bé, no? Com a persona, perquè
1: sí, sí, sí, sí.
0: A cap i a la fi, si només ens veiem com a artistes, també has d'intentar, no?
1: Sí.
0: Donar un punt més, no?
1: Exacte,
0: que et fan sentir bé, no? Com per exemple, pues, el mar, no? Pues,
1: Que bé, que fantàstic. Doncs que la gent et conegui una mica més a través de xarxes, i sobretot la millor manera de conèixer artísticament és justament aquesta exposició fins al dia 25 de juliol a la sala del Portal del Pardo. Que la gent no s'ho perdi, sisplau. No. Un plaer xerrar amb tu, de veritat. Ha passat molt ràpid, eh? Això vol dir, i sempre ho faig, que seguirem parlant. Et sembla?
0: Un
1: altre dia quedem
0: i
1: ho acabem de conformar,
0: quan
1: això. I seguim filosofant sobre l'art, que a mi m'agrada molt.
0: I filosofar. Tant. La porta està oberta. Com vulguis.
1: Gràcies, Carme. Una abraçada.
0: Igualment. Gràcies.
2: Viu el matí de forma propera amb La Calaixera, al magazín de Ràdio El Vendrell, amb Pere Sallent, de dilluns a divendres, de 9 a 12 del migdia. Ràdio El Vendrell, al 107.1 de la freqüència modulada.
1: Volem parlar-vos d'aquesta plataforma digital que a priori dius, bueno, assenyalar, explicar, doncs, els monuments destacats, els punts destacats, bé, d'això, de Catalunya, de l'estat espanyol, de França, de Portugal i bastant més enllà. I l'actualització d'aquest mateix matí, d'aquesta pàgina web, és que compta amb 316.442 monuments actualment. És a dir, es va ampliant mica en mica. Doncs qui s'encarrega de fer aquesta feinada i de recollir tots aquests punts d'interès, aquests monuments, no és altre que en Joan Llorenç, que ens acompanya. Joan, com estàs?
3: Hola, encantat d'estar aquí a Mosaics.
1: Gràcies per acompanyar-nos. Escolta'm, el projecte es diu Patrimoni Europeu.
3: Sí.
1: Ja ho deixa prou clar, eh? És donar a conèixer justament aquest inabastable patrimoni que tenim arreu, en aquests 316.442 monuments, i que vas actualitzant contínuament, Joan.
3: Vaig actualitzant contínuament, i la idea és que no només hi hagi el que és el patrimoni conegut, sinó que hi hagi les petites ermites, petits castells, estiguin més o menys sencers, d'arreu del territori. Ja que moltes vegades no sabem què tenim al costat. Uh-huh. Visitem les grans catedrals o visitem els grans castells i moltes vegades no sabem que aquí a quatre passes tenim monuments molt importants, a nivell històric o a nivell arquitectònic.
1: Sí, sí, sí. Això em consta que és un dels teus objectius, això, amb aquest projecte, que és anar més enllà de la Torre Eiffel, la Porta del Tor,
3: la
1: Sagrada Família, correcte, no sé per què no m'ha sortit. Anar més enllà d'això, sinó trobar realment la riquesa que podem trobar en qualsevol territori, és evident, el nostre proper també, però clar, això, a qui va destinat? A tota classe de gent, no? Exploradors, historiadors, viatjadors, excursionistes, famílies, no?
3: Això va destinat a qualsevol persona que tingui interès o curiositat per el patrimoni arquitectònic que hi ha, que tenim a prop o que hi ha dels llocs on te viatja.
1: Clar.
3: Va destinat, més el que comentaves, des de simple turista a historiadors o estudiosos de l'arquitectura.
1: I escolta, anem al principi, com parteix tot?

0: informàtic, m'ho has explicat.
1: Sí.
0: Clar, aquí hi ha una feina informàtica brutal, però clar, no sé com parteix tot això. Com et va sorgir la idea de començar a recopilar tots aquests monuments, aquests punts d'interès? Com comença aquesta història?
1: Això comença amb una idea de fa molts, molts anys, quan jo tenia 16, 17, que jo viatjava amb els meus pares, lo típic, una setmaneta a l'any, i pensava, ostres, hi podria haver un catàleg on hi hagués tot el que hi ha pel voltant d'on anem. Perquè tu miraves en aquella època les guies turístiques i tenies això, tenies el més important. Però amb els meus pares, i jo ho he agradat d'ells, ens agrada perdre'ns. I quan anem a viatjar, doncs, un caminet, una... Ostres, aquella ermita que hi ha allà dalt, ostres, a veure què és, no?
0: Clar.
1: Però en aquella època, època analògica, una setmana a l'any, vull dir, això era inviable fer un catàleg de fotos.
0: Les guies aquestes que podies consultar i tal cosa més, eh?
1: Exacte, jo ja era i soc aficionat a la fotografia,
0: clar,
1: però era inviable. Després, cap al 2008 o així, començo a entrar dintre el món de la informàtica, la meva vida tira cap a un altre costat, entro dintre el món de la informàtica, internet encara era als inicis, no hi havia encara que... com evolucionar-ho i com fer-ho perquè pogués arribar a tothom. I ara fa qüestió, doncs, de 2 anys, amb el tema, doncs, de la web, internet molt més evolucionat, grans bases de dades, amb accés lliure, em torna a ressorgir aquesta idea de anem a intentar-ho. Llavors, primer intentes començar a buscar quines fonts de dades hi ha, a on pots aconseguir dades, te'n dones compte, doncs, de, com comentava, doncs, molts problemes, no? Doncs, de que cada organisme té les seves estructures de dades, et trobes en que si vols veure França has d'anar a les bases de dades franceses, si vols veure Espanya has d'anar a les bases de dades espanyoles, etc. I sorgeix la idea de anem a normalitzar-ho. Això s'ha de poder normalitzar. Haig de poder crear una base de dades on busquis una cosa o busquis una altra, tu obtinguis els resultats.
0: Val, val.
1: I d'aquí sorgeix Patrimoni Europeu.
0: Ostres, tal qual.
1: Tal qual.
0: T'ho he explicat així, que hi ha tota aquesta feina que hi ha al darrere. Clar, no cal que t'ho pregunti. És obvi que tu no pots anar als 316.442 punts que analitzes, perquè això és impossible.
1: Impossible.
0: Faria falta 3 vides per poder fer-ho. Però clar, et nutreixes de la informació que si tu busques i cerques. Això sí, és a dir, la feina de recercar-ho és completament teva.
1: La feina de recercar-ho és completament
0: de recopilar-ho,
1: meva. Sí, la feina de recerca és completament meva.
0: Clar.
1: I sempre de dades oficials, sí, i verificades.
0: Ara, com deies ara, sí, clar.
1: Des de Wikidata, Wikiloc, sí, fons d'Open Data com SICA o com la Diputació de Barcelona.
0: Val, val, val. Llavors tu això ho vas recopilant, vas buscant, vas investigant i ho vas afegint en aquesta plataforma que és aquest Patrimoni Europeu.
1: Exacte.
0: A més, està traduït en molts idiomes, és a dir que...
1: 8.
0: 8 idiomes, per ser exactes. És a dir, és consultable des de qualsevol dels punts que tu reculls, en aquests espais.
1: Sí, és consultable des de qualsevol dels punts, en qualsevol d'aquests idiomes. Sí que és veritat que encara falta feina de traducció d'alguns textos, que naturalment s'utilitza intel·ligència artificial per fer aquestes traduccions. Algunes estan traduïdes ja i, per tant, puc accedir a elles amb la traducció, però moltes d'altres, doncs, haig de buscar traducció per mitjançant intel·ligència artificial.
0: Val, val. Bueno, és una bona eina, no, en aquest sentit. No,
1: sí,
0: és una bona eina.
1: Molt útil.
0: Per fer-ho, exacte, exacte.
1: Molt útil, a l'hora de muntar filtratges de dades i tot això és molt útil.
0: Clar, clar, clar. I com ho fas, això? És a dir, com agafes aquesta informació? És a dir, més o menys com ho esquematitzes? Com, no? És a dir, quan ho publiques a la web, com està fet amb fotografies que he vist, amb explicació, no? Com és tota aquesta feina?
1: A veure, el que faig és agafar les dades, aquestes dades les normalitzo mitjançant tècniques d'intel·ligència artificial i mitjançant tècniques de pipelines, que es diuen.
0: Val.
1: Normalitzo aquestes dades i jo les gravo ja normalitzades amb la meva base de dades.
0: Val, d'acord.
1: Les imatges surten de Wikidata, surten de Wikiloc, surten de fonts d'imatges històriques de diferents organismes, i moltes d'elles de moment estan encara el que se'n diu linkejades, és a dir, les imatges no estan pròpies encara dintre de les dades, sinó que depenc d'aquestes, degut a que és impossible ara per ara tenir una base de dades d'aquestes capacitats.
0: No, no, clar, clar, és obvi. A més, clar, de moment aquest projecte és molt incipient encara, pel que expliques. La intenció és anar-ho fer-ho gran, això, Joan.
1: No, la intenció és fer-ho gran.
0: Allò amb... No hi entenc massa d'informàtica, tampoc, però suposo que amb servidors potents i que permetin anar acumulant més informació, perquè també és un projecte que està pensat per consultar-ho al terreny.
1: No? Està pensat per consultar-ho al terreny. De fet, hi ha una aplicació mòbil que està en procés, de moment sí. No està publicada enlloc encara, on entre, a part de les funcions que ja tenim a dintre de la pàgina web, és poder dir què tinc aquí al voltant,
0: val,
1: amb geolocalització, així com tu des de la web, registrant a la web, pots tenir favorits, pots marcar diferents edificis com a favorits, amb l'opció doncs, de marcar alarmes, de dir estàs a menys de 10, 15, 20 quilòmetres d'aquest edifici, d'aquesta construcció, d'aquest retaule,
0: val,
1: que tens marcada com a favorit. Si vols aprofitar per anar-hi, doncs
0: clar, ostres, mira,
1: és el moment.
0: Això està molt bé, doncs. Clar.
1: La idea hi és.
0: Clar, és una molt bona eina per planificar-te el viatge, l'excursió, la sortida o el que sigui, si no, a més, un cop, com dèiem, estàs allà, doncs el puguis utilitzar per orientar-te, no? Per seguir-la, per navegar, no? En principi, entenc?
1: Sí, exacte, per navegar, per veure què tens al voltant, ja el que, tant el que has pogut planejar anteriorment com el que tens ara al voltant, pots planificar rutes pròpies, a part de les rutes que hi ha actualment ja muntades, actualment són 60 i escaig rutes,
0: val,
1: des del romànic del Camí de Sant Jaume, el renaixentisme, Gaudís i tal de Barcelona, modernisme, de Barcelona, romànic de Vall de Boí, etc. Com que tu pots agafar i dir què vull veure, tu montes aquests edificis que vols muntar, aquests monuments que tu vols visitar, i pots exportar directament la ruta a Google Maps.
0: Val.
1: Ja te la ordena amb quin és l'ordre obvi per fer-ho, i aquesta ruta la tens a Google Maps.
0: I només has d'anar seguint.
1: Només has de seguir.
0: A la majoria d'ocasions. I...
1: Exacte, tens els temps de trasllat de la ruta al complet.
0: Sí, sí, sí.
1: Són fins a 10 o 12 parades, que és el màxim que permet Google Maps.
0: Molt bé. Tornem-ho a dir, el projecte es diu Patrimoni Europeu. L'enllaç web el podem dir? Et sembla de dir-lo?
1: L'enllaç web el podem dir.
0: Sí, digues, sisplau.
1: És patrimonieuropeu.netlify.app.
0: Perfecte.
1: És més fàcil per xarxes socials, amb @patrimonieuropeu.
0: D'acord.
1: El motiu, ara actualment està tot amb servidors gratuïts.
0: Clar, el que dèiem abans, poder anar ampliant el projecte.
1: Exacte, està tot amb servidors gratuïts, tant de la part de bases de dades i recollides de dades i tal, com el que és el domini i la publicació de la web.
0: Sí, sí, sí, sí. Però si algú busca patrimoni europeu, ho trobarà, també, em consta.
1: De moment no està indexat encara
0: no? A Google. Doncs jo he trobat alguna informació. Doncs. Bueno, potser perquè he anat remenant i també... Bueno,
1: és possible que el anar remenant vagi sortint,
0: sí.
1: Però de moment no està indexat perquè per això necessites tenir un domini propi.
0: Clar, ja ho entenc. Però vols anar cap aquí, per això, Joan, o no?
1: Vull anar cap aquí, no. L'objectiu és anar cap aquí.
0: Molt bé.
1: L'objectiu és anar cap aquí.
0: Perfecte, és a dir, que neix d'un interès personal, ganes d'explicar, ganes de fer, però bueno, una mica això... Professionalitzant-ho seria la paraula, Joan, o què? O no?
1: Professionalitzat tampoc crec que sigui l'expressió. La idea no és ni treure'n diners, ni...
0: ni que sigui la teva feina habitual...
1: Ni que sigui la meva feina habitual. És una aplicació que vull que sigui important, vull que arribi lluny, però l'objectiu és... El patrimoni és de tots.
0: Val,
1: i m'agradaria que tothom pogués accedir-hi. Aquest és l'objectiu.
0: Molt bé. Que bé. I això, recorda'ns-ho, per Instagram, doncs, per xarxes es pot trobar...
1: Instagram i Facebook.
0: Perfecte.
1: @patrimonieuropeu. Patrimonieuropeu, en castellà.
0: Perfecte. Patrimonieuropeu.
1: Patrimonieuropeu.
0: Perfecte, que potser això com per xarxes és més fàcil de trobar.
1: Sí.
0: També, ja ho has comentat diferents vegades, que tens aquest interès pel patrimoni proper, és a dir, que està molt bé viatjar. Quin és el punt més llunyà? Podem saber, el monument més llunyà a nosaltres, quin seria? Ho saps? Te'n recordes?
1: Ostres, hi ha alguna cosa a la Guaiana Francesa, per exemple, que està a Amèrica.
0: Vale, d'acord. Doncs mira, està molt bé anar a la Guaiana Francesa, conèixer monuments o allò que destaques, però també és important conèixer el que tenim al nostre entorn.
1: Exacte.
0: I això ho defenses molt, abans ho has dit en aquesta conversa, i també que és això, que que tot et mou per aquest interès personal, a banda de ser informàtic, això, no?, de descobrir aquests espais, de fer rutes, de caminar, de la natura, del patrimoni, en definitiva, del nostre entorn, eh?
1: Sí, al final és el que comentàvem, no? Tens rutes que passen per ermites aquí al Penedès, al Baix, tens l'Arc de Barà, que és del segle I, al mig de la 340, no?, aquí al costat.
0: Sí, correcte, sí.
1: Que la gent haurà passat moltes vegades per davant, però igual hi ha molta gent que no sap realment què és això. O a l'Alt Penedès tens el monestir de Sant Sebastià dels Gorgs, que és un romànic impressionant,
0: espai, sí,
1: que molta gent no sap que ho té aquí. Olèrdola, des de bastants anys abans de Crist fins ben passat al romànic. És un llibre d'història.
0: Sí.
1: És un llibre d'història.
0: No, és absolut.
1: I molta gent, doncs, ho desconeix, no?
0: Clar.
1: I aquesta és la idea de que la gent sàpiga què té al voltant i puguin visitar-ho, puguin veure-ho, puguin...
0: Va, molt bé. Tu ets resident de Vilafranca.
1: Correcte.
0: T'ho perdonem, no pateixis. No, t'ho tenim en compte, si no t'haguéssim convidat, així que no pateixis. Però bé, al Penedès podem trobar ja referenciats uns 4.300 edificis.
1: Exacte.
0: Has anat baixant, al Garraf en trobem uns 1.500.
1: Correcte.
0: Jo sé que ara ja estàs en plena campanya, entre cometes, del Baix Penedès i has començat a treballar al Baix Penedès, eh?
1: Correcte, Baix Penedès és el que menys catàleg tenia. Tenia, ara actualment, uns 40 monuments, aproximadament.
0: Val.
1: Des de Calafell, Barà, que ja sé que Barà és tarragonès.
0: Mig, bueno.
1: És tarragonès. Però he tingut que començar, bueno, he volgut començar a ampliar aquest catàleg del Baix Penedès.
0: Clar.
1: Així com també tinc zones a Baix d'Obregat, que també estan molt més buides. Hi ha zones que, desconec el motiu, costa més de trobar el patrimoni que hi ha. Llavors, això seria ideal, que organismes, ajuntaments, etc., volguessin col·laborar, volguessin fer-s'ho seu.
0: Mira, molt bé.
1: Ja sigui per millorar els catàlegs com per afegir dades noves.
0: Molt bé, que bé, clar. No sé, com, tens contacte amb ajuntaments o tens contacte amb institucions públiques? O...
1: No, de moment no, ni ajuntaments ni institucions públiques ni privades.
0: Ostres.
1: De moment tot ha sortit de...
0: Del teu interès.
1: Del meu interès personal.
0: Brutal.
1: És complicat entrar, aconseguir informació dintre de les entitats.
0: Ja.
1: És complicat.
0: Sí. Però com a eina turística, de qualsevol del territori, és molt potent. No? És a dir, que algú pugui anar a l'oficina de turisme de Torn, en aquest cas que vagi a l'oficina de turisme del Vendrell, que està com a Ruga, que vagi allà i li diguin, miri, tingui vostè aquesta aplicació quan estigui acabada o tingui vostè aquesta pàgina web on pot trobar totes aquestes rutes del qual hi ha la informació que nosaltres també hem facilitat. No? M'explico, no?
1: Pot exacte, que ells mateixos puguin publicar, puguin fer visibles,
0: clar,
1: les seves rutes i els seus monuments.
0: Clar, per això ho dic. Bueno, tot vindrà, Joan?
1: Poc a poc.
0: No? Exacte.
1: Poc a poc.
0: Tu ho dius, poc a poc. I la interacció amb els usuaris finals? En tens d'això? Vull dir, tens comunicacions, et diuen alguna cosa? No sé també si la gent pot aportar, dir, pues mira, jo conec això, jo conec una ermita que està en aquest camí, que és fantàstica, o jo conec aquesta casa que és extraordinària, conec la història. Això és possible, també?
1: Això és possible. Des de la mateixa pàgina web hi ha un formulari on es pot posar en contacte amb mi, enviar un mail directament, on proposar des de nous monuments, proposar correccions, proposar el que creguin convenient, rutes, el que creguin convenient.
0: Val.
1: De fet, si mireu les rutes que ja estan fetes, una és la dels retaules renaixentistes de l'Est de Lleó.
0: Val.
1: Aquestes sí que van ser, doncs, qui porta aquestes rutes, que es va posar en contacte amb mi i em va dir, ostres, podríem incorporar-la? Em van passar ubicacions, fotografies,
0: sí,
1: etc. I a partir d'aquí, doncs, van muntar la ruta.
0: Clar, que això també pot enriquir-ho molt, no? Que és a dir, això, associacions, entitats particulars puguin aportar aquesta informació, suposo que també et deu ajudar amb tu, però clar, això ho va nodrint, és a dir, no? Que cada vegada aquesta bola de neu s'ha d'anar fent més gran.
1: Sí, jo crec que les rutes és un dels punts on necessito apretar una miqueta i apostar fort. Perquè molta gent no només vol un monument suelto, sinó poder organitzar i poder veure dintre del mateix interès, o no, perquè pot ser que dintre de la mateixa ruta t'interessi un romànic, però tinguis un renaixentisme o un barroc important o curiós i ho vulguis veure, i per tant el puguis afegir dintre de la ruta. Però crec que les rutes són importants en el sentit de fer-ho més popular i de que la gent pugui...
0: Clar.
1: pugui arribar i pugui fer-s'ho més seu.
0: Clar, clar, perquè ja ho entenc, tu dius que no vols perdre, no?, aquest punt de proximitat, no? No, no, no, no convertir-se això, eh?, en un qualsevol pàgina web d'aquestes que no tenen gairebé ni ànima i que fan recomanacions i que moltes d'elles, i deixa'm-ho dir així, acaben pervertides per la publicitat, no?, i per les mencions pagades i tot acaba convertint-se, no?, en col·laboracions monetàries amb els seus autors, eh?
1: Sí, al final, com més col·laboracions d'entitats tinguis, clar, més fàcil és que et diguin, sí, però posa la meva publicitat,
0: clar,
1: posa el
0: això.
1: Meu...
0: Clar,
1: no, no és l'objectiu, no és l'objectiu. La pàgina web és gratuïta, vull que sigui gratuïta i vull que segueixi sent gratuïta sempre.
0: Que bé.
1: Una altra cosa és que més endavant es puguin fer algunes, es pugui afegir alguna part premium d'algun tipus de descàrga o algun tipus d'accés a dades. Uh-huh. Però el que és el patrimoni, la idea és que sigui pública i gratuïta.
0: Clar.
1: Sempre.
0: Sí, sí, sí, sí.
1: Aquesta és la idea.
0: No, està bé. I perquè fa xarxes socials, no sé si tens molta activitat en xarxes o inclús que es fa molt... És que m'ha vingut al cap quan parlàvem de les xarxes i que molta gent fa moltes recomanacions avui en dia, però en aquest sentit també pot ser, no sé si l'utilitzes o no, pot tenir una bona eina, no?, per explicar doncs, justament això. No? Potser aquesta ruta, veniu, mireu-la, ensenyar-la, no sé, aquesta vessant audiovisual, si la tens contemplada o no.
1: A les xarxes socials, de moment el que vaig fent és publicar targetes de patrimonis a 2-3 cops per setmana, uh-huh, per una miqueta de visibilitat. De tant en tant també publico el que és la capçalera amb la URL, el com accedir al... El fet de trobar gent que vulgui publicar-ho, vulgui publicitar-ho, és molt complicat. Uh-huh. La majoria van a caixa.
0: Sí, sí, el que dèiem. Sí, sí, el que dèiem.
1: I això significa o tenir fons per poder-ho pagar,
0: sí,
1: o el que comentàvem, publicitar i posar publicitat a dintre de la pàgina perquè algú ho subvencioni.
0: Ja, però
1: no és l'objectiu.
0: No és l'objectiu. Que bé. Ostres, molt content, Joan, de conèixer el projecte Patrimoni Cultural, Patrimoni Cultural, que la gent el visiti, que el tingui en compte i que l'utilitzi i que l'ampliï, que es posi contacte amb tu, és a dir, que hi hagi aquesta interacció fantàstica amb un projecte que ens va arribar, que ens ha agradat molt i que per això, de fet, hem convidat, eh?
1: Moltíssimes gràcies.
0: Que vagi molt bé, de veritat. Estarem en contacte i seguirem l'evolució de com va anant tot aquest projecte, d'acord?
1: D'acord. Moltíssimes gràcies.
0: Una abraçada, Joan. Merci.
1: Una abraçada. Moltes gràcies.
2: Viu el matí de forma propera amb La Calaixera, al magazín de Ràdio El Vendrell, amb Pere Sallent, de dilluns a divendres, de 9 a 12 del migdia. Escoltes Ràdio El Vendrell, 107.1.
0: I deixeu-nos que aprofitem aquesta ocasió, ara que ja ha arribat l'estiu, ara que ja ha arribat la calor amb força, aquest espai on només hi ha un lloc on tota la família es pot posar d'acord. PortAventura World, PortAventura Club, que estrena una nova era, una nova identitat, una nova imatge, una proposta de passis que està renovada i és el nou pioner pas, el més exclusiu i prèmium. Us convidem a que descobriu aquests nous passis a portaventuraworld.com. No deixeu passar aquesta oportunitat en aquest lloc on tota la família sempre ja està d'acord en anar-hi.
3: Compra el Vendrell durant el mes de juny. Omple la butlleta i participa al sorteig. Podràs descobrir Catalunya guanyant una de les experiències exposades a l'aparador de Wisconsin Jeans del carrer Otto Ferrer. El Vendrell i 22 municipis més et conviden a descobrir Catalunya gaudint d'un dia perfecte amb la teva família o els amics. Compra a prop, arriba lluny. Una campanya organitzada per l'Ajuntament del Vendrell i el CIT, dins la xarxa Compra i Descobreix Catalunya. Més informació a compraidescobreix.cat.
2: Ràdio El Vendrell, al 107.1 de la freqüència modulada.

0: Ja n'hem parlat en diferents ocasions, dels 100 anys dels nens del Vendrell, d'algun dels actes que s'han fet per celebrar justament tota aquesta commemoració d'aquest any i part de l'altre, s'ha de dir. I encara es mancava parlar, jo crec, que un dels fets pesants, objectius i significatius d'aquesta celebració, que és recollir la història dels nens del Vendrell a través d'un llibre, d'una publicació que ja s'ha presentat, però que s'ha fet d'una manera molt especial, perquè seria molt fàcil, no?, buscar la cronologia i explicar-ho cronològicament. Doncs no. El que s'ha fet és recollir 100 diades dels 100 anys dels nens, però explicat des de diferents vessants i personalitats, ja siguin castellers, periodistes, sociòlegs, etc. I és una mica el que volem parlar i recollir amb els coordinadors o amb els autors principals d'aquesta idea. En Pere Ferrando. Pere, com estàs?
1: Hola, molt bé.
0: Gràcies per acompanyar-nos.
1: A vosaltres per convidar-me.
0: I al teu costat, en Cito González, l'Alfonso González. Com estàs?
2: Molt bé, sí? Aquí, feliç. Venim a parlar del llibre de Castells i dels nens del Vendrell.
0: Veus que bé, veus que bé. Tot fusionat, eh? Però el que deia, hauria sigut molt fàcil, no?, cronològicament, documentar-se, bibliografiar-ho. De fet, també hi ha molta informació, molta bibliografia dels nens del Vendrell, per sort, per la seva història. Això era molt fàcil, no?, cronològicament, fotografies, ja ho tindríem fet. Però no, veu fugir d'aquí. Com ha estat la idea, principalment, d'aquests 100 anys en 100 actuacions? Com va sorgir la idea? Qui la va tenir?
1: Bueno, vam parlar una miqueta entre tots, a veure com ho podíem fer, això, fugir una miqueta d'aquest estereotip de la típica crònica de la vida d'una colla castellera, no? Mm-hmm. I
2: què podíem fer? Se'ns van acudir diverses coses. Te'n recordes? Vam parlar de... Podíem fer-ho agafant com a fil conductor a la plaça Vella, no? I, mm-hmm, i explicar la història dels nens de Vendrell a través també de la història de la plaça Vella. Però llavors el Pere em va dir, no, que la enciclopèdia castellera ja van fer un volum sobre places i aquest tema ja està tocat. Va. Vam descartar també aquesta visió cronològica de la història. Ja la vam fer una mica en el 75è llibre d'ensari, que vam també fer un llibre amb el Pere i el Salvador Royo.
0: Sí.
2: I també estava jo per allà ja ajudant una mica, sí. I per tant havíem de pensar, i se'ns va acudir això de les 100 diades, que de fet ja n'hi ha en altres llibres,
1: sí,
2: que fan reculls de diades per explicar la història o el fet casteller. Sí.
1: O fins i tot d'altres temes, de literatura, no sé què, les 100 millors novel·les, les 100 millors pel·lícules, els 100 millors poetes, els millors autors, les 100 plats de gastronòmics millors. Uh-huh. És a dir, el cent és un recurs literari, sí, que funciona i ha fet servir molt. Clar. Llavors, clar, estem parlant del centenari dels nens, cent, funciona, doncs fusionem-ho, cent.
0: Clar, molt bé. I com va ser l'edició d'aquest llibre? Doncs a veure si ens ho podem imaginar. Clar, us heu de posar en contacte amb molta gent perquè s'encarreguin d'aquestes actuacions. No sé si les actuacions les triàveu vosaltres, la triaven aquesta gent, una mica com... Clar, és que jo, per mi, que ja escriure un llibre de per si ja és complicat, coordinar-ho tot això encara ho veig més complicat. No sé com va anar.
1: Sí, la part més difícil, com vindràs amb mi, que és aquí, que és així, és triar aquestes 100 actuacions. Triar-les.
0: Són 100,
1: Són 100. I els nens del Vendrell n'han fet 1.800.
0: Clar, vist així, clar.
1: I n'hem de triar 100 per explicar el millor que puguem amb aquesta 100 la història de la colla.
0: Val.
1: Les parts bones i les parts dolentes.
0: D'acord.
1: Des del començament fins al final. Repartir-ho una miqueta equitativament en totes les èpoques de la colla. Aquestes 100 actuacions. Aquesta és, per mi, la part més difícil del llibre.
2: Val. La tria la va fer ell,
0: És que és l'enciclopèdia de les Castells.
2: Ell va fer la proposta de la
1: Va ser la primera proposta, però val a dir, aquesta proposta la vam penjar nosaltres al Drive, amb 20 i pico de persones que van tenir 2 o 3 mesos durant tot l'estiu accés per poder-la mirar, valorar, reflexionar i aportar les coses que els semblava bé i malament d'aquesta primera tria.
0: Val.
1: Nosaltres doncs vam agafar aquestes propostes i...
2: Sí, diguem-ne, vam escoltar aquestes altres propostes i vam anar canviant, perquè sempre els diem a la gent, si em fas treure una diada m'has de posar una diada, i si em poses una diada m'has de treure una diada.
0: Ostres, que
2: curiós. I llavors la gent ens va proposar coses i a partir d'aquí vam estar valorant i al final van sortir aquestes 100 diades. Recordo que també la primera vegada que vam compartir o socialitzar aquesta primera tria amb aquest grup de castellers i d'historiadors, gent de la colla, alguns ens van dir, oh, però aquí hi ha diades que les coses van anar molt malament, no? És a dir, han de sortir més diades bones, no? I dèiem, no, és que volem explicar la història de la colla. I la història de la colla és una història també de resiliència, no? I de resistència i de superació, i per poder superar-nos han de venir temps dolents.
0: Sí, exacte, per donar crèdit i valor als dies bons han de venir dies dolents, si no, no copsa. Clar, són diades, sent diades, que és això, no per una construcció o no perquè una caiguda, sinó diades que pel que siguin quedat gravades a l'ADN de la colla, entenc, no?
1: Sí, sí, sí, hi ha diades que no tenen res a veure amb els castells.
0: Mira.
1: La primera vegada que la colla té colla de grallers pròpia.
0: Ah, mira.
1: L'anada a Prada a veure Pau Casals. La primera vegada que surt el nom Nens del Vendrell. És a dir, tot coses que no, tenen, no són pròpiament de, les, de la primera, primer castell aquest, primer castell de l'altre. Tot això està clar que ha de sortir,
0: sí, sí, sí.
1: Però també coses tangencials. Que
2: la matrícula a l'esquena també.
0: La matrícula.
2: La matrícula i les primeres sortides fora de Catalunya.
0: Clar.
2: És a dir, hi ha una mica de tot que explica la història. Però també explica no només la història de la colla, sinó també... vas resseguint, clar. I hi ha la història de Catalunya, la història del Vendrell, perquè en algunes ocasions es relliga aquella diada amb el context del moment, no?
0: Clar. I és com m'ajuda a entendre la colla, no? De fet, bé, en concret els Nens del Vendrell, que és obvi, però és justament això, no? El que recull o el que comporta l'entorn del moment, no? De la societat, del que passava en aquell moment, en aquell lloc, el que sigui, i això va més enllà de resultats.
1: Clar.
0: Jo sé que sempre ho defenseu molts vosaltres, que els castells és molt més que un resultat, és molt més que uns números, sinó que hi ha això, les emocions, les vivències, el context, és una mica el que persegueix, no?, aquestes cent diades. Entenc, eh?
2: Sí, i amb la tria dels autors també aconseguim això, no?
0: Clar.
2: Aquest va ser el segon repte. El primer repte era triar les cent diades.
0: Ara això, pregunta dos, sí. Com va ser la tria dels cronistes?
1: Explica-t'ho. Complicada,
0: sí?
1: Complicada. A veure, n'hi ha que estaven clar quines podrien ser. Volíem donar el màxim de joc a molta gent. I no limitar-nos, sobretot també, vam pensar que no limitar-nos només amb el Vendrell.
0: Val.
1: Ni molt menys amb la colla. Com que ja surten diades de fora del Vendrell, la Vilafranca, la Bisbal, la Llorenç, Torredembarra, vam pensar, ostres, doncs potser que els hi preguntem amb ells mateixos, amb la gent de la Bisbal, amb la gent de Vilafranca, amb la gent de Llorenç, que expliquin ells mateixos què els hi va suposar per ells aquesta actuació dels nens al seu poble.
0: Uh-huh.
1: Aquesta visió local d'aquella actuació penso que també enriqueix el relat i el discurs del llibre. Això
0: sí.
1: Va ser una cosa que vam tenir molt clara.
0: Uh-huh.
1: Una altra cosa que vam tenir molt clara. Les actuacions antigues, lògicament, bueno, les més modernes ja són vius tots, que poden explicar en primera persona el que els hi va passar. Això actualment això no és problema, fins i tot vam poder triar, perquè lògicament hi ha molta gent. Però les més antigues, clar, per llei de vida tots són morts, vam dir, què fem amb aquestes? Doncs vam intentar, amb la mesura que vam poder, recollir les cròniques que al seu moment aquesta gent, aquella gent, van escriure d'aquella actuació.
0: Val.
1: Sortosament, n'hem trobat unes quantes, i gràcies a això doncs, hem fet una miqueta d'homenatge a tots aquells periodistes, cronistes, historiadors, estudiosos del seu moment que van escriure sobre la colla i que malauradament ara ja no hi són, però gràcies a la seva feina doncs, ara l'han pogut recuperar i podem llegir el que van fer.
0: Clar.
2: Això, de fet, una de les primeres persones amb les que vam pensar que a veure si té alguna cosa escrita era el Pep Huguet.
0: Vaja, no? Gran Pep Huguet, un record des d'aquí, sisplau.
2: I llavors, l'Huguet, no? Però clar, ell era ràdio, i era ràdio, no? I tenia poques coses escrites. I vam estar allà buscant, fins que al final vam trobar, al voltant d'una entrevista que havia fet i que havia publicat, no? Sí. Doncs el relat d'una diada.
0: Ostres...
2: No? I llavors vam dir, vale, missió complerta, eh? Perquè també vol ser un homenatge
0: a
2: moltíssima gent que ens ha acompanyat, que ens ha vist, que ens ha donat el seu suport, que ens ha jutjat, que ens ha valorat, no? I això ho fèiem a través de tots aquests cronistes, alguns que ja no estan amb nosaltres però que van deixar les seves cròniques escrites, altres que encara són vius i encara estan en actiu però que potser ja no fan cròniques castelleres, altres que fins i tot han deixat la professió i altres que segueixen en actiu.
0: Sí,
2: no?
0: Sí,
2: i llavors
0: sí,
2: també el periodisme està molt present en el llibre.
0: Sí.
2: No? I molta altra gent, i castellers d'altres colles que ens han acompanyat, castellers nostres, caps de colla, que ho expliquen des de dins algunes diades. I al final surt aquesta tria. Hi ha una cosa més molt important, que podria haver-hi molta altra gent. És a dir, un cop tens el llibre a les mans i tens totes les persones, penses, ai, aquesta persona podria haver entrat, no? Però la manera de fer-ho també va ser una manera que a vegades no tothom encaixava, perquè primer vam buscar les cròniques ja escrites, després la gent de fora, i quan ja teníem, vam anar a buscar els de la casa.
0: Clar.
2: Que els de la colla, que són els més fàcils de trobar. Llavors, els de la casa, no tothom que podia haver escrit, al final ha escrit, perquè els forats que ens quedaven disponibles de diades ja eren molt pocs.
0: Clar. No? I suposo que molta d'aquesta gent no devien saber com afrontar una escriptura com aquesta. Entenc, eh? No, suposo que hi ha molta gent que no està avesada a escriure, està molt avesada a viure els castells, sí. Però clar, això explica-ho a través de...
1: Sí. Majoritàriament sí, eh? Majoritàriament la gent que vam, que vam anar a parlar, majoritàriament ja havien escrit, eren de la feina, fins i tot professionals, tot que viuen d'això, eh?
0: Sí, sí, sí.
1: N'hi ha algun que no, que els va costar una miqueta més expressar-se, però bueno, ja per això estem, no?, per ajudar, i si hi ha alguna cosa que no queda clara, pues fer-ho, però...
2: Però valia la pena, Ha fet una gran feina, perquè a la gent que, diguem-ne, li costava més escriure, i, doncs ell ha ajudat, no?, en la redacció i en l'estil. Va fer també una pauta per tothom.
0: Clar,
2: una pauta
0: si no...
2: de com havia de ser aquella crònica, de l'extensió, de sobretot, no cal que ens expliqueu, es va fer un tal castell, tal altre i tal altre, no? Volem una visió diferent, no? La que tu vas viure, o la que tu coneixes, o la que tu saps, o posar un context, o... Wow. És a dir, coses que no és una pura crònica castellera de primer aquest castell, aquest altre, sinó la intrahistòria de la diada, el context... Clar. I això es va posar molt l'accent quan vam donar les indicacions sí. que va redactar el Pere a tots els autors, de que volíem anar més enllà d'això, que fins i tot no calia ni que es preocupessin de posar quins castells s'havien fet, perquè per cada diada hi havia una fitxa amb els castells que s'havien portat a plaça en aquella diada. Clar. I que, per tant, això els lliurava d'haver de relatar la diada des del punt de vista primera ronda, això, segona ronda, no sé què.
0: És a dir, ja sabem el que va passar, clar. És a dir, ja es coneix el que va passar. El que sí que volem és, no, recollir, que dèieu, no, aquest context, com es va viure, com ho veu viure vosaltres. No? Clar, està molt ben trobat. Sí. Que això el que deixa és aquesta empremta emocional que dèiem, que és una mica el que són els castells. No, és a dir, castells podem parlar, es va fer un 3 de 8, tal, però és més complicat en el món en general, el periodisme, l'escriptura, on vulguis, eh? Copsar les emocions són molt complicades, eh? De copsar-les i recollir-les.
1: Sí, sí, d'això se n'en surt. La Maria Dolors Serrano, en la crònica de l'any 1969, el Pilar de Set, el primer Pilar de Set que va descarregar els Nens del Vendrell, que va ser primer del segle XX, sortosament teníem la crònica de la Maria Dolors Serrano. Era una periodista que escrivia a La Vanguardia, tenia un espai fixe, era una persona molt seguida en aquella època, molt coneguda, i per les coses de la vida, doncs, estava molt vinculada amb el Vendrell i amb els Nens del Vendrell. A l'any 69, quan van fer aquest Pilar de Set, la van convidar, la van pujar dalt al balcó a mirar-se-la. Aquella dona escriu una crònica que realment me l'he llegida 50 vegades i 50 vegades que m'emociona. És molt bonica, perquè és el que diu el Cito, eh? No parla. Sí, mira, la primera ronda van fer això, la segona van fer això, la tercera van fer això. No. Explica com la viu, com el viu aquell castell des d'un punt de vista intern, íntim, de la com ho sent i com ho percep aquella construcció.
0: Clar.
1: I aquesta, vull dir, els altres 99, amb tots els respectes, però aquesta concretament, aquesta crònica de la Pilar de Sis, de la Maria Serrano,
0: és genial. Ah, doncs mira, hi poseu un punt d'atenció, eh? Clar, estem parlant de 100 persones, 100 tiades, 100 persones diferents...
2: Una mica menys, sí? Perquè alguns autors repeteixen més d'una diada.
0: Es pot entendre, també pot entendre, perquè estem parlant d'unes xifres considerables. I la vostra feina, doncs, ha estat logísticament la coordinació de l'edició de tot això, però també hi ha empremta vostra en el llibre, no?, en certa manera, o no?
1: La mínima.
0: Bueno, una mica sí, que hi és.
1: Hem firmat alguna crònica.
2: Hem firmat alguna crònica, hem guiat i hem ajudat a la gent. Després hem fet una cosa, que i el Pere té molta part de responsabilitat positiva en això, que és la part de les fotografies, les imatges que acompanyen.
0: Que és un altre tema, aquest, també, és un altre tema.
2: És un altre tema, és a dir, un cop tens les cròniques, has d'il·lustrar-les amb imatges. I això també és una cerca bastant complexa en els arxius personals de la gent, en els seus propis arxius, en l'arxiu comarcal, que aquí la Nati ens va obrir les portes i ens va mostrar moltíssimes fotos superinteressants. Van ser uns matins intensos, allà veiem fotos i més fotos i més fotos, no? I al final, amb totes aquestes fotos, que eren moltíssimes, doncs al final el Pere va fer una primera tria i d'aquí van sortir les fotos que il·lustraven cada dia.
0: Sí, sí, sí, sí. Que de fet, deixeu-m'ho explicar també, no és fàcil reconèixer les fotografies. És a dir, clar, la fotografia d'un castell, sense massa contextualitzat, costa de saber quin any és, quina diada és, i és una feinada, sé que jo amb les cares d'algun baix, del tal, no? Reconeixer, clar, tu mires fotografies de diferents castells, clar, identifica quina diada va ser, quin any va ser, i si és en blanc i negre, t'explico. És molt complicat això, no, Pere? Sí, sí o no?
1: Sí, sí. El que passa que ja venim d'una feina feta prèvia.
0: No, clar.
1: Feta prèvia, amb la qual, doncs, com a mínim, els castells més importants estan ja tots bastant controlats i datats. Ja està.
0: Però és complicat. És, inclús, sí. És que a mi, clar, jo altres vegades, cada dia dic això, jo no hi entenc massa d'això, no, de castells evident que no, em refereixo, comparativament, quan passes per l'Ajuntament, que hi ha totes les fotografies, moltes d'elles ja contemporànies, en color, clar, a mi em poses tres d'aquelles fotografies i jo no et sabria dir de quin any són. Sí, sí. M'enteneu, no? I són fotografies d'ara, de fa uns quants anys. Per aquí vaig una mica,
2: Bueno, s'ha d'entendre. Hi ha gent que està tan...
0: Clar.
2: No sé quina és la paraula, diguem-ne, tan embogida pels castells,
0: clar,
2: tan absorbida pels castells...
0: Això també és veritat.
2: Que són capaços d'identificar coses que un no se'ns recordaria. Hi ha gent que són autèntiques enciclopèdies de tenir al cap... I en bases de dades a casa seva, moltíssimes dades.
0: I sort d'elles, moltes
2: ocasions. Sí, són els que mantenen viva la memòria i la història de la colla. Si no fossin per ells, moltes coses no es podrien fer ara.
0: És un llibre que el veu presentat just a les portes de Sant Jordi, que ja té aquest recorregut en unes quantes setmanes, i ha estat ben rebut. A vegades és complicat, bibliografiar, explicar aquesta història. Jo sé que a vegades és complicat perquè també, i diguem-ho així, ho dic jo, no cal que hi entrem, però també has de treballar amb egos, amb personalitats. Jo sé que això passa... Però crec que ha estat molt ben rebut aquest llibre. Vull dir que s'esperava molt, hi havia molta expectativa en aquest llibre, i això és molta responsabilitat, però en termes generals ha estat molt ben rebut. Ho compartiu?
2: No hem rebut crítiques negatives, però clar, com que som els coordinadors, potser la gent no s'atreveix a dir-ho. Però sí que és cert que el que sí que hem rebut és molt de carinyo i molta crítica positiva. Hòstia, quin llibre tan xulo, no? Ha quedat molt bé, la veritat és que és molt fàcil de llegir, heu aconseguit això de poder veure la història de la colla a través de les diades, perquè es reflecteix molt bé com va progressant la colla cap amunt, cap avall, etc. I aquestes coses són les que dius, va, doncs l'hem encertat, no?
0: Sí.
2: I ja està.
1: Era l'objectiu. Si ho hem aconseguit, si la gent, agafant el llibre, fullejant-lo i llegint, es fa una idea de com estava la colla en cada moment, si això ho hem aconseguit...
0: Clar, doncs ja feina està, feta, ja no? Està. Feina feta. Sí. I a més, això et torno a dir, sí. Potser em faig pesat amb això, però és veritat. És a dir, ja quan una història és prou coneguda, ja ho heu dit, no? Ja s'han fet diferents biografies de la colla, 75 anys, altres aniversaris, és a dir que a priori podries pensar, és que ja està tot explicat, no? És que ja, què més podem dir que no s'hagi explicat? No, sempre hi ha coses noves a explicar.
2: Sí, a més...
0: I sempre hi ha una cosa, o de quina manera ho podem explicar?
2: Clar, 100 anys d'història, dona per tant.
0: Clar,
2: dona per
0: i tantes tant. Visions,
2: clar,
0: no?
2: I tantes visions, si la teva pròpia dels anys que has estat a la colla, del que has viscut o del que has vist, no? És completament diferent a altra gent que t'ha acompanyat durant tots aquests anys al si de la colla, i per tant... És un mosaic que donava molt de joc, sí, aquest de les diades i el d'escoltar i deixar escriure a moltíssima gent.
0: És un llibre molt recomanable. El podem trobar per canals habituals, entenc?
2: Sí. Es va començar a vendre aquí al Vendrell a la llibreria Mitjans, és a dir, en exclusiva, fins a... Mm-hmm.
3: la primera setmana de maig, que llavors ja es va obrir en els canals de la resta de llibreries. Però a més aquí al Vendrell va ser un exitàs durant Sant Jordi, es van vendre quasi 200 exemplars els primers dies, i això, per lo que diuen, és quasi ja de best-seller local. De fet, hem tingut dos grans llibres castellers de best-sellers, que és aquest i el del Kevin,
0: no?
3: que són dos llibres magnífics que han coincidit en el temps, sí, i que són completament complementaris.
0: Per molts anys, i que puguin coincidir, que es puguin fer i explicar històries com aquesta amb un aniversari i una colla com aquesta, bàsicament. Enhorabona per la feina, de veritat. Gràcies per venir a explicar-ho, sempre amb aquesta facilitat pels que no hi entenem de castells, cosa que agraeixo moltíssim. Sí, tu, Pere, una fortíssima abraçada, de veritat.
3: Moltes gràcies.
0: Fins aviat.
4: Viu el matí de forma propera amb La Calaixera, al magazín de Ràdio El Vendrell, amb Pere Sallent, de dilluns a divendres, de 9 a 12 del migdia.

0: Escoltes Ràdio El Vendrell.
1: Serveis informatius de Ràdio El Vendrell.
0: La informació local i comarcal als informatius de 2:15 del migdia i a les 8 del vespre. Tota l'actualitat musical a Ràdio El Vendrell. Escolta Tarda en Estèreo.
2: Tots els divendres de 9 a 11 de la nit, escolta el programa més heavy de Ràdio Vendrell, Iron Friday.
0: Escoltes Ràdio El Vendrell, 107.1. Viu el matí de forma propera amb La Calaixera, el magazín de Ràdio El Vendrell, amb Pere Sallent, de dilluns a divendres, de 9 a 12 del migdia. Ràdio El Vendrell. Ens trobaràs aquí, al 107.1.
3: Notícies en xarxa.
4: Bon dia, són les 10. Parla Maria Lara. El conseller d'Unió Europea i Acció Exterior, Jaume Duch, ha assegurat que de moment no consta cap víctima catalana ni tampoc espanyola pels terratrèmols que han sacsejat Venezuela aquesta matinada i que han causat una trentena de morts i més de 700 ferits, segons les primeres informacions. Tot i això, ha advertit que la informació arriba amb dificultats perquè la situació allà és complexa. Duch ha explicat que la majoria de catalans residents a Venezuela viuen a Caracas, que està lluny de l'epicentre del sisme. El govern manté contacte amb el Centre Català de Caracas, la delegació catalana a la zona i el consolat espanyol per tal de seguir l'evolució d'aquests terratrèmols. I en clau política, les agendes personals de l'expresident del govern espanyol, José Luis Rodríguez Zapatero, incorporades al sumari judicial, documenten contactes recurrents amb l'exsecretari d'organització del PSOE, Santos Cerdán, i diversos viatges a Zúrich durant el període de negociacions entre el PSOE i Junts. Amb tot, enmig de la situació del Partit Socialista, Pedro Sánchez s'ha tornat a aferrar a la legislatura i ha acusat la dreta i l'extrema dreta de voler crear un clima de desconfiança amb acusacions infundades per fer-lo caure. I amb tot, també Protecció Civil ha desactivat l'alerta del Procicat per onada de calor després de 4 dies d'episodi extrem. Durant aquest període, el sistema d'emergències mèdiques ha atès 108 persones per afectacions relacionades amb les altes temperatures. Més de la meitat han hagut de ser traslladades també a centres sanitaris. Malgrat la fi d'aquesta onada de calor, els bombers mantenen també el reforç operatiu a les zones amb més risc d'incendi, especialment al sud de Lleida, on el risc es manté en aquest cas molt elevat. També reforcen parts de bombers voluntaris, sales de control i mitjans aeris davant les condicions de sequedat i les altes temperatures. I, de fet, els bombers donaven per estabilitzat ahir al vespre l'incendi forestal de Sant Quirze de Safaja, al Moianès, que ha afectat provisionalment unes 16 hectàrees, majoritàriament de massa forestal. El foc va obligar a confinar preventivament també els veïns del municipi i els usuaris d'un càmping proper. En total eren unes 700 persones. Un cop estabilitzades les flames, es va aixecar aquest confinament i a hores d'ara hi continuen treballant per tal de refredar el perímetre i evitar represes del foc. I pel que fa a la mobilitat, en aquests moments un accident a l'AP7 a Barberà deixa vehicles al voral sentit Girona. Una avaria també a l'AP7 a Ulldecona, direcció València, deixa també un vehicle al voral i provoca lentitud en aquest punt. Finalment, una altra avaria, en aquest cas a l'AP10 a Santa Coloma de Gramenet, deixa també un carril tallat i a banda es registren també retencions habituals a les rondes, a la C58 a Sabadell, a la B23 a Sant Feliu de Llobregat, a la B30 a Barberà i a la C31 a Badalona. I això és tot. Fins aquí les notícies en xarxa.
3: Notícies en xarxa.

Ràdio El Vendrell, la proximitat ens diferencia. Tot el que busques a prop teu al 107.1 de la FM. Entreteniment, informació, música, esports... Ràdio El Vendrell, la teva ràdio local, al 107.1 de la FM. Informació, entreteniment, seccions, participació, concursos... La Calaixera, un magazín de Ràdio El Vendrell.

0: Doncs va, no parem més coses. Avui un dia prou intens, que és com ens agrada fer les coses, amb aquesta calaixera replegada de temes i qüestions, amb una secció també ja habitual i que ara ens acompanya, doncs, bé, aproximadament un cop al mes, mínim, mínim, mínim. Un espai dedicat a la salut visual, un espai, això, sobre tot allò que té a veure amb la visió de la manera més física, però també de la més filosòfica possible. I avui tornarà a ser un d'aquests casos, em sembla. A veure si faré una mica de cas, perquè jo crec que ja hem començat, és la seva pròpia tertúlia. Sílvia, sí, molt bon dia.
1: Bon dia,
0: Què està passant ara mateix aquí?
1: Aquí, que...
2: Bon rotllo, que
1: diem. Que hem portat... Que ha vingut l'Hermini Mampel, no puc dir que l'he portat.
2: No l'has portat.
0: T'ha portat, no. T'ha portat ell amb cu.
1: Clar, perquè ha arribat abans... Bueno, ha arribat a l'hora que li vaig dir. Jo sí. Hi he arribat més tard.
2: Has que venir de Llorenç, clar.
1: Ja.
2: I si trobes lloc per aparcar,
1: ah, sí.
2: Aquí has de venir a donar voltes.
1: Bueno, però no...
2: No, però aquí... Jo content, jo feliç.
1: Exacte, aquí...
2: De la meva amiga Sílvia, aquí també, amb el Pere.
1: Sí, i tota la gent.
2: I tota la gent de la ràdio, de, mira, molts anys de coneixença.
0: Sí, hem col·laborat molts anys en diferents coses, eh?
2: Sí,
0: sempre tinc contacte d'una manera o altra.
2: Sí, vaig estar molts anys al Jove Baix Penedès.
0: Correcte, i... això mateix.
2: I mira,
0: molt bé.
2: Vinga, va.
0: Però això, no callàveu ni sota l'aigua. Clar, jo anava allargant l'introducció, dic, a veure si callen i em fan cas i es puc introduir.
2: Perdó.
0: No passa res. A més, ja ens agrada que sigui així, perquè coneixem el perfil de la Sílvia i coneixem el perfil de l'Hermini, així que d'aquí...
1: Això no sé si és gaire...
2: El meu perfil és una mica...
0: No,
2: de...
1: No. Avui m'he passat i...
0: Que no parleu d'això, sisplau. No, no d'aquest perfil, sinó...
2: Però som guapos, guapes.
1: I ens veiem, ens fem veure, exacte.
0: Serà complicat, això, avui, de conduir.
2: Vinga, va.
0: Ja m'agrada que sigui així, de veritat, eh? A mi ja m'agrada que sigui així, però torno a dir. Per què has portat l'Hermini avui, Sílvia? Jo ho intueixo, eh? Però explica'ns-ho tu. Per què l'has convidat avui, a l'Hermini?
1: Bueno, mira, doncs... L'Hermini fa molts anys també que ens coneixem. Uh-huh. Va venir l'altre dia perquè no hi veia... Va venir a l'òptica l'altre dia perquè no hi veia.
2: Oh, sí.
1: I parlant de tot el tema creatiu que fa i aquestes coses tan xules que fa, doncs dic... No voldries acompanyar-me un dia amb el Pere per parlar de tota aquesta vessant creativa, que per altra banda estimula molt aquesta imaginació,
0: clar,
1: aquesta visió intuïtiva, o d'un objecte en pot fer mil formes i mil expressions. I llavors diu, pues sí, i de què parlem? Doncs parlem d'això i de la teva exposició que vas fer al Portal de Pardo fa uns quants anys.
2: Dos anys.
1: Uns
2: quants.
1: Bueno,
2: dos
1: no
2: és,
1: sé.
2: Dos és uns quants, ja.
1: Doncs,
0: dos.
2: És plural.
1: No és un ni dos, sinó dos. Vale? I llavors diu, sí, perquè vaig fer una experiència molt xula, que no sé si l'has repetit en alguna altra exposició o alguna cosa, que és que la gent posava pòsits en les obres que feia, de què interpretava ell, la persona, o el que veia, i tot això.
0: Molt bé.
1: I llavors va dir, és superxulo veure aquesta mirada diferent de cada un.
0: Clar.
2: Que bé que ho faci, has explicat tot.
1: No, home. Ens vam preparant mentre estàvem xerrant, per això no et feien cas.
0: No.
1: Doncs l'he portat per això.
0: Molt bé, què és això? Aquesta visió que parlem, aquesta visió que a vegades té un pes més filosòfic, artístic, com és el cas, que és com veure les coses, no? I una mica l'Hermini ens pot aportar aquesta visió artística. De vegades ho hem parlat amb altres casuístiques, avui amb la de l'Hermini, però tu, de fet, ja hi jugues amb això, Hermini, que tu fas la teva creació, a més, amb materials reciclats, coses que vas trobant, però a partir d'aquí després ho regales a la gent, que això m'agrada molt, regalat, vull dir, visualment,
2: sí.
0: I que cada un interpreti el que ell... I això és molt xulo, com a artista, crec.
2: Bueno, jo no em considero artista, Jo soc tot terreny, diguem-ho així.
0: Bueno.
2: No, però vull dir que amb experiència, clar... jo trobo que, lligat amb lo de la visió, E2, em va graduar la vista i això, i parlant i això, de dir, clar, és que la visió és molt subjectiva, això,
0: clar.
2: Perquè, clar, la visió és el que, com tu pots veure les coses, i que moltes vegades, doncs, clar, pel que sigui, anem una mica conduïts de dir, oh, per exemple, amb el món de l'art, clar, això és bo, això, és que jo no hi entenc, jo sempre dic, perdó, vull dir, això és molt subjectiu,
3: sí.
2: I va ser com, vam proposar al Portal del Pardo aquesta dinàmica que amb les obres, doncs, hi havia uns pòsits i la gent, doncs, escrivia el que veia.
0: Val.
2: I feia comentaris.
0: Uh-huh.
2: I era molt curiós veure el que interpretava la gent. Perquè, a més, no estaven amb... Vull dir, aquest veu aquesta cosa... No.
3: Sí.
2: I dius, hòstia, veus la visió de la gent... Com interpreta, i clar, que els invitis a dir el que tu
0: clar,
2: veus.
0: Clar, això està molt bé.
2: M'explico?
0: Sí, sí. I aquesta visió era molt diferent de la teva, o què, Armini, en alguns casos?
2: Sí.
0: Sí, oi?
2: Sí. Jo, per exemple, vaig haver una obra... Bueno, no sé si es pot parlar d'així a aquestes hores.
0: Sí, home, sí.
1: Sí.
2: Mira, hi havia una obra que representava una copa de cava.
0: Uh-huh.
2: Hi havia un raguim, una copa de cava.
0: Sí. Bé,
2: doncs allà hi vam veure de tot.
0: Ja.
2: Des d'una copa menstrual,
0: sí.
2: Des d'un embut, però que vaig trobar... Coi.
0: Sí.
2: Vull
0: sí,
2: dir, a la feminitat, no sé què, clar, que, bueno, vull dir...
0: Bueno, però ja és això, ja és això, la interpretació ja és això.
2: És que una mica, aviam, clar, jo que intento fer és obres obertes, que visualment interessin i que t'aboquin algú.
0: Clar. No, no, està molt bé, perquè és això, és aquest... o aquest llenguatge, o aquesta conversa que segurament pots tenir amb els espectadors, si es poden dir així, eh?
2: Sí.
0: I és un llenguatge, penso, no? És una conversa, vaja, no? Que teniu vosaltres
2: sí, sí.
0: El que mostreu i el que una mica rep. Però tu fas d'una manera molt oberta, cosa que ho trobo molt interessant, de veritat, eh?
2: No, no, vull dir, és això. Mira, per exemple, doncs, vaig anar al Montbrió Art, no sé si et sona, és una experiència molt xula, doncs, que el poble... obren les cases
0: sí.
2: I es posen creadors,
0: val.
2: Artistes i això.
0: Oh, que bé.
2: I va ser una experiència molt xula, perquè tenia una obra que, aviam si em sé explicar, saps les bigues de fusta antigues que tenien capes de calç, que abans...
0: Sí, sí, tot era amb calç.
2: I que anaven saltant. M'explico?
0: Sí, sí, sí.
2: Clar,
0: sí.
2: Que allò té un pòsit, perquè el meu projecte es diu Pòsits. I clar, doncs bé, jo clar vaig fer allò, perquè allò, de les interpretacions que va tenir.
0: Vaja, oh, que interessant,
2: sí, sí.
0: Que bé.
2: Però és això.
0: Bé, sí. Però que tu quan ho fas, és a dir, tu vas començar ja amb l'art, corregeix-me, Armini, d'una manera tardia.
2: Amb l'art plàstic. Que sí.
0: Sí, sempre has tingut una vena artística, és veritat.
2: A veure, vaig ser molts anys dissenyador gràfic.
0: Per això, per creativa.
2: Escenografia.
0: Sí.
2: Després, a la feina també vaig poder crear projectes i això, però aquesta part...
0: Això, desenvolupada d'aquesta manera tan oberta,
2: sí.
0: Des de fa relativament pocs anys,
2: sí.
0: Intueixo.
2: Sí.
0: Clar, però...
2: Com va néixer això?
0: Però no, d'una manera, em refereixo, que tu ho fas d'una manera, crec, i ho dic des de fora i contemplant el que has fet i algun reportatge que hem fet des de la casa,
2: Sí.
0: Ho faig que és d'una manera molt oberta de dir, jo faig i expresso perquè ho necessito, perquè m'agrada fer-ho,
2: sí.
0: Sense l'expectativa de que agradi, que no agradi, que no sé què, que veieu, que faig
2: sí,
0: això,
2: sí,
0: saps
2: sí,
0: què vull dir?
2: Sí,
0: una
2: sí,
0: mica
2: sí, no.
0: És l'expressió per expressió.
2: Sí.
0: I torno a dir, cosa que li dono molt de valor, Armini?
2: No, en cap moment, és a dir... La pretensió...
0: Aquí
2: mai
0: està.
2: Mai ha tingut una pretensió.
0: Per això.
2: Ha sigut mostrar...
0: Anava per aquí, jo.
2: Sí, sí. Perquè tot plegat va néixer, és a dir, quan la meva mare va marxar, doncs, clar, jo anava allà al poble dels meus pares, és un poble prop de Morella, d'aquests... que molt despoblat.
0: Molt bé.
2: I, clar, la gent fa reformes, i què fa? Les coses velles anaven amb un... amb un abocador, diguem-ho així.
0: Sí.
2: Que hi havia fustes, claus, ferros...
0: I tiraven tot allà.
2: I allò, doncs, clar, em va despertar aquest interès de dir... Hosti, clar, això, aquest clau, que ara està aquí abandonat... Clar, algú l'ha pensat, algú l'ha fet, algú l'ha fet servir... I ha acabat aquí, la seva vida.
0: Sí.
2: M'explico, o trossos de fusta, o d'allò. Clar, i a partir d'aquí, el que intento és donar-li la meva visió... i dir-li, ara tens una nova vida, que la té, aquesta serà permanent. Perquè el que faig en les obres, després, clar, a partir de resines i això, jugo una mica amb la idea de l'àmbar, que hi ha mosquitets a dins clavats, això. Doncs clar, que allò ja no et rovellaràs més, diem-ho així.
3: Ja, ostres.
2: Que una mica va néixer a partir d'això.
0: Perquè aquí això es va anar fent gran, vas anar ampliant, vas anar fent...
2: Sí, i vaig veure que, bueno, vaig fer una exposició en un santuari d'allà al poble, i clar, era per mostrar, era com tancar el cercle.
3: Clar.
2: Era un tribut que feia la meva mare, que era molt creient, allà al santuari de la Balma.
0: Molt bé.
2: I clar, la sorpresa va ser que em truquen el noi. Escolta'm, a quan els vens? I jo, en cap moment...
0: No havies pensat mai.
2: No havia pensat. Amb allò, dic, bueno,

0: una cua d'artistes sí. esperant per exposar-hi.
1: I mira, i a partir d'aquí sí. resument, anar fent això...
0: I pot ser que el blanc sigui molt present, tu? Ara comentaves sí. el tema de la calç, sí. no sé si va per aquí, però el blanc és molt present a la teva
1: sí.
0: obra.
1: Sí, hosti, t'has informat,
2: oh, xaval.
1: Oh.
0: I això que ha vingut, que jo no sabia que venia, eh? Imagina't si tinc present,
3: és
0: Hermine.
3: Que, és que li faig això al Pere. Li faig sorprès.
0: Jo no sabia que venies.
1: No, no, mira, és bo.
3: Però,
1: no, mira,
3: però el Pere està, és periodista.
1: Està documentat, és periodista.
3: I això es nota.
1: Sí, una miqueta el que la meva obra predomina, és a dir, és molt orgànic, uh-huh. i a partir d'unes bases de... com si fos pedra,
0: val.
1: Però més... com a guix,
0: val. Les,
1: clar, i el ferro, clar, el que trec és, allò que et deia abans, treure-li l'ànima, a partir d'àcids, trec el color del ferro, i és blanc, i agafen aquestes tonalitats de marronoses,
0: val.
1: Que és el que desprèn el ferro sí, a partir sí, d'àcids,
0: sí.
1: no?
0: Sí, sí, sí, com l'òxid, no?
1: L'òxid, això.
0: Sí, sí, sí.
1: I clar, i allò, doncs, vas treballant allò, jugues amb les peces, una miqueta jugant també amb aquest factor atzar, que clar, tu pots dir, bueno, l'obra anirà per aquí, però l'obra a vegades se'n va cap on vol.
0: Clar. Ostres, això és molt interessant, també. Interessant i divertit, pel que expliques, que és... Que això ho has anat investigant, tu, Hermini.
1: Sí.
0: Potser, i no vull fer una comparativa, la ceràmica tècnicament està com més desenvolupada, no?
1: Sí,
0: i tot està
1: sí.
0: com si tu poses aquí allà, et sortirà d'això, la ceràmica, tal... No? En canvi, tu veig que has anat jugant
1: sí, no, i que
0: amb les textures, amb els materials...
1: És que saps com comença, però saps com acabarà. Perquè, per exemple, aquella pasta quan s'asseca, agafa una altra textura, evidentment s'asseca. I a vegades s'esquartera.
0: Sí.
1: Clar, i després quan li tires els àcids, clar, igual aquestes esquerdes o escletxes s'omplen d'aquest àcid,
0: sí, sí,
1: d'aquest
0: sí.
1: rovell. És com un joc, tot plegat.
0: Clar. I el blanc, torno a preguntar-t'ho.
1: Sí.
0: És intencionat, el blanc? Sí, és a dir, tu sí. has buscat el color blanc.
1: Sí. Bé, majoritàriament és el blanc. Després hi ha altres que tenen una mica de to.
0: Sí.
1: Però el punt de partida és el blanc o el cru, perquè, clar, el que li vull donar molta importància és aquesta història d'aquest ferro.
0: Ja, sí, sí,
1: que
0: sí.
1: Que desprèn.
0: Sí, sí, sí, està clar.
1: En canvi, vull dir...
0: Clar, i ressalta molt més amb el blanc, clar, és lògic.
1: Una mica el rotllo d'aquest, una mica minimalista.
0: Sí, sí, sí.
1: Hi ha altres, quan faig encàrrecs, això, que clar, volen coses més en concret.
0: Uh-huh.
1: Bueno, però l'essència del projecte és aquesta.
0: Val.
1: Treure l'ànima a ferros i a objectes, fustes i això, que han tingut una vida, que algú ha dissenyat o algú ha fet servir, que moltes vegades m'he trobat amb peces, ferros, que ni sabia per què eren. I després, doncs, algú gran... Això era per això. I després, per exemple, clar, m'estic enrotllant molt.
0: No, gens ni mica.
1: Amb les exposicions, clar, hi ha una part pedagògica, que aquí el Vendell també va ser una miqueta, però, per exemple, Llorenç, a Sorita, i ara estarà a Igualada, és que penjo peces de ferro i provoco amb els nens o amb els joves que, o amb els grans, que identifiquin què és això, i a vegades els grans els diuen, mira, això és unes tisores de podar, això era una sabata d'un... una ferradura. Què és una ferradura? És la sabata dels... M'explico?
0: Sí, sí, sí, sí, sí.
1: I es provoca una interrelació xula.
0: Clar, que bé.
1: No, mira.
0: Sí, sí, i a més ara això, a mi em ve al cap... Clar, la gent ho podria buscar, Si la gent entra una mica a televisió a la carta, si busquen Hermini Mampel, ho trobaran de seguida.
1: A Instagram hi ha un canal que es diu Hermini-Crea.
0: Val. Doncs pues mira, la millor manera de conèixer, també ho dic perquè és que a mi em venen les imatges d'aquest reportatge que se va fer ara no fa gaire, Des d'aquesta casa, des del Vendrell, hi havia imatges de tu treballant al teu taller, que clar, que és aquest taller replet d'aquests objectes fèrrics, I que és una mica també... El propi taller és una mica... Aquesta obra,
1: És una mica caos.
0: Sí, bueno, veiem...
1: Sí, no? Però, clar, estan a fora al carrer els ferros perquè es vagin rovellant.
0: Clar.
1: I, clar, tu vas allà fora, mires aviam...
0: Espera.
1: Ah, mira, això em diu
0: avui
1: això.
0: Avui aniré cap aquí i avui aniré cap allà, no?
1: O, per exemple, te'n vas, quan vaig a passejar amb la gosseta, clar, si veig ferros rovellats, els he d'agafar.
0: Clar. Sí, no passaria res.
1: Perquè, a part de que són eines, clar, aquell fil ferros ha arribat allà.
0: Clar.
1: Més el mateix, encara que sigui simple, algú l'ha fet, parapap, jo li dono una nova vida.
0: Sí, sí, sí. Molt bé. Però, perdona, parlaves d'aquest canal d'Instagram, dius?
1: Sí.
0: Que la gent pot seguir-te, doncs,
1: tant,
0: pot veure allò que fas, les obres... Torna-la a dir.

0: sisplau, sí. Ermini.
1: Ermini, amb H davant, perquè jo sóc com mà. Guió baix, crea.
0: Molt bé, Ermini, guió baix, crea, que la gent et busqui i que t'acabin de conèixer.
1: Sí, i si els agrada que facin un comentari, que estaré content.
0: Veus? Ja, clar, sí, sí, sí, sí. De fet, Sílvia, anem cap a aquesta part visual, seguim parlant encara, no ens acudirem ni molt menys. Clar, l'Ermini ha fet, ho ha enumerat, moltes de les qüestions que hem desenvolupat durant tots aquests anys, que és aquesta part visual, d'això de...
2: És que mentre estàveu parlant estava mirant el mòbil, però no és que mires el mòbil, estava buscant una info, perquè hi ha molts autors que es creu, de, com el Greco i altres autors, que les seves pintures estaven condicionades pel seu defecte visual. Vull dir que estem parlant de la mirada d'aquest autor, i en aquest cas a l'Ermini, perquè no deixa de ser un autor, el fet aquest de que tu diguis és que jo no sóc un artista, tots som artistes, perquè hem de recordar que el cervell té dos, la banda creativa i la banda més
0: funcional,
2: analítica. Llavors, està molt bé que a nivell creatiu tirem endavant, o sigui, estem potenciant aquest hemisferi dret, que en una societat tal com vivim i com moltes vegades diem amb el tema tecnològic, hem de treballar, hem de fer ens perdem aquesta vessant més creativa que tots tenim, o sigui, tots tenim un artista a dins. El que passa que hi ha qui per moments de circumstància de vida o perquè realment li crida l'atenció es potencia aquest hemisferi creatiu. Llavors, jo estava, tot i que estava buscant, però us estava escoltant perquè penso que és un missatge que hem de transmetre amb el que parlem moltes vegades de la visió, ajudar que no augmenti aquesta miopia i tot aquestes coses, és que hem de poder utilitzar aquest factor, aquest canal d'aquesta part del cervell més creativa. Llavors, jo després estava embabada escoltant-lo perquè està reciclant. Ara que estem en un moment de tot el tema aquest, si s'emporta aquests ferros que hi ha, que tenim a la naturalesa, doncs els treu i a més
0: es reaprofita.
2: I es dona un valor, perquè també aquestes coses que tenim tendència dins d'aquesta societat de les compres econòmiques ràpides o en tema de roba i de les coses ja no del serveixen
1: del fast food d'utilitzar
2: i les llancem. Llavors penso que porta implícit el que està fent a l'Ermini algo super important. I de cara al tema de la visió també és aquesta part de dir, ells s'han mantingut, perdona que ara posi temes personals teus, però després de molts anys es manté amb la mateixa graduació, perquè, bueno, per diferents factors, però...
1: No, que n'hi ha un que ha millorat una mica, em vas dir.
2: Exacte, m'entens? I llavors, també voldria relacionar-lo amb una cosa... Bueno, m'estic llegint un llibre ara, que és Una mente bien ajardinada, que parla del treball a la terra, amb la jardineria, i això ajuda molt a calmar els nostres nivells d'estrès i tot això. Però tal com hi ha la jardineria, també hi ha la creativitat, que ajuda en moments determinats de la nostra existència, de les nostres cabòries i tot això...
1: Ho treus.
0: És veritat.
1: A més, a mi m'ha servit molt, ho he de dir, com a teràpia.
0: Sí, a nivell emocional,
1: Sí.
0: Personal. Bé. Clar, és una eina fantàstica. Qualsevol disciplina manipulativa artística és importantíssima. I a tu t'ha funcionat, Ermini?
1: Molt, molt, molt.
0: Que bé. Doncs això està tot dit també,
1: Sí, no, no, ja m'ho recomano, que aviam és això, que la gent faci, provi.
0: Clar.
1: I que no... És a dir, que... No ha d'agradar als altres, t'ha d'agradar, tu t'has de passar bé.
0: No.
1: Que a més agrada, doncs això que tens.
0: Clar.
1: Però si no, és a dir, el que deia una mica la Sílvia, és a dir, ara amb, la, amb tota la nova tecnologia, amb les IAs i tot plegat, dius, bueno, tot plegat cap on anirà?
3: Clar, si no ho sabem.
1: Clar, és el tema aquest, i deia, hòstia, doncs el fet de
3: sí.
1: trobar una història i treballar-la, jo penso, per exemple, no sé, quan els anònims s'acabin, bueno, potser bueno. sortirà una altra cosa.
0: Sí, ja vindrà, eh? Sí, sí. Però aquest context que deies, a mi m'ha ajudat. Amb sí. això, és, que ja és a dir, sota aquesta premissa, qualsevol cosa és vàlida.
1: Sí, sí,
0: evidentment,
1: sí.
0: amb un respecte, eh? No, s'entén, eh? Oh,
1: sí, sí,
0: però
1: sí,
0: em refereixo, a mi m'ha ajudat. A mi m'és igual que t'agradi o no t'agradi. M'és igual que és més igual. A mi m'ha ajudat.
1: Sí, això és el més important.
2: Sí, sí. I a més el que diu, o sigui, jo començo amb un clau o amb una cosa i començo i no sé com continuarà, perquè clar. Depèn del que passi. I llavors el que jo, mentre ho he estat fent, he estat imaginant i pensant i veient les reaccions que passa, i llavors quan ho tinc exposat ve altra gent que no ho ha manipulat, només ho està veient que el que veu també moltes vegades el que hem parlat és de veiem des del nostre propi prisma per les experiències que hem tingut.
3: Clar, pas, clar.
2: Llavors, sí, sí. aquests nens que a lo millor no han conegut que és una ferradura d'un cavall, allò li poden donar... Bueno, la imaginació pot ser variada, no? I llavors aquí veus que la ment és infinita, que si ens limitem a algo molt concret o a algo dirigit, com podria ser en aquest cas, si el Joan no està aquí, però ja podríem parlar-la alguna vegada. No, és que vinc també d'acompanyant d'una altra secció
0: tecnològica.
1: Hòstia, que Sílvia.
3: Sí, no para, no para.
2: I clar, aquí... No, perquè sí, la tecnologia està, però... Per mi és molt més important el fet aquest de la creativitat, la manipulació, el tema de moviment dels dits, perquè això és l'experiència total.
0: De fet, estem criats per això, no? Per manipular.
2: De moment sí.
0: De moment sí, no?
2: En què ens transformarem?
0: Quan hi hagi un canvi genètic, segurament.
1: Clar, això... No, és que jo me'n recordo, clar, l'evolució meva a nivell de dissenyador gràfic, diguem així, esclar... Jo quan vaig començar, aviam, tot era de tallar papers, no sé què.
3: Clar.
1: I cada vegada més les noves tecnologies han anat aportant, fins avui en dia que la màquina t'ho fa.
3: Yeah.
1: I clar, i ara hi ha aquest debat de dir, bueno, fins on estan els límits?
3: Sí.
1: Clar, perquè si t'ho fa...
3: Sí, tot.
1: Diu, clar, acaba sent...
0: Sí, de moment no hi ha límits, eh? De moment no se n'han posat.
1: No. Clar, tot i que parlo, clar, des de la perspectiva que tinc una edat...
2: Ja ens anava a dir, jo també.
1: No, ho vull dir que, clar, que
0: sí,
1: a vegades...
0: Sí, que la visió és diferent.
1: La visió és diferent, si tens un històric.
3: Sí.
1: Però, clar, dius, ui... No sé.
0: Sí, no, és, però jo crec que inclús les noves generacions, que a vegades n'hem parlat, eh?
2: Sí.
0: Inclús les noves generacions avui en dia també una mica tenen aquest dilema del que dius tu, eh? És a dir, clar, què he de fer, què he d'estudiar, com ho hem de fer... Quina podria ser la meva feina i quina és la feina que farà l'intel·ligència artificial? No és un debat
1: importantíssim. Sí.
0: Vull dir que no. Mira, parlàvem de la visualització, que també n'hem parlat, de com sí. visualitzem, i que aquesta visualització és marcada per la nostra experiència personal, eh? I allò que hem viscut. Jo, la pregunta va, Hermini, clar, quan tu surts al taller i trobes allò, aquells ferros, allò que havies trobat, allò que tens per allà, tu ja deus visualitzar, doncs, no? Quan veus aquest, un clau, eh? Un tros de filferro, sí. i ja tu ja visualitzes que on aniràs amb aquella obra o no? O...
1: És un procés. De moment és el tema de d'agafar.
0: Ja.
1: I després, clar, les idees van sortint, flueixen, però ja t'ho dic, jo, per exemple, doncs, vaig allà i miro, mira, avui em ve de gust
0: això. Mira. I vas
1: això em diu, no, em diu...
0: Ja.
1: Perquè a vegades hi ha coses des que no et diuen,
0: ja.
1: No et criden. M'explico?
0: Sí, i tant.
1: Clar, aquesta part, per exemple, quan fas encàrrecs, clar, ja et donen la peça i, clar, jo vull tenir informació, perquè ja no deixes de ser un anònims. M'explico, ja, és d'allò de dir, va, explica'm la història d'aquesta peça, clar, per després, clar, intentar-li posar...
0: sí, contextualitzar-la, contextualitzar-la, no? Sí, sí, sí, sí.
1: I, per exemple, parlant de les ferradures, doncs, va haver un encàrrec de que tenia un noi, era un home aquest, d'una edat, una ferradura del matxo del seu avi, que no sé què, no sé quantos, que la tenia guardada. I va dir, hòstia, fes-me un quadro. Però clar, jo vaig dir, vale, tinc la ferradura, explica'm coses, i va explicar això, que venia del seu avi, del matxo que tenia, que no sé. I clar, en dir-me tot això,
0: clar,
1: vol dir que no, conscient o inconscientment, t'aporta una informació.
0: Sí, sí, una informació, clar, i et dona una mica això, sí, aquesta contextualització de la peça, de manera emocional, que també a vegades és la més important, sí, de tot, sí, plegat. I molt difícil, eh? Plasmar les emocions, sí, penso, eh? Jo que potser no sé fer-ho massa bé, però plasmar emocions...
1: Home, tu ho fas molt bé verbalment.
0: Sí, sí, segur, no? sí, potser sí, clar, és la meva eina. Sí, segurament. Sí, ho he après a fer.
1: Ho faré o no?
2: Té una curassa.
1: Ah, sí? Bueno, és que és professional.
2: Exacte, sí, llavors necessita
0: no,
2: fer-ho.
0: No, però sí, sí, sí que és veritat.
1: Ha de ser modest.
2: Però...
0: No, sí que és cert que sí. Clar, no és el cas, si hagués d'expressar les meves emocions en paraules, segurament ho acabaria fent. Em costaria, però ho acabaria fent.
2: Ho estàs fent ara.
0: Sí. No, però jo reflecteixo que expressar-te emocionalment amb... I a vegades ho he dit, amb certes disciplines artístiques, no? És a dir, jo sento alguna cosa i que d'això manipulativament ho pugui convertir en alguna cosa, jo trobo molt complicat. Que és el que feu vosaltres, és el que fas tu, eh? Una mica vaig per aquí.
2: Però és complicat en aquest context que tu fas perquè tu vols pensar en com... manipulo aquella peça per expressar la meva emoció. Ja. Però el que parla l'Hermini...
0: No, és pura emoció.
2: És, jo em deixo portar. Jo veig aquella peça i per el que sento, faig.
0: Sí, està clar.
2: És com la jardineria, o sigui, tu millor tens ràbia perquè t'ha passat una cosa i te'n vas allà i comences a acabar per treure les arrels d'una... Allí no estàs matant a ningú, però inconscientment... Sí, clar. Llavors, expressar les emocions, l'avantatge d'aquesta part creativa... és expressar sense saber quina emoció expressant.
0: Perquè les emocions sempre s'han d'expressar, eh? Estem d'acord, eh?
1: Sí.
0: Sempre s'han d'expressar. I també en parlem molt aquí, que som d'una generació, vosaltres i jo, que no ens van ensenyar a mostrar emocions. Al contrari, amagar-les,
1: sí.
0: No? Per sort, avui en dia, jo ho veig amb els meus fills, per exemple, i jo crec que això està canviant, i avui en dia almenys tenen més eines per poder expressar-les. Tot i que no del tot, però les emocions s'han de deixar anar. I potser una bona eina per a la nostra generació és fer-ho així, abocant-ho d'aquesta manera,
1: sí.
0: No?
1: Ni més. Jo, mira, vull dir, que això no ho he comentat, em sembla. És a dir, un dels projectes que també vaig fer era Posis Viscuts.
0: Val.
1: De dir, bé, en un moment de la meva vida, doncs, vaig passar unes circumstàncies i per poder sortir d'allà a través de l'art vaig començar a treure tota la part negativa de la vida.
0: Això és importantíssim fer-ho.
1: Amb obres. I va arribar un punt i doncs, dic, ja ho he tret tot.
0: Clar, veus?
1: I després, bueno...
0: Sí, això és molt positiu. Dins que parteix d'una situació negativa, segurament, però s'acaba, bueno, ho acabes transformant, no?
1: Igual que els que escriuen, doncs, ho poden expressar amb
0: escritura, amb llibres,
1: amb música, amb cançons, doncs mira, va ser...
0: Sí.
2: Hi ha molts exemples d'autors i...
0: Sí, clar, no és una cosa d'ara, no estem inventant la sopa d'all ni molt menys,
1: No.
2: Però que
0: és així.
2: Sempre, i que llavors les obres vas veient que en el seu procés evolutiu van variant.
1: Sí.
0: Però això és important, el missatge aquest, i l'Hermina el deia molt bé també, que és... Jo no hi entenc, jo veig què haig de fer, què haig de pintar, què haig de fer de quadres, No. Fes-ho, si et surt, prova-ho, és a dir, no ens tanquem, exacte. No ens tanquem en altres mateixos.
2: Val.
0: Que interessant. Escolta'm, estem superfora de temps, eh?
1: Ja. Sí.
2: Puc dir una cosa?
0: Sisplau.
1: És la teva secció.
0: Ha de ser ràpida, per això.
2: Dic que aquest diumenge al Museu Déu, perquè és que...
0: És la cada setmana del Dia Internacional dels Museus.
2: Llavors hi ha una exposició, Tocar l'art, una altra manera de mirar.
0: Molt bé.
2: Jo no hi podré anar perquè estaré a Barcelona i em sap molt greu, però convido a tothom que experimenti, i avui que hem portat amb l'Armini, el fet de tocar,
0: sí, manipular.
2: I manipular. Sí. És, lo que
1: és una experiència molt maca. No, no, a mi és com els usuaris.
3: Sí.
1: Però no em puc enrotllar. Sí. El fet de... Va haver una vegada aquí al Vendell que un noi invident, clar, a partir de tocar, descobria...
3: Clar.
1: Els elements que eren.
3: Sí, sí, és brutal.
1: I els que no en tenia, li explicàvem. I allò va ser una experiència per mi.
3: Ostres.
1: Vull dir,
3: sí, sí, sí.
1: Em dic, es pot tocar? Dic, sí, sí. Ell tocava, no sé què, i preguntava. Aviam, què bé.
3: Que bé.
1: Va ser tan enriquidor.
3: Sí, sí, sí, sí. Vull dir,
1: que entenc, vull dir, però clar, poder-ho viure...
3: Sí, sí, coses... doncs,
0: veient amb el tacte, amb els dits, eh?
1: Sí.
0: A l'art també és possible fer-ho així. Molt bé, doncs, bona recomanació aquest cap de setmana, que és un cap de setmana intens perquè fa els museus, una activitat que fa el Museu 10. Fantàstic. Sílvia, gràcies.
2: A vosaltres.
0: Fins ben aviat. Gràcies. Però sobretot, Armini, un plaer acompanyar-nos, i que no sigui l'última vegada, eh? Vine més, vine més sovint, sisplau.
1: Ai, jo, com vulgueu.
0: Sí?
2: El podem portar amb el Joan, a la secció tecnològica.
1: Ui, però ja seria al revés, eh?
0: Per no, no, això, no, que busquem, ja,
2: no, que busquem. Jo busco aliados conmigo.
0: Doncs mira, seria un...
1: No,
0: seria
1: no, perquè això...
2: Ja
1: trobada.
2: Li proposarem al Joan.
1: Ai, ai, ai, sí, però això seria al revés, eh? Perquè jo...
2: Sí, no, no, per això...
1: Jo sóc analògic. Quan la gent d'allò, el cotxe, per exemple, tants de botonets, tantes coses, i els he dit, no, jo sóc analògic, mira, no.
0: No, no està clar. Doncs mira, seria un bon punt de trobada, eh? Ho podem plantejar. Gràcies, de veritat, a tot cor.
1: Moltes gràcies a vosaltres.
0: Adéu-siau.
1: Vinga, adéu.
4: Escoltes la millor oferta radiofònica, la millor música, la millor actualitat. Escoltes Ràdio El Vendrell. Calaixera, element decoratiu destinat a desar diferents objectes i elements. Ara resulta que també és un magazín radiofònic. Escoltes Ràdio El Vendrell, 107.1.
5: Compra El Vendrell durant el mes de juny. Omple la butlleta i participa al sorteig. Podràs descobrir Catalunya guanyant una de les experiències exposades a l'aparador de Wisconsin Jeans del carrer Otto Ferrer. El Vendrell i 22 municipis més et conviden a descobrir Catalunya gaudint d'un dia perfecte amb la teva família o els amics. Compra a prop, arriba lluny. Una campanya organitzada per l'Ajuntament del Vendrell i el CIT, dins la xarxa Compra i Descobreix Catalunya. Més informació a compraidescobreix.cat.
0: I deixeu-nos que aprofitem aquesta ocasió, ara que ja ha arribat l'estiu, ara que ja ha arribat la calor amb força, aquest espai on només hi ha un lloc on tota la família es pot posar d'acord. PortAventura World, PortAventura Club, que estrena una nova era, una nova identitat, una nova imatge, una proposta de passis que està renovada i és el nou pioner pas, el més exclusiu i prèmium. Us convidem a que descobriu aquests nous passis a portaventuraworld.com. No deixeu passar aquesta oportunitat en aquest lloc on tota la família sempre ja està d'acord en anar-hi.
4: Ràdio El Vendrell, 107.1, freqüència modulada. I a www.rtvelvendrell.cat. Calaixera, element decoratiu destinat a desar diferents objectes i elements. Ara resulta que també és un magazín radiofònic.
0: Hem d'explicar moltes coses, perquè és un projecte molt ampli i de seguida entendreu per què. Ramon Sicart, com estàs?
6: Hola, bona tarda, bon dia. Molt bé, moltes gràcies per convidar-me.
0: Benvingut altra vegada.
6: Gràcies.
0: Gràcies per acompanyar-nos. Escolta'm, hem d'explicar moltes coses, eh? Perquè això és un projecte que, tot i que no té molts anys, perquè ara explicàvem que té com 3 anys de trajectòria, heu fet una quantitat ingent de projectes, de coses, d'activitats, i ara ho explicarem, eh? Estem parlant de Terra de Llorers, amb la seva base a Llorenç del Penedès, com no, però com ho expliquem, Ramon? És a dir, agrupa memòria històrica, art, cultura, patrimoni... Com ho expliquem, Ramon? Com ens ho explicaries?
6: Bé, el projecte comença ja, diríem que comença el 2019, amb una sèrie d'exposicions que fèiem per la Festa Major de la Comprativa.
0: Val.
6: Amb la qual ja el 2019 ja vam ajuntar artistes amb història relacionada, en aquell cas era relacionada amb Llorenç, però també amb Catalunya.
0: D'acord, i tot parteix d'allà, doncs, eh?
6: Tot parteix d'allà. Després vam continuar fent cada any altres exposicions col·lectives, però... Uh-huh. El salt qualitatiu ho fem el 2023 quan de les obres que han fet que fins ara que presentàvem dels artistes, que ja eren obres fetes,
0: val.
6: El projecte és fer obres específiques pel projecte.
0: D'acord.
6: I fèiem el projecte subjecte objecte de la comprativa, que és un 17 artistes que treballen la memòria i la història de la comprativa, tenint en compte que la comprativa és una entitat que es va crear el 1918 i es va tancar el 39, i que tota la documentació que hi havia va desaparèixer.
0: Val.
6: Perquè es va fer desaparèixer per no poder inculpar els seus protagonistes.
0: Sí, sí, sí, sí.
6: A partir d'aquí, ja l'any següent, ja el 24, ja és Terra de Llorers, i aquest any és el tercer capítol que fem.
0: Ja considerat, i ja com a projecte, Terra de Llorers. Mira, jo m'he anat apuntant aquí, clar, jo quan anava mirant, hòstia, anava veient, trobant coses, publicacions, activitats, és un no parar. Aquesta temporada, aquest any, ja heu fet algunes activitats del projecte d'aquest any, que ara en parlarem, però encara queden a desenvolupar i a fer, que també en parlarem. Bé, jo he anat apuntant, i els ítems que jo he extret, Ramon, ajuda'm si m'equivoco, Història local, art contemporani, diàleg entre art i història, paisatge, territori, participació ciutadana, reparació, reconeixement i treball col·lectiu i interdisciplinari. No, una mica, no? Sí. Un dels ítems importants que recull el projecte, em sembla.
6: En podríem fer molts
0: quants més. Moltes més branques.
6: Sí, sí. A vegades és difícil explicar què és exactament el projecte,
0: sí.
6: Perquè és un projecte que creix per moltes bandes.
0: Val.
6: Sobretot, i creix per les bandes de propostes que em fan la gent.
0: Val.
6: Que diu, ostres, mira, aquest any en Terra de Llorers podríem fer això.
0: Clar.
6: I normalment, sempre que s'adapta el projecte, no hi ha un no.
0: Val.
6: Perquè crec que... han d'haver-hi diferents veus de tot el,
0: clar,
6: tot el
0: clar,
6: projecte.
0: Sí, això també ho podem comprovar, inclús, les diferents entitats socials de Llorenç, totes estan representades, que sempre ho he intentat una mica recollir tota la història, o que tot el municipi es pugui sentir implicat en les moltes coses que feu. Això és important.
6: Sí. De fet, el projecte intenta estar al marge de les entitats.
0: Val.
6: Per mantenir una certa llibertat.
0: D'acord.
6: De poder dir el que creus que s'ha de dir.
0: D'acord.
6: I el que crec que s'ha de dir, sobretot a nivell històric, és no opinar massa,
0: ja.
6: I basant-se amb la documentació.
0: Clar, fet documentada,
6: sí.
0: Història documentada, en real...
6: Aquest any hem col·laborat més amb la comprativa, perquè ens ha deixat els espais per poder fer les activitats, i també amb el centre també hem col·laborat, han aportat una sèrie de documentació per fer un mural de les activitats del centre, del que ens ocupa aquest any, que serien els anys 30.
0: D'acord, d'acord.
6: De República,
0: sí, sí, sí,
6: fins
0: sí.
6: A la guerra.
0: I aquest any, una mica el nom o el títol és Ànima.
6: Correcte.
0: Cada any intueixo, doncs, que sempre busqueu un títol, un nom, un leitmotiv, no?
6: Aquest any el projecte es diu Ànima perquè tenim una ànima. L'any passat el que vam fer, vam crear tres grans caps, que són tres caps grossos, però són tres grans caps, perquè són el rector, el rabassaire i el republicà.
0: Uh-huh.
6: La imatge del rector està basada en el mossèn que a finals del segle XIX va fundar el centre. El rabassaire és un dels presidents i fundador del sindicat, i el republicà és un dels fundadors de la comprativa.
0: D'acord.
6: O sigui, que d'alguna manera fem una incursió a la història, a la versió popular, però sempre basats en la història.
0: D'acord.
6: I aquest any el que hem fet és crear l'ànima.
0: Uh-huh.
6: L'ànima és un personatge de 2,5 metres, que d'alguna manera representa aquella època que estem parlant, l'època de la República, bàsicament.
0: Sí.
6: És un personatge amb els cabells verds i s'acaben amb fulles de llorer, porta una brusa lila, un cinturó groc, perdoneu, i la faldilla vermella.
0: Val.
6: Porta una capa blava amb un gorro frigi a l'esquena, i porta a les mans porta un llibre, que és el llibre Ànima, que és el llibre que farem aquest any.
0: Molt bé.
6: Dedicat aquí, i porta una farola, que seria el símbol que és un símbol de llum, però en aquest cas és un símbol que fa referència directament al nom de Cooperativa Obrera La Farola, de la cooperativa que va ser el nom que va adoptar l'any 35.
0: Molt bé. Ostres, clar, és això, és aquest barreig, aquesta mixtura de contingut històric, de recerca, d'arxius, de documentació, però també, clar, en tot això s'hi cola a l'art, amb exposicions, amb iniciatives. No sé com és aquest encontre. Com ho feu trobar, tot això? Com ho fas trobar, Ramon, tot això?
6: Això, en principi, hi ha historiadors que quan els vaig explicar el projecte es pensaven que...
0: Que els venies el pèl.
6: Què diu aquest ximple? Però sí, perquè l'art contemporani no és sols cosa... També és investigació.
0: Sí, sí.
6: I l'art contemporani el que fa amb la història és donar-li una volta que tu fa que certs capítols de la història l'arribis a entendre d'una altra manera. Mm. O sigui, és una porta oberta a perquè entenguis aquell fet d'una manera molt més senzilla. Yeah. I això, amb els recorreguts que fem cada any, els artistes que fan les performances o han fet peces de paret, el que sigui... Uh-huh. És molt evident i és molt colpidor també depèn del tipus d'obra, perquè no t'ho esperes, de tant no t'ho esperes.
0: Sí.
6: I segona és com recuperen aquella història i com te la fan arribar com a molt més sensible.
0: Clar, és una interpretació.
6: Correcte.
0: No? De fets històrics, de situacions, una interpretació artística. Clar, és molt interessant, realment. Suposo que quan fas la proposta, tot i que al principi et trenguin una mica, però... Home, deu ser un repte per ells també, no? És una bona oportunitat per això, per expressar i per interpretar aquest fet.
6: Sí, de fet el que passa és que quan tu els dius aquest any parlarem de l'escola republicana, automàticament els treus de la seva zona de confort, que sempre fan les seves obres. Aleshores, ells han de documentar-se i buscar el fil conductor perquè puguem tenir arribar fins a la... execució d'aquesta obra que faran.
0: Sí. Però als artistes els agrada, també.
6: Els encanta.
0: Jo penso que sí, no?
6: Sí, és un repte. És un repte.
0: És un repte per ells, i això jo crec que la gran majoria els motiva, no?, a poder treballar.
6: És un repte per ells i també per mi. Perquè, clar, jo sempre els dic, ostres, mira, d'aquesta història tenim això. Però ells automàticament, al cap de dos dies, diuen, sí, no, però podem arribar fins aquí.
0: Fins aquí, clar, perquè van trobar.
6: Ja, el projecte meu ja queda desmuntat, per sort, i té un creixement que sense els artistes no el tindria.
0: Clar, molt bé, que és aquesta mirada que tenen els artistes, justament.
6: I això, no hem de perdre de vista que el projecte és un projecte històric. Uh-huh. Un projecte històric que hi han col·laborat des del Raimon Soler Becerro, el Ramon Arnabat, la Nati Castejón, aquest any l'Albert Aué, etcètera, etcètera. Molta gent que han aportat aquesta part seriosa del que és la història.
0: Sí, sí, sí.
6: I el que jo he anat recollint de tota la història és bàsicament documentació, bàsicament d'aquesta documentació que fins ara no es havia vist mai, doncs la repressió del franquisme, la gent que van estar als ajuntaments, etcètera, etcètera, etcètera. Tota aquesta documentació que fins ara no es havia vist i que posa una miqueta en solfa que a Llorenç també hi va haver guerra civil, perquè fins ara semblava que no hi hagués hagut mai guerra civil.
0: Ja.
6: Hi va haver una guerra civil, hi va haver uns fets que segurament la història ens demostra que no són tan luctuosos ni tan dins de tota la gravetat que la resta de la comarca.
0: D'acord. D'acord.
6: I això jo crec que està bé...
0: Està bé explicar-ho, i reforçar-ho, i tant que sí. Doncs aquesta recerca seriosa, com tu dius, és una mica la mostra que tenim aquí sobre, que, clar, estem comptant això, aquests 3 anys de Terra de Llorers, més el que ja veniu abans, jo tot i així estic veient moltes publicacions, i com deia abans, heu fet una feina ingent de recopilació, de treball, de recerca, i que heu donat aquestes moltes publicacions. Això és molta feina, Ramon.
6: Sí.
0: Molta.
6: Sí, en aquest moment portem 10 llibres, segurament.
0: 10 llibres?
6: 10. Abans de final d'any en tindrem 3 més.
0: Clar, que és el que tot ha de venir aquest any.
6: Que és ara el dia 26, crec que és, presentem el llibre del mestre Josep Brugal, que és la tercera biografia que presentem.
0: Val.
6: I després, el 17 de juliol, presentarem el tercer volum de Terra de Llorers, que és l'Ànima, que aquí ja també ja és el... És el gruix on hi ha tota la documentació i totes les obres dels artistes.
0: Molt bé.
6: Però paral·lelament hem fet altres activitats, com poden ser un treball que, que hem fet aquest any, que és el llibre del Pobo de Llorenç, vist pels nens i nenes.
0: Ostres.
6: Que hem aprofitat que aquest any volíem parlar dels mestres de la República i ens vam basar en la pel·lícula del mestre que va prometre el mar.
0: Val.
6: Aleshores, a partir d'aquí vam arribar a un acord amb la Roser Catà de l'escola de tercera primària, que fan un treball sobre el poble, i vam fer un treball de gravat i amb el qual incorporàvem el treball que feien els nens de recollir la història de Llorenç
0: amb la pràctica de fer el gravat.
6: Wow. Però amb això no ens vam quedar aquí, perquè com que això ho volíem fer amb el Sergi Bernal, que és el que va fer el de la pel·lícula del mestre que va prometre el mar, i aquests nens eren massa petits, després vam fer un curset de gravat amb el Sergi per tot el públic.
0: Ah.
6: I després encara hem fet un altre projecte de gravat perquè la gent de Llorenç poguessin intervenir tota una sèrie de postals antigues de Llorenç amb la seva petjada.
0: Ostres.
6: O sigui, diguem, seria la part pedagògica del projecte que incorporem aquest any.
0: Sí, pedagògica i participativa, eh?
6: I participativa.
0: En certa manera, que és això, que és, bueno, explicar aquesta història, però, a més, això, fer-la partícip, no?, a llorassencs i llorassenques, principalment, però, clar, aquest és un... Ostres, és un projecte que és tan ampli que podia... No, suposo que no és la intenció, eh? Però podria abarcar bona part de la comarca. Si comencem a una mica a gratar, a buscar, no? Una mica anirem incorporant tota la comarca i per extensió el territori, eh? M'atreviria a dir.
6: Ja he tingut propostes d'això.
0: Veus, per això, veus?
6: A la comarca, però necessito encara uns anys més per acabar amb Llorenç.
0: Clar.
6: Sí, acabar d'explicar tota la història de Llorenç.
0: Sí.
6: Perquè jo tinc la teoria de que algú que no expliquem ara, d'aquí poc ja no ho podrem explicar.
0: Sí?
6: Depèn del que passi...
0: Sí,
6: al centre de la península.
0: Ja.
6: Aleshores, crec que amb uns altres governs, tot el que és de memòria històrica, tot això caurà.
0: Ja.
6: I crec que és el moment d'aprofitar per explicar, per poder gratar els arxius i poder anar buscant i poder publicar...
0: Clar.
6: Aquestes Ostres. Històries que crec que és de justícia que s'expliquin, perquè fins ara només se n'havien explicat unes altres.
0: Una part, eh?
6: Sí.
0: Ostres, vist així, fa por, eh? És dir, aquest panorama que ve en segons... No vull entrar en política, sisplau, sobretot, eh? Però sí que certes tendències polítiques extremes sí que una mica no fan almenys sospitar que no sabem què pot passar amb això, eh?
6: Sí, per això crec que és
0: important. Per això dic, ostres, una reflexió...
6: És important.
0: És important fer-ho, clar, treballar el màxim possible, i per això, com dius, centrar-se a Llorenç, i un cop de Llorenç ja el tinguem arreplegat, ja anirem més enllà, no?, en certa manera. Escolta, anem aquest any. Ja s'han anomenat algunes de les activitats que queden fetes. Se n'han fet moltes, perquè veu començar a l'abril, no? Veu començar les primeres activitats?
6: Ja, sí, aquest any tenim un projecte amb 15 activitats.
0: Va, 15, eh?
6: 15.
0: Algunes, la bona part ja s'han fet.
6: Bona part ja les hem fetes, que van des de xerrades, perquè aquest any el tema que volíem tocar era les escoles republicanes i els alcaldes republicans, els ajuntaments republicans.
0: Sí.
6: I amb això ja hem fet diferents xerrades per explicar una miqueta, posar contingut amb especialistes, de que han fet dues pel·lícules també per posar, entre elles, el mestre que va prometre el mar. I que d'alguna manera el que fa és explicar-te una miqueta quin era el recorregut que hi havia en aquells moments i on estem i on ens podem situar històricament.
0: Val.
6: Val a dir que el projecte, el 2024, quan comencem, fem un acte que repercuteix a nivell de Catalunya, perquè tirem endavant, conjuntament amb l'Ajuntament de Llorenç, el projecte de la repressió jurídica de les víctimes del franquisme.
0: Uh-huh.
6: Fins aleshores sempre hi havia hagut una de les llambordes
0: d'ensopegar,
6: que feien referència sempre a les víctimes dels camps de concentració nazi.
0: Sí.
6: Nosaltres el que vam fer és, aprofitant la llei de memòria històrica, demanar les 20 repressions jurídiques que hi havia de gent de Llorenç, conjuntament amb l'Institut d'Estudis Penedesencs, i fer un projecte de posar 20 llambordes a Llorenç amb aquesta repressió jurídica. Aquestes 10 bordes han tingut tant d'èxit que avui dia ja hi ha 7 o 8 ajuntaments de Tarragona que les han posades ja bàsicament dirigits a alcaldes i regidors republicans assassinats pel franquisme, dels quals n'hi ha una
0: a Sant Vicenç de Calders,
6: que fa, no fa gaire que es va posar.
0: Sí.
6: Cosa que ens omple de joia saber d'això, no? I que amb això sí que vam ser pioners, perquè vam tenir també el gran suport de l'Ajuntament.
0: Val, o sigui,
6: és un projecte que l'Ajuntament se'l va fer seu,
0: sí, sí,
6: l'Ajuntament
0: sí, sí.
6: de Llorenç, i que a partir d'aquí va ser tot molt fàcil de poder fer tota l'activitat, posar les llambordes, va venir la consellera Ubesart a l'acte d'inauguració, etc. Uh-huh. Aquesta part reivindicativa del projecte també ho vam tenir l'any passat amb les fosses comunes del cementiri.
0: Val.
6: La idea era... Bueno, vam fer una recerca de les dues fosses comunes que hi havia, qui hi havia i tal. Amb una d'elles hi ha una família enterrada del bombardeig que va haver a Llorenç el dia que van entrar els franquistes. Va matar tota una família de Reus.
0: Ostres.
6: Aleshores es van posar en contacte a través de l'Institut d'Estudis Planesencs amb l'Ajuntament de Reus, i l'Ajuntament de Reus ha trobat els familiars.
0: Ostres, val.
6: O sigui, que el treball de recerca ens porta aquí.
0: Clar.
6: Que així com hi ha gent a Llorenç que està buscant els seus familiars que van morir a la guerra i estan perduts amb unes fosses comunes
0: a
6: Lleida, o Sabon, sí. Doncs com a mínim el projecte ha tingut aquesta part. Lamento d'aquest tema és que l'Ajuntament amb aquest tema no hi va voler entrar. El tema de les fosses comunes van dir que ells no hi entraven, que no en volien saber res. I aquest any ens trobem el mateix amb l'homenatge als alcaldes. Vam fer un homenatge amb els alcaldes republicans. El Llorenç va tenir durant la guerra, durant tota la república, fins al final de la guerra, 5 alcaldes republicans. Un va morir durant el mandat, que va ser el primer. Un altre va morir a la presó de Sant Miguel de los Reyes, empresonat. I un altre va morir desterrat a Vilafranca, perquè mai més el van deixar tornar.
0: Va poder tornar, Llorenç.
6: Aleshores, la nostra intenció és que aquests alcaldes, amb tot un homenatge que els hem preparat amb intervencions d'artistes, d'obres i de discursos oficials, la intenció del projecte era que aquests alcaldes poguessin tornar a l'Ajuntament i fer-los l'homenatge a l'Ajuntament.
0: Oh,
6: cosa que l'Ajuntament de Llorenç, pels motius que tenen, que jo no hi entraré, ens ha denegat la...
0: Sí.
6: L'acte. Però nosaltres continuem.
0: Bé, perfecte. De fet, parlant d'activitats, per exemple, les hem anat comentant, el divendres 26, per exemple, aquest llibre sobre en Josep Brugal, aquest llibre que tenim aquí sobre i que és inèdit, que es presenta justament aquest divendres 26. El dissabte 4 de juliol hi ha música, hi ha un espectacle musical sobre àries i les barricades, etc. El divendres dia 10 es presenta el llibre sobre Ànima, Terra de Llorers.
6: Serà el 17.
0: Aquí el 17, jo el tinc apuntat.
6: Sí. Correcte, el programa va sortir el 10,
0: val.
6: Però és que no arribem.
0: D'acord. No arribem. I ho d'anar més enllà, i serà el 17.
6: El presentem la vigília del...
0: Ah, que abans ho has dit, és veritat, que abans ho has dit.
6: És la vigília del 18, sí. Que és el dia que fem el recorregut.
0: Correcte.
6: Coincideix amb el 18 de juliol, però...
0: Bé. Bueno.
6: És l'antítesi del 18
0: exacte.
6: De juliol que tenim
0: al cap. I tot acabarà amb aquest recorregut per aquesta terra de Llorers, que també és un punt també molt, molt entranyable i que ajuda a conèixer in situ, no?, també tot aquest recorregut sobre la història de Llorenç. Escolta, ens quedem sense temps, Ramon, és que això és molt extens. Ja ho sé que sempre faig aquesta promesa, però la vaig complint d'en quan en quan. Hem de tornar a quedar i ens ho has de seguir explicant tot això, perquè hi ha molta cosa a fer i molta cosa a dir. De fet, cada cosa i cada llibre que tens aquí sobre es mereixeria gairebé un programa sencer, eh?
6: A la vostra disposició.
0: Doncs estarem en contacte, si et sembla, Ramon.
6: Moltes gràcies.
0: Gràcies per venir, altra vegada.
4: De dilluns a divendres fins a les 12 amb Pere Sallent. Ràdio El Vendrell t'acompanya, t'informa, et diverteix, t'escolta. Segueix-nos cada dia al 107.1 de la FM i també a la nostra web rtvalvendrell.cat.
7: Serveis informatius de Ràdio El Vendrell.
4: La informació local i comarcal als informatius de 2:15 del migdia i a les 8 del vespre. l'actualitat musical a Ràdio El Vendrell. Escolta Tarda en Estèreo. Els dissabtes comencen amb bona música a Ràdio El Vendrell. De 9 a 10 del matí, punt 80. Escolta lo millor dels 80 i dels 90. Punt 80 a Ràdio El Vendrell i online a rtvelvendrell.cat. Viu el matí de forma propera amb La Calaixera, el magazín de Ràdio El Vendrell, amb Pere Sallent, de dilluns a divendres, de 9 a 12 del migdia.
8: Notícies en xarxa.
9: Bon dia, són les 11, us parla Maria Lara. El conseller d'Unió Europea i Acció Exterior, Jaume Duch, ha assegurat que de moment no consta cap víctima catalana ni espanyola pels terratrèmols que han sacsejat Veneçuela aquesta matinada i que han causat una trentena de morts de moment i més de 700 ferits. Tot i això, ha advertit que la informació arriba amb dificultats perquè la situació al país és molt complexa. Duch ha explicat que la majoria de catalans residents a Veneçuela viuen a Caracas, lluny d'aquest epicentre dels sismes. El govern manté també contacte amb el Centre Català de Caracas, la delegació catalana a la zona i el Consolat Espanyol per seguir l'evolució d'aquests terratrèmols. I Protecció Civil ha desactivat l'alerta del Procicat per onada de calor després de 4 dies d'episodi extrem. Durant aquest període, el sistema d'emergències mèdiques ha atès 108 persones per afectacions relacionades amb les altes temperatures. Més de la meitat han hagut de ser traslladades a centres sanitaris. Malgrat la fi de l'onada de calor, els bombers mantenen també el reforç operatiu a les zones amb més risc d'incendi, especialment al sud de la regió de Lleida, on el risc es manté encara molt elevat. També reforcen parts de bombers voluntaris, sales de control i mitjans aèris davant les condicions de sequedat i les altes temperatures. I, de fet, al Moianès els bombers continuen treballant en l'incendi forestal que ha cremat 16 hectàrees de bosc a Sant Quirze Safaja. Tot i estar estabilitzat des d'ahir, els bombers encara no l'han donat per controlat. Ens amplia aquesta informació el Jordi Givert d'Ona Codinenca.
10: El perímetre de l'incendi, que va començar a primera hora de la tarda d'ahir, ja està encerclat, però el terreny, dominat per cingleres, dificulta la mobilitat dels bombers, que mantenen un ampli dispositiu per evitar que hi hagi revifalles. Els agents rurals, per la seva banda, estan investigant l'origen del foc. Aquesta es va donar en una parada d'autobús pròxima al càmping L'Illa i, segons l'alcalde Carles Lupiáñez, tot apuntaria al fet que la causa seria un element pirotècnic.
11: No tenim, de moment, confirmació oficial. Sembla, parlat amb agents rurals, ens diuen que sembla que podria ser una perill de pirotècnia el que hagués iniciat aquest petit incendi. Inicialment era un petit incendi que no ha sigut el cas.
10: Ahir el foc va obligar a confinar els veïns del municipi durant 7 hores per la proximitat de les flames als nuclis habitats i facilitar també la tasca dels bombers.
9: I els Mossos d'Esquadra investiguen un tiroteig que es va produir durant la revetlla de Sant Joan en un pis del barri de Sant Pere, Santa Caterina i la Ribera de Barcelona. Segons ha confirmat la policia catalana, els fets estarien relacionats amb un enfrontament entre dues bandes dedicades al narcotràfic. La investigació continua oberta per tal d'esclarir les circumstàncies dels fets i identificar a tots els implicats. I això és tot fins aquí a les notícies en xarxa.
8: Notícies en xarxa.
4: Ràdio El Vendrell, la proximitat ens diferencia. Tot el que busques a prop teu al 107.1 de la FM. Entreteniment, informació, música, esports. Ràdio El Vendrell, la teva ràdio local al 107.1 de la FM.

0: La Calaixera, el magazín matinal de Ràdio El Vendrell. Escoltes Ràdio El Vendrell.
1: Compra El Vendrell durant el mes de juny. Omple la butlleta i participa al sorteig. Podràs descobrir Catalunya guanyant una de les experiències exposades a l'aparador de Wisconsin Jeans del carrer Otto Ferrer. El Vendrell i 22 municipis més et conviden a descobrir Catalunya gaudint d'un dia perfecte amb la teva família o els amics. Compra prop, arriba lluny. Una campanya organitzada per l'Ajuntament del Vendrell i el CIT, dins la xarxa Compra i Descobreix Catalunya. Més informació a compraidescobreix.cat.
2: I deixeu-nos que aprofitem aquesta ocasió, ara que ja ha arribat l'estiu, ara que ja ha arribat la calor amb força, aquest espai on només hi ha un lloc on tota la família es pot posar d'acord. PortAventura World, PortAventura Club, que estrena una nova era, una nova identitat, una nova imatge, una proposta de passis que està renovada i és el nou pioner pas, el més exclusiu i prèmium. Us convidem a que descobriu aquests nous passis a portaventuraworld.com. No deixeu passar aquesta oportunitat en aquest lloc on tota la família sempre hi està d'acord a anar-hi.
0: Ràdio El Vendrell, al 107.1 de la freqüència modulada.
2: Doncs això, un plaer i un gustàs poder parlar amb la jove actriu lloresenca Aina Martínez. Aina, com estàs?
3: Molt bé.
2: Sí?
3: Sí.
2: T'ho pregunto de veritat, no és una pregunta retòrica.
3: Sí, sí, sí.
2: Estàs bé, eh?
3: Estic molt bé.
2: Perquè, escolta'm, clar, sí que el projecte va començar ja fa uns quants anys. Al setembre es va presentar Pubertat, HBO. Clar, ha sigut com aquest darrer any, empalmat amb el Si no fos, etc. És a dir, ha sigut un any molt intens.
3: Bastant.
2: Però ho portes molt bé.
3: Sí.
2: Sí?
3: Sí, sí, molt, molt bé, la veritat.
2: Sí? I no t'ha agafat allò, com, no, aquest
3: no.
2: Vertigen d'exposició pública, de reconeixement, de veure't a la televisió, al cine, no?
3: No.
2: Ostres, que bé. Clar, és que, de fet, jo ho sé, eh? Un dels fets que se't destaca com a actriu és aquesta maduresa que ara estàs demostrant. Tens 15 anys.
3: Sí.
2: No? És a dir, que... Suposo que per això també el càsting i la dolera es va fixar en tu, perquè clar, va haver-ho molt madura per la teva edat i que podies sí. enfrontar un repte com aquest i com ha estat, no? I ara ho estàs demostrant, perdona que t'ho digui.
3: Merci.
2: Però bé, m'agrada, però contenta, eh? Per això, és a dir,
3: sí.
2: suposo que hi ha hagut molta feina, no?
3: Bastanta.
2: Molta projecció,
3: sí.
2: molta promoció, però bé.
3: Molt bé.
2: Sí? I el tracte amb els mitjans, què tal? I entrevistes com aquestes que has fet unes quantes, també, no? De promoció...
3: Bé, sí, alguna, però... Però res així tan...
2: No, no t'ha atabalat massa, no?
3: No, no, no, no.
2: Bé, està bé, doncs, també.
3: Sí, està bastant tranquil·la.
2: Que et deixin fer, no? Sí. Escolta'm, fem una cosa, ja sé que ho has explicat moltíssimes vegades, però clar, és una història també molt... com molt, molt, molt pel·liculera, no? El fet com arribes a participar d'aquest projecte, que és Pubertat... Va ser així, ja ho has explicat. Et van veure en una diada, et van parlar tu amb un assaig, no? Un assaig sí. general que veu fer amb els nens i la Letícia va parlar amb tu.
3: Sí.
2: Com va ser això? Explica'ns-ho.
3: De fet, el meu pare acabava de veure la... Bueno, havia vist feia poc la sèrie de... la pel·lícula de Vida Perfecta de Letícia Dolera.
2: Sí.
3: I ens la vam trobar allà a l'assaig de Castells.
2: Molt bé.
3: I doncs jo vaig anar allà perquè em feia gràcia que fos una actriu
2: sí,
3: i vaig fer una foto amb ella.
2: Que és aquesta d'aquí, eh?
3: Sí, és aquesta d'aquí. I res, doncs es veu que es va fixar en mi, però en aquell moment jo era massa petita per fer el personatge de Manuela, però ja ho va dir que... Doncs que m'hi veia.
2: Val.
3: I al final, gràcies a que es fes... a que trigués més en gravar-se la sèrie... Doncs ella va contactar amb el meu cap de colla, el Kevin,
2: molt bé.
3: Per preguntar-li què era de mi, a veure si m'interessava presentar-m'hi.
2: Molt bé.
3: I jo doncs, mira, vaig dir que sí.
2: Mira.
3: No m'havia fet mai, no m'havia plantejat tampoc, però per provar.
2: Ah.
3: I mira, doncs ho vaig fer bé, per sort, li vaig agradar.
2: Ho deuries fer bé, no?
3: Sí. I ja està.
2: Ostres, clar, tu no havies fet mai d'actriu.
3: No.
2: Ni tan sols allò de dir, ni provar-ho.
3: De petita...
2: Home, a Llorenç hi ha molt de teatre, eh?
3: Sí, ja. Jo volia fer teatre de petita, però entre el Castells i tot això no podia. I al final res, no ho vaig fer. Però sempre se m'havia quedat les ganes, saps? I mira, doncs això m'ha anat bé.
2: I no va fer gens de por? És a dir, que sense cap tipus d'experiència et vingui la Letícia Dolera i et digui, mira, vull que participis en un projecte que és gros, com una de les actrius principals, de fet tot gira al voltant de la Manu, que és la Manuela, que és el teu personatge, evidentment amb tot el que arrossega i comporta aquest personatge, que és una mica la base de la sèrie. No? De debò? És que m'estàs deixant parat, de veritat, eh?
3: No,
2: Aina de dir ni por, ni de dir, ostres, no sé si seré capaç de fer-ho. No, tu, endavant.
3: Al principi vaig pensar, bueno, quan vam fer el segon càsting, va ser com... No sé si m'ha sortit tan bé. O el primer, de fet, com... És el primer cop que ho faig, no crec que m'agafin, és... Jo no sé fer-ho, això. Ho he intentat i ja està. Potser a casa faig alguna obra de teatre amb ma germana o alguna cosa així, però...
2: Ja està.
3: Res de l'altre món.
2: Ostres.
3: I doncs mira.
2: Ostres. Bueno, això vol dir que ho portes bastant a dins, doncs, no?
3: Sí.
2: Que potser sense saber-ho inclús sí. Ho portaves bastant a dins. Clar, això t'ha fet descobrir un món, entenc. Perquè a partir d'aquí, ja ara en parlarem, has anat enllaçant algun projecte important basat en la interpretació.
3: Sí.
2: Vull dir que entenc i veig que una mica vols anar cap aquí, no?
3: Sí.
2: Sí?
3: Sí, a mi m'encantaria.
2: Ostres, has entrat, doncs, per la porta grande,
3: sí. Sí, tinc molta sort.
2: Clar, anem una mica a això, anem a conèixer una mica més pubertat. Clar, el rodatge, corregeix-me, Aina, va ser a l'estiu del 2024, no?
3: Sí.
2: Més o menys, però el que he anat veient, es va estrenar aquest passat setembre, és a dir, que han sigut, doncs, aquestes produccions tenen el seu temps. El rodatge va ser a l'estiu, doncs, i escolta, torno a fer aquesta pregunta, és a dir, sense mai haver vist un rodatge... Que també suposo que s'allunya una mica el teatre, no?
3: Sí.
2: Treballar en un rodatge és diferent que treballar en un escenari o treballar per televisió. No sé com ho vius. Aquell primer dia de rodatge. Allò, suposo que els càstings, els assajos, perquè assageu, però el dia uno, allò, el primer dia de rodatge. Què recordes?
3: De fet, va ser molt, molt fort perquè el primer dia va ser l'atac d'ansietat.
2: Sí, sí?
3: Sí, i va ser començar, o sigui, de zero, i a més... Una cosa és que em diguis que doncs començo, per exemple, amb el botellón o una altra cosa més senzilla. Però començar de cop amb un atac d'ansietat sense haver fet res va ser com un cop, però...
2: Clar.
3: No sé, em va sortir sol, també, vull dir, és com que, no sé...
2: Clar, la Letícia Dolera et va acompanyar moltíssim, no? Tinc entès. També assageu, és a dir, abans d'arribar a rodar...
3: Abans de fer-ho vam assajar molt, molt de temps.
2: Heu assajat moltíssim.
3: Sí.
2: Però suposo que també aquesta pressió tècnica, no? Tot l'equip tècnic, de so, tot... T'ho va impressionar.
3: Sí, molt, molt, molt. Però és molt bonic.
2: És un bon xulo, no?
3: Molt.
2: Sí? Quant temps ho estava rodant? Pubertat? Quants dies de rodatge van ser? O setmanes de rodatge van ser?
3: Així per setmana no ho sé. Van ser, jo recordo, per mesos vam començar l'últim dia, o sigui, l'últim dia de juny.
2: Val.
3: I va ser fins a agost, diria que va ser, vam fer una pausa.
2: D'acord.
3: I després... Fins a setembre, no sé si va arribar a octubre, també.
2: Val. Llavors, després de rodar, arriba tota la feina de producció, muntatge, etc. I arriba el dia que s'estrena. S'estrena una plataforma tan important com és HBO, que és evident que hi ha implícit tot el que és, no?, promoció, anar a saraus, eventos, a presentacions, a mitjans de comunicació, que és també una part de ser, no?, de la interpretació, que és una mica vendre el que vas fent. També bé, no cal que t'ho preguntis. També la promoció,
3: tot
2: la mar de bé.
3: Sí. Molt bonic, tota la gent que ho veu. I a més, tot i que no et coneixin de res, que et feliciten, saps? Que jo hi ha gent molta canalla d'altres colles que em venen i em feliciten. I és com jo, no sé qui ets tu, però... Em fa molt feliç que sàpigues qui sóc jo. És que molt
2: bé,
3: bonic.
2: Que bé. Clar, és el que també té aquesta feina, i a més en el teu cas, que és aquesta projecció pública brutal, d'un dia per l'altre, amb una plataforma tan important com HBO, és a dir, que de cop i volta suposo que la gent et devia començar a reconèixer, a seguir a xarxes i aquestes coses, no?
3: Mm.
2: I també ho portes bé.
3: I també ho porto bé.
2: Sí, clar, també tu et mous als ambients castellers, perquè tot parteix, ja ho hem dit, dels Nens del Vendrell, la temàtica de pubertat també tractes castells, és un tema que ja coneixies de prop, però clar, fa que també quan et bellugues, vaja, amb actuacions, però encara hi vas a castells, no?
3: Sí, sí, sí.
2: Quan et bellugues, quan vas, suposo que et deu reconèixer molta gent d'altres colles.
3: Sí, sí, sí, sobretot de colles castelleres.
2: Clar, i se t'acosten.
3: I se m'acosten.
2: I et demanen fer la fotografia. Sí. I aquest tipus de coses que us passen als actrius. I sí. les actrius més conegudes,
3: Sí, i a més, això de que fos de castells, també, la sèrie, jo crec que va ser el que fes que fos molt més fàcil.
2: Val.
3: Perquè jo ja en sé i ho porto dintre i ho domino i sé de què va. Una cosa és que em diguis ara que ets de fer una sèrie de futbol i jo no en tinc ni idea de futbol. Potser és costaria molt més difícil.
2: Costaria més. Però clar, és una temàtica que tens molt dominada. De fet, també sé que algunes de les escenes dels castells són falsejades, no?
3: Sí.
2: Són en croma i aquestes coses.
3: Sí.
2: Però clar, la posició, el tronc, tot això, clar...
3: Sí, ja
2: tot i que amb una pantalla verda ho havies d'interpretar i ja ho dominaves, en aquest cas. Clar, també s'ha de dir que hi havia una cara coneguda, no sé si era sempre els rodatges o només els rodatges on es feien castells, que t'has anomenat el Kevin Prados, que ha estat cap de colla durant molts anys, o ha tornat a ser ara, justament ara, i que de fet ha estat l'assessor casteller de la productora i que també ell ajudava. Suposo que amb ell també tenia bona relació.
3: Sí, sí.
2: Llavors devíeu parlar moltíssim, també. Mm.

0: a la sèrie aquesta dels migdies que tots coneixem, si fos
1: com ahir. Si fos ahir.
0: Com va ser? Com arriba o com saltes d'aquí a allà? Com funciona aquest món per poder participar aquí?
1: Doncs, no ho sé, em van veure, de fet, jo, com si fos ahir, era una sèrie que jo ja veia els migdies, i de cop quan em van dir, ei, que sortiràs Com si fos ahir, jo, perdona, sí? Jo? O sigui, no m'ho creia, perquè jo la mirava, i a mi m'encanta, jo la miro cada migdia. Sí. I no ho sé, no ho sé, em van veure, suposo, igual que la Leti, els hi vaig agradar.
0: No, però vist així, és... Bueno, és aconseguir-ho d'una manera... Anava a dir fàcil, que no ho és així, és evident que no, perquè no és fàcil, sigui d'una manera o altra, és evident que tu has de treballar, i si no és pel talent no aniries enlloc. El fet d'enllaçar projectes, això és molt bona senyal, però clar, el fet d'això, de començar d'aquesta manera tan mediàtica, fa que, no?, aquesta visibilitat... Clar, perquè això ha fet, un cop ja comences amb el projecte, que hagis de tenir representant, perquè tens representant, sí, o estàs en una agència, sí, d'actors, que és qui una mica gestiona això, i és el que en principi s'encarregaria de buscar aquestes feines, i suposo que la productora de la sèrie es va posar en contacte perquè tu anessis a treballar en, sí, aquesta sèrie, oi? Deu ser molt diferent també treballar, no?, que és una sèrie que és una mica més pausada, sí, tot i el vertigen que suposa, però una sèrie diària, segons tinc entès, el ritme és gravar,
1: o sigui, no complicat, sinó diferent.
0: Val.
1: O sigui, amb la Leti, ella ens donava moltes més oportunitats. O sigui, ara provem de fer així. Ara provem-ho d'aquesta altra manera. Aquí no. Com si fos ahir, és com, ho fas així. Si a la primera veus que no, doncs mira, podem provar de fer-ho d'aquesta altra manera, però és tot molt més ràpid. La Leti també ens ensenyava més, perquè era la primera també, i és, tenim més temps. Aquí tot és ràpid.
0: Ja.
1: O sigui, a la primera que ja està bé, fora una altra.
0: Sí. Clar, és això, clar, és, no? Suposo que el temps apreta, sí, a la televisió encara, sí, més, clar, s'han de complir unes quotes de gravacions, però aquest capítol ha de sortir d'aquí pocs dies, s'ha de rodar, sí, s'ha de muntar, s'ha de treballar, clar, per això tot va més rodat.
1: Sí.
0: Però tot així, us ho posen fàcil, no?
1: Sí.
0: Els actors, les actrius, i els actrius i els actors joves encara més, no?
1: Sí, i s'agraeix moltíssim.
0: A més, sou una colla, no?, dins de, sí, com si fos ahir, més o menys a les mateixes edats.
1: Sí, de fet, sí.
0: I suposo que sempre, clar, per les casuístiques dels capítols, més o menys us toca sempre rodar junts, no?, perquè més o menys...
1: Pràcticament.
0: No? Tots esteu sempre,
1: sí,
0: implicats a les mateixes escenes.
1: Mateix, sí, és tot el mateix, sí.
0: I allò de matinar molt, és veritat? Us,
1: sí,
0: toca matinar molt, sí?
1: Molt, sí. Perquè, a més, jo que sóc d'aquí, Llorenç,
0: clar,
1: i els rodatges sempre són a Barcelona.
0: Ja.
1: I jo, entre una hora de camí, haig d'estar una hora específica. Ara potser sortim 20 minuts abans per si trobem caravana, saps? Ja. Perquè mai se sap.
0: Sí.
1: I són bastant d'hores.
0: Val. És la logística que comporta aquestes, sí, feines. Jo crec que també, ja també t'ho volia preguntar, que és el tema familiar. No? Que també una mica pateixen, entre cometes, amb tu el que s'ha posat això, perquè una mica, clar, tu ets menor d'edat encara.
1: Sí.
0: I suposo que sempre amb tu hi ha d'haver-hi... Crec que és el teu pare, podem dir-ho, no?, que és el teu pare Sergi, qui t'acompanya en,
1: sí,
0: els rodatges. Sí, que una mica s'encarrega una mica dels contactes, perquè nosaltres, per parlar amb tu, hem parlat amb ell perquè tu poguessis venir. Clar, i ell és el que una mica també pateix aquests ritmes i és el que li toca acompanyar-te.
1: Sí.
0: És important, això, també, no?, que a casa, sí, una mica confin amb tu i que una mica apostin amb tu i que t'ajudin a portar a terme, no?
1: Sí.
0: No, és el cas. I els estudis... Què?
1: Bé.
0: Perquè això, clar, implica, suposo que faltar molts dies, sí, a l'Instin, rodatges... Però us ho faciliten molt, no? Em deia abans el teu pare.
1: Sí. De fet, els rodatges del Com si fos ahir,
0: sí,
1: són sempre, això et dic, molt d'hora i no trigo gaire.
0: Val.
1: I normalment arribo sempre, o quasi sempre, a les 3 últimes hores, més o menys, i intento saltar-me el mínim possible.
0: Val. I et tocarà treballar a casa, a banda d'aprendre els textos, sí, no?, de les escenes, sí, que toquin fer, estudiar, aprendre textos... No sé si estàs en formació, també, a nivell interpretatiu, eh?
1: No, però m'encantaria.
0: Sí? Però bé, això t'ho han dit molt, i també ho he vist molt en moltes crítiques, sobre la sèrie, que ha tingut diferents premis, com el Premi Ondas, la millor, sí, sèrie de ficció, etc. Has tingut reconeixements i algun premi ja, per la teva interpretació, i el que es destaca molt és justament, ara no recordo textualment com deien, aquestes crítiques, però era sobretot això, aquesta interpretació natural i gairebé intuïtiva que tens.

0: Perquè justament parteixes del zero, és a dir, no estàs contaminada per res, no? Ni per cap curs, ni cap tipus d'ensenyança, ni tècnica, ni res. I això és bo.
1: Hi havia una optativa al meu institut, però jo ja l'estava fent quan feia la sèrie. Vull dir que no és que l'hagués fet abans i llavors després hagués fet la sèrie, sinó que ja l'estava fent a la mateixa hora, o sigui, tampoc és que em va ensenyar gaire.
0: No, no, i tant. Això, la crítica deia interpretació orgànica. És a dir, que és aquesta interpretació que et surt de dins.
1: Sol.
0: És el que dic, és això, és intuïció i, bueno, i una mica, i talent. No? Sí? Fa vergonya parlar de talent o no?
1: No.
0: No, t'ho comportes tot bé, no? M'agrada molt, de veritat. El que dèiem, a partir d'aquí, tu et veus treballant d'això, o continuant treballant d'això, perquè ja treballes d'això. No sé, que et preguntaria, no sé com ho visualitzes, si és un món que ara ja coneixes una mica més de prop, si costa mantenir-se avui dia, enllaçar projectes, no sé si et veus, on et veus, què fent, de quina manera, com...
1: A mi m'agradaria molt seguir, la veritat.
0: Sí?
1: Sí. M'agradaria estudiar i formar-me professionalment. Perquè és que és molt bonic, en veritat, és que és molt guai i m'encanta. No, mira, no, jo no m'esperava, la veritat. O sigui, jo en cap moment em vaig arribar a imaginar que podria fer una sèrie i que m'agradaria, saps? I això va ser com... Pues mira, ho provo i si m'agrada, pues bé, i si no, pues ja està.
0: Clar.
1: I és que és molt bonic, és molt guai.
0: És una sort, eh?
1: Sí.
0: És una sort d'això, de descobrir i poder participar en això que és el món de interpretació i que a vegades molta gent ho intenta i ho persegueix i potser no ho acaba aconseguint. I tu sí que ho has fet. Només començar, que és molt... És evident que sempre estarem una mica des d'aquí, des de la comarca, perquè sempre ens agrada aquesta proximitat i treure pit, no? I en aquest cas és de Llorenç, és de la comarca, és tal, etc. I això fa que més que mai et seguim la pista. Ara sé que marxes de vacances, suposo que ara toca una mica desconnectar de tot aquest món, la interpretació i tot plegat. I de cara al setembre, no sé quan torneu a rodar altra vegada, com si no fos ahir.
1: Jo ara mateix no sé com aniré sortint, suposo, sí, com ara.
0: Val.
1: Em diran.
0: Val. Perquè com funciona això? És a dir, van plantejant escenes, va per contracte, no ho sé, va per temporades? No ho sé,
1: jo tenia el contracte, sí, però ara no sé com segueix. Val. El dia, la setmana següent, una setmana abans et diuen la setmana que ve, val, aquest i aquest dia, aquestes hores.
0: D'acord. I has de tenir aquesta previsió d'anar a rodar. I ara para també per això, no? El rodatge ara, crec, a l'estiu?
1: Sí, fa una pausa, sí.
0: Per això, que a veure si de cara, quan es reprengui el setembre, intueixo, no ho sé,
1: A veure.
0: Torna com tant tu, que en principi sí,
1: Esperem, sí.
0: Esperem que sí. Que bé. De fet, també ara, això, marxes de vacances i també te vas a les Canàries.
1: Sí, me vaig a Tenerife.
0: A què fer?
1: A uns premis.
0: Ara!
1: Els Premis Anillos d'Oro, que són uns premis que es fan nous aquest any. I sí, m'hi han nominat.
0: Molt bé, com a actriu revelació.
1: Sí.
0: És a dir, que ara, no, els premis que optes és el millor actriu revelació, que també és, bueno, ostres, que amb 15 anys ja siguis actriu revelació, està molt bé, també.
1: Molt, molt bé.
0: Bé, bé. Saps què passarà, però? Aquests premis, ja hi vas i no saps què passarà?
1: No ho sé.
0: No pots dir-ho? O...
1: No ho sé, no ho sé, la veritat no ho sé. Si jo, amb anar-hi, ja...
0: Ja està bé,
1: és un premi.
0: És un tòpic, però és veritat.
1: Sí, o sigui, ara que em dius que guanyo, doncs pues perfecte.
0: Clar, no
1: però és que jo amb només ja estar nominada i poder anar, ja és un premi. Sí, per mi això ja és guanyar.
0: Que bé, fantàstic. Doncs això, a gaudir com ho estàs fent, que jo penso que... Jo no soc ningú, per donar consells, ni molt menys, però penso que... Viure-ho així com ho estàs vivint i que veig i veiem que ho estàs vivint amb aquesta, bueno, amb aquesta naturalitat, a mi m'agrada, no? Aquesta, bueno, pues bueno, és així i demà ja es veurà, no? Però de moment és això, estic gaudint, m'ho estic passant molt bé i, bueno, ja vindrà que hagi de venir.
1: Sí.
0: Que bé. Doncs enhorabona, de
1: moltes
0: veritat.
1: Moltes gràcies.
0: Aina, molta merda. També es diu això? No?
1: Sí.
0: Sí, doncs molta merda pel que vingui. Que gaudeixis de l'estiu, com dèiem, que ho passis molt bé. I això, seguirem la pista i a veure si podem tornar a parlar d'aquí un temps i que ens expliqui el que estàs fent i quins projectes tens.
1: Esperem que sí.
0: Gràcies. Que vagi molt bé.
2: Escoltes Ràdio El Vendrell.
0: Doncs bé, parlem d'una de les entitats benèfiques i socials més importants que podem trobar a nivell territorial i que també té força pes aquí al municipi, com és Càritas. d'entrada ho dèiem, és un programa especial, un programa que té aquesta base solidària d'aquesta feina, ja jo crec d'aquelles prou coneixedores, en principi, tot i que n'hem de parlar més profundament, però d'una llarga història sobre ajuda, recolzament social des de Càritas del Vendrell. I ho tractarem des de diferents àmbits, i ara, mica en mica, anirem explicant com i de quina manera ho farem, això. De fet, començarem una mica amb aquesta part més institucional, si es pot dir així, que no és ben bé així, però aquesta banda de conèixer una mica millor què és Càritas del Vendrell i la molta feinada que fan. De fet, ens acompanya la directora actual, la responsable actual de Càritas del Vendrell, que és la Maria Carme Perelló. Com estàs, Maria Carme?
3: Hola, molt bé, bona
0: bé?
3: Tarda.
0: Sí? Sí que una mica nerviosa. Sí, això dels micròfons,
3: sí,
0: això no et va
3: això
0: massa.
3: Això no és el meu.
0: Però no pateixis. Jo crec que el missatge, que és el que hem de deixar clar, serà fàcil fer-ho, ja ho veuràs.
3: Sí?
0: Confies en mi, Maria Carme? Sí, jo crec que sí. I a més, al teu costat, home, deixa-m'ho dir, un dels històrics de Càritas del Vendrell, Joan Carles Guitart.
4: Sí, sí.
0: Com estàs?
4: Molts anys, bé, bé,
0: sí?
4: Jubilat i
0: bé,
4: ja està,
0: molt
4: i molt ben substituït per la Carme.
0: Fantàstic. De fet, jo quan vaig entrar en aquesta casa, ja fa 20 anys,
4: jo era.
0: Parlàvem amb tu, Quan parlàvem de Càritas, parlàvem amb tu, Joan Carles, justament,
4: Home, són molts anys.
0: Clar.
4: Vaig ser 43 anys, jo, des del començament.
0: Què dius?
4: Sí,
0: 43 anys, com a responsable de Càritas, aquí al Vendrell.
4: Uau. Però, clar, eren altres temps, Era molt diferent al començament. Vam començar a 5 o 6, la majoria ja no hi són. I d'això, teníem doncs, coses molt bàsiques.
0: Clar.
4: Ara ha canviat molt, el tema ha canviat molt.
3: Fins que vam tenir el local,
4: treballadors socials.
3: Locals,
4: això
3: era el 1997, sembla que era.
0: Fem una cosa, crec que és important. Això, recordem què és Càritas, que a vegades pot semblar una cosa com molt... Però jo penso que és important que amb la vostra veu ens expliqueu què és Càritas. I aquesta delegació que tenim al Vendrell de Càritas, com ho expliquem? Va.
3: Jo diria que és l'entitat, o sigui, no l'entitat, la part social de l'Església Catòlica.
0: Val.
3: Bueno, una de les parts, perquè l'altra és...
0: Mans Unides.
3: Mans Unides, exacte. Però la part social que toca molt a les persones vulnerables d'aquí. Perquè el Mans Unides va més fora d'aquí d'Espanya,
0: sí,
3: o del territori.
0: Correcte.
3: Les que toquem dintre de la població, nosaltres també abarquem una part arxiprestal. Uh-huh. Fem un acompanyament en les Càritas de l'arxiprestat. Però doncs bàsicament és la part social i, bueno, d'ajuda a les persones vulnerables.
0: Sí.
3: És l'acompanyament. El més important per nosaltres és l'acompanyament.
0: Correcte.
3: Que arriba la persona, que és atesa, sigui que sigui,
0: no tanquem
3: portes, i llavors és estudiar, doncs, a veure la problemàtica que porta al damunt.
0: Correcte. Situacions variades, àmplies, de vulnerabilitat,
3: de molts tipus, sí.
0: I és el que jo intentava explicar una mica també al començament, no? I és potser el que deia el Joan Carles, que la cosa ha canviat molt, no? Que s'ha passat d'aquesta ajuda directa, no? D'aquesta recaptació directa o banc d'aliments, digue-li com vulguis, ho podríem dir de moltes maneres, però que s'ha convertit en un recolzament, en un seguiment, en una ajuda, en formació, en activitats, en accions, que el que intenten és ajudar aquestes famílies que puguin sortir de la situació de vulnerabilitat. Aquesta seria la base actual, no? M'imagino.
3: És lo bàsic. Veure quines necessitats prioritàries tenen en aquell moment, que si és ensenyament, que si és alimentació, que si és treball, XX, que si és escola, formació és molt important per tots. I, bueno, dir-te que he dit aliments, però nosaltres, com a Càritas del Vendrell, no fem aquest servei, el porta als serveis socials de l'Ajuntament a través de la Creu Roja. Llavors, nosaltres, el que sí, hi ha una necessitat imminent que serveis socials en aquell moment no està disponible, doncs tenim el targeta moneder, que és on te va tot a Càritas. Càritas promou ja repartir amb targeta moneder, que és més dignitat de la persona.
0: Exacte, amb aquella targeta les famílies poden anar a comprar a un establiment i poden justament comprar amb aquesta targeta els que ells creguin oportú i necessària.
3: Exacte, sí, sí, així és.
0: Clar. Això ha canviat molt, com deies, Joan Carles.
4: Sí. No? Nosaltres teníem aquella lema de dir Càritas, el treball per un món més humà. I llavors treballàvem amb les persones per fer això, que siguin tothom dignes, que es puguin valdre per si mateixes i que puguin tirar endavant.
0: Clar.
4: I, però esclar, això és molt difícil. És molt difícil perquè, a part de que ha vingut una allau de persones noves, que abans no, tampoc en teníem tantes, i ara, doncs, clar, costa molt de... Clar. Problemes de llengua, problemes d'adaptació, hi ha molts problemes.
0: Clar. En aquest aspecte també treballeu des de Càritas, ens consta,
3: Formació, fem cursos, fem alfabetització, que són grups més reduïts, però que són molt importants també, perquè, clar, alfabetització, si no saben llegir...
0: No, no, clar, clar,
3: clar. Les mares, per exemple, si no saben llegir, com ajuden els seus fills?
0: Clar.
3: És molt important, sí. Que no sé ara on estava.
0: Bé, aquesta importància d'aquesta gran quantitat de serveis que, mica en mica, en contrapartida podríem dir que, bueno, malauradament, no? Càritas ha sigut com fent gran, no? Càritas ha sigut com ampliant tots aquests serveis, ja dic malauradament, perquè continua, que fa falta més que mai, justament ara també, no? Avui en dia...
4: I sobretot reconvertir, s'ha hagut de reconvertir,
0: correcte,
4: no? Davant les situacions actuals.
0: Ah, que tant de bo Càritas pogués fer altres iniciatives, no? Potser que no
3: tant
0: fes falta...
3: Tant de bo no fes falta.
0: Per això dic, que tant de bo Càritas pogués convertir en una entitat, no pas d'ajuda.
3: No.
0: Tot i així, les famílies o les persones que poden accedir a Càritas... És directe, han de passar per serveis socials, com funciona
3: això? No.
0: En aquest cas vosaltres directament,
3: Sí, no, i tant. No necessiten res, venir allà i s'esperen i se'ls atén.
0: Clar, sí. El local va ser també un abans i un després, suposo. Tot que ja fa molts anys que el teniu, aquell local, però va ser un abans i un després de l'organització,
4: Va ser providencial, perquè primer vam llogar un local que després vam poder comprar... una herència de l'Antoni Acumulat que ens va tocar i vam poder gaudir d'aquest local. També hi va haver un fet important que la gent no sap, que per un Sant Joan es va calar foc al local.
0: Ostres!
4: No se sabia això, no?
0: No? Sí. De quin any, Joan Carles?
4: Uf, al començament era. Perquè el teníem distribuït d'una manera, però el calar foc vam tenir que distribuir-ho d'una altra manera, no?
0: Clar.
4: I això ens va anar molt bé per fer els despatxos i per fer tot. I, sí, teníem uns cartrons allà dins i ens van tirar foc per sota la porta, no sé, un coet o vés a saber què, i es va encendre. Em va trucar a mi els dues de la nit, per anar a obrir, tota la història, i va ser...
0: Ostres!
4: Però bueno, n'hi ha mal que per bé no vingui, va poder fer vocal d'ara,
0: Exacte. És a dir, que una mica l'aventura de tota aquesta història història de Càritas del Vendrell, està clar. Una part important, i que potser també hi ha en aquesta memòria col·lectiva, que és la roba. Per què associem la roba amb Càritas?
3: És un treball que crec que s'ha de valorar molt, del reciclatge de la roba.
0: Molt bé.
3: I és que, a més, ens venen també de tots els llocs arxiprestalment, ens venen de tota la població del Baix Penedès. Llavors, doncs, aquí el voluntari fa un treball molt gran.
0: Molt bé.
3: Molt gran, i a vegades no li caldria fer tant si les persones que ens porten, ens donen la roba, si fessin abans una mica de tria, pensant en que aquella roba ha de servir per una altra persona.
0: Clar.
3: Que amb els seus respectes, amb tots els respectes, doncs, ha d'estar bé en condicions. I això ens dona molt volum de feina, i el reciclatge per la nostra botiga és fabulós. Ens ajuda molt a sostenir, doncs,
0: la
3: despesa.
0: Clar, la recaptació...
3: No? Però és que, a més, el volum de voluntariat també li representa molta feina.
0: Clar.
3: Insistim en això.
0: Aprofitem per fer una crida.
4: Jo, amb això volia dir que Càritas, el important són els voluntaris.
0: Sí,
4: sense voluntaris, no podríem fer-ho.
0: Ara hi aniré.
3: La gent
4: abnegada que treballa...
3: No, doncs aquí sí, és una crida total a que tota la població, abans de portar-nos roba, estris de tot tipus, també, que hi ha molts estris de nens petits, abans de tot això, que ho seleccionin una mica. que pensin que allò ho ha de poder fer servir una altra persona.
0: Sí. No, que s'agraeix molt el gest i la voluntat, és obvi, però és, bueno, és això, aplicar una mica sentit comú i que és roba que s'ha de reprofitar, que no és allò, la porto aquí perquè no sé què fer d'aquesta roba, sinó realment hi ha aquesta voluntat de donació, que sigui roba en bon estat, que sigui roba, doncs, quan arribi a Càritas, que arribi les millors condicions, no, les millors, no, la millor condició possible, que estigui neta, que pugui estar plegada, que pugui estar classificada, etcètera, que es pugui una mica ajudar.
3: Perquè després hi ha un segon reciclatge amb el que no serveix, i això també comporta un transport
0: i una despesa extra que no tocaria.
3: Exacte.
0: I l'altra crida que podem fer, que és aquesta, aquest reconeixement al mateix temps dels voluntaris, perquè Càritas és com és i, com dèieu, gràcies als voluntaris.
4: I tant.
0: I que...
3: sempre dic que formem una gran família.
0: Exacte.
3: I jo sempre dic això.
0: I sou una bona colla, però sempre oberts a que vingui gent a col·laborar amb vosaltres, oi?
3: S'agraeix, vull dir... que vinguin, que vinguin, que ens truquin i que, o que es presentin allà i parlem i veiem el lloc més adient de cada algú.
0: No. De feina sempre n'hi haurà, de fet.
3: Sempre n'hi haurà. De moment, sí.
0: Des de la repartició de material, entre d'altres, roba, el que sigui, tota aquesta feina que fa falta també, allò... de mà d'obra, m'atreviria a dir que fa falta per voluntaris. I la gent que estigui interessada, que això, que es posi en contacte amb vosaltres, que s'acosti allà al local de Càritas i que, que, bueno, que demostri aquestes ganes de col·laborar i de fer
3: doncs
0: voluntariat.
3: Doncs sí, allà us esperem.
0: Molt bé. A Valtros ja sé que ja us acomiado. Gràcies per acompanyar-nos. I després, quan tornem d'aquest reportatge de l'Armini, anirem cap a la Diana. Joan Carles, Maria Carme, moltíssimes gràcies.
4: Gràcies a tu. Molt bé.
2: Calaixera, element decoratiu destinat a desar diferents objectes i elements. Ara resulta que també és un magazín radiofònic.
0: Diana González, com estàs?
5: Bona tarda, molt bé.
0: Gràcies per acompanyar-nos. Tu ets una mica això, aquest motor professional de Càritas, no? Ets treballadora social i t'encarregues justament del que suposa, no? El treball i la feina d'ajuda, de recolzament i de seguiment cap a aquestes famílies vulnerables, oi?
5: Sí.
0: Des de fa molts anys, a més,
5: sí, Diana, ja fa un munt d'anys.
0: Molt bé. I a més allò... com dir-ho, contractada per Càritas, és a dir, que és un servei amb prou pes i amb la necessitat de recursos per poder tenir-lo.
5: Sí,
0: no? Per dir-ho així, si es pot dir així,
5: Sí, per Càritas, bueno, l'activitat principal o el projecte principal és l'acollida. I a partir d'aquest projecte, que és detectar aquestes necessitats de les persones o les famílies, és des d'on sorgeixen els projectes.
0: Val.
5: Que aquests, doncs, com ja hem parlat abans, no, van canviant al llarg del temps perquè les necessitats no sempre són les mateixes.
0: D'acord.
5: I des d'aquí, doncs, sorgeix la necessitat de buscar, no, aquest finançament o aquesta col·laboració amb entitats o amb empreses més allà dels fons propis o dels fons públics, no? que són els que ens nutreixen la nostra acció.
0: Molt bé. I per això la importància d'aquestes empreses amb cor, que volem destacar també en tota aquesta conversa, en aquesta conversa d'avui. De fet, Càritas, home, és un organisme gran, no? L'Església és gran, i ho repartiu també per demarcacions, que sí?
5: Sí, en principi som, bueno, cada parròquia és una Càritas, o sigui, cada parròquia té la seva seu parroquial, i després ens anem unificant i treballant conjuntament per facilitar també la feina, no? I per repartir sobretot aquest voluntariat i aquests tècnics.
0: Perfecte.
5: Aleshores, hi ha projectes que funcionen a nivell municipal, que seria parroquial, o a nivell arxiprestal, que seria comarcal. I inclús també funcionem a nivell de província de tota Tarragona. Tenim molts projectes compartits.
0: Clar. Suposo que no. Clar, aquesta interconnexió amb les diferents seus o amb la seu gran, aquest cas de Tarragona, és constant, clar. És, és tot un, no? Sí que, clar... sempre lluitem i defensem la proximitat que podem tenir amb delegacions com la del Vendrell, però diguem que no, es continua, la informació,
5: sí, sí,
0: els projectes...
5: intentem això, treballar conjuntament, precisament perquè sigui més senzill i més fàcil, però sobretot amb llibertat, no?, de cada seu, de poder donar resposta a les seves necessitats reals, perquè no són les mateixes que en un poble més apartat, o en un lloc més de muntanya, o en un lloc amb més indústria, potser, aleshores... Clar. Que sigui individualitzat.
0: Clar, d'aquí aquesta proximitat que dèiem, la importància de la proximitat i a l'entorn on s'hi està, en aquest cas aquí al Vendrell, i a la comarca, també, en certa manera. Així doncs, quan una família o una persona s'adreça a Càritas, parlen amb tu a primera instància, doncs.
5: Sí, normalment sí. Sí, som, bueno, hi ha més companyes, però sí, normalment la primera atenció la faig jo. I des d'aquí, doncs, és on donem accés als diferents recursos, ja siguin propis o d'altres entitats o d'altres seus de Càritas, no? Per poder derivar, i ens interessa molt treballar en xarxa amb altres entitats i serveis, perquè per sort el Vendrell té, sí, té molts recursos, no? Uh-huh. I molts serveis, i és molt important també que les persones tinguin accés a la major part de serveis que sigui possible.
0: Molt bé. No, has ben parlat, no?, que és aquest biom identitats, no?, dels nens del Vendrell, el Fem Pinya amb l'Ajuntament, Creu Roja... és important, eh?, sí, aquestes sinergies entre uns i els altres. Jo crec que tampoc no cal buscar números, però sí que seria important conèixer el gruix.
5: Nosaltres...
0: Clar, és un rànquing malaurat, torno
5: clar,
0: a dir,
5: sí,
0: però...
5: Ens agradaria que fos més petit, exacte, però sí, bueno, estem atenent unes 250-260 famílies a l'any.
0: Val.
5: I pues, en diferents serveis. Hi ha persones o famílies que necessiten una atenció o un suport molt més puntual, no? Uh-huh. I hi ha altres famílies que sí que fan un procés d'acompanyament molt més llarg.
0: Val.
5: I que potser sí que les anem atenent, doncs, de manera més prolongada o durant diferents etapes de la seva vida.
0: D'acord. I aquest nombre ha anat fluctuant amb els anys? Hi ha hagut un increment? No, cap on? Cap on?
5: Va variant, però és bastant estable.
0: Val.
5: Sí que depèn també dels projectes que tu ofereixes, no? Quan ofereixes un servei de distribució d'aliments, per exemple, es dispara molt les famílies a les que tu dones accés, no? O els perfils, no? Si tens un servei, no sé, com pot ser de lleure infantil, no? Doncs clar, augmentes molt perquè les famílies i les persones al final van a demanar el que s'ofereix.
0: Clar, ja.
5: No?
0: Clar.
5: Però sí que està semblant en els últims anys, no... Hi ha alguns pics per èpoques, però
0: val.
5: Es manté.
0: I això, quan parles de programes, són molt diversos. Abans ho puntualitzàvem, amb el Joan Carles i la Maria Carme. Això des de formació, sobretot, sé que hi ha,
5: sí,
0: un objectiu principal, que és amb la formació en qualsevol matèria.
5: Sí, tenim formació en el que seria la llengua, que seria una més d'habilitats socials bàsiques, però també orientat a l'orientació laboral.
0: Val.
5: I anem oferint cursos que, bueno, els anem variant
0: en el
5: temps, més orientats a la professionalització, perquè hi ha persones que busquen feina, no?, i no tenen aquesta formació prèvia, i intentar que siguin formacions curtes, de qualitat, i que donin una, després un accés real cap al mercat laboral. Doncs intentem adaptar-la a la nostra realitat.
0: Sí, sí, sí. Perquè, de fet, l'objectiu sempre va ser aquest, en principi, no? Sortir d'aquella situació de vulnerabilitat.
5: Exacte.
0: Això, amb una feina digna, estable, amb habitatge digne, estable.
5: Estable,
0: etcètera,
5: sí. El problema després xoques amb la realitat,
0: sí, sí, que
5: no?
0: És molt dur, eh?
5: Amb els problemes ja estructurals, doncs, que té la societat, no?
0: Sí.
5: I afegeixes les problemàtiques individuals o familiars que pugui tenir cadascú, no?
0: Amb
5: la qual cosa, de vegades, doncs, el problema és més gran per a algunes persones que per les altres.
0: No, està clar. Que és això. No és fàcil, i superar aquestes situacions per la gran majoria de famílies o de persones no és fàcil, però sí que hi ha almenys la possibilitat de treballar-ho i intentar aconseguir-ho, no?
5: Exacte, sí, sí, sí. I d'acompanyar els processos.
0: Clar. També suposo, Diana, que com a treballadora social o treballadores socials que sou, també teniu, entenc, i ara potser vaig una mica més enllà, com aquesta part també d'acompanyament emocional, psicològic, perquè jo m'imagino, quan parlem de situacions vulnerables, aquí queda dit així, però clar, estem parlant de famílies, no?, amb els seus projectes vitals, famílies amb nens, o no, m'explico, és
5: sí,
0: a dir, que
5: sí,
0: treballar així... Ostres, no ha de ser fàcil, Diana?
5: No, bueno, moltes vegades fas una feina més de contenció, no?
0: Exacte.
5: Emocional, de fas de parada.
0: Uh-huh.
5: Hem tingut uns temps també on és difícil accedir a determinades administracions o a determinades ajudes, no? Perquè la burocràcia és complexa, cada vegada s'han de fer més tràmits per internet, les persones tenen dificultats per aconseguir cites, per saber com han de tramitar, i aleshores moltes vegades ja arriba la gent en situació de desesperació
0: moltes vegades.
5: I per això et dic que moltes vegades simplement contents, informes, dones una informació clara, adaptada a la situació de cada persona.
0: Clar.
5: I moltes vegades aquí acaba, vull dir, és només facilitar l'accés a...
0: Val.
5: Però clar, has de tenir...
0: No, clar, està clar. Clar, és això, que a vegades aquesta falta d'informació, no, fa que justament tot es vegi més complicat.
5: Sí.
0: Que segurament ja ho és, però
5: potser
0: el no saber quins recursos pots tenir al teu abast encara fa que, no, emocionalment sigui encara més complicat de poder assumir-ho, no?
5: Uh-huh.
0: I que tinguis l'energia, per què no dir-ho? L'energia i la força per seguir endavant, per tirar endavant, per participar d'un curs, d'un taller, de venir a Càritas, no m'explico, no?
5: Exacte, sí. Moltes vegades les situacions de dificultat es prolonguen en el temps per això, per desconeixement o per dificultat d'accés. Una cosa que es podria solucionar en 2-3 mesos acaba suposant 6 o 7 mesos de burocràcia, i és complicat per a les famílies.
0: Bé, bé. I això que dèiem abans també, qualsevol família, persona que ho cregui adequat, que s'adreci directament a Càritas, i que vagi allà, pregunti,
5: exacte,
0: i de seguida sabreu orientar. I voluntaris el mateix, tornem-ho a dir.
5: Voluntaris el mateix, sí. Voluntaris i això, i buscar sempre... doncs diferents possibilitats, no? Perquè sí que està bé parlar dels projectes, no? Tenim el projecte de gent gran, el projecte de la roba, el filigrana, els projectes de formació, tot això funciona també amb voluntaris. Vull dir, tenim voluntaris que venen a doblegar roba, però tenim voluntaris que venen a oferir cursos, no? I a oferir formacions i acompanyar en aquest procés. Tenim voluntaris també que ajuden a fer tràmits, que ajuden a buscar feina. Tot això... vull dir, et pot arribar un voluntari que t'ofereixi de cop una activitat.
0: Ostres, que bé.
5: Tenim els espais en cor, que és un projecte nou que està funcionant molt bé, també portat a terme per voluntaris i per participants, que ofereixen els seus coneixements, no? més de manualitats, per exemple, i estan fent costura, estan fent manualitats, estem fent pintura.
0: Que bé.
5: Que vull dir que de vegades t'ofereixes perquè dius, ah, jo és que a mi la roba, però ofereix, perquè segur que hi ha algun
0: alguna
5: espai...
0: Alguna cosa pots ajudar, això, en la integració, en el suport social, o simplement donar conversa a una persona que, que es pot trobar en situació de vulnerabilitat, doncs això simplement hi ajuda, que dèiem, aquesta t'estan d'ànim i amb ganes d'intentar sortir de la situació. Que bé. De fet, que hi ha molta cosa, no podem explicar-ho tot perquè hi ha moltíssima cosa, però la gent que també entri a Càritas, ho hem dit, si la gent busca Càritas per internet ho trobarà de seguida, si busca Càritas al Vendrell també
5: ho trobarà.
0: Contactes, telèfons, adreces i tota la informació d'aquests programes i tot allò que s'ofereix, que és inabastable i molt ampli, per sort. Que bé. Un plaer, Diana.
5: Molt bé, que moltes gràcies.
0: I aquesta oportunitat de conèixer una mica més en profunditat, almenys una mica per sobre, perquè ja dic que la cosa és més profunda, però almenys hem tingut una bona idea, o hem recordat el que és Càritas i què és Càritas aquí al Vendrell. Gràcies, Diana, de veritat, per acompanyar-nos.
5: Molt bé.
0: Gràcies.
5: Adéu.
2: De dilluns a divendres fins a les 12 amb Pere Sallent. Escoltes Ràdio El Vendrell 107.1.

0: Crec que en aquest espai poques vegades hem parlat de ball, però de ball, de ball, de moviment, eh? Evidentment, amb la música corresponent, que és molt important en qualsevol ball, i aquest. Però bé, ara ho acabem d'explicar, perquè hi ha molts ítems que hem d'acabar d'allò d'enquadrar i d'enmarcar, i de seguida sabreu per què. Estem parlant de swing, del ball, el Baix Penedès, de Llorenç del Penedès, del centre, etc, etc, etc. I, de fet, tenim una representació, diguem, una mica els alma maters, els responsables formatius, eh?, d'aquest grup de ball del Baix Penedès. De fet, són unes eminències en el ball, em consta. Ara els hi preguntarem. La Míriam Torró, Míriam, com estàs?
1: Molt bé, bona tarda.
0: Gràcies per acompanyar-nos.
1: Gràcies a vosaltres.
0: I al teu costat, l'Aitor Leniz. Com Hola. Estàs?
2: Molt bé.
0: És veritat, no?
2: El què?
0: Com eminències de ball. Segons tinc entès, jo sóc un ignorant en moltes, coses. En ball també, és obvi. I segons m'han fet arribar, dels millors balladors que tenim i de les millors escoles que veniu fins a Llorenç per ensenyar-ne, no, Aitor?
2: Bueno, jo en el meu cas doncs porto més de 20 anys ballant i l'escola que tenim a Barcelona, Swingcats, ara just l'any passat vam fer 20 anys.
0: Ostres, què dius?
2: Sí, sí.
0: Que bé.
2: És l'escola en actiu més antiga de la península Ibèrica.
0: Ostres, què dius?
2: De swing, eh? De swing.
0: Enhorabona, doncs, eh?
2: Sí.
0: Sí que és cert que el ball sempre ha tingut una repercussió social important, últimament potser més, i potser ara últimament encara més el swing, no? Sí o no?
2: Sí, bueno, ja porta forces anys. De fet, al principi estava focalitzat molt a Barcelona, a Terrassa,
0: sí,
2: una mica així,
0: sí,
2: però en els últims potser 5 o quasi 10 anys, però en els últims 5 anys, a moltes comarques de Catalunya està ple de swing. Uau, cada cap de setmana.
0: Que bé.
2: Hi ha molta afició.
0: Bé, bé. A més, el ball és fantàstic per molts aspectes, eh? A nivell, ara en parlarem, eh?
2: Sí.
0: A nivell social, cultural, esportiu, de tot. Ara en parlarem, sí, eh? Però ho hem d'emmarcar-ho, això, perquè això, parlem del barri de Gràcia, on està l'escola, d'on ve l'Aitor, la Míriam, que està pel mig, Llorenç del Penedès, la comarca del Baix Penedès, és a dir, com ajuntem aquest croquis? Com ens trobem ara aquí? Per què? Va, Míriam, explica-m'ho tu. Com és això?
1: A veure, Pere, jo penso que és un conjunt de casualitats i causalitats.
0: Sí. Està bé, com es fan les millors coses, eh? Jo penso que sí.
1: En aquest cas, jo penso que, a veure, ens emmarquem dins del poble de Llorenç del Penedès, i allà una associació que és el centre, van tenir una bona pensada de portar un grup de swing per la festa major.
0: Val.
1: Això va ser pels voltants de Setmana Santa.
0: Sí.
1: Més o menys fa un any.
0: Fa un any, just.
1: Exacte.
0: Sí.
1: I en aquell moment, justament el dilluns de Pasqua, una colla d'amics, alguns ja començàvem a ballar swing, altres encara no, i vam dir, escolta'm, aprofitem ara que ve la festa major, que tindrem el swing, i per què no fem, aprenem a ballar swing.
0: Uh-huh.
1: I la veritat, jo feia un temps ja que coneixia l'Aitor i altres persones del grup també, i vam tenir la sort de poder captar-lo cap a Llorenç. I llavors, des del centre, que és on fem les classes, vam començar això, un curs intensiu, i vam poder ballar per la festa major.
0: Val.
1: Però clar, no va acabar aquí la cosa. Ho vam agafar amb tanta afició que vam dir, escolta'm, per què no continuem?
0: Uh-huh.
1: I llavors al setembre vam fer un curs de tardor. I llavors en aquell moment ja teníem un bàsic 1 de la gent que havia fet el curs de primavera, i vam obrir un curs 2 també.
0: Wow.
1: I per tant ja vam arrencar, i de fet ja érem una trentena de persones. I el que és curiós és que del total de les persones, un 52%,
0: sí,
1: que ja és dir, no eren de Llorenç.
0: Wow.
1: Eren doncs de localitats pròximes, properes.
0: De la comarca,
1: exacte,
0: del Baix Penedès.
1: De la comarca. I en aquell moment vam veure, en aquell moment, que no hi havia cap associació o grup que aquí baix al Baix Penedès fessin swing.
0: Uh-huh.
1: I llavors, en aquest moment vam dir, escolta'm, ja hem passat el curs d'estiu, el curs de tardor, per què no comencem ara una a la primavera?
0: Clar.
1: I per què no ho obrim?
0: Uh-huh.
1: I llavors, doncs això, a l'11 d'abril començarem un nou curs amb bàsic 1 i bàsic 2,
0: vale,
1: els dissabtes a la tarda, 8 sessions, d'hora i mitja cada grup, i això, per obrir-lo,
0: sí.
1: Donar a conèixer aquest ball que ens apassiona.
0: Clar, clar. Clar, si hi ha tanta gent interessada, és perquè hi havia un rum-rum, no? Mm. És a dir, o gent interessada en el ball en general, o gent interessada en el swing, no? És a dir, que hi havia ganes, no?, de participar en un projecte com aquest, suposo, no, Míriam?
1: Sí, sí, no, la veritat és que a veure, la gent que hem anat seguint, no? Doncs hem continuat, no? I llavors allà al centre, que és on tenim de fet la seu, doncs és on fem els cursos.
0: D'acord.
1: I llavors això, la idea és aquesta, d'anar promocionant, d'anar fent cursos i d'anar, doncs això, no? Tenint gent que es vagi enganxant amb el swing.
0: Fantàstic.
1: Que, com deies tu molt bé al principi, doncs és un ball que és social, que va bé per la salut, que va bé per l'estrès, que va bé per fer relacions socials, o sigui que és molt complet.
0: És molt complet, per això animem a la gent que ens escolti, que hi vagi almenys a provar-ho, a veure-ho, a conèixer-ho, de fet, perquè no és complicat, no, Aitor? No. Bueno, no és complicat, clar, és que és complicat i que no és complicat, és cert, eh? Però
2: hi ha balls que són més fàcils, de seguida els enganxes així ràpid, el swing, bueno, concretament el ball que fem es diu l'indie hop, perquè dins de la música swing, tradicionalment als Estats Units, aquests anys 20, 30, 40, van sorgir diferents balls, i l'indie hop és el que més o menys balla tothom, és el més extès. No és un ball fàcil al principi. Llavors, clar, per això la gent s'apunta a classes i tal, però després, una vegada passa aquest clic de ja li agafes una mica la cosa, doncs ja tira. I clar, i enganxa. O sigui, jo estic aquí perquè...
0: 20 anys, clar.
2: Exacte, em va enganxar. O sigui, la música, ja m'agradava molt la música.
0: Clar.
2: I llavors, a més, m'agradava ballar, i vaig dir, ostres, això es pot ballar, sí, i és genial, i t'enganxa, i no... I la gent, quan ho prova, en algun moment potser tens un moment vital que tens molta feina o el que sigui, estàs en una època que ho deixes, tal, però una vegada la gent entra en aquest món del ball, que és extraordinari, tard o d'hora hi tornes. I, sí, sí.
0: Ostres. Clar, qualsevol ball, és evident que la música és importantíssima, però en el swing especialment, tu mencionaves la música, clar, és una mica l'essència o l'ànima.
2: Sí.
0: Ja no dic el ritme del ball, però és una mica que li dona, no?, el color al ball. No?
2: Clar, és que el swing és una música, bueno, a mi m'agrada moltíssim, és una música, el jazz clàssic, que té una... O sigui, té molta varietat, té molta qualitat, té... O sigui, és una música molt completa, perquè hi ha altres estils de ball, potser, que sempre és una mica com l'esport, no? Dius, t'agrada el futbol, t'agrada el bàsquet, t'agrada el tennis, i jo sempre dic, m'agrada fer esport. Qualsevol esport és divertit quan el fas.
0: Sí.
2: Però, clar, potser per mirar un partit de segons quin esport és avorrit, no? Doncs una mica amb la música passa això, no? Que hi ha algunes músiques que si estàs 3 hores escoltant la mateixa música, al final t'encanses. Però el swing té molta...
0: Sí.
2: I a més és que és un ritme que no pots estar assegut escoltant.
0: T'has d'aixecar. També
2: es
0: ve el cap de seguida, que no és això en aquest cas, o sí, no ho sé, us ho pregunto, que és l'acrobàtic, no? Hi ha com un swing més acrobàtic, potser, o m'ho estic inventant?
2: Bueno, es pot fer. El que passa que quan fem classes no ensenyem...
0: No anem cap aquí, no anem pas cap aquí.
2: Es pot fer, sobretot si fas un show o allò, doncs... També, a més, recomanem no fer-ho en una pista de ball o en una plaça o que sigui plena de gent.
0: Clar, perquè...
2: És perillós perquè li pots fer una puntada al del costat, no?
0: Sí.
2: Però sí que pots abordar, és una de les coses que pots fer amb el swing, és també salts i acrobàcies.
0: Sí, sí. Suposo que com a mínim has de tenir ritme, no? En qualsevol ball és important tenir un mínim de ritme, però a partir d'aquí, com tu deies, ganes d'aprendre-li de ballar,
2: sí.
0: No?
2: Hi ha gent que al principi, com que deien, al principi no és un ball, diguéssim, molt fàcil per començar, però sí que hi ha gent que potser ja té facilitat, o perquè ja balla altres coses, o perquè simplement té ritme i tal, i hi ha gent que de seguida ho enganxa, hi ha gent que li costa una mica més, però sempre els dic, espera't una miqueta, perquè potser trigues una miqueta més en fer el clic, potser és una persona que s'ha apuntat perquè li ha fet gràcia i no ha mogut mai un peu a la seva vida, i té 40 anys o 50 i mai s'ha mogut. Llavors, clar, és normal que al principi, quan fas una activitat totalment nova, et costi una mica. Però quan fas aquest clic, llavors ja a partir d'aquí ja... Tothom pot ballar.
0: No s'han de tenir unes qualitats molt exagerades per poder ballar, no?
2: Gent de totes les edats i de tota... No, ja ho veureu. Sí. Si vas un dia a ballar a algun lloc, veu gent jove, gent gran, de gent de tot tipus, i tothom pot ballar.
0: I sense vergonya sortir, a provar-ho i això serà per la música. Intueixo, Aitor, que tu hi has dedicat la professió, no? Entenc? És a dir, el que devia començar com una mica una afició,
2: s'ha
0: convertit en la teva feina, amb l'escola que hi ha a Barcelona, i, no?
2: Sí,
0: la teva passió s'ha convertit en una professió.
2: Jo estava en el món de l'arquitectura.
0: Ostres!
2: I estava estudiant i treballant i vaig començar com a afició. Ai, mira, m'agrada aquesta música, vinga, m'apunto un curs.
0: Clar.
2: I allò, ostres, això m'agrada molt, vaig començar, i allò que, ai, per què no fas unes classes aquí, unes classes allà? I al final, sense adonar-me, no va ser un projecte de dir, vaig a fer una escola... No, va ser començant a donar classes aquí i allà, i al final dic, ostres, estic fent un munt de classes, he de llogar el local, perquè si
0: no...
2: Llavors la cosa va anar creixent, i al final final vaig dir, bueno, doncs em dedico a això.
3: Clar, clar.
2: No va ser una cosa buscada, sinó que al final vaig dir, ostres, no puc fer-ho tot, he de fer o el ball o l'altre. I vaig dir, el ball.
0: Però ben trobat i ben decidit, no? Ben decidit, per sort de la gent que està aprenent en aquest cas. És molt complicat per això ensenyar-lo, el swing, o... No, clar, és que és una cosa que suposo que el ball és molt rítmic, ve molt de dins, hi ha emoció, no? Hi ha sentiment, no sé si és molt complicat o no...
2: Bueno, és com tot, suposo. Com més experiència tens i això, doncs tens més facilitat. Jo, per exemple, si em dius fa 15 anys un curs d'iniciació, potser per aconseguir que els alumnes fessin un pas necessitava dues classes i encara no el feien bé. I ara potser en mitja hora ja el fan, perquè saps què has d'ensenyar, com ho has d'ensenyar i quins són els errors que fan... I una mica ja vas veient com va la cosa.
0: Sí, sí, sí. A més, això aquí, al Baix Penedès, també heu creat un grup, com ja passa, un grup molt maco, amb moltes edats, amb parelles avingudes, parelles que són parelles de fet o no són parelles de fet, és a dir, que tampoc cal ni tenir parella, em sembla, no?, per venir a ballar. Ja en trobarem alguna de parella, no? No, Míriam?
2: Sí, sí.
1: No. Sí, de fet, el tema del gènere no és allò, així com abans, no?, els balls típics, era l'home i la dona... I una de les coses que jo penso que és molt bonic del swing és que tothom balla amb tothom i, a més, els rols no estan tan marcats com en altres balls. És a dir, tu pots veure ballar dues noies juntes, una fa de líder i l'altra fa de follower, o pots veure dos homes ballant junts, o un noi i una noia, o sigui que en aquest sentit, el que dèiem, no?, que és molt social en tot sentit.
0: Sí, sí, sí. Deixar serà, simplement, no? Suposo, Aitor, no?
2: Sí, sí.
0: El consell màxim, no? Deixar
2: tothom serà. Ho diu, que molta gent que s'ha sentit atreta pel swing, en el meu cas va ser per la música i tot això, però hi ha gent que ens veu ballar i diu, ostres, que veig un munt de gent de totes les tipus, de totes les edats i tal, tots amb un somriure, tots s'ho estan passant bé, i un ambient molt maco i molt sa.
0: Que bé, que bé. Passar-se qualsevol dia allà al centre Llorenç i que preguntin, que vegin els dissabtes a la tarda, en aquest cas. Gràcies, Míriam, de veritat, per venir.
1: A vosaltres.
0: Aitor, el mateix.
2: Moltes gràcies.
0: Gràcies per venir. Fins aviat.
4: Viu el matí de forma propera amb La Calaixera, al magazín de Ràdio El Vendrell, amb Pere Sallent, de dilluns a divendres, de 9 a 12 del migdia.

0: Notícies en xarxa.
1: Bon dia, són les 12, us parla Maria Lara. El conseller d'Unió Europea i Acció Exterior, Jaume Duch, ha assegurat que de moment no consta cap víctima catalana ni espanyola pels terratrèmols que han sacsejat Venezuela aquesta matinada i que han causat una trentena de morts i més de 700 ferits. Tot i això, ha advertit que la informació arriba amb dificultats perquè la situació al país és complexa. Duch ha explicat que la majoria de catalans residents a Venezuela viuen a Caracas, que està lluny de l'epicentre dels sismes. El govern manté contacte amb el centre català de Caracas, la delegació catalana a la zona i el consolat espanyol per seguir l'evolució dels fets. I el Departament de Drets Socials crearà i ampliarà aquest any 161 noves places residencials especialitzades per atendre adolescents i joves amb trastorns neurodesenvolupament o també problemes de salut mental d'alta complexitat. Els nous recursos, que se sumen a les 50 places ja posades en marxa l'any passat, estaran completament operatius abans de finals d'any. Les places estan destinades a joves amb trastorn de l'espectre autista, discapacitat intel·lectual o trastorns mentals greus que requereixen una atenció intensiva i especialitzada. I Catalunya ha registrat 42 morts atribuïdes a les altes temperatures entre el diumenge i dimecres, coincidint amb l'onada de calor. Al conjunt de l'estat, el nombre de morts s'enfila a les 213 persones. D'altra banda, el Servei d'Emergències Mèdiques ha atès 264 persones amb afectacions relacionades amb la calor entre el 19 i el 24 de juny. Un 52% d'aquestes atencions han requerit també activació amb ambulància trasllat a l'afectat a un centre sanitari. I el sector de la pirotècnia tanca la campanya de Sant Joan amb una facturació rècord de 17,5 milions d'euros, un 3% més que l'any passat. Enguany s'han autoritzat prop de 1.900 punts de venda a Catalunya entre casetes temporals i establiments permanents amb un tiquet mitjà de compra de 46 euros. Més de la meitat de les vendes es van concentrar el 23 de juny i els lots promocionals van representar el 70% de la facturació total. I els Mossos d'Esquadra investiguen un tiroteig que es va produir durant la revetlla de Sant Joan en un pis del barri de Sant Pere, Santa Caterina i la Ribera, Barcelona. Segons ha confirmat la policia, els fets estarien relacionats amb un enfrontament entre dues bandes dedicades al narcotràfic. La principal hipòtesi apunta que un dels grups va intentar sostreure droga a l'altre, fet que va desencadenar una disputa armada. La investigació continua oberta per tal d'esclarir les circumstàncies dels fets i identificar també a tots els implicats. I pel que fa a la mobilitat, una avaria a la P7 a Ulldecona continua deixant un vehicle al voral direcció València. També a la C25 a Salinari de Sacalm, una altra incidència direcció Lleida afecta a aquest punt. I una tercera avaria també a la P7 a Sant Feliu de Buixalleu direcció Barcelona, deixa en aquest cas un carril tallat.
0: Notícies en xarxa. Escoltes Ràdio El Vendrell.
2: El Cafè Literari. Cada dimecres a la tarda, a la ràdio del Vendrell, tindreu de lletres un programa, sigui jove o sigueu vos vell, al 107.1 de l'FM a Ràdio Televisió del Vendrell, de 8:45 a les 9 del vespre, presentat per Arun de Balaguer. I remember that day I stopped being a kid.
3: The day I stopped being so happy that day I started to quit on my dream. Serveis informatius de Ràdio El Vendrell.
4: La informació local i comarcal als informatius de 2:45 del migdia i a les 8 del vespre.
5: Compra El Vendrell durant el mes de juny. Omple la butlleta i participa al sorteig. Podràs descobrir Catalunya guanyant una de les experiències exposades a l'aparador de Wisconsin Jeans del carrer Otto Ferrer. El Vendrell i 22 municipis més et conviden a descobrir Catalunya gaudint d'un dia perfecte amb la teva família o els amics. Compra a prop, arriba lluny. Una campanya organitzada per l'Ajuntament del Vendrell i el CIT, dins la xarxa Compra i Descobreix Catalunya. Més informació a compraidescobreix.cat.
4: El matí de forma propera amb la Calaixera, el magazín de Ràdio El Vendrell amb Pere Sallent, de dilluns a divendres de 9 a 12 del migdia. Els dissabtes comencen amb bona música a Ràdio El Vendrell. De 9 a 10 del matí, punt 80. Escolta lo millor dels 80 i dels 90. Punt 80 a Ràdio El Vendrell i online a rtvelvendrell.cat. Els millors sons llatins, escoltes cada diumenge a Ritmes Llatins. De 12 a 1 del migdia, el millor ritme a Ràdio El Vendrell. Tots els diumenges al 107.1 de la FM i rtvelvendrell.cat. Ritmes Llatins, el millor ritme del diumenge. Tota l'actualitat musical a Ràdio El Vendrell. Escolta Tarda en Estèreo.

Molt bon dia, salutacions cordials i benvinguts a la programació a la sintonia de Ràdio El Vendrell. Us saludem, ja hem tornat després d'aquesta jornada festiva de Sant Joan. Doncs sí, la vida continua i el bo és que avui és dijous. Tenim el cap de setmana a gira cantonada. Gràcies per acompanyar-nos i benvinguts en aquests moments. Passen 6 minuts al punt ja de les 12 del migdia i aquí està la quarta hora, l'hora que necessites per acabar de rodonir el matí. Avui és dimecres, 25 de juny, i avui es celebra principalment el Dia Internacional de la Gent del Mar, una data que les Nacions Unides ha promulguda per l'Organització Marítima Internacional, la OMI, per reconèixer la contribució essencial que fan els submariners al comerç global. Avui també és el Dia Mundial del Vitiligo, una jornada destinada a conscienciar la població sobre aquesta malaltia de la pell, finançar la recerca i lluitar contra l'estigmatització dels pacients. Mireu quina casualitat o coincidència o, bueno, curiositat. Avui és el Dia Internacional dels Beatles. Commemora la història a l'emissió de l'any 67, on la banda va participar en el programa de televisió Ouro Ball, interpretant per primer cop aquell All You Need Is Love. I avui també és el Dia Internacional contra el tràfic de la fauna silvestre, inclòs en el calendari ambiental per frenar el comerç il·legal d'animals. I també és el Dia Mundial de la Diversitat Sexual, una jornada en defensa dels drets d'orientació i identitat de gènere plurals. I també és el Dia Mundial de la Esclerodèrmia, una altra celebració en àmbit de salut per donar visibilitat a aquesta malaltia autoimmune. Avui, dijous, 25 de juny, els sants principals del santoral és Sant Pròsper d'Aquitània i Sant Guillem de Barceli. També és Santa Orosia. I fets que destaquem en una jornada com avui, un 25 de juny a Catalunya commemora diversos esdeveniments clau en la seva història. Per exemple, fets històrics i polítics ens recorda que el 1811... hi ha la Guerra del Francès. Les tropes franceses van ocupar la ciutat de Tarragona després d'un setge llarg i molt sagnant. I el 1870 es constitueix a Barcelona la Federació Regional Espanyola de l'EIAT, l'Associació Internacional de Treballadors, una fita clau per l'anarquisme i el sindicalisme català. I si hem de destacar un naixement important, importantíssim, és el naixement el 1852 d'Antoni Gaudí, el màxim representant del modernisme català i creador d'obres tan universals i tan de moda com és la Sagrada Família. Va néixer, com ja sabeu, a Reus. I avui, doncs, mirem cap al temps que ens està donant, doncs, xifres molt altes en temperatures. Doncs avui al Vendrell ja s'espera també el cel ben clar i assolellat durant pràcticament tota la jornada. Cel completament serè amb algun interval de núvols, precipitacions zero i temperatures que fregaran entre els 31 i 33 graus, una mínima de 23. Doncs com ja sabeu, aquest és el primer punt en el que ens aturem, només obrir la quarta hora. Però ja sabeu que després ens aturarem amb el que has de saber, amb aquests fets que que ens acosten, amb les notícies locals de comarca, una mirada a les notícies nacionals també internacionals d'última hora. La música tan present aquí també en la quarta hora. I recordeu el nostre WhatsApp de participació, el 686-1101, on ens podeu demanar un tema, doncs, fer una dedicatòria o fer-nos, doncs, arribar a qualsevol missatge, que jo sé que ja hi ha molta gent de vacances. I com sempre, recordeu que ens quedarem amb el nostre tema retro, aquí som musicals també, i com sempre fent una ullada a la nostra agenda. Doncs benvinguts, perquè oficialment l'estiu ja està inaugurat i ara toca viure'l, doncs, a tope. Gràcies per acompanyar-nos i salutacions de Marga Márquez. Moment de començar, d'arrencar la nostra cita musical i també d'informació. Aquí som la quarta hora. Salutacions i benvinguts.

0: l'actualitat musical a Ràdio El Vendrell. Escolta Tarda en Estèreo.
1: Benvinguts, com sempre, al nostre primer apunt, que ens apropa, com sempre, la informació de la nostra ciutat de comarca i també una mirada al món. El Cor Orfeo Parroquial comença els assajos preparatoris per la Festa Major, on enguany acollirà a tots els seus excantaires que vulguin formar part per celebrar els seus 70 anys. El primer assaig preparatori tindrà lloc a l'Escola del Vendrell el proper dimarts, dia 30, a 8:15 a 9:15 del vespre, i repetiran el mateix horari els dies 7, 14 i 21 de juliol. Per rebre més informació es pot contactar amb ells per telèfon o a través del seu correu electrònic. I el Vendrell presenta el projecte executiu de la primera fase del Parc del Botafoc. 5 anys després del primer anunci sobre la represa del projecte del Parc del Botafoc, l'Ajuntament del Vendrell ha presentat a la ciutadania el projecte executiu de la primera fase del que ha de ser el gran pulmó verd del centre de la ciutat. Es tracta d'una superfície de 2,3 hectàrees que s'ha d'impulsar amb la subvenció rebuda del Fons Europeus FEDER. El

la renaturalització del marge dret de la Riera de la Bisbal, substituint el mur de formigó per un talús natural amb vegetació de la Riera, com s'està fent al Nou Pont i també al carrer Jaume Carner. Demà divendres, Coma-ruga acollirà una cita amb el Festival de Drons que es farà a partir de les 11 de la nit a la zona del port. Anirà a càrrec de l'empresa Crosstar Aerial, que farà servir prop de 400 drons per fer un espectacle. Segons expliquen des de l'Ajuntament, el que es podrà veure és un espectacle únic dissenyat per aquesta ocasió, a més de 14 figures d'elements culturals i naturals del Vendrell i dels nuclis marítims, així com els grans esdeveniments i aniversaris que celebraran aquest aquest any al municipi. Abans de l'espectacle, a 8:45 del vespre, hi haurà el Tortufest, un correfoc a la plaça dels Germans Trilles, en el qual prendran part la Tortuga del Foc, del Vendrell i diferents bèsties convidades, com el Banyit de Solivella, la Nicasseta, el Callar i la Capafera del Martorell. La festa continuarà la nit amb un concert a la mateixa plaça Germans Trilles, amb el grup de versions Police Line i un DJ per als més joves. I Calafell finalitza la primera fase de l'adequació del torrent de la Casa Vella. Calafell ja té acabada aquesta primera fase que passa pel nucli de Segur. L'actuació s'ha fet a la capçalera del torrent per sota de l'accés de la C32 i ha consistit en la plantació de 1.000 plantes, dels quals 78 són arbres de diferents espècies i la resta són arbusts. De la mateixa manera, s'ha millorat la capacitat hidràulica del torrent, fent-lo més capaç de retenir aigües de pluja en els episodis forts. Alhora, s'han retirat espècies invasores, com la canya americana, i s'han posat gavions i basses a la de laminació i s'ha millorat l'accessibilitat amb escales de fusta i camins de terra. L'actuació ha anat a càrrec de l'empresa Naturalea amb un cost total de 143.500 euros, dels quals 118.600 els ha aportat l'Agència Catalana de l'Aigua i els altres restants l'Ajuntament. La segona fase d'adequació del torrent, per la qual ja s'ha demanat una subvenció a la que ha d'arribar fins a Cantonet, junts abans del Parc de la Pau. Més endavant hi haurà una tercera fase entre la plaça de Josep Parera, l'Avinguda d'Espanya i la Ronda de Sant Miquel i la C31. I més coses, en aquest cas parlant de Calafell. El PP de Calafell rebutja qualsevol intervenció al litoral del municipi que contempli l'enderrocament del passeig marítim de Segur. Per això ha portat al Senat una proposta en contra de la desconstrucció. Un informe sobre l'actualització del pla de reordenació de l'aparcament regulat públic elaborat per l'Ajuntament de Calafell contempla l'enderroc del passeig marítim entre la zona de la Riera i poc abans d'arribar al port de Segur. El PP de Calafell ha acudit al Senat per defensar els interessos del municipi davant de la preocupació que existeix per les actuacions que el govern planteja al litoral. El regidor popular, Juanjo García, explica que hem traslladat el nostre ferm rebuig a qualsevol actuació que suposi la de demolició o modificació del passeig marítim de Calafell. El projecte per al qual no s'especifica calendari està marcat amb l'objectiu de tornar les platges al seu espai, ja que el passeig es va construir sobre la sorra de la platja. Però els populars diuen que la protecció del litoral s'ha de basar en criteris tècnics i científics. Aposten per mesures de regeneració de les platges, aportant aportacions de sorra, dragatges sostenibles i actuacions de protecció en la costa, en lloc d'optar per enderrocs com a primera solució. El passeig i les platges formen part de l'identitat del municipi i diuen que constitueixen un dels principals motors econòmics, socials i turístics de la localitat. I Cunit es prepara per viure una festa major d'estiu 2026 plena de tradició, música i gran competició de mullats i cremats. Ja està tot a punt per la celebració de la seva gran festa major d'estiu que tindrà lloc entre el 3 i el 13 de juliol. L'Ajuntament de Cunit ho prepara amb una programació transversal i potent que combina el retorn de les tradicions més arrelades amb propostes musicals d'oci de primer nivell. El tret de sortida serà el pregó de la festa major que tindrà lloc el divendres 10 de juliol a les 9 hores a la plaça de la Vila. Inicialment
i oficialment els dies centrals de la gresca. La música serà, sens dubte, un altre dels plats forts d'aquesta festa major.

Jo, divendres, dia 10 de juliol, a la plaça Jaume Vidal acollirà el tradicional ball de la prestigiosa orquestra La Principal de la Bisbal, mentre els que els més joves podran gaudir a la nit amb la Cabra Birra, Cercavila i Xar DJ al solar de l'Avinguda de la Font. El dissabte 11 de juliol, després del sempre espectacular Castell de Focs a la platja, el mateix recinte de l'Avinguda de la Font vibrarà amb el concert del reconegut artista Mamadou Xam i seguit de les sessions de DJ Enric Font i DJ Mike T. Per la seva banda, el grup de versions Fogadors d'Alcatraz també posaran ritme a la plaça Jaume Vidal. I un dels grans fils conductors d'aquesta edició serà la divertida competició entre els dos bàndols del municipi, els mullats representant la força de l'aigua i la geganta de l'aigua, i els cremats amb l'energia del foc i el gegant del foc. L'aventura arrencarà oficialment el dissabte 4 de juliol amb el bingo musical. A partir d'aquí, els equips hauran de demostrar la seva habilitat en un seguit de proves tradicionals i refrescants. El gran veredicte es desvetllarà el dilluns dia 13. I els amants de la pirotècnica també tenen una cita ineludible amb la Cercavila Infantil i Foc, el gran correfoc de Festa Major que comptarà amb els joves Diables de Cunit tocats pel foc i diverses colles convidada. Cunit es prepara doncs per una gran Festa Major d'estiu plena de tradició, música i una gran competició entre els mullats i cremats. Com sempre, després de fer una ullada a lo més a prop, que és a casa nostra i també a la nostra comarca, és moment de fer una ullada a les notícies que en aquest cas arriben en el que fa al món. Els professors de la Comunitat de Madrid anuncien que aniran a la vaga definitiva el 14 d'octubre. S'alerta sobre la presència de salmonella al fuet de la marca espanyola Can Duran. També ens diu que el Principat reitera el rebuig de la proposta del Ministeri d'Hisenda sobre el finançament autonòmic. Begoña Gómez lliura el jutge Peinado el seu passaport als jutjats de Plaça de Castilla. I també ens diu que cròniques d'una Geòrgia desplaçada. Venezuela, la darrera hora en directe, ens diu que Delcy Rodríguez declara l'estat d'emergència per al terratrèmol. Els dos forts terratrèmols de 7 i 7,5 graus sacsegen Venezuela i provoquen el col·lapse de desenes d'edificacions a Caracas. També ens diu que l'ultradretà Albelar d'Espriella es proclama president electe de Colòmbia. I Trump afirma que Espanya és horrible com a soci de l'OTAN i Rutte respon que és un cas aïllat. El barril del petroli baixa als $75 després dels primers moviments a l'estret d'Hormuz. I també ens diu que restablerta l'alta velocitat entre Sevilla i Madrid després de les 10 hores interrompudes per una greu avaria. Altres notícies, en aquest cas mirant cap a casa nostra. Ens diu que la Generalitat ofereix ajuda als 8.000 catalans que viuen a Venezuela. La tragèdia pel terratrèmol de Venezuela és el que ara mateix tots els mitjans de comunicació recullen la notícia. També ens diu que altres notícies creixen les crítiques pel tren de l'aeroport de Barcelona. Arrenquen les obres d'estiu amb talls al tramvia i al metro. I altres notícies, ens diu que Javier Trias, el triomf de Martí no és cap derrota per a Puigdemont. El 80% de les parelles de fet a Espanya registren a Catalunya. Les PAU deixen un suspès general en matemàtiques. I també ens diu que l'ambient calorós i canicular ens acompanyarà tot el que queda de juny. Catalunya registra 13 morts per l'onada de calor. Barcelona distribueix 1.400 polseres per detectar cops de calor entre els seus treballadors. Aquestes són ara mateix les notícies que has de saber.

escoltes Ràdio El Vendrell 107.1. Bueno, aquí estava Manuel Quijano amb una de les seves obres mestres. Ja sabeu que és un artista en crear aquestes lletres tant en solitari com amb els Café Quijano. I ara, quan estem arribant a 2:15 de una del migdia, és moment de fer, com sempre, amb aquesta sintonia, un repàs al nostre tema retro. I també sabeu que ens agrada fer una ullada als artistes que avui celebren el seu aniversari. I en tenim uns quants que potser és de, bueno, pues, anècdota repassar. Avui fa anys en Benson Boone, l'artista nord-americà conegut per els seus grans èxits com Beautiful Things, avui fa 24 anyets. En Tim Finn, cantant i músic neozelandès, membre de les bandes Splinthead o Grotherhouse, en celebra 74. I Eddie Falk, l'històric cantant i compositor nord-americà de Soul, també fa anys, 89. I avui ens quedem amb la protagonista, amb Carly Simon, la legendària cantautora nord-americana famosa per les seves cançons tan destacades en les dècades dels 70 i 80. Una de les veus més influents de la música soft rock i de l'estil confessional dels anys 70-80. Al llarg de la seva carrera ha guanyat nombrosos premis de prestigi, incloent-hi Grammys, un Oscar i un Globus d'Or. Va néixer el 25 de juliol del 43 a la ciutat de Nova York, per tant avui fa 81 anys. I és una veu amb un to càlid i profund. Va començar la seva trajectòria professional als anys 60 formant un duet amb The Simon Sisters juntament amb la seva germana Lucy. I té cançons tan marcades com aquell You Are So Vain, que es va publicar l'any 72 per la seva cançó més famosa, i un èxit global que supera els 45 milions de reproduccions només en plataformes com... Bueno, no farem publicitat, eh? També té temes destacats com aquell Anticipation, un tema principal del seu aclamat segon àlbum, i també destacar el seu primer gran èxit que la va catapultar a les llistes top 10, aquell That's the way it always had it sold me. Bueno, el meu anglès està una mica així. Va estar casada durant una dècada amb el també cèlebre cantautor James Taylor, qui va col·laborar molt sovint musicalment i que va tenir dos fills. Més enllà de la música, ha escrit també diversos llibres infantils d'èxit i unes aclamades memòries titulades Boys in the Street. Doncs avui, amb la música de Carly Simon, i celebrant també que avui és el seu aniversari, ens quedem amb la seva música i amb el nostre tema retro i, evidentment, amb aquest Coming Around Again.

Matino al matí de forma propera amb La Calaixera, el magazín de Ràdio El Vendrell, amb Pere Sallent, de dilluns a divendres, de 9 a 12 del migdia. Els dissabtes comencen amb bona música a Ràdio El Vendrell. De 9 a 10 del matí, punt 80. Escolta el millor dels 80 i dels 90. Punt 80 a Ràdio El Vendrell i online a rtvelvendrell.cat. Els millors sons llatins, escolta'ls cada diumenge a Ritmes Llatins. De 12 a 1 del migdia, el millor ritme a Ràdio El Vendrell. Tots els diumenges al 107.1 de la FM i rtvelvendrell.cat. Ritmes Llatins, el millor ritme del diumenge. Ràdio El Vendrell, 107.1, freqüència modulada i a www.rtvelvendrell.cat.

que estem escoltant aquest gran tema de Juan Luis Guerra. Ja sabeu que la seva música ens encanta. A més, us destaquem o us informem que si el voleu veure doncs, en directe, ja sabeu, estarà actuant el proper dia 22 de juliol al Tarraco Arena de Tarragona. Escoltes Ràdio El Vendrell 107.1. Doncs anem en busca de més música així Remember, que ens encanta escoltar la música dels UAM. Cal destacar que avui hagués estat l'aniversari de George Michael, ho hagués fet 63 anys, 50% dels UAM.

Estàs escoltant Ràdio El Vendrell. Doncs sí, som en aquesta sintonia acompanyant en aquest, que no és dilluns, avui és dijous. Bueno, amb aquestes calors que hem patit, estem com una mica, bueno, no descansats, I això què passa? Que l'endemà una, pues, no rinde. Així que, bueno, anem a, ara ja estic, estem més que desperts, però déu-n'hi-do quina caloreta i, bueno, pues, encara la cosa peta, perquè tenim 31 graus ara mateix. Anem en busca d'aquesta agenda, tenim el cap de setmana molt a prop i som a l'estiu, hi ha moltes coses que us en recordem, però es farem un apunt per avui dijous i demà divendres. El cap de setmana ens haurem de fer una llarga agenda. Bueno, us recordo que demà divendres hi ha mercat setmanal al Vendrell i també a Segur de Calafell. També us recordo aquesta sala, aquesta exposició que està a la sala d'exposicions Benvinguts Ocías del Centro Cultural García Lorca del Vendrell. És un homenatge al pintor Don Diego Velázquez de la mà d'Antonio Villanueva Martín. Fins al 5 de juliol la podreu visitar i amb un horari de 5 a 8 del vespre a la sala d'exposicions Benvinguts Ocías al Centro Cultural García Lorca del Vendrell. Avui dijous 25 de juny anem en busca de coses que arriben dintre de l'agenda. A la Bisbal del Penedès, a 5:45, a la biblioteca, hi ha un taller Juguem amb la IA, vine a crear el teu projecte propi i joc. Al Papagai, al local social a Desp, a càrrec de Gus i Marina, hi ha un taller de bachata i salsa. Al Llorenç del Penedès, a 6:45, a la biblioteca, a càrrec de Leida Manyes, hi ha un espectacle infantil, Quan les gralles sonen. A les 8 del vespre, a la plaça Alcalde Romeu, hi ha sopar de Carmanyola de Revella amb els millors èxits de festa major, a la platja de Calafell. I a Comarruga, a les 8 del vespre, avui dijous, hi ha l'edifici Tavaris, hi ha l'espectacle Mariques Todes, en la commemoració del Dia Internacional de l'Orgull LGTBI+. A Segur de Calafell hi ha el concert Dial, la gira d'estiu. És una cita gratuïta, atenció, a les 8 del vespre al Port de Segur, amb Andrés Suárez, Marta Santos, Andy, Dandy Lucas, Calem, La Llave, Sonia Gómez, Borja i Hueco, amb Luis G, Oliver, els Ciderland, Marcos i Edu Esteve. No us ho podeu perdre, un plataforma musical. Avui a 9:45 del vespre hi ha el pregó i encetada de les festes majors de Calafell i premi al millor popet de l'any a la plaça Alcalde Romeu. I a la plaça de Calafell, a la platja de Calafell, volia dir a les 10 de la nit, hi haurà correbars de festa major amb les xarangues Suquet Calero, Pachanga, Cafè i Copa i Puro. Anem en busca de coses que demà arriben divendres. Anem a aturar-nos perquè la cosa ve interessant. A l'Arbós, a les 10 del matí fins a les 6 de la tarda, al CAP, però amb una cita que cal inscripció, i a l'inici del taller Acompanyament Paternitats, grup d'homes. I a Sant Jaume dels Domenys, a les 6 de la tarda, hi ha l'Azertag per a joves a la plaça de les Escoles. A Cunit, a 6:45 de la tarda, l'Espai Jove, divendres de cinar per a joves, una activitat gratuïta per a joves a partir de primer d'ESO. I Santa Oliva fa un concert homenatge a Maria Pitxot a les 7 de la tarda a la sala Els Arcs del Monestiri de Santa Maria. A les 7 de la tarda a la platja de Calafell hi ha una cita amb el concert familiar El Reclam de Streets i Animació en el marc d'aquesta festa major que arriba a Calafell, estan de festes grans. També hi ha el Vendrell, concert de gralles a càrrec de les gralles del Baix Penedès amb motiu del seu 50è aniversari. Serà des de les 8 de la tarda i a les 6, és a dir, dues cites amb entrada gratuïta amb aforament limitat al portal del Pardo. I a la platja de Calafell, a les 8 de la tarda, i al carrer Milamar, hi ha, en el mar de la Festa Major, hi ha tabalada amb les colles de Diables.

També una cita que no us podeu perdre, és que Coma-ruga acollirà aquest divendres una cita al Festival de Drons. Es farà a les 11 de la nit a la zona del port, a càrrec de l'empresa Crostars Areal. I serà un espectacle visual amb 400 drons. Abans de l'espectacle, a 8:45 del vespre, hi haurà el Tortufès, un correfoc a la plaça dels Germans Trilles, en el qual prendran part la tortuga de foc, el Vendrell i diferents bèsties convidades, com el banyit de Solivella, la Nicasseta del Callà i la capafera de Martorell. La festa continuarà després amb un concert a la mateixa plaça Germans Trilles amb el grup de versions Polisline i un DJ per als més joves. També us recordem que a la platja de Calafell, a les 8 del vespre, hi ha la tabalada amb les colles de Diables. I a les 8 del vespre fins a les 10, a Cunit, hi ha la cita dels divendres de ioga a la platja. Santa Oliva acull a partir de 8:45 del vespre la festa del barri de Sant Jordi, amb sopar de carmanyola i ball. I a la platja de Calafell, a les 9 del vespre, al carrer Sant Pere, hi ha correfoc infantil amb el grup de Diables, Petits d'Altafulla, els Diablons, Mítals de Calafell i el Drac d'Espornetes de Calafell. I amb el marc d'aquesta festa que arriba a Calafell, recordeu que també hi haurà concert amb les orquestres Diversions i la Proleban a la plaça Alcalde Romeo, a la platja de Calafell, a 11:45. I aquestes són cites que us acompanyen només fins divendres, que el cap de setmana és molt llarg. Com sempre, us recordem la programació de Ràdio i Televisió al Vendrell. Com ja sabeu, la programació de Ràdio al Vendrell també ja arriba a modificacions en la programació, ja que doncs, estem en format estiu, amb una programació diferent, i que arribarà doncs, a protagonista amb l'informatiu a 2:45 del migdia. Després, fins al punt de les 3, la connexió amb xarxa, i de 3 a 6 agafarà el relleu el Tardan Estèreo amb l'actualitat musical. Avui és dijous, per tant, us arribarà la informació de l'informatiu a partir de les 8 del vespre, amb l'informatiu. I la programació de ràdio de televisió al Vendrell arriba protagonista a partir de les 2 del migdia amb les notícies, puntualment com sempre per estar assabentat de tot el que passa. Doncs continuem, ho fem amb Clem Bandit i Julia Michaels amb aquest tema I Miss You.

0: Notícies en xarxa.
1: Bon dia, és la 1, us parla Maria Lara. El conseller d'Unió Europea i Acció Exterior, Jaume Duch, ha assegurat que de moment no consta cap víctima catalana ni espanyola pels terratrèmols que han sacsejat Veneçuela aquesta matinada i que han causat ja 164 morts i més de 1.000 ferits, segons les darreres informacions. Tot i això, ha advertit que la informació arriba amb dificultats perquè la situació al país és complexa. Duch ha explicat que la majoria de catalans residents a Veneçuela viuen a Caracas lluny de l'epicentre d'aquests sismes. El govern manté contacte amb el Centre Català de Caracas, la delegació catalana a la zona i el consolat espanyol per seguir l'evolució dels fets. I el Departament de Drets Socials crearà o ampliarà aquest any 161 noves places residencials especialitzades per atendre adolescents i joves amb trastorns del neurodesenvolupament o problemes de salut mental d'alta complexitat. Els nous recursos, que se sumen a les 50 places ja posades en marxa l'any passat, estaran completament operatius abans de finals d'any. Les places estan destinades a joves amb trastorn de l'espectre autista, discapacitat intel·lectual o trastorns mentals greus que requereixen d'una atenció intensiva i especialitzada. I Catalunya ha registrat 42 morts atribuïdes a les altes temperatures entre diumenge i dimecres, coincidint amb l'onada de calor. Al conjunt de l'Estat, el nombre de morts s'enfila a les 213 persones. D'altra banda, el sistema d'emergències mèdiques ha atès en aquest cas 264 persones amb afectacions relacionades amb la calor entre el 19 i el 24 de juny. Un 52% d'aquestes atencions han requerit activació amb ambulància, traslladant l'afectat a un centre sanitari. I el sector de la pirotècnia tanca la campanya de Sant Joan amb una facturació rècord de 17,5 milions d'euros, un 3% més que l'any passat. Enguany s'han autoritzat prop de 1.900 punts de venda a Catalunya entre casetes temporals i establiments permanents amb un tiquet mitjà de compra de 46 euros. Més de la meitat de les vendes es van concentrar el 23 de juny i els lots promocionals van representar el 70% de la facturació total. I els Mossos d'Esquadra investiguen un tiroteig que es va produir precisament durant la Revetlla al barri de Sant Pere, Santa Caterina i la Ribera de Barcelona. Segons ha confirmat la policia catalana, els fets estarien relacionats amb un enfrontament entre dues bandes dedicades al narcotràfic. La principal hipòtesi apunta que un dels grups va intentar sostreure droga a l'altre, fet que va desencadenar una disputa armada. La investigació continua oberta per esclarir les circumstàncies dels fets i identificar també tots els implicats. I pel que fa al temps, la situació es manté estable i assolellada amb alguns núvols prims i possibilitat d'algun ruixat puntual, sobretot al Pirineu Occidental, durant la tarda. També reforçarà el vent marítim a la Vall de l'Ebre, al sud de Ponent i a la Costa Brava.
0: Notícies en xarxa.
2: Escoltes Ràdio El Vendrell.

Ràdio. Escoles i instituts. Alumnes. Veus que parlen. Cada dimarts a Ràdio El Vendrell, un espai de ràdio escolar a les 6 de la tarda. Ens acompanyes?

0: Escoltes Ràdio El Vendrell.
1: Dijous...
0: Serveis informatius de Ràdio El Vendrell.
2: Bona tarda, sigueu benvinguts, com sempre, a la sintonia dels serveis informatius de la ràdio. Jornada de dijous, dia 25 del mes de juny de 2026. Enrere hem deixat Rebelles i Sant Joan i encetem una nova jornada marcada encara per les temperatures altes, tot i que diuen no ho seran tant com la dels darrers dies. En parlem amb en Marc Rodero en el decurs d'aquest informatiu, que a més servirà també per parlar de diverses qüestions que són actualitat al Vendrell i a la resta de la comarca i que us fan arribar d'una banda la Marga Márquez, la redacció al complet del Vendrell Comunicació, la crònica esportiva d'en Jordi Graell, la meteorològica d'en Marc Rodero, davant dels micròfons Víctor Merencio.
3: Sumari de titulars.
2: L'oposició en ple presentarà dues propostes de resolució a la sessió plenària del mes de juny de dilluns vinent relacionades amb el Riuet i la seguretat al nucli de Nirvana. Aquest serà el fet de sortida d'un informatiu que també ens parla de Som Poble Esquerra, que ha donat a conèixer de la seva banda les tres propostes de resolució que presentarà de cara al ple de dilluns. Sintonia dels serveis informatius de la ràdio, que també parlaran d'una de les entitats del Vendrell que aquest 2026 ha estat de celebració. Les Gralles del Baix Penedès, impulsades a l'any 1976 per Jaume Vidal i Vidal el Carboner, el grup ha mantingut la seva activitat durant 50 anys esdevenint hereva de la rica tradició grallera del municipi. En parlem avui, així com també dels 70 anys de l'Orfeó Parroquial. Temps en aquest informatiu per buscar d'altres qüestions que ens portaran a parlar del Festival de Drons de Coma-ruga, que acull el primer festival. Tindrem temps en aquest informatiu de parlar dels joves i del taller de joves que presenta el Jove Estiu de l'Institut Andreu Nin i també d'altres notes breus de l'actualitat. Comencem informatiu, ho fem parlant del ple de caràcter ordinari que ha de celebrar la Corporació Municipal el proper dilluns a partir de les 6 de la tarda i que podreu seguir en directe a través d'aquesta sintonia. I en parlem perquè l'oposició en ple presentarà dues propostes de resolució a la sessió plenària del mes de juny de dilluns. Són relacionades amb el Riuet i la seguretat al nucli de la Nirvana. En referència a la Bucan, els grups reclamen que no s'executi cap projecte sense la convocatòria d'un procés participatiu, mentre que la segona exigeixen informació relativa les obres que s'estan duent a terme a l'urbanització. Asseguren que, tot i demanar-la, no han rebut cap documentació i que els preocupa, afirmen, el tancament a l'accés a la Nacional 340.
4: Fem Vendrell, Comuns del Vendrell i Primer el Vendrell, amb l'adhesió anunciada de Som Poble Esquerra, apunten que cal un posicionament públic de tots els grups al ple en relació a la recuperació de la bocana del Riuet. Les diferents formacions de l'oposició recorden que es tracta d'un símbol de la vila i que l'acord definitiu ha de comptar amb l'aval de la població.
5: Reiterar que es manifesti al ple públicament el compromís del govern municipal, així com de tots els grups que en formen part, de recuperar la bocana del Riuet en els termes que s'han parlat, donar suport a aquest procés de diàleg, instar a l'equip de govern a estudiar tècnicament totes les propostes i, sobretot, i com es va dir, que cap proposta s'aprovarà unilateralment.
4: Exigir, per tant, que hi hagi un procés participatiu en el moment d'escollir el projecte final i que aquest s'executi amb la màxima celeritat possible. De cara al ple de dilluns vinent, els diferents grups de l'oposició també reclamaran més transparència en referència a les obres de construcció d'una superfície comercial a Nirvana i molt especialment en relació al possible tancament de la sortida de l'organització a la Nacional 340.
5: No tenim informació de res i també ens preocupa molt si hi ha un incendi, si hi ha un accident, si algun veí o una veïna necessita una ambulància. Les sortides és cap a la dreta, direcció Tarragona, passada la benzinera, i cap a l'esquerra anem al pont de Coma-ruga. O sigui, zona residencial, limitat la velocitat a 20-30 quilòmetres. Vull dir, tal com està ara i la informació que tenim és un despropòsit i ens preocupa la seguretat dels veïns i de les veïnes.
4: Els quatre grups de l'oposició també reclamen a l'Ajuntament que aturi les obres, atès que ja s'haurien iniciat sense que, afirmen, hi hagi cap placa oficial que ho acrediti.
2: I I no deixem de banda la sessió de ple de l'Ajuntament del Vendrell perquè Som Poble Esquerra ha donat a conèixer també les tres propostes de resolució que presentarà de cara al ple de dilluns. El principal grup a l'oposició durà a debat tres textos relacionats amb la transició energètica, la possible creació al Vendrell d'un espai per autocaravanes i, finalment, una petició de reconeixement social i econòmic als bombers voluntaris de la comarca. El partit confia que totes les tres mocions puguin tirar endavant.
4: En primer lloc, Som Poble Esquerra demana a l'Ajuntament que presenti al·legacions al Pla Territorial Sectorial d'Energies Renovables de Catalunya, que actualment es troba en exposició pública, en entendre que prioritza els interessos de les empreses energètiques per davant de les necessitats del món local, sobretot quan a la ubicació dels parcs eòlics i plantes fotovoltaiques, gens respectuós al seu entendre amb el sòl productiu dels municipis.
1: El nostre model és totalment diferent. Pensem que cal fer una distribució d'aquestes energies tenint en compte el territori, el món local, i que els ajuntaments tinguin capacitat de decisió en aquest sentit. Pensem que és imprescindible no hipotecar, per avançar amb la transició energètica, la sobirania alimentària i, per tant, destruir els espais agraris, els pocs espais agraris que ens queden a la comarca, tant els que siguin actius com potencialment ho podrien ser.
4: Per aquest motiu, Som Poble Esquerra defensa primer l'ús de les teulades com a espai d'ubicació de les fonts d'energia renovable. El principal grup de l'oposició també presentarà una proposta de resolució sol·licitant que s'estudiï l'habilitació al Vendrell d'una àrea específica d'estadi per nocte amb serveis per autocaravanes, un model de turisme a l'alça i amb capacitat adquisitiva.
3: És una proposta que pot generar activitat pel sector comercial i de restauració de la població, a més de posar-se, diguem, a les plataformes d'aquest sector d'autocaravanes, que seria molt interessant, diguem, per ampliar, diguem, cap altre sector, com a zona turística, al Vendrell.
4: Transició energètica, turisme i treball. I és que la tercera proposta de Som Poble Esquerra reclama un reconeixement dels drets laborals dels bombers voluntaris, una peça imprescindible, asseguren, del sistema d'emergències de Catalunya.
6: Intervenen en les mateixes emergències que la resta del cos, però no disposen dels mateixos drets laborals ni de les mateixes garanties socials. Parlem de persones que no tenen reconeguts drets laborals, que no cotitzen a la Seguretat Social per la feina que realitzen, que no disposen d'una cobertura sanitària adequada.
4: Les propostes de resolució es duran a debat a la sessió ordinària del ple del Vendrell, que tindrà lloc dilluns vinent, dia 29, a partir de les 6 de la tarda.
2: Una de les entitats del Vendrell que aquest 2026 està de celebració són les Gralles del Baix Penedès. Va ser impulsat l'any 1976 per Jaume Vidal i Vidal, el carboner. El grup ha mantingut la seva activitat durant 50 anys, esdevenint l'hereva de la rica tradició grallera del municipi. Per commemorar l'efemèride, aquest divendres faran un concert especial al Museu Déu. Els hem anat a trobar al seu local d'assaig.
7: El Jordis i l'Amadeu és una de les peces que les Gralles del Baix Penedès han fet sonar de forma recurrent durant els seus 50 anys d'història. El seu autor és Jaume Vidal i Vidal, conegut com el Carboner, mestre graller i compositor amb un pes molt important a l'activitat musical del Vendrell de la postguerra. Va ser ell qui, junt amb altres companys, va engegar el 1976 les Gralles del Baix Penedès, on s'interpretaven moltes de les seves composicions.
8: Aquí resultava que hi havia un grup de gralles que eren el Macari, el Terbassó i el Peces, i el Jaume, el Merenguet i el Ton de la Gralla no tenien grup. Tocaven amb un, tocaven amb l'altre, anaven sols i tal. I llavors el Carboner va dir, doncs fem un grup aquests que anem sols. I de tambaler van agafar el Tof, el Baltasar, i més tard també anaven agafant tant un grup com l'altre, anaven agafant el Vallès quan no tenien tambaler, llavors anaven a buscar el Jaume Vallès.
7: Jordi Inglés Vero és un dels joves que al cap de poc temps va entrar a formar part del grup. Uns nous integrants que garantien la pervivència d'una tradició molt arrelada al Vendrell.
8: O sigui, no hi havia grallers al país. Llavors, doncs, ells van anar a mantenir això. I també hi ha una cosa important. Tant el Ton com el Carboner, com el Casalta, van ser la baula de... Això als anys 40 estic parlant, això és el que ens explicaven ells, no? Van ser la baula de tot el que es tocava en flabiol passau a tocar gralla, perquè Flaviol Arias es van perdre.
7: En aquells primers anys de la formació va ser molt important el curs de gralla que va engegar el Carboner i que va permetre formar nous músics entre finals de la dècada dels 70 i principis de la dels 80.
9: El Carboner van muntar un curs de gralla i diversos bastoners ens hi van apuntar. Vull dir, jo, el Miquel, el Guino... per aprendre a tocar la gralla i per tocar ballbastons. Per això.
7: Aquells joves grallers van passar a formar part de manera natural de les gralles del Baix Penedès.
9: Precisament, de les primeres actuacions que vam fer, potser la primera va ser el primer aniversari de Ràdio El Vendrell. Jo vam sortir a fer matinades i ens va treure... Jo vam sortir d'una manera natural, espontània, sense cap tipus de reflexió sobre això. Tocàvem com a les gralles del Baix Penedès, perquè havíem fet... Havíem anat amb el Jaume, que va ser l'alma mater i el creador de les gralles del Baix Penedès. I almenys nosaltres ja vam entendre que tocàvem com les gralles del Baix Penedès.
7: En uns anys on s'estaven recuperant moltes tradicions, les gralles es van trobar de cop amb molta feina. No només al Vendrell, on acompanyaven entitats locals, sinó a molts punts del país.
8: I tocaven per la Vella de Valls, inclús per la Jove, havien tocat, Castellers de Barcelona, i acabat a Vilafranca, que a Vilafranca... Quan nosaltres vam començar, llavors també van començar els grups nous. Vilanova, anaven a tocar Sitges.
9: Hi ha un any que no sé si vam tocar 140 vegades o alguna cosa així. T'anaves per tot arreu, havies d'acompanyar gegants, havies de fer matinades...
7: Unes actuacions i unes sortides on el grup sempre mantenia uns trets d'identitat molt particulars i la tradició d'un so que ha perdurat.
8: Ens vam veure no obligats, amb la responsabilitat de ser una mica garants de lo que és la gralla aquí al Vendrell, de la importància que ha tingut pel país, fins i tot, no? Llavors sempre, arreu on anem, doncs sempre nosaltres mantenim un so. Tots, penseu que tota la resta del país no han tingut els referents que han tingut nosaltres, que van ser els últims. O sigui, tot el repertori del Carboner, més tot el repertori dels altres, això és poder mantenir això...
7: Durant 5 dècades, les gralles del Baix Penedès han mantingut la seva activitat. El 2006 van ser un dels grups fundadors de l'Embarcada, entitat de la qual ja no formen part. I actualment continuen actuant en múltiples ocasions, ja sigui per les festes dels barris, per la Festa Major de Santa Anna o acompanyant grups i entitats de cultura popular tant del Vendrell com de la comarca. Per commemorar els seus 50 anys, aquest divendres faran un concert especial al Museu Déu, que començarà a les 8 del vespre.
9: Un repertori amb peces clàssiques, de peces del Jaume, carregades pel Jaume, i amb alguna peça nova, perquè nosaltres continuem assajant i continuem preparant cada any, preparant peces noves.
7: L'actuació serà un homenatge a tots aquells que van iniciar aquesta aventura, però també a les desenes d'integrants que al llarg dels anys han garantit la pervivència d'un so, un repertori i una manera de fer molt particular.
8: Fets i deixats estar, com deien ells. Fets i deixats estar.
2: El Cor Orfeo Parroquial comença els assajos preparatoris per la Festa Major, on enguany acollirà a tots els seus excantaires que hi vulguin formar part per celebrar els seus 70 anys. La primera trobada preparatòria tindrà lloc a l'Església del Vendrell el proper dimarts 30 de juny, a 8:15 a 9:15 del vespre, i repetiran el mateix horari els dies 7, 14 i 21 de juliol. Per rebre més informació es pot contactar amb ells per telèfon o a través del seu correu electrònic. Continuem en sintonia dels serveis informatius de la ràdio. Parlem del Port de Coma-ruga, que acull el primer festival de drons del Baix Penedès, en una nit plena de música i cultura popular. Serà aquest divendres, 26 de juny, en un acte que servirà per donar la benvinguda a l'estiu i tota la costa del Vendrell.
10: El primer festival de drons del Baix Penedès se celebrarà aquest proper divendres a Coma-ruga. Aquest esdeveniment estarà acompanyat per la Tortufest, un correfoc amb la Tortuga del Foc del Vendrell i les bèsties de banyit de Solivella, Nicasseta del Catllà i Carpafera de Martorell. La festa començarà a 9:15 al vespre a les places dels Germans Trilles i del Tabaris. Seguidament, a les 11 del vespre, l'empresa Crustars Aerial oferirà un gran espectacle de 400 drons, dissenyat amb més de 14 figures d'elements culturals i naturals del Vendrell, així com esdeveniments i aniversaris que se celebren aquest any al municipi. La nit continuarà amb el grup de versions Police Line, que oferirà un concert a la plaça dels Germans Trilles. La festa finalitzarà amb un DJ pels més joves, tancant aquest festival que dona la benvinguda a l'època estiuenca a les costes vendrellenques.
2: I com dèiem, enrere hem deixat la Diada de Sant Joan i alhora també la Revetlla de Sant Joan. Com cada any, prèviament a la celebració de la Revetlla de Sant Joan, com ja és costum al Vendrell, es rep la Flama del Canigó, una tradició arrelada a la identitat de la cultura catalana amb més de 50 anys d'història al municipi.
11: La Plaça Nova ha estat l'escenari de l'entrega de la Flama del Canigó aquest dimarts 23. Una tradició popular al Vendrell, amb més de 5 dècades d'història, en què gent d'arreu del país viatja al cim del Canigó per emportar-se la flama cap al seu municipi. Una tradició arrelada a la identitat de la cultura catalana que precedeix a la Revetlla de Sant Joan. La flama va ser recollida el dia anterior pel Vall de Diables a més de 2.700 metres d'altitud.
12: Bueno, hem anat 6 membres del Vall de Diables. Llavors vam pujar al cim del Canigó, que es va fer la regeneració de la flama a les 12 de la nit. Llavors amb el quinquer vam agafar un trosset de flama i ara fa poques hores hem arribat aquí a Vendrell.
11: L'entrega de la flama al Vall de Diables, enguany de la mà del grup muntanyenc de la Lira Vendrellenca i l'Associació de Jubilats i Pensionistes del Vendrell, ha encetat tota la cerimònia posterior.
12: Que serà un petit cercavila pel centre històric del Vendrell i acabarà la plaça Vella amb tots els balls de lluïment i l'encesa de la foguera.
11: L'esdeveniment ha comptat amb les actuacions de nombroses entitats que fan anys rodons a la seva història.
12: I aquest any tenim, doncs, diverses entitats que fan aniversari, com és el Bou de Foc, que fa 40 anys, l'embarcada, en representació de l'embarcada, que també fan 20 anys, hi ha el Vall de Gitanes i el Vall de Pastorets, i d'entre d'altres també hi ha els dansaires del Penedès, que fan 80 anys, l'Orga, que fa 250 anys, i com no podien faltar també les gralles del Baix Penedès pel seu 50è aniversari.
11: A més de la participació de les entitats convidades, l'acte ha continuat amb la interpretació de la sardana Sant Martí del Canigó de Pau Casals a càrrec dels Amics de l'Orga del Vendrell i Josep Maria Guitart i ha conclòs amb coca i cava. Un any més en què la vila connecta l'arribada de l'estiu amb la fraternitat catalana com a bandera.
2: L'Ajuntament del Vendrell presenta una nova edició del Jove Estiu, un programa de diversos tallers per als joves al mes de juliol. Es tracta d'una iniciativa que inclou activitats gratuïtes com classes d'esports aquàtics, cinema i informàtica, entre d'altres.
10: Aquest estiu, els joves podran tornar a gaudir d'activitats de tota mena amb la iniciativa anual de l'Ajuntament del Vendrell Jove Estiu. Es tracta d'un projecte que compta amb diferents tallers gratuïts per als joves d'entre 11 i 16 anys durant el pròxim mes de juliol. Les classes s'impartiran a l'escola Marta Mata, on el jovent podrà assistir a classes de còmic i manga, cinema i informàtica. Els cursos aprendran a crear un curt cinematogràfic, realitzar videojocs i treballar els personatges a la narració visual. Al port de Comarruga es desenvoluparan tallers d'esports aquàtics com surf, vela, caiac i paddlesurf, on s'ensenyaran les tècniques bàsiques de cada disciplina, fomentant el treball en equip, la seguretat dins l'aigua i l'autonomia i el respecte pel medi marí. Gràcies a aquest programa, els joves del Vendrell tindran l'oportunitat de gaudir d'aquest estiu amb activitats esportives i educatives on, a més d'aprendre diferents disciplines, també passaran una gran estona divertint-se i fent amics.
2: Quins alumnes i 6 professors de l'Institut Andreu Nin han viscut experiències Erasmus aquest curs. Han viatjat a diferents ciutats europees per millorar la seva formació i el balanç ha estat del tot positiu.
13: Un total de 15 alumnes i de 6 professors de l'Institut Andreu Nin han viscut aquest curs escolar experiències de formació Erasmus, que els han permès conèixer ciutats europees i altres mètodes d'ensenyament de les matèries que aprenen o que ensenyen.
14: I aquest any hem organitzat 21 mobilitats entre alumnat i professorat. S'han organitzat 15 mobilitats d'alumnes i 6 de professors, de les quals són 10 de grau superior i 5 de grau mitjà. I la veritat, estem molt contents amb els resultats perquè hem pogut establir moltes relacions amb socis europeus, que sembla que seran a llarg termini, l'any que ve podrem repetir. I, a més, alguns dels alumnes que han estat fent aquestes mobilitats han continuat la seva vida laboral allà. Aquest estiu, dos dels alumnes continuaran treballant a les seves empreses de pràctiques.
13: Raúl García, professor de fabricació mecànica, ha fet una setmana de formació a Praga.
15: Molt bé, a veure, el curs genial i sobretot l'experiència de compartir amb altres professors i veure com treballen en altres llocs i poder portar-lo a l'aula aquí al meu departament.
13: L'Adam i l'Àlex han viatjat a Suècia i a Bèlgica respectivament.
16: Vaig anar a Suècia, exactament a Jönköping. És una ciutat, una de les més importants de Suècia, i sobretot sobre la carrera universitària que hi ha, que són unes de les més grans i una de les millors valorades de tot Suècia. També vaig anar a Suècia per el motiu de que econòmicament és un país molt fort i aquesta ciutat també és una de les més forts de Suècia. M'agrada molt també els països fredos, els països nòrdics, i és una experiència que aconsellaria que tothom provi almenys una vegada, perquè et dones compte de coses que tu, quan estàs al teu dia a dia, no te n'adones.
17: Bueno, doncs jo vaig viatjar a Bèlgica, tenia la sort perquè vaig anar amb la meva família, vaig estar a casa de la meva tieta, i aleshores aquella part de l'estada estava solucionada, i estava amb un professor que era amic de la meva tieta, i doncs era com el professor ajudant d'aquest noi. Aleshores, ell no estava només en una escola ni en un institut, sinó que anava cada dia canviant, i aleshores jo l'anava acompanyant. I la veritat és que vaig treballar amb nens entre 2 i 5 anys, i va ser una experiència molt xula. Vaig aprendre a gestionar grups, a parlar molt el francès. El neerlandès no vaig parlar, que ja fan la inclusió al neerlandès, però és molt més difícil.
13: L'experiència de les beques Erasmus es repetirà el curs vinent a l'Institut Vendrellenc i possiblement ampliada.
0: Els esports en Jordi Graell.
18: Hola, bon dia. Avui toca parlar de ciclisme. Més d'un centenar de persones formaran part del dispositiu de seguretat per al pas del Tour de França pel Vendrell. A més de les 70 persones inscrites per col·laborar en el voluntariat, també la policia i Protecció Civil uniran forces per garantir que el diumenge 5 de juliol sigui una jornada festiva sense incidents. En aquest sentit, el tall de circulació començarà a 2:15 del matí i s'allargarà fins a les 3 de la tarda, tenint en compte que la cursa entrarà al nucli urbà del Vendrell per la Nacional 340 des de Tarragona, per posteriorment endinsar-se per l'Avinguda Jaume Carner i acabar sortint per la carretera de Calafell. Escolta'm la regidora d'Entitats Esportives, Mariona Figueres.
19: Demanem als veïns i les veïnes que estiguin atents a totes les indicacions. Sobretot, obeir i respectar la policia, la Protecció Civil i, a més, doncs, tots aquests voluntaris que tindrem durant l'espai del recorregut, doncs que estiguin atents i que respectin les indicacions que diguin els voluntaris. És un dia important, és una festa grossa, recordem que és el tercer esdeveniment més gran esportiu a nivell mundial, llavors per poder gaudir s'ha de fer amb seguretat.
18: I escoltem també el sergent de la policia local del Vendrell, Joaquim Valls.
20: Ja s'ha previst que pràcticament tot el tram urbà estarà disponible perquè la gent pugui estar de públic als diferents punts. El tema important a remarcar a la ciutadania és que si bé el circuit estarà tancat de 9:30 a 15 hores, sí que es permetrà puntualment el pas de vianants en els moments que no hi hagi cap pas fort de la cursa, de corredors, vehicles, etc. Sí, és important dir que aquest pas no es pot fer aleatòriament ni a criteri del vianant. Hi haurà zones habilitades, s'ha de passar pels passos de vianants i seguint les instruccions dels policies, Protecció Civil o voluntaris que hi hagi lloc, ja que el circuit estarà tancat i passaran a gran velocitat vehicles de tot tipus, policia, emergència, televisions, etc., i no es podrà creuar sense autorització.
18: L'horari previst per al pas de la caravana publicitària pel nucli urbà del Vendrell és cap a les 12:20 del migdia, mentre que l'arribada dels primers corredors s'espera que es produeixi cap a 2:15 de la tarda. Per fer més caliu, es repartiran uns aplaudidors que es podran recollir tant a l'Ajuntament com a l'edifici Tavares de Coma-ruga. Tota la informació relacionada amb l'arribada del Tour es podrà consultar en els propers dies a través d'un banner groc a la web de l'Ajuntament, al vendrell.cat, i de la regidoria d'esports, al vendrellesports.cat.
5: El temps amb Marc Rodero.
2: I arriba l'hora de parlar del temps. Catalunya ha registrat 42 morts atribuïbles a les altes temperatures entre diumenge i dimecres, coincidint amb l'onada de calor. Són dades del sistema de monitoratge de mortalitat del diari Momo de l'Institut de Salut Carles III. Al conjunt de l'Estat, el nombre de morts s'enfila a 213. Marc Rodero, bona tarda.
21: Molt bona tarda, Víctor. Bona tarda a tothom.
2: Xifres esgarrifoses per unes temperatures també esgarrifoses, no?
21: Sí, i això és una bona mostra, o una mala mostra, podríem dir, perquè evidentment no és una molt mala notícia, però és una mostra del que pot arribar a fer glopades càlides com les que tenim. Glopades càlides que cada cop són més recurrents, cada cop són més, podríem dir que... n'hi ha més durant les èpoques d'estiu, i això fa doncs que haguem d'adaptar i haguem de tenir en compte aquesta situació. Ens ho explicàvem al Llorenç abans del dia de Sant Joan, moltes coses que poden passar amb aquesta situació d'altes temperatures, i aquesta evidentment és la pitjor mostra. Temperatures que han afluixat una mica. De fet, ahir es va desactivar l'avís d'onada de calor per part del Servei Meteorològic de Catalunya, però això no vol dir que les temperatures baixin ni es normalitzin. Seguiran per la banda alta del mercuri, però sí que ni de lluny tan desfermades com teníem a inicis de setmana. Per tant, avui estem tenint màximes que a la costa oscil·len entre els 29 i els 30, a l'interior entre els 31 i els 33, però quedem d'aquells 39, d'aquells 38, i per tant són una miqueta, si em permetràs, una mica més suportables. Tot plegat amb sol, sol que tenim avui i sol que tindrem també per la jornada de demà. Per tant, parlarem de temps.
2: Se'ns ha tallat la connexió amb en Marc Rodero. Però bé, estem pendents, aviam si la podem reprendre, aquesta connexió amb en Marc Rodero, per saber si es veu a llarg o a curt termini alguna remullada, però en tot cas serà d'aquí uns instants si podem reprendre aquesta connexió telefònica amb el Marc Rodero per continuar parlant d'aquesta crònica del temps, de no ser possible. Evidentment, ens emplacem a continuar a través d'aquesta mateixa sintonia o d'altres espais la crònica del temps. Ens diuen des del control central que sembla és possible reprendre aquesta connexió amb en Marc Rodero. Marc, bon dia. Sí?
21: No? Ens hem perdut.
2: Sí, ens hem perdut en un moment. Deia, estaves parlant d'aquestes temperatures que sembla que s'han suavitzat una mica. La meva pregunta, ruixadets o alguna tamborinada que ens refresqui una mica l'ambient a curt termini, algun, o no n'hi ha?
21: Aquí a casa no, eh? Sí que n'hi hauran cap a on hi són habituals en aquesta època de l'any, que és cap al Pirineu i al Prepirineu, però aquí a casa i a prop de casa no n'hi hauran. Sí que és cert que augmenta una miqueta més aquesta possibilitat, per tant, tothom que visqui allà tindrà aquest regal de tarda, perquè tindrem aquest ruixat i aquestes tempestes que poden créixer en aquell sector. Però bàsicament cap al Pirineu, l'occidental, i cap a les àrees del Prepirineu. A casa nostra, res, ni aquesta tarda, ni tampoc demà i els dies que vindran. Per tant, Víctor, a curt termini, esperem, seguim parlant d'estabilitat, de sol, amb algun nuvolet transitori, decoratiu, per ser bonic, i amb unes temperatures que es mantindran si fa no fa com les d'avui. Per tant, no hi ha canvis a la vista.
2: Per tant, si algú vol alguna remullada cap a la platja, que fa prou vol.
21: Déu-n'hi-do, exactament, prou.
2: Doncs, Marc, gràcies com sempre, que tinguis molt bona tarda. En parlem en properes ocasions de tot plegat.
21: Fins demà, bona tarda.
2: Bona tarda. Punt final a aquesta edició de les notícies. Emplaçant-vos, com sempre, a continuar informats a través de xarxes socials perquè l'actualitat no s'atura. Per part nostra, res més. Bona tarda.

0: Bon dia, són les dues.
1: Notícies en xarxa migdia. Amb Marta Pardell.
0: La primera onada de calor de l'any deixa 43 morts a Catalunya, segons la primera estimació del Ministeri de Sanitat. Es tracta de la comunitat amb més mortalitat de tota la península entre diumenge i ahir, seguida de Castella i Lleó i el País Basc. Des de Salut Pública, Jacobo Mendioroz ho atribueix a l'arribada prematura de la calor extrema d'enguany. Són declaracions a la xarxa.
2: El pic de calor ha començat abans, i això també fa que, que encontrar-se desviacions de la temperatura en aquells moments augmenti, diguem-ne, les que podries atribuir a aquest excés de temperatures.
0: Els darrers 4 dies, el sistema d'emergències mèdiques ha atès 264 persones per efectes en salut derivats de les temperatures extremes. És dijous 25 de juny de 2026 i tenim més titulars. El creixement de l'economia catalana és cada cop més equilibrat i afavoreix més el conjunt de la població. Sònia Kerr.
3: Ho apunta la memòria de les cambres de comerç. A més, per primer cop reclamen actuacions urgents per resoldre el problema de l'habitatge. El president Salvador Illa destaca el bon moment de l'economia catalana.
4: Crec que queda clar que la situació econòmica de Catalunya és bona i crec que podríem fins i tot dir, sense por exagerar, que és molt bona i si no s'hi apropa molt. L'aposta pel model de la prosperitat compartida funciona.
0: Detinguts 4 falsos dentistes i un propietari de clíniques a Olesa de Montserrat i Esplugues de Llobregat.
3: Se'ls investiga per utilitzar material rovellat i productes caducats. Les informacions facilitades per un testimoni han permès iniciar les investigacions.
0: Augmenten a 164 les víctimes mortals pels dos terratrèmols registrats a Veneçuela i els ferits a 1.000.
3: Entre els morts hi ha una ciutadana d'origen espanyol. Així i tot, les xifres de víctimes són encara una estimació perquè tot just els serveis d'emergència encara treballen per extraure gent de sota la runa.
0: En cultura, Àngels Gunyalons es posa la pell d'Oscar Wilde al retrat de Dorian Gray.
3: Amb el suport d'un quintet de corda i un cor de 3 actors, l'obra musical es representa al Teatre Romea a partir del 30 de juny i s'inclou dins el Festival Grec.
0: Als esports, Toni Castro, al Barça de bàsquet, ha dit adeu al títol de la Lliga CB amb una derrota contra el València.
5: Tercera i definitiva derrota per 84-108. El Barça tanca la tercera temporada consecutiva en blanc i aquesta tarda l'Igualada celebrarà amb una rua amb títol de l'hoquei Lliga i el Barça de Futbol Sala pot guanyar la Lliga a la pista del Pozo de Múrcia.
0: Cop d'ull al temps i amb aquestes temperatures que estem patint encara, Luis Mi Pérez, bon dia.
6: Bon dia. Continua i continuarà aquesta situació completament estiuenca i, de fet, avui amb unes temperatures que tornen a ser molt més altes del que toquen. Arribarem fins als 35-36 graus al prelitoral barceloní, ja en seran 37-38 els que hi haurà a les comarques de Ponent i on més calor farà avui serà l'interior gironí, sobretot entre la Baixa Garrotxa, la Vall del Fluvià en general i cap a la comarca del Gironès o la del Pla de l'Estany. Aquí 37, 38, 39 graus aquesta tarda. De tempestes poquetes, algunes ja al vessant francès del Pirineu, i avançada la tarda algunes gotellades arribaran per les comarques de Ponent. Bàsicament, el que també tindrem seran ventades importants en aquesta zona de Lleida, i per tant compta amb el risc d'incendi, un ambient molt xafogós a la costa. El divendres gairebé no tindrem ni núvols, alguns al matí a l'Ebre, també a la Costa Brava, i una temperatura igual d'alta que avui, fregant els 40 graus a l'interior empordanès. N'estem pendents a la xarxa.
0: Al control de so hi tenim l'Ivan López, a la redacció i coordinació la Sònia Kerr. Passen gairebé 4 minuts de les dues.
1: Notícies en xarxa. Edició migdia.
0: La primera onada de calor ha deixat 43 morts a Catalunya, segons la primera estimació del sistema de monitorització del Ministeri de Sanitat. Les xifres corresponen als registres des de diumenge fins ahir, dia de Sant Joan. En aquest mateix període, el sistema d'emergències mèdiques ha atès 264 persones per efectes en la salut derivats de les temperatures extremes. Maite Polo, bon dia.
7: Bon dia. 8 de les persones mortes atribuïbles a l'onada de calor, segons el recull provisional del Ministeri de Sanitat, eren més grans de 85 anys i la resta d'edat repartides entre els 45 i els 84. A l'espera de confirmar d'aquí 3 setmanes quantes d'aquestes defuncions són atribuïbles a les altes temperatures, els responsables de Salut Pública a Catalunya ressalten que estem davant d'un estiu en què el primer pic de calor ha arribat abans. Jacobo Mendioroz és subdirector general de Vigilància i Resposta a Emergències de Salut Pública. i ho ha explicat a la xarxa.
2: Aproximadament cada estiu, en l'època en la que les temperatures són més altes, es registra un excés de mortalitat per totes les causes a Catalunya d'unes entre 500 i 600 persones. Aquest any, diguem-ne, que el pic de calor ha començat abans i això també fa que, bueno, que al encontrar-se desviacions de la temperatura en aquells moments augmenti, diguem-ne, les que podries atribuir a aquest excés de temperatures.
7: De moment, però, Mendioroz assegura que a Catalunya no hi ha hagut cap mort per cop de calor. Sí que hi ha hagut, en canvi, 264 persones ateses pel sistema d'emergències mèdiques en 6 dies. La meitat han requerit l'activació d'una ambulància. Les causes més freqüents han estat la deshidratació, la insolació i els síncopes. A partir de la setmana vinent, la població podrà consultar noves dades sobre el nombre de persones afectades per la calor a la web anomenada Cívic, amb B baixa, la mateixa que recull els casos de grip.
0: Mentrestant, a la comarca del Moianès, els bombers continuen treballant per extingir l'incendi declarat a Sant Quirze Safaja i que ja ha cremat 16 hectàrees de bosc. Un foc que podria haver estat provocat per un element pirotècnic o per una cigarreta mal apagada, segons les primeres hipòtesis. Ona Codinenca, Jordi Givert.
8: Fins a 8 dotacions de bombers continuen treballant en aquest incendi, que està estabilitzat però encara no està sota control. La geografia, dominada per cingleres, dificulta els treballs per acabar d'actuar amb bosses de foc que hi ha dins d'un perímetre que, això sí, ja no avança. De fet, els bombers s'ajuden de drons per analitzar l'evolució del foc i continuen, a més, remullant i revisant els punts calents. A les zones on el foc ja no crema, es treballa amb eines mecàniques per reduir el risc de revifalles de foc. Mentrestant, els agents rurals treballen amb la hipòtesi, encara sense confirmar, que el foc podria haver estat provocat per un element pirotècnic o bé per una cigarreta mal apagada a tocar d'una estació d'autobús del municipi.
0: I és que les altes temperatures afavoreixen la proliferació d'incendis. De fet, ja està activat el dispositiu de prevenció de focs a l'àrea metropolitana de Barcelona. Des de 8 torres de vigilància, desplegades de manera estratègica pel parc de Collserola, 26 tècnics vigilen durant tot l'estiu al territori metropolità. Són els encarregats de donar el primer avís davant de l'aparició d'una columna de fum o de qualsevol indici de foc. Anna Ruiz, bon dia.
9: Hola Marta, bon dia. En el nostre temps tecnològic, on tothom té a la butxaca un mòbil des del qual avisa bombers de l'aparició d'un incendi, aquest equip coordinat per la AMB i el Consorci del Parc aporta un valor afegit. És el seu coneixement del territori i la seva formació per indicar als bombers el lloc precís i exacte on ha començat el foc. Una mirada professionalitzada de l'entorn natural de l'àrea metropolitana de Barcelona que estalvia temps i recursos davant una emergència. Joan Capdevila és el cap del dispositiu de prevenció d'incendis de l'àrea metropolitana.
10: Com més aproximem amb l'exactitud del punt on s'està iniciant l'incendi, doncs més facilitem l'arribada possible de bombers. Penseu que estem en un àmbit metropolità i que les maneres d'arribar normalment a un punt poden ser molt variades i amb molt trànsit o no. Vull dir que l'exactitud a vegades d'aquesta situació de la columna doncs és important, no? La precisió que nosaltres donem del punt d'inici, que això facilita l'arribada més ràpida dels mitjans d'extinció.
9: El nombre de torres de vigilància ha baixat d'11 a 8 els últims anys. El dispositiu metropolità de prevenció es desplega durant tot l'estiu.
0: Prevenció de cara als incendis, però també de cara a futures sequeres. La Diputació de Barcelona ampliarà una 80 de municipis al programa per digitalitzar la gestió de les xarxes d'abastiment d'aigua potable. Això ho fa un cop validat el pla pilot que s'ha dut a terme aquesta primavera a 8 poblacions. Ho ha aprovat aquest migdia la Junta de Govern de l'Ens Supramunicipal. Carina Bellver, bon dia.
11: Bon dia. El pla permetrà a aquesta 80 de municipis de menys de 5.000 habitants simplificar la gestió de les xarxes d'abastiment d'aigua pública. A través de sensors i de sistemes de telecontrol, els municipis poden monitoritzar en temps real diferents paràmetres de qualitat de l'aigua, com la terbolesa, els nitrats, el clor o el pH. Alhora, també permet fer un seguiment precís de l'estat dels aqüífers, dels dipòsits i de les estacions de tractament d'aigua potable. Així doncs, asseguren des de la Diputació de Barcelona, si sorgeix algun problema, la capacitat de reacció i de resposta és molt més ràpida. Josep Ramon Mut és el diputat de Salut Pública.
12: Ara que no tenim aquesta urgència, ens permet fer les coses importants. I per tant, les coses importants és acabar fent que la nostra xarxa tingui un rendiment adequat, que és el tema de Vitafutes, però també és que sigui d'una bona qualitat i poder controlar l'aigua bé, perquè al final no podem malbaratar els recursos hídrics.
11: Aquesta implantació d'aquest nou model de gestió intel·ligent de la xarxa d'abastiment amb projectes adaptats a cada cadascun dels 77 municipis ha suposat una inversió de l'ens supramunicipal de més de 10 milions d'euros.
0: Encara més mesures en aquest sentit. La Generalitat tirarà endavant la dessaladora de la Tordera 2 a Blanes, però frena de moment la del Foix entre els termes municipals de Cubelles i Cunit. Ho fa després que Brussel·les hagi rebutjat finançar-les pel seu elevat consum energètic i el fort impacte ambiental.
3: Els dos nous equipaments formen part de la política d'aigua del govern per afrontar possibles futures sequeres al país basades en noves infraestructures com les dessalinitzadores. En canvi, la portaveu d'Aigües Vida, Aura Vidal, creu que abans de construir grans infraestructures que consumeixen molta energia, caldria repensar el model d'aigua català i prendre mesures encaminades a gestionar millor els recursos ja existents. Ho ha dit a la xarxa.
13: No ens oposem directament a aquest tipus d'infraestructures de producció d'aigua com les dessalinitzadores, però sí que volem alertar d'aquest model que planteja el govern del Salvador Illa i dels seus riscos. I també que cal, que és una mica el que ve a dir Europa, que cal prendre en primera instància unes mesures abans de recórrer a grans infraestructures com la dessalinització. Es pot reduir els consums d'aigua, es poden reparar les fuites, es pot tendir a sistemes de reutilització d'aigua, és a dir, creiem, i és que Europa ens ho està dient. Tot això s'ha de fer en primera instància.
1: Notícies en xarxa.
0: Al Baix Llobregat, els Mossos d'Esquadra han detingut quatre falsos dentistes i un propietari de clíniques dentals a Olesa de Montserrat i Esplugues de Llobregat. Les informacions facilitades per un testimoni han permès iniciar les investigacions. Olesa Ràdio, Raquel Montoya.
14: La clínica dental d'Olesa ha estat precintada judicialment en comprovar-se que utilitzaven material rovellat i productes caducats. També s'investiguen estafes econòmiques per l'abonament de tractaments no acabats. Des de l'Ajuntament d'Olesa es recomana a les persones afectades que denunciïn els fets davant dels Mossos d'Esquadra de Martorell i aportin tota la documentació de què disposin en tractar-se d'una investigació judicial en curs.
0: Encara en crònica social, els Mossos d'Esquadra investiguen un tiroteig en un pis del barri de Sant Pere, Santa Caterina i La Ribera, Barcelona, durant la revetlla de Sant Joan. Des del cos han confirmat a BTV que es tracta d'un enfrontament entre dues bandes criminals que es dediquen al narcotràfic.
3: La hipòtesi principal és que un dels grups va intentar robar droga a l'altre i que davant aquest enfrontament es va produir un tiroteig. L'intendent Ignasi Teixidor, sots caps de la Regió Policial Metropolitana Barcelona, assegura que cal actuar per fer fora aquests grups de Catalunya.
15: El delinqüent que realitza una activitat il·lícita, doncs lògicament Barcelona també és un port d'atracció. El que hem de buscar i és el que intentem és de que el grup criminal que sempre busca el cost-benefici, doncs que no li sigui atractiu establir-se ni a Barcelona ni a Catalunya.
0: I detingut un home a Alcanar, al Montsià, per assetjament sexual a menors a través de les xarxes socials i pornografia infantil.
3: Durant la investigació s'ha acreditat l'existència de gairebé 3.000 fotografies i 200 vídeos de pornografia infantil. En total ha quedat provada l'existència de 21 víctimes, totes dones, menors d'edat, d'entre 9 i 17 anys. La investigació es va iniciar a Puerto del Rosario, a Fuerteventura, quan una nena de 11 anys, acompanyada de la seva mare, va denunciar que havia patit assetjament sexual per xarxes socials.
1: Notícies en xarxa. Edició migdia.
0: És un dels titulars de la jornada. El creixement de l'economia catalana és cada cop més equilibrat i afavoreix més el conjunt de la població, tot i que no arriba a tothom per igual. Aquesta és una de les principals conclusions de la memòria de les cambres de comerç que s'ha presentat avui i que reclama per primer cop actuacions urgents per resoldre el problema de l'habitatge. Jordi Casino, bon dia.
16: Bon dia, Marta. Segons l'estudi que cada any publiquen el conjunt de les cambres de comerç catalanes, la demanda interna impulsada pel consum privat, la inversió i la fortalesa del mercat laboral han permès que l'economia catalana hagi crescut un 2,7% l'any passat, un creixement que multiplica per 2 el de la zona euro, un increment que consolida una clara tendència positiva amb una millora també de la productivitat. Carme Poveda és la directora de la memòria.
17: La conclusió és que l'economia catalana el 2025 presenta un balanç positiu perquè creix el seu PIB per càpita i a la vegada aquest creixement és més equilibrat perquè no s'ha basat únicament en un creixement de l'ocupació sinó que també ha augmentat la productivitat.
16: Un estudi que inclou per primer cop un apartat amb recomanacions per resoldre la problemàtica de l'habitatge i on es reclamen mesures urgents per fer-ho. Una demanda que recollia i assumia el govern al mateix acte. Salvador Illa és el president de la Generalitat.
4: Crec que anem a la mateixa direcció que les conclusions de la vostra monografia apunta. Més oferta, més agilitat. Estem simplificant els tràmits perquè els operadors puguin construir més ràpid, amb més agilitat. més ajuts, hem ampliat fins a 40 anys els ajuts directes per poder fer front al cost de la hipoteca, més control, aplicar la llei sobre els preus de lloguer funciona, allà on s'aplica els preus baixen o es moderen.
16: De les dades de l'informe també es desprèn que les empreses grans catalanes, les de més de 50 treballadors, paguen un 34% més de salari als seus treballadors que la resta, un fet que es poden permetre perquè són molt més productives.
0: És un quart de tres. En capítol internacional, els dos terratrèmols de 7,2 i 7,5 graus d'intensitat registrats a Veneçuela deixen un balanç provisional de 164 morts i gairebé 1.000 ferits. Els sismògrafs han comptabilitzat 30 rèpliques després dels dos sismes.
3: La mateixa presidenta veneçolana, Delcy Rodríguez, ha confirmat les xifres de la tragèdia i ha anunciat la creació d'un fons de 200 milions de dòlars amb recursos dipositats als Fons Monetari Internacional per construir hospitals, escoles i habitatges.
18: Las cifras que tenemos ya registradas es 164 fallecidos, 971 heridos, con 30 réplicas que se han producido desde los dos eventos principales consecutivos que tuvimos a las 6 de la tarde.
3: Així i tot, les xifres de víctimes són encara una estimació perquè tot just els serveis d'emergència treballen per extraure gent de sota de la runa. El Servei Geològic dels Estats Units estima que hi podria haver entre 10.000 i 100.000 víctimes mortals. El conseller d'Acció d'Exterior, Jaume Duch, ha assegurat que ara per ara no els consta cap víctima catalana en els terratrèmols. El conseller ha explicat que la majoria dels catalans que viuen a Veneçuela ho fan a la capital, Caracas, lluny de l'epicentre d'aquests terratrèmols. Entre les víctimes mortals, però, sí que hi ha una ciutadana d'origen espanyol. Segons la radiotelevisió basca, es tracta de l'Anesne Solabarrieta, neta d'un exalcalde d'Ondarroa exiliat.
0: El president de la Generalitat, Salvador Illa, ha enviat un missatge de solidaritat al poble veneçolà.
3: El president català ha remarcat que el govern està en contacte amb els catalans que són al país.
4: Hi ha una comunitat important de catalans a Venezuela, que estem

0: mateixa tarda per planificar com poden donar suport a les víctimes del terratrèmol. Els residents del país llatinoamericà, la capital catalana, diuen que és molt difícil comunicar-se amb els familiars a Venezuela.
1: Notícies en xarxa.
2: El Congrés ha començat avui el debat de la proposició de llei que castigarà penalment les teràpies de conversió a les persones LGBTIQ+. El text, que preveu penes de presó de fins a 2 anys, ha estat presentat pel PSOE i compta amb un ampli suport i l'única oposició de Vox.
0: En concret, la reforma permetrà penalitzar amb penes de presó de 6 mesos a 2 anys a qui apliqui o practiqui sobre una persona actes, mètodes, programes, tècniques o procediments d'aversió o conversió per modificar, reprimir, eliminar o negar la seva orientació sexual. Escolteu el diputat socialista Víctor Gutiérrez.
3: El error era el silencio, la impunidad. Y hoy cerramos una puerta que jamás debió estar abierta. La puerta de la culpa, del miedo y de quienes hicieron tanto, tantísimo daño en nombre de una falsa cura. Porque no, no necesitamos ser convertidos. No necesitamos ser corregidos. No necesitamos ser curados por ser como somos. Lo que necesita cualquier persona es poder vivir en libertad. Y esa libertad, señorías, es la que hoy estamos llamados a proteger.
0: La proposta estableix que es faci servir la forquilla de penes més altes quan les víctimes siguin menors d'edat i quan s'utilitza també la violència, la intimidació o l'engany.
2: En política, després del discurs d'ahir de Pedro Sánchez i de la resposta dura dels grups del Congrés, qui continua demanant més explicacions al president del govern és Esquerra Republicana.
0: Els republicans asseguren que falten temes per aclarir que no s'han abordat i demanen transparència total a la Moncloa. El diputat Francesc Marc Álvaro també ha assegurat que els darrers esdeveniments que han esquitxat el Partit Socialista fan trontollar el bloc d'investidura. Ho ha apuntat en declaracions a la xarxa.
4: El bloc d'investidura és la suma d'unes voluntats que va tenir lloc en el seu moment, però és un bloc que no és compacte ni és homogeni. Té lògiques diferents. I, per tant, sí que és evident que cada vegada vestir el sudoku dels suports al govern li costa més a la Moncloa.
0: El diputat d'Esquerra a Madrid ha pronosticat una convocatòria d'eleccions anticipades que podrien celebrar-se entre els mesos de febrer i març del 2027.
2: La Paeria de Lleida i la Generalitat han acordat aprovar definitivament els projectes de reparcel·lació i urbanització del polígon de Torreblanca per al primer trimestre de l'any vinent. Es tracta d'un pas clau en el desenvolupament del pla director urbanístic en el nou pol econòmic de la ciutat. Uau, Lleida Ràdio, Quim Gassó.
5: Ambdues institucions han adquirit el compromís d'accelerar la posada en marxa del nou polígon en el marc de la comissió bilateral entre la Generalitat i l'Ajuntament de Lleida, que s'ha reunit aquest dijous a la Paeria, en una trobada encapçalada pel pa en cap Fèlix Larrosa i el conseller de la presidència Albert Dalmau. Els diversos actors de la reunió han situat l'impuls definitiu del polígon industrial de Torreblanca i Quatre Pilans com el principal projecte estratègic per l'economia lleidatana, juntament amb la construcció del nou recinte firal. Tot i que és un tema encallat des de fa anys, Paeria i Generalitat han afirmat que estan posant tots els esforços per resoldre'l definitivament, tal com ha explicat Albert Dalmau.
6: Jo els he dit que amb Torreblanca estem volant. I ho dic amb aquesta contundència. O sigui, amb Torreblanca, l'aliança que hi ha entre l'Ajuntament, entre la Paeria, l'Incasol i la Direcció General d'Urbanisme fa que estiguem volant. Més ràpid del que anem és impossible anar-hi, perquè estem anant en estricte compliment dels terminis.
5: L'altre tema central de la reunió ha estat el finançament de la construcció de la nova Fira de Lleida, que comportarà un cost d'entre uns 80 i 100 milions d'euros.
2: I és moment per a la cultura. Àngels Gunyalons es posa a la pell d'Oscar Wilde al retrat de Dorian Gray. Amb el suport d'un quintet de corda i d'un cor de 3 actors a l'escenari, l'obra musical es representa al Teatre Romea a partir del 30 de juny i s'inclou dins del Festival Grec. David Navarro, bon dia.
7: Bon dia. Al retrat de Dorian Gray, Àngels Gunyalons és Basil Hayward, Sibyl Vane, Lord Henry o el mateix Dorian. En un escenari completament blanc i amb apariència de museu, l'actriu interpreta i canta acompanyada per 5 instruments de corda i 3 actors amb experiència en teatre musical. Una història que Gunyalons feia temps que volia abordar.
8: Jo faig llistes de coses que m'agraden, cançons, músiques, històries... Jo faig llistes, i a la meva llista hi tenia el retrat de Dorian Gray. El tenia fa tants anys que per això quan li vaig proposar al Marc de com em vaig adonar, dic, no, aquest el tinc a la llista des que tenia 30 anys i en tinc el doble. La història és una història que tothom més o menys reconeix. Tothom més o menys, i a tothom que la coneix l'ha impactat.
7: Marc Rosic dirigeix una obra que compta amb la direcció musical de Jordi Cornudella. De fet, Cornudella també ha composat la música de l'espectacle, unes melodies que assegura que no tindrien sentit a cap altre musical.
2: Gràcies, David. I avui, en Plana Cultural, també ens fixem en els Ateneus, que mostren un bon nivell de

0: responsabilitat i compromís amb el català. Així tot els cal millorar en les activitats que programen de manera puntual i en el servei de bar i restauració. Ho diu un estudi de Plataforma per la Llengua fet a una quinzena d'ateneus de Catalunya. Esther Minguell, bon dia.
1: Bon dia. Segons l'estudi d'ús i presència del català als ateneus, 9 de cada 10 activitats que s'hi fan són en català. En tallers més puntuals, quan republiquen a xarxes socials continguts que no són propis o es pengen cartells d'activitats externes, són àmbits on cal treballar. També en la restauració, com explica Pep Morella, president de la Federació d'Ateneus de Catalunya.
2: És una lluita, les cartes, els menús, la llengua vehicular, la llengua d'atenció, però estem treballant i mirarem doncs d'anar polint aquestes coses.
1: El conseller de Política Lingüística, Francesc Xavier Vila, aplaudeix la tasca dels ateneus en la difusió del català i els anima a anar més enllà.
3: Una bona iniciativa, uns resultats encoratjadors. Tenim àmbits en què el català té una posició molt sòlida. Del que es tracta és d'aconseguir que facin taca d'oli, que estenguin aquesta vitalitat de la llengua cap al conjunt de la societat.
1: L'estudi s'ha fet com a prova pilot en 15 ateneus i en la propera edició s'ampliarà per aconseguir més representativitat d'entre els més de 220 ateneus que estan federats.
0: I arriben els esports. Avui amb la presència de Toni Castro a l'estudi. Molt bon dia, Toni. El Barça de bàsquet ha dit adéu al títol de la Lliga CB.
4: Bon dia, Marta. Amb una derrota, la tercera consecutiva contra el València per 84-108. Els valencians es van imposar en tots els quarts, liderats un cop més per Montero, MVP del partit, amb 28 de valoració. Pel que fa a l'equip blaugrana, només va brillar l'encert de Pantera amb 26 punts. Amb la derrota, l'equip tanca la tercera temporada consecutiva en blanc. El duel va ser el comiat de l'entrenador Xavi Pascual i també de Toranski, La Provítola i Billy Hernán Gómez, que segueixen i marxen del Barça, i Veseli, que es retira. L'entrenador blaugrana admet que el València ha estat superior.
5: Un equip molt ben entrenat, el millor entrenador d'Europa aquesta temporada, que ho han fet extraordinàriament bé, i per la nostra part hem anat al límit de les nostres possibilitats, cada dia ens ha costat una mica més, i les opcions que teníem de guanyar aquest títol passaven pel partit del dilluns. El dilluns va ser un cop molt dur, aquesta derrota, i avui a la CAC ens hem posat amb debilitat per sota el marcador i ja no hem sigut massa... Hem tirat de cor i hem perdut el cap amb quasi totes les coses.
4: D'altra banda, la Sisa Joventut ha fet oficial la no continuïtat d'Adam Hanga al club badaloní. L'alè hongarès tanca un cicle de dues temporades de la penya amb una mitjana de 6,2 punts, 3,4 rebots i una 8,2 assistències a la Lliga Endesa. I l'Espar Girona ha fitxat Caral Casas, la capitana del València Bàsquet, amb qui ha guanyat 11 títols en 7 anys. L'escorta de Bascanó era líder en partits, punts i rebots i es retrobarà amb Roberto Íñiguez a Girona. El director esportiu de la gironina, Pere Puig, valora aquest fitxatge de Caral Casas.
6: Estem convençuts que Caral encara té moltíssim per donar al bàsquet. Estem convençuts que arriba amb molta il·lusió i amb ganes de reivindicar després d'un paper protagonista que les últimes temporades no ha tingut, i contents doncs, de que es decidís a venir a Girona. La Caral ja havia coincidit amb en Roberto, on havia guanyat Sopron, on havia guanyat Lliga i Copa húngares. Havia arribat també a la fase final de la Final Four d'Euroliga. Per tant, és una jugadora que coneix ben Roberto i que ben segur sabrà treure el màxim profit.
4: L'Igualada Rigat ja és a casa amb el trofeu de campió de l'hoquei Lliga. L'equip de la noia, que feia 29 anys que no aixecava el trofeu, va guanyar el títol als penals a la pista del Liceo. Aquesta tarda, l'Igualada celebrarà aquesta hoquei Lliga amb una rua que arrencarà a les 7 a les Comes i arribarà a l'Ajuntament a les 8 del vespre. I també aquesta tarda, el Barça de Futbol Sala té la segona oportunitat per endur-se el títol de Lliga. Els de Javi Rodríguez juguen a 8:15 a la pista del Pozo de Múrcia, que dimarts es va imposar els blaugrana per 5-4 amb un gol quan faltaven 5 segons per al final i van sumar el seu primer punt de l'eliminatòria. Tot i això, Marta, els catalans dominen la sèrie per 2-1.
0: Gràcies, Toni Castro, per l'última hora dels esports. Una mica més de 3 minuts i arribem a 3:15. Hem de fer una petita pausa, però tornem de seguida amb més actualitat. Fins ara.
7: La xarxa de comunicació local.
8: Una cigarreta o un bosc cremant. Una barbacoa o les brases de milers d'hectàrees. Foc és foc. Evitar una catàstrofe està a les teves mans. Si veus fum o foc, truca al 112. Més informació a incendis.gencat.cat. Diputació de Barcelona, Generalitat de Catalunya, el govern de tothom.
9: Vine al Palau Güell, a tocar de la Rambla de Barcelona. una obra única d'Antoni Gaudí on l'arquitectura es converteix en experiència. Deixa't sorprendre per la llum, les formes i els detalls. Un espai públic, viu i per a tothom. Una porta oberta al modernisme. Palau Güell, el Gaudí cobra portes. Més informació i entrades a palauguell.cat. Diputació de Barcelona.
10: Llença't per acompanyar les 9.000 persones que tenen esclerosi múltiple a Catalunya. Llença't per la investigació sobre una malaltia encara sense cura. El 5 de juliol, llença't i mulla't a la teva piscina o a mulla't.cat. Fundació Esclerosi Múltiple.
11: Això va de creativitat. Un món de curiositats, experiències, somnis i realitat. L'artista Roser Martínez ens convida a volar pel seu imaginari i ens inspira a veure el món amb un toc d'imaginació i humor.
12: Avui va de marietes. Sí, aquest insecte volador, rodonet, vermell amb puntets negres. Sí, les marietes. A part de ser un bitxo bonic i curiós, és un símbol de bona sort i bon auguri per trobar l'amor. A la pel·lícula Bajo el sol de la Toscana transmet un missatge molt interessant que diu així: Escucha, cuando era niña me pasaba horas buscando mariquitas, pero un día me rendí y me quedé dormida en la hierba. Al despertarme las tenía por todo el cuerpo. Què vol dir això? Que a vegades com més busques menys trobes. I l'amor és així. Amb les marietes també passa i amb la creativitat també ens hi trobem. Quan tinguis un bloqueig creatiu, recorda les marietes. Per aquells moments que no avances, que no saps sortir de l'espiral, el millor és que paris. Agafa't uns minuts, respira fons, relaxa't i canvia l'entorn per uns moments. Veuràs que quan tornis a reprendre el que estaves fent, tot flueix millor i qui sap, potser t'apareix una marieta.

0: La xarxa de comunicació local.
1: Bon dia, són 2:45.
2: Notícies en xarxa migdia. Amb Marta Pardell.
1: La primera onada de calor de l'estiu deixa 43 morts a Catalunya, segons estimacions del Ministeri de Sanitat. Es tracta de la comunitat amb més mortalitat de tota la península entre diumenge i ahir, seguida de Castella i Lleó i el País Basc. Des de Salut Pública, Jacobo Mendioroz ho atribueix a l'arribada prematura de la calor extrema enguany. Són declaracions a la xarxa.
3: El pic de calor ha començat abans i això també fa que, que encontrar-se desviacions de la temperatura en aquells moments augmenti, diguem-ne, les que podries atribuir a aquest excés de temperatures.
1: Els darrers 4 dies, el sistema d'emergències mèdiques ha atès 264 persones per efectes en la salut derivats de les temperatures extremes. És dijous 25 de juny de 2026 i tenim més titulars. El creixement de l'economia catalana és cada cop més equilibrat i afavoreix més el conjunt de la població. Sònia Kerr.
4: Ho apunta la memòria de les cambres de comerç. A més, per primer cop, reclamen actuacions urgents per resoldre el problema de l'habitatge. El president Salvador Illa destaca el bon moment de l'economia catalana.
5: Crec que queda clar que la situació econòmica de Catalunya és bona i crec que podríem fins i tot dir, sense por exagerar, que és molt bona i si no s'hi apropa molt. L'aposta pel model de la prosperitat compartida funciona.
1: Detinguts 4 falsos dentistes i un propietari de clíniques a Olesa de Montserrat i Esplugues de Llobregat.
4: Se'ls investiga per utilitzar material rovellat i productes caducats. Les informacions facilitades per un testimoni han permès iniciar les investigacions.
1: Augmenten a 164 les víctimes mortals pels 2 terratrèmols registrats a Veneçuela i els ferits a 1.000.
4: Entre els morts hi ha una ciutadana d'origen espanyol. Així i tot, les xifres de víctimes són encara una estimació perquè tot just ara els serveis d'emergència treballen per extreure gent de sota la runa.
1: En cultura, Àngels Gunyalons es posa a la pell d'Oscar Wilde, el retrat de Dorian Gray.
4: Amb el suport d'un quintet de corda i un cor de 3 actors, l'obra musical es representa al Teatre Romea a partir del 30 de juny i s'inclou dins el Festival Grec.
1: Els esports, Toni Castro, el Barça de bàsquet ha dit adeu al títol de la Lliga ACB amb una derrota contra el València.
6: Tercera i definitiva derrota per 84-108. El Barça tanca la tercera temporada consecutiva en blanc. I aquesta tarda l'Igualada celebrarà amb una rua el títol de l'Hockey Lliga i el Barça Futbol Sala pot guanyar la Lliga a la pista del Pozo de Múrcia.
1: I fem un cop d'ull al temps davant les altes temperatures que encara s'estan registrant. Lluís Mi Pérez, bon dia.
7: Bon dia. Continua i continuarà aquesta situació completament estiuenca i, de fet, avui amb unes temperatures que tornen a ser molt més altes del que toquen. Arribarem fins als 35-36 graus al prelitoral barceloní, ja en seran 37-38 els que hi haurà a les comarques de Ponent i on més calor farà avui serà l'interior gironí, sobretot entre la Baixa Garrotxa, la Vall del Fluvià en general i cap a la comarca de Gironès o la del Pla de l'Estany. Aquí 37, 38, 39 graus aquesta tarda. De tempestes poquetes, algunes ja al vessant francès del Pirineu, i avançada la tarda algunes gotellades arribaran per les comarques de Ponent. Bàsicament, el que també tindrem seran ventades importants en aquesta zona de Lleida, i per tant compta amb el risc d'incendi, un ambient molt xafogós a la costa. El divendres gairebé no tindrem ni núvols, alguns al matí a l'Ebre, també a la Costa Brava, i una temperatura igual d'alta que avui, fregant els 40 graus a l'interior empordanès. N'estem pendents a la xarxa.
1: Gràcies, Lluís Mi. Al control de so i tenim l'Ivan López a la redacció i coordinació, la Sònia Kerr. Passen gairebé 4 minuts a 2:45.
2: Notícies en xarxa. Edició migdia.
1: La primera onada de calor deixa 43 morts a Catalunya, segons la primera estimació del sistema de monitorització del Ministeri de Sanitat. La xifra es correspon als registres des de diumenge i fins ahir, dia de Sant Joan. En el mateix període, el sistema d'emergències mèdiques ha atès 264 persones per efectes en la salut derivats de les temperatures extremes. Maite Pola, bon dia.
8: Bon dia. 8 de les persones mortes atribuïbles a l'onada de calor, segons el recull provisional del Ministeri de Sanitat, eren més grans de 85 anys i la resta d'edat repartides entre els 45 i els 84. A l'espera de confirmar d'aquí 3 setmanes quantes d'aquestes defuncions són atribuïbles a les altes temperatures, els responsables de Salut Pública a Catalunya ressalten que estem davant d'un estiu en què el primer pic de calor ha arribat abans. Jacobo Mendioroz és subdirector general de Vigilància i Resposta a Emergències de Salut Pública. i ho ha explicat a la xarxa.
3: Aproximadament cada estiu, en l'època en la que les temperatures són més altes, es registra un excés de mortalitat per totes les causes a Catalunya d'unes entre 500 i 600 persones. Aquest any, diguem-ne, que el pic de calor ha començat abans i això també fa que, bueno, que al encontrar-se desviacions de la temperatura en aquells moments augmenti, diguem-ne, les que podries atribuir a aquest excés de temperatures.
8: De moment, però, Mendioroz assegura que a Catalunya no hi ha hagut cap mort per cop de calor. Sí que hi ha hagut, en canvi, 264 persones ateses pel sistema d'emergències mèdiques en 6 dies. La meitat han requerit l'activació d'una ambulància. Les causes més freqüents han estat la deshidratació, la insolació i els síncopes. A partir de la setmana vinent, la població podrà consultar noves dades sobre el nombre de persones afectades per la calor a la web anomenada Civic, amb B baixa, la mateixa que recull els casos de grip.
1: Altes temperatures que també fan incrementar el risc d'incendi. Ja està activat el dispositiu de prevenció a l'àrea metropolitana de Barcelona. Des de 8 torres de vigilància desplegades de manera estratègica pel parc de Collserola, 26 tècnics vigilen durant tot l'estiu el territori metropolità. Són els encarregats de donar el primer avís davant de l'aparició d'una columna de fum o qualsevol indici de foc. Els ha visitat avui l'Anna Ruiz. Bon dia, Anna.
9: Hola, Marta, bon dia. En el nostre temps tecnològic, on tothom té a la butxaca un mòbil, des del qual l'avisa bombers de l'aparició d'un incendi, aquest equip coordinat per la AMB i el Consorci del Parc aporta un valor afegit. És el seu coneixement del territori i la seva formació per indicar als bombers el lloc precís i exacte on ha començat el foc. Una mirada professionalitzada de l'entorn natural de l'àrea metropolitana de Barcelona que estalvia temps i recursos davant una emergència. Joan Capdevila és el cap del dispositiu de prevenció d'incendis de l'àrea metropolitana.
10: Clar, com més aproximem amb l'exactitud del punt on s'està iniciant l'incendi, doncs més facilitem l'arribada possible de bombers. Penseu, estem en un àmbit metropolità i que les maneres d'arribar normalment a un punt poden ser molt variades i amb molt trànsit o no. Vull dir que l'exactitud a vegades d'aquesta situació de la columna doncs és important, no? La precisió que nosaltres donem del punt d'inici, que això facilita l'arribada més ràpida dels mitjans d'extinció.
9: El nombre de torres de vigilància ha baixat d'11 a 8 els últims anys. El dispositiu metropolità de prevenció es desplega durant tot l'estiu.
1: També estan ja activats els agents rurals, que han incorporat 20 vehicles nous per a les unitats especialitzades de drons, canina i atestats. El cor renova d'aquesta manera el gruix de la flota en el marc del pla estratègic fins al 2030, que ha de permetre doblar el nombre d'efectius humans en aquests 4 anys. Televisió de Sabadell, Alejandro Paulino.
11: El cos d'agents rurals duplicarà la seva plantilla d'aquí l'any 2030. Passarà de 650 efectius actuals a 1.300. És el gran titular que ha deixat la consellera d'Interior i Seguretat Pública, Núria Parlon, des de Santa Perpètua de Mogoda, en la presentació dels nous recursos per la campanya forestal de l'Infocat.
12: Objectiu ambiciós, només d'ampliar la nostra plantilla d'agents rurals per arribar als 900 agents al 2030, sinó també doncs, el creixement pel que fa referència un és molt important, que són els mitjans, incorporant doncs, les necessitats tecnològiques, incrementant les capacitats de la nostra operativa. Aquests 20 vehicles també estaran destinats, una part important, a lo que són les unitats de treball dels equips de dron i, per altra banda, doncs, també per tot el que fa referència al conjunt de tasques vinculades amb els atestats.
11: A banda del creixement de personal, el departament també injecta múscul a la flota sobre rodes. Avui s'han presentat 20 vehicles especials que formen part d'una licitació més ampliada de 245 nous vehicles. L'objectiu final és assolir una flota total de 395 unitats sobre el terreny, renovant els models més antics.
1: I tenim encara més actualitat vinculada a la calor. Notícies que avui ens arriben des de Ràdio Ciutat de Badalona i Ràdio Sant Feliu.
13: A Badalona, les entitats impulsores de la Declaració de Badalona insten a l'Ajuntament a garantir l'accés als equipaments municipals i espais públics d'ombra durant els mesos de més calor. Els refugis climàtics s'han tornat clau per prevenir riscos per a la salut, com els cops de calor. A la ciutat n'hi ha 14, però bona part d'ells van tancar l'any passat durant les setmanes més caloroses. Per aquest motiu, des de la Declaració Badalona han presentat diverses propostes per assegurar una gestió efectiva als refugis climàtics. Entre aquestes destaquen garantir el servei durant el mes d'agost i ampliar els punts de refugi amb acords amb altres administracions. Des de l'Ajuntament, però, encara no han donat resposta a les entitats.
8: Sant Feliu de Llobregat compta aquest estiu amb una xarxa de microrefugis climàtics formada per comerços, farmàcies i serveis de proximitat que ofereixen espais de confort tèrmic per protegir la ciutadania durant els episodis de calor intensa. Aquests establiments, dins del seu horari habitual, proporcionen un espai climatitzat posant a disposició del veïnat aigua potable, seients per al descans o materials de lectura i espera. Amb aquesta iniciativa, impulsada per l'àrea metropolitana de Barcelona, es reforça la xarxa local de refugis climàtics municipals.
1: I una altra preocupació davant del canvi climàtic són les sequeres, cada cop més freqüents i extenses. Doncs bé, la Diputació de Barcelona ampliarà una vuitantena de municipis al programa per digitalitzar la gestió de les xarxes d'abastiment d'aigua potable. Això un cop validat el pla pilot que s'ha fet aquesta primavera a 8 poblacions. Ho ha aprovat aquest migdia la Junta de Govern de l'Ens Supramunicipal. Carina Bellbé, bon dia.
14: Bon dia. El pla permetrà a aquesta vuitantena de municipis de menys de 5.000 habitants simplificar la gestió de les xarxes d'abastiment d'aigua pública. A través de sensors i de sistemes de telecontrol, els municipis poden monitoritzar en temps real diferents paràmetres de qualitat de l'aigua, com la terbolesa, els nitrats, el clor o el pH. Alhora, també permet fer un seguiment precís de l'estat dels aqüífers, dels dipòsits i de les estacions de tractament d'aigua potable. Així doncs, asseguren des de la Diputació de Barcelona, si sorgeix algun problema, la capacitat de reacció i de resposta és molt més ràpida. Josep Ramon Mut és el diputat de Salut Pública.
15: Ara que no tenim aquesta urgència, ens permet fer les coses importants. I per tant, les coses importants és acabar fent que la nostra xarxa tingui un rendiment adequat, que és el tema de Vitafutes, però també que sigui d'una bona qualitat i poder controlar l'aigua bé, perquè al final no podem malbaratar els recursos hídrics.
14: Aquesta implantació d'aquest nou model de gestió intel·ligent de la xarxa d'abastiment amb projectes adaptats a cadascun dels 77 municipis ha suposat una inversió de l'ens supramunicipal de més de 10 milions d'euros.
2: Notícies en xarxa.
1: El creixement de l'economia catalana és cada cop més equilibrat i afavoreix més el conjunt de la població, tot i que no arriba a tothom per igual. Aquesta és una de les principals conclusions de la memòria de les cambres de comerç, que reclama per primer cop actuacions urgents per resoldre el problema de l'habitatge. Jordi Casino, bon dia.
16: Bon dia, Marta. Segons l'estudi que cada any publiquen el conjunt de les cambres de comerç catalanes, la demanda interna impulsada pel consum privat, la inversió i la fortalesa del mercat laboral han permès que l'economia catalana hagi crescut un 2,7% l'any passat, un creixement que multiplica per 2 el de la zona euro, un increment que consolida una clara tendència positiva amb una millora també de la productivitat. Carme Poveda és la directora de la memòria.
17: La conclusió és que l'economia catalana el 2025 presenta un balanç positiu perquè creix el seu PIB per càpita i a la vegada aquest creixement és més equilibrat perquè no s'ha basat únicament en un creixement de l'ocupació sinó que també ha augmentat la productivitat.
16: Un estudi que inclou per primer cop un apartat amb recomanacions per resoldre la problemàtica de l'habitatge i on es reclamen mesures urgents per fer-ho. Una demanda que recollia i assumia el govern al mateix acte. Salvador Illa és el president de la Generalitat.
5: Crec que anem a la mateixa direcció que les conclusions de la vostra monografia apunta. Més oferta, més agilitat. Estem simplificant els tràmits perquè els operadors puguin construir més ràpid, amb més agilitat. Més ajuts, hem ampliat fins a 40 anys els ajuts directes per poder fer front al cost de la hipoteca. Més control, aplicar la llei sobre els preus de lloguer funciona. Allà on s'aplica els preus baixen o es moderen.
16: De les dades de l'informe també es desprèn que les empreses grans catalanes, les de més de 50 treballadors, paguen un 34% més de salari als seus treballadors que la resta, un fet que es poden permetre perquè són molt més productives.
1: És un altre dels titulars del dia. Al Baix Llobregat, els Mossos han detingut 4 falsos dentistes i el propietari d'un seguit de clíniques dentals a Olesa de Montserrat i Esplugues de Llobregat. Les informacions facilitades per un testimoni han permès iniciar les investigacions. Olesa Ràdio, Raquel Montoya.
18: La clínica dental d'Olesa ha estat precintada judicialment en comprovar-se que utilitzaven material rovellat i productes caducats. També s'investiguen estafes econòmiques per l'abonament de tractaments no acabats. Des de l'Ajuntament d'Olesa es recomana a les persones afectades que denunciïn els fets davant dels Mossos d'Esquadra de Martorell i aportin tota la documentació de què disposin en tractar-se d'una investigació judicial en curs.
1: Encara ara, en clau de successos, els Mossos d'Esquadra investiguen un tiroteig en un pis al barri de Sant Pere, Santa Caterina i la Ribera, Barcelona, durant la revetlla de Sant Joan. Des del cos han confirmat a BTV que es tracta d'un enfrontament entre dues bandes criminals que es dediquen al narcotràfic.
4: La hipòtesi principal és que un dels grups va intentar robar droga a l'altre i que davant d'aquest enfrontament es va produir el tiroteig. L'intendent Ignasi Teixidor, sots caps de la Regió Policial Metropolitana Barcelona, assegura que cal actuar per fer fora aquests grups de Catalunya.
19: El delinqüent que realitza una activitat il·lícita, doncs lògicament Barcelona també és un pol d'atracció. El que hem de buscar i és el que intentem és de que el grup criminal que sempre busca el cost-benefici, doncs que no li sigui atractiu establir-se ni a Barcelona ni a Catalunya.
1: I detingut un home al Canal, Montsià, per assetjament sexual a menors a través de les xarxes socials i per pornografia infantil.
4: Durant la investigació s'ha acreditat l'existència de gairebé 3.000 fotografies i 200 vídeos de pornografia infantil. En total ha quedat provada l'existència de 21 víctimes, totes dones menors d'edat d'entre 9 i 17 anys. La investigació es va iniciar a Puerto del Rosario, a Fuerteventura, quan una nena de 11 anys, acompanyada de la seva mare, va denunciar que havia patit assetjament sexual per xarxes socials.
2: Notícies en xarxa. Edició migdia.
1: Entrem en el capítol internacional. Avui, molt focalitzat a Veneçuela, els dos terratrèmols de 7,2 i 7,5 graus d'intensitat que s'han registrat les últimes hores deixen un balanç provisional de 164 morts i gairebé 1.000 ferits. Els sismògrafs han comptabilitzat 30 rèpliques després dels dos sismes.
4: La mateixa presidenta veneçolana, Delcy Rodríguez, ha confirmat les xifres de la tragèdia i ha anunciat la creació d'un fons amb 200 milions de dòlars amb recursos dipositats al Fons Monetari Internacional per construir hospitals, escoles y habitatges.
20: La cifra que tenemos ya registrada es 164 fallecidos, 971 heridos, con 30 réplicas que se han producido desde los dos eventos principales consecutivos que tuvimos a las 6 de la tarde.
4: Així, totes les xifres de víctimes són encara una estimació perquè tot just els serveis d'emergència treballen per extraure gent de sota la runa. El Servei Geològic dels Estats Units estima que hi podria haver entre 10.000 i 100.000 víctimes mortals. El conseller d'Acció Exterior, Jaume Duch, ha assegurat que ara per ara no els consta cap víctima catalana, però sí que ha explicat que la majoria dels catalans que viuen a Veneçuela ho fan a la capital, Caracas, i això està lluny de l'epicentre dels terratrèmols. Entre les víctimes mortals, però, hi ha una ciutadana d'origen espanyol. Segons la radiotelevisió basca, es tracta de l'Esne Solabarrienta, neta d'un exalcalde d'Ondarroa exiliat.
1: El president de la Generalitat, Salvador Illa, ha enviat un missatge de solidaritat al poble veneçolà.
4: El president català ha remarcat que el govern està en contacte amb els catalans que són al país.
5: Hi ha una comunitat important de catalans a Veneçuela, que estem en contacte, i també una comunitat molt important de ciutadans veneçolans que viuen aquí a Catalunya i que estan passant, com vostès poden imaginar, uns moments d'angoixa. Vull que sàpiguen que tenen el govern de Catalunya i crec que tota la societat catalana al seu costat i que estem en contacte amb la resta d'administracions per desplegar l'ajut màxim que puguem donar en aquests moments, doncs, de patiment i d'angoixa.
1: Una incertesa i una angoixa que està present entre la comunitat veneçolana a Barcelona, que ja organitza una ajuda humanitària.
4: De fet, les diverses associacions de veneçolanes de la capital catalana tenen previst celebrar una reunió aquesta mateixa tarda per planificar com poden donar suport a les víctimes. Els residents del país, llatinoamericà a la capital catalana, diuen que és molt difícil comunicar-se amb els familiars a Veneçuela.
2: Notícies en xarxa. Edició migdia.
1: Llum verda del Congrés a la llei que castigarà penalment les teràpies de conversió a les persones LGBTIQ+. El text, que preveu penes de presó de fins a 2 anys, ha estat presentat pel PSOE i ha comptat amb un ampli suport, això sí, amb el vot en contra de Vox.
4: En concret, la reforma permetrà penalitzar amb penes de presó de 6 mesos a 2 anys a qui apliqui o practiqui sobre una persona actes, mètodes, programes, tècniques o procediments d'aversió o conversió per modificar, reprimir, eliminar o negar la seva orientació sexual. Escoltem el diputat socialista Víctor Gutiérrez.
21: El error era el silencio, la impunidad. Y hoy cerramos una puerta que jamás debió estar abierta. La puerta de la culpa, del miedo y de quienes hicieron tanto, tantísimo daño en nombre de una falsa cura. Porque no, no necesitamos ser convertidos, no necesitamos ser corregidos, no necesitamos ser curados por ser como somos. Lo que necesita cualquier persona es poder vivir en libertad. Y esa libertad, señorías, es la que hoy estamos llamados a proteger.
4: La proposta estableix que es faci servir la forquilla de penes més altes quan les víctimes siguin menors d'edat o quan s'utilitzi la violència, la intimidació o l'engany.
1: Mollerussa posa en marxa una plataforma pionera a la demarcació de Lleida per gestionar i preservar la memòria dels difunts al cementiri. Es tracta d'un nou servei que a través d'un codi QR permet a les famílies afegir vídeos, fotos o cançons vinculades als difunts. A més, els visitants poden veure on estan enterrats. Ràdio Ponent Mollerussa, Julen Andrés.
0: Mollerussa es converteix així en el primer municipi de la demarcació que a través d'una mateixa aplicació pot localitzar els sepulcres, gestionar el cementiri i crear memorials personalitzats i a l'ús públic i el privat. En parla primer en Marc Castanyer, que és l'informàtic de l'empresa promotora, que s'anomena igual que l'aplicació, Inmemorial, i després en Xavier Navau, el gerent d'aquesta.
6: Sí, el que hi ha bàsicament és la dada d'inhumació de la persona que descansa. Hi ha el sector on es troba i el nicho on es troba la persona, tret del nom i el cognom del difunt.
22: Més enllà d'això, també qui ho desitges podria tenir còdecs QR personalitzats per ubicar els llocs on la gent descansa i allí poder ficar fotografies, vídeos...
0: Ara es tracta d'una prova pilot i l'aplicació també ofereix informació relacionada en serveis funeraris com floristeries.
1: I repassem altres notícies destacades d'avui. 9 detinguts a Sitges, acusats de formar part d'una organització que va estafar i blanquejar més de 9 milions d'euros.
4: Es tracta d'una complexa trama de blanqueig internacional en què feien servir una empresa pantalla dedicada al lloguer d'embarcacions a Palma de Mallorca i simulaven pagaments de turistes alemanys. Després de 2 anys d'investigacions, van accedir al domicili del líder de la banda, a Sitges, on també hi havia la resta de detinguts.
1: Tallades per obres a les línies 9 i 10 del metro de Barcelona entre la Sagrera i 11 de setembre.
4: El tall durarà fins al 30 d'agost pels treballs al Macro Pou de la Sagrera. Per cobrir el tram afectat s'ha posat en marxa un servei alternatiu d'autobusos. En una segona fase, entre el 31 d'agost i el 6 de setembre, aquest tall de servei s'ampliarà fins a l'estació de Bon Pastor.
1: I Salut començarà a vacunar de la grip i la Covid el 21 de setembre a residències majors de 80 anys, embarassades i infants.
4: El 13 d'octubre s'obrirà la vacunació a la resta de grups.
1: Arriba a la cultura, Àngels Gunyalons es posa a la pell d'Oscar Wilde, el retrat de Dorian Gray. Amb el suport d'un quintet de corda i un cor de 3 actors a l'escenari, l'obra musical la representa al Teatre Romea a partir de dimarts vinent i s'inclou dins el Festival Grec. David Navarro, bon dia.
23: Bon dia. A El retrat de Dorian Gray, Àngels Gunyalons és Basil Hayward, Sibyl Vane, Lord Henry o el mateix Dorian. En un escenari completament blanc i amb apariència de museu, l'actriu interpreta i canta acompanyada per 5 instruments de corda i 3 actors amb experiència en teatre musical. Una història que Gunyalons feia temps que volia abordar.
24: Jo faig llistes de coses que m'agraden, cançons, músiques, històries... Jo faig llistes, i a la meva llista hi tenia el retrat de Dorian Gray. El tenia fa tants anys que per això quan li vaig proposar al Marc de com me'n vaig adonar, dic, no, aquest el tinc a la llista des que tenia 30 anys i en tinc el doble. La història és una història que tothom més o menys reconeix. Tothom més o menys, i a tothom que la coneix, l'ha impactat.
23: Marc Rosic dirigeix una obra que compta amb la direcció musical de Jordi Cornudella. De fet, Cornudella també ha composat la música de l'espectacle, unes melodies que, assegura, no tindrien sentit a cap altre musical.
1: I el Palau Solterra de Torroella de Montgrí, al Baix Empordà, mostra per primera vegada una col·lecció de més de 300 fotografies vernaculars procedents de la col·lecció particular de Jordi Barón. Televisió de Costa Brava, Alba Pairet.
25: Fotografies domèstiques, retrats, escenes de vacances, celebracions populars, paisatges suburbans o rituals religiosos. Són algunes de les imatges que es poden veure al Museu Palau Solterra de Torroella de Montgrí. Es tracta d'una exposició que mostra una selecció de més de 300 fotografies vernaculars procedents de la col·lecció particular de Jordi Barón.
26: És fotografia feta per aficionats. Llavors, per què no hem de reivindicar aquest tipus de fotografia, que és la més corrent i la que la gent comprèn d'una manera molt més plena, perquè són fotos que al final són com un mirall de la teva pròpia vida, perquè no deixem de veure fotos que tots les hem fet alguna vegada, o si no són iguals o molt similars.
25: La mostra reivindica el valor cultural de la fotografia vernacular i el paper fonamental de les pràctiques de col·leccionisme en la recuperació del patrimoni visual.
1: I arriben els esports. Que ens porta Toni Castro. Molt bon dia, Toni. El Barça de bàsquet ha dit adéu al títol de la Lliga CB.
3: Bon dia, Marta. Amb una derrota la tercera consecutiva contra el València per 84 a 108, el Barça tanca la tercera temporada consecutiva en blanc. El duel va ser el comiat de Xavi Pascual a la banqueta blaugrana i també de Satoranski, la Provítola, Billy Hernán Gómez, que no segueixen el Barça, i Vesely, que es retira. L'entrenador blaugrana admet que el València ha estat molt superior.
7: Un equip molt ben entrenat, el millor entrenador d'Europa aquesta temporada, que ho han fet extraordinàriament bé, i per la nostra part hem anat al límit de les nostres possibilitats. Cada dia ens ha costat una mica més, i les opcions que teníem de guanyar aquest títol passaven pel partit del dilluns. El dilluns va ser un cop molt dur, aquesta derrota, i avui, a la CAC, que ens hem posat amb debilitat a passos del marcador, ja no hem sigut massa... Hem tirat d'acord i hem perdut el cap amb quasi totes les coses.
3: D'altra banda, la sisa joventut ha fet oficial la no continuïtat d'Adam Hang al club badaloní. L'ale hongarès tanca un cicle de dues temporades a la penya amb una mitjana de 6,2 punts, 3,4 rebots i 1,8 assistències a la Lliga Endesa. I encara en bàsquet, l'Espar Girona ha fitxat Caral Casas, la capitana del València, amb qui ha guanyat 11 títols en 7 anys. L'escorta de Bascanó era líder en partits, punts i rebots i es retrobarà amb Roberto Íñiguez a Girona. El director esportiu Pere Puig valora el fitxatge de Caral Casas.
9: Estem convençuts que Caral encara té moltíssim per donar al bàsquet. Estem convençuts que arriba amb molta il·lusió i amb ganes de reivindicar després d'un paper protagonista que les últimes temporades no ha tingut, i contents doncs, de que es decidís a venir a Girona. La Caral ja havia coincidit amb en Roberto, on havia guanyat Sopron, on havia guanyat Lliga i Copa húngares. Havia arribat també a la fase final de la Final Four d'Euroliga. Per tant, és una jugadora que coneix ben Roberto i que ben segur en sabrà treure el màxim profit.
3: El Barça de Futbol Sala té la segona oportunitat per endur-se el títol de Lliga. Juga a 8:15 a la pista del Pozo de Múrcia. L'entrenador Javi Rodríguez admet que l'equip té ganes de refer-se amb una victòria i apunta la clau per guanyar avui.
10: Tenemos ganas de quitarnos esta espinita del tercer punto, casi el primer punto para el Pozo, y con muchas ganas. Lo veo bien.
11: Bueno, pues la clave es no desconectarnos, hacer 40 minutos muy serios, de mucho trabajo, de mucha calma, de mucha tranquilidad, de que si hay momentos peores en el partido, pues no salirnos del partido, no evadirnos.
3: I també aquesta tarda, Marta, l'Igualada Rigat celebrarà el títol de l'Hockey Lliga amb una rua pels carrers de la ciutat, una rua que arrencarà a les 7 a les Comas i arribarà a l'Ajuntament cap a les 8 del vespre.
1: Merescudíssima celebració per a l'Igualada. Gràcies, Toni Castro, per l'última hora dels esports. Una mica més de 3 minuts i són ja les 3 de la tarda. Nosaltres ho hem de deixar aquí. Ens retrobarem demà, com sempre, a partir de les 2. Bona tarda.
12: La xarxa de comunicació local. Gràcies per...

0: Notícies en xarxa.
1: Bona tarda, són les 3, us parla Mercè Roura. El ple del Congrés ha aprovat avui per 178 vots a favor PP, Vox, UPN i Junts i 171 en contra el PSOE, Sumar, Esquerra, PNB, Bildu, Podem i BNG, una moció del PP que insta el president del govern espanyol a assumir responsabilitats en forma de dimissió o en tot cas sotmetre's a una qüestió de confiança. Els populars havien portat a votació un text calcat al que Junts va registrar el 2024 i que va acabar retirant per obtenir el suport dels 7 diputats de Míriam Nogueras, malgrat que Junts ha donat suport a la iniciativa Fons del grup. Han recordat que els motius que el PP presenta a la moció no són els mateixos. I no deixem el Congrés perquè precisament ha donat llum verda a la llei que castigarà penalment les teràpies de conversió per les persones LGTBIQ+. El text, que preveu penes de presó fins a 2 anys, ha estat presentat pel PSOE i ha comptat amb un ampli suport. Això sí, el vot en contra només de Vox. Escoltem el diputat socialista Víctor Gutiérrez.
2: El error era el silencio, la impunidad. Y hoy cerramos una puerta que jamás debió estar abierta. La puerta de la culpa, del miedo y de quienes hicieron tanto, tantísimo daño en nombre de una falsa cura. Porque no, no necesitamos ser convertidos, no necesitamos ser corregidos, no necesitamos ser curados por ser como somos. Lo que necesita cualquier persona es poder vivir en libertad. Y esa libertad, señorías, es la que hoy estamos llamados a proteger.
1: I la primera onada de calor deixa 43 morts a Catalunya. Segons la primera estimació del Ministeri de Sanitat, es tracta de la comunitat amb més mortalitat de tota la península, entre diumenge i ahir, seguida de Castella i Lleó i el País Basc. Des de Salut Pública, Jacobo Mendioroz ho atribueix a l'arribada prematura de la calor d'enguany.
3: Aquest any, diguem-ne, que el pic de calor ha començat abans. Normalment nosaltres activàvem el pla de resposta a 1 de juny, no? I ja des de finals de maig es van registrar temperatures molt elevades per sobre de l'habitual, i això també fa que, que al encontrar-se desviacions de la temperatura en aquells moments augmenti, diguem-ne, les que podries atribuir a aquest excés de temperatures.
1: I són pendents a Veneçuela, augmenten a 164 les víctimes mortals pels dos terratrèmols registrats i els ferits arriben a 1.000. Entre els morts hi ha una ciutadana d'origen espanyol. Tot i això, les xifres de víctimes són encara una estimació perquè tot just els serveis d'emergència treballen per intentar extreure la gent. I els castellers de Barcelona han alçat diversos castells i pilars davant del Jungfrau a Suïssa en una estació de tren situada a 3.450 metres, juntament amb els castellers de Lausana, en el que s'anomena el Top of Euro, castells de 3 de 7, 4 de 7.
4: Escoltes Ràdio El Vendrell, 107.1.
5: Compra El Vendrell durant el mes de juny. Omple la butlleta i participa al sorteig. Podràs descobrir Catalunya guanyant una de les experiències exposades a l'aparador de Wisconsin Jeans del carrer Otto Ferrer. El Vendrell i 22 municipis més et conviden a descobrir Catalunya gaudint d'un dia perfecte amb la teva família o els amics. Compra a prop, arriba lluny. Una campanya organitzada per l'Ajuntament del Vendrell i el CIT, dins la xarxa Compra i Descobreix Catalunya. Més informació a compraidescobreix.cat.
6: Serveis informatius de Ràdio El Vendrell.
7: La informació local i comarcal als informatius de 2:15 del migdia i a les 8 del vespre.

0: Serveis informatius de Ràdio El Vendrell.
1: La informació local i comarcal als informatius de 2:15 del migdia i a les 8 del vespre.

Escoltes Ràdio El Vendrell 107.1.

Els dissabtes comencen amb bona música a Ràdio El Vendrell. De 9 a 10 del matí, punt 80. Escolta lo millor dels 80 i dels 90. Punt 80 a Ràdio El Vendrell i online a rtvelvendrell.cat.

0: Compra el Vendrell durant el mes de juny. Omple la butlleta i participa al sorteig. Podràs descobrir Catalunya guanyant una de les experiències exposades a la Paradó de Wisconsin Jeans del carrer Otto Ferrer. El Vendrell i 22 municipis més et conviden a descobrir Catalunya gaudint d'un dia perfecte amb la teva família o els amics. Compra a prop, arriba lluny. Una campanya organitzada per l'Ajuntament del Vendrell i el CIT, dins la xarxa Compra i Descobreix Catalunya. Més informació a compraidescobreix.cat.
1: Serveis informatius de Ràdio El Vendrell.
2: La informació local i comarcal als informatius de 1:45 del migdia i a les 8 del vespre. Escoltes Ràdio El Vendrell 107.1.
3: I'm half awake. I slept right through the fall and now it's Valentine's Day. And chocolate tastes like charcoal. It's time to take your photos off the wall and change your name in my phone.

al matí de forma propera amb La Calaixera, al magazín de Ràdio El Vendrell, amb Pere Sallent, de dilluns a divendres, de 9 a 12 del migdia. Ràdio El Vendrell, al 107.1 de la freqüència modulada. One closing door, stand clear.

0: Serveis informatius de Ràdio El Vendrell.
1: La informació local i comarcal als informatius de 2:15 del migdia i a les 8 del vespre. Escoltes Ràdio El Vendrell.

0: Serveis informatius de Ràdio El Vendrell.
1: La informació local i comarcal als informatius de 2:15 del migdia i a les 8 del vespre. Ràdio El Vendrell, 107.1, freqüència modulada. I a www.rtvelvendrell.cat.

millors sons llatins, escoltes cada diumenge a Ritmes Llatins. De 12 a 1 del migdia, el millor ritme a Ràdio El Vendrell. Tots els diumenges al 107.1 de la FM i rtvelvendrell.cat. Ritmes Llatins, el millor ritme del diumenge. Ràdio El Vendrell, al 107.1 de la freqüència modulada.

Els dissabtes comencen amb bona música a Ràdio El Vendrell. De 9 a 10 del matí, punt 80. Escolta lo millor dels 80 i dels 90. Punt 80 a Ràdio El Vendrell i online a rtvelvendrell.cat. Escoltes Ràdio El Vendrell. Escoltes Ràdio El Vendrell.

l'actualitat musical a Ràdio El Vendrell. Escolta Tarda en Estèreo. Escoltes Ràdio El Vendrell.

0: Serveis informatius de Ràdio El Vendrell.
1: La informació local i comarcal als informatius de 2:15 a 2 del migdia i a les 8 del vespre.

Ràdio El Vendrell. La proximitat ens diferencia. Tot el que busques a prop teu al 107.1 de la FM. Entreteniment, informació, música, esports... Ràdio El Vendrell, la teva ràdio local, al 107.1 de la FM.

Els dissabtes comencen amb bona música a Ràdio El Vendrell. De 9 a 10 del matí, punt 80. Escolta lo millor dels 80 i dels 90. Punt 80 a Ràdio El Vendrell i online a rtvelvendrell.cat.

Els millors sons llatins, escoltes cada diumenge a Ritmes Llatins. I no m'importa nada. De 11 a 1 del migdia, el millor ritme a Ràdio El Vendrell. Tots els diumenges al 107.1 de la FM i rtvelvendrell.cat. Ritmes Llatins, el millor ritme del diumenge.

Ràdio El Vendrell, sense... El Vendrell, la proximitat ens diferencia. Tot el que busques a prop teu al sense tambú de la FM. Entreteniment, informació, música, esports... Ràdio El Vendrell, la teva ràdio local, al sense tambú de la FM.

0: serveis informatius de Ràdio El Vendrell.
1: La informació local i comarcal als informatius de 2:15 del migdia i a les 8 del vespre.

els millors sons llatins, escoltes cada diumenge a Ritmes Llatins. De 12 a 1 del migdia, el millor ritme a Ràdio El Vendrell. Tots els diumenges al 107.1 de la FM i rtvelvendrell.cat. Ritmes Llatins, el millor ritme del diumenge. Ràdio El Vendrell, la proximitat ens diferencia. Tot el que busques a prop teu al 107.1 de la FM. Entreteniment, informació, música, esports. Ràdio El Vendrell, la teva ràdio local al 107.1 de la FM.

Els dissabtes comencen amb bona música a Ràdio El Vendrell. De 9 a 10 del matí, punt 80. Escolta lo millor dels 80 i dels 90. Punt 80 a Ràdio El Vendrell i online a rtvelvendrell.cat. Ràdio El Vendrell, al 107.1 de la freqüència modulada.

0: serveis informatius de Ràdio El Vendrell.
1: La informació local i comarcal als informatius de 1:45 del migdia i a les 8 del vespre. Ràdio El Vendrell, al 107.1 de la freqüència modulada.

0: parar, frenar, sintonizar. Los martes a las 21 horas traemos todo el sonido del Pampas. Rock and Roll es de las dos orillas, todos los martes 21 horas en el Pampas Rock.
1: Els millors sons llatins escoltes cada diumenge a Ritmes Llatins. De 12 a 1 del migdia, el millor ritme a Ràdio El Vendrell. Tots els diumenges al 107.1 de la FM i rtvelvendrell.cat. Ritmes Llatins, el millor ritme del diumenge. Ràdio El Vendrell, 107.1, freqüència modulada. I a 3w.... Serveis informatius de Ràdio El Vendrell.
2: Bona tarda, sigueu benvinguts, com sempre, a la sintonia dels serveis informatius de la ràdio. Jornada de dijous, dia 25 del mes de juny de 2026. Enrere hem deixat Rebelles i Sant Joan i encetem una nova jornada marcada encara per les temperatures altes, tot i que diuen no ho seran tant com la dels darrers dies. En parlem amb en Marc Rodero en el decurs d'aquest informatiu, que a més servirà també per parlar de diverses qüestions que són actualitat al Vendrell i a la resta de la comarca i que us fan arribar d'una banda la Marga Márquez, la redacció al complet del Vendrell Comunicació, la crònica esportiva d'en Jordi Graell, la meteorològica d'en Marc Rodero, davant dels micròfons Víctor Merencio.
3: Sumari de titulars.
2: L'oposició en ple presentarà dues propostes de resolució a la sessió plenària del mes de juny de dilluns vinent relacionades amb el Riuet i la seguretat al nucli de Nirvana. Aquest serà el fet de sortida d'un informatiu que també ens parla de Som Poble Esquerra, que ha donat a conèixer de la seva banda les tres propostes de resolució que presentarà de cara al ple de dilluns. Sintonia dels serveis informatius de la ràdio, que també parlaran d'una de les entitats del Vendrell que aquest 2026 ha estat de celebració. Les Gralles del Baix Penedès, impulsades a l'any 1976 per Jaume Vidal i Vidal el Carboner, el grup ha mantingut la seva activitat durant 50 anys esdevenint hereva de la rica tradició grallera del municipi. En parlem avui, així com també dels 70 anys de l'Orfeó Parroquial. Temps en aquest informatiu per buscar d'altres qüestions que ens portaran a parlar del Festival de Drons de Coma-ruga, que acull el primer festival. Tindrem temps en aquest informatiu de parlar dels joves i del taller de joves que presenta el Jove Estiu de l'Institut Andreu Nin i també d'altres notes breus de l'actualitat. Comencem informatiu, ho fem parlant del ple de caràcter ordinari que ha de celebrar la Corporació Municipal el proper dilluns a partir de les 6 de la tarda i que podreu seguir en directe a través d'aquesta sintonia. I en parlem perquè l'oposició en ple presentarà dues propostes de resolució a la sessió plenària del mes de juny de dilluns. Són relacionades amb el Riuet i la seguretat al nucli de la Nirvana. En referència a la Bucan, els grups reclamen que no s'executi cap projecte sense la convocatòria d'un procés participatiu, mentre que la segona exigeixen informació relativa a les obres que s'estan duent a terme a l'urbanització. Asseguren que, tot i demanar-la, no han rebut cap documentació i que els preocupa, afirmen, el tancament a l'accés a la Nacional 340.
4: Fem Vendrell, Comuns del Vendrell i Primer el Vendrell, amb l'adhesió anunciada de Som Poble Esquerra, apunten que cal un posicionament públic de tots els grups al ple en relació a la recuperació de la bocana del Riuet. Les diferents formacions de l'oposició recorden que es tracta d'un símbol de la vila i que l'acord definitiu ha de comptar amb l'aval de la població.
5: Reiterar que es manifesti al ple públicament el compromís del govern municipal, així com de tots els grups que en formen part, de recuperar la bocana del Riuet en els termes que s'han parlat, donar suport a aquest procés de diàleg, instar a l'equip de govern a estudiar tècnicament totes les propostes i, sobretot, i com es va dir, que cap proposta s'aprovarà unilateralment.
4: Exigir, per tant, que hi hagi un procés participatiu en el moment d'escollir el projecte final i que aquest s'executi amb la màxima celeritat possible. De cara al ple de dilluns vinent, els diferents grups de l'oposició també reclamaran més transparència en referència a les obres de construcció d'una superfície comercial a Nirvana i molt especialment en relació al possible tancament de la sortida de l'organització a la Nacional 340.
5: No tenim informació de res i també ens preocupa molt si hi ha un incendi, si hi ha un accident, si algun veí o una veïna necessita una ambulància. Les sortides és cap a la dreta, direcció Tarragona, passada la benzinera, i cap a l'esquerra anem al pont de Coma-ruga. O sigui, zona residencial, limitant la velocitat a 20-30 quilòmetres. Vull dir, tal com està ara, i la informació que tenim és un despropòsit, i ens preocupa la seguretat dels veïns i de les veïnes.
4: Els quatre grups de l'oposició també reclamen a l'Ajuntament que aturi les obres, atès que ja s'haurien iniciat sense que, afirmen, hi hagi cap placa oficial que ho acrediti.
2: I no deixem de banda la sessió de ple de l'Ajuntament del Vendrell, perquè Som Poble Esquerra ha donat a conèixer també les tres propostes de resolució que presentarà de cara al ple de dilluns. El principal grup a l'oposició durà a debat tres textos relacionats amb la transició energètica, la possible creació al Vendrell d'un espai per autocaravanes i, finalment, una petició de reconeixement social i econòmic als bombers voluntaris de la comarca. El partit confia que totes les tres mocions puguin tirar endavant.
4: En primer lloc, Som Poble Esquerra demana a l'Ajuntament que presenti al·legacions al Pla Territorial Sector d'Energies Renovables de Catalunya, que actualment es troba en exposició pública, en entendre que prioritza els interessos de les empreses energètiques per davant de les necessitats del món local, sobretot quan a la ubicació dels parcs eòlics i plantes fotovoltaiques, gens respectuós al seu entendre amb el sòl productiu dels municipis.
3: El nostre model és totalment diferent. Pensem que cal fer una distribució d'aquestes energies tenint en compte el territori, el món local, i que els ajuntaments tinguin capacitat de decisió en aquest sentit. Pensem que és imprescindible no hipotecar per avançar en la transició energètica la sobirania alimentària i, per tant, destruir els espais agraris, els pocs espais agraris que ens queden a la comarca, tant els que siguin actius com potencialment ho podrien ser.
4: Per aquest motiu, Som Poble Esquerra defensa primer l'ús de les teulades com a espai d'ubicació de les fonts d'energia renovable. El principal grup de l'oposició també presentarà una proposta de resolució sol·licitant que s'estudiï l'habilitació al Vendrell d'una àrea específica d'estadi per nocte amb serveis per autocaravanes, un model de turisme a l'alça i en capacitat adquisitiva.
6: És una proposta que pot generar activitat pel sector comercial i de restauració de la població, a més de posant-se, diguem, a les plataformes d'aquest sector d'autocaravanes, que seria molt interessant, diguem, per ampliar, diguem, cap altre sector, com a zona turística, al Vendrell.
4: Transició energètica, turisme i treball. I és que la tercera proposta de Som Poble Esquerra reclama un reconeixement dels drets laborals dels bombers voluntaris, una peça imprescindible, asseguren, del sistema d'emergències de Catalunya.
7: Intervenen a les mateixes emergències que la resta del cos, però no disposen dels mateixos drets laborals ni de les mateixes garanties socials. Parlem de persones que no tenen reconeguts drets laborals, que no cotitzen a la Seguretat Social per la feina que realitzen, que no disposen d'una cobertura sanitària adequada.
4: Les propostes de resolució es duran a debat a la sessió ordinària del ple del Vendrell, que tindrà lloc dilluns vinent, dia 29, a partir de les 6 de la tarda.
2: Una de les entitats del Vendrell que aquest 2026 està de celebració són les Gralles del Baix Penedès. Va ser impulsat l'any 1976 per Jaume Vidal i Vidal, el carboner. El grup ha mantingut la seva activitat durant 50 anys, esdevenint l'hereva de la rica tradició grallera del municipi. Per commemorar l'efemèride, aquest divendres faran un concert especial al Museu Déu. Els hem anat a trobar al seu local d'assaig.
8: El Jordis i l'Amadeu és una de les peces que les Gralles del Baix Penedès han fet sonar de forma recurrent durant els seus 50 anys d'història. El seu autor és Jaume Vidal i Vidal, conegut com el Carboner, mestre graller i compositor amb un pes molt important a l'activitat musical del Vendrell de la postguerra. Va ser ell qui, junt amb altres companys, va engegar el 1976 les Gralles del Baix Penedès, on s'interpretaven moltes de les seves composicions.
9: Aquí resultava que hi havia un grup de gralles que eren el Macari, el Carbassó i el Peces, i el Jaume, el Merenguer i el Ton de la Gralla no tenien grup. Tocaven amb un, tocaven amb l'altre, anaven sols i tal. I llavors el Carboner va dir, doncs fem un grup aquests que anem sols. I de tambaler van agafar el Tof, el Baltasar, i més tard també anaven agafant tant un grup com l'altre, anaven agafant el Vallès quan no tenien tambaler, llavors anaven a buscar el Jaume Vallès.
8: Jordi Inglés Vero és un dels joves que al cap de poc temps va entrar a formar part del grup. Uns nous integrants que garantien la pervivència d'una tradició molt arrelada al Vendrell.
9: O sigui, no hi havia grallers al país. Llavors, doncs, ells van anar mantenint això. I també hi ha una cosa important. Tant el Ton com el Carboner, com el Casalta, van ser la baula de... Això als anys 40, estic parlant. Això és el que ens explicaven ells, no? Van ser la baula de tot el que es tocava en Flabiol, passava a tocar gralla, perquè flabiolàries es van perdre.
8: En aquells primers anys de la formació va ser molt important el curs de gralla que va engegar el Carboner i que va permetre formar nous músics entre finals de la dècada dels 70 i principis de la dels 80.
10: El Carboner van muntar un curs de gralla i diversos bastoners els hi van apuntar. Vull dir, jo, el Miquel, el Guino... per aprendre a tocar la gralla i per tocar ball bastons. Per això...
8: Aquells joves grallers van passar a formar part de manera natural de les gralles del Baix Penedès.
10: Precisament, de les primeres actuacions que vam fer, potser la primera va ser el primer aniversari de Ràdio Vendrell. Jo vam sortir fa matinades i ens va treure... Jo vam sortir d'una manera natural, espontània, sense cap tipus de reflexió sobre això. Tocàvem com a les gralles del Baix Penedès, perquè havíem anat amb el Jaume, que va ser l'alma mater i el creador de les gralles del Baix Penedès. I almenys nosaltres ja vam entendre que tocàvem com les gralles del Baix Penedès.
8: En uns anys on s'estaven recuperant moltes tradicions, les gralles es van trobar de cop amb molta feina. No només al Vendrell, on acompanyaven entitats locals, sinó a molts punts del país.
9: I tocaven per la Vella de Valls, inclús per la Jove, havien tocat, Castelles de Barcelona, i han acabat a Vilafranca. A Vilafranca... quan nosaltres vam començar, llavors també van començar els grups nous. Vilanova, anaven a tocar Sitges.
10: Hi ha un any que no sé si vam tocar 140 vegades o alguna cosa així. T'anaves per tot arreu, havies d'acompanyar gegants, havies de fer matinades.
8: Unes actuacions i unes sortides on el grup sempre mantenia uns trets d'identitat molt particulars i la tradició d'un so que ha perdurat.
9: Ens vam veure, no obligats, amb la responsabilitat de ser una mica garants de lo que és la gralla aquí al Vendrell, de la importància que ha tingut pel país, fins i tot, no? Llavors sempre, arreu on anem, doncs sempre nosaltres mantenim un so. Penseu que tota la resta del país no han tingut els referents que han tingut nosaltres, que van ser els últims. O sigui, tot el repertori del Carboner, més tot el repertori dels altres, això és poder mantenir això...
8: Durant 5 dècades, les gralles del Baix Penedès han mantingut la seva activitat. El 2006 van ser un dels grups fundadors de l'Embarcada, entitat de la qual ja no formen part. I actualment continuen actuant en múltiples ocasions, ja sigui per les festes dels barris, per la Festa Major de Santa Anna o acompanyant grups i entitats de cultura popular tant del Vendrell com de la comarca. Per commemorar els seus 50 anys, aquest divendres faran un concert especial al Museu Déu, que començarà a les 8 del vespre.
10: Un repertori amb les peces clàssiques, de peces del Jaume, arreglades pel Jaume, i amb alguna peça nova, perquè nosaltres continuem assajant i continuem preparant cada any, preparant peces noves.
8: L'actuació serà un homenatge a tots aquells que van iniciar aquesta aventura, però també a les desenes d'integrants que al llarg dels anys han garantit la pervivència d'un so, un repertori i una manera de fer molt particular.
9: Fets i deixats estar, com deien ells. Fets i deixats estar.
2: El Cor Orfeo Parroquial comença els assajos preparatoris per la Festa Major, on enguany acollirà a tots els seus excantaires que hi vulguin formar part per celebrar els seus 70 anys. La primera trobada preparatòria tindrà lloc a l'Església del Vendrell el proper dimarts 30 de juny, a 8:15 a 9:15 del vespre, i repetirà en el mateix horari els dies 7, 14 i 21 de juliol. Per rebre més informació es pot contactar amb ells per telèfon o a través del seu correu electrònic. Continuem en sintonia dels serveis informatius de la ràdio. Parlem del Port de Coma-ruga, que acull el primer festival de drons del Baix Penedès, en una nit plena de música i cultura popular. Serà aquest divendres, 26 de juny, en un acte que servirà per donar la benvinguda a l'estiu i tota la costa del Vendrell.
11: El primer festival de drons del Baix Penedès se celebrarà aquest proper divendres a Coma-ruga. Aquest esdeveniment estarà acompanyat per la Tortufest, un correfoc amb la tortuga del foc del Vendrell i les bèsties de banyit de Solivella, Nicasseta del Catllà i Carpafera de Martorell. La festa començarà a 9:15 al vespre a les places dels Germans Trilles i del Tabaris. Seguidament, a les 11 del vespre, l'empresa Crustars Aerial oferirà un gran espectacle de 400 drons, dissenyat amb més de 14 figures d'elements culturals i naturals del Vendrell. així com esdeveniments i aniversaris que se celebren aquest any al municipi. La nit continuarà amb el grup de versions Police Line, que oferirà un concert a la plaça dels Germans Trilles. La festa finalitzarà amb un DJ pels més joves, tancant aquest festival que dona la benvinguda a l'època estiuenca a les costes vendrellenques.
2: I com dèiem, enrere hem deixat la Diada de Sant Joan i alhora també la Revetlla de Sant Joan. Com cada any, prèviament a la celebració de la Revetlla de Sant Joan, com ja es costuma al Vendrell, es rep la Flama del Canigó, una tradició arrelada a la identitat de la cultura catalana amb més de 50 anys d'història al municipi.
12: La Plaça Nova ha estat l'escenari de l'entrega de la Flama del Canigó aquest dimarts 23. Una tradició popular al Vendrell, amb més de 5 dècades d'història, en què gent d'arreu del país viatja al cim del Canigó per emportar-se la flama cap al seu municipi. Una tradició arrelada a la identitat de la cultura catalana que precedeix a la Revetlla de Sant Joan. La flama va ser recollida el dia anterior pel Vall de Diables a més de 2.700 metres d'altitud.
13: Bueno, hem anat 6 membres del Vall de Diables. Llavors vam pujar al cim del Canigó, que es va fer la regeneració de la flama a les 12 de la nit. Llavors amb el quinquer vam agafar un trosset de flama i ara fa poques hores hem arribat aquí a Vendrell.
12: L'entrega de la flama al Vall de Diables, enguany de la mà del grup muntanyenc de la Lira Vendrellenca i l'Associació de Jubilats i Pensionistes del Vendrell, ha encetat tota la cerimònia posterior.
13: Que serà un petit cercavila pel centre històric del Vendrell i acabarà la plaça Vella amb tots els balls de lluïment i l'encesa de la foguera.
12: L'esdeveniment ha comptat amb les actuacions de nombroses entitats que fan anys rodons a la seva història.
13: I aquest any tenim doncs diverses entitats que fan aniversari, com és el Bou de Foc, que fa 40 anys, l'embarcada, en representació de l'embarcada, que també fan 20 anys, hi ha el Vall de Gitanes i el Vall de Pastorets, i d'entre d'altres també hi ha els dansaires del Penedès, que fan 80 anys, l'Orga, que fa 250 anys, i com no podien faltar també les gralles del Baix Penedès pel seu 50è aniversari.
12: A més de la participació de les entitats convidades, l'acte ha continuat amb la interpretació de la sardana Sant Martí del Canigó de Pau Casals a càrrec dels Amics de l'Orga del Vendrell i Josep Maria Guitart, i ha conclòs amb coca i cava. Un any més en què la vila connecta l'arribada de l'estiu amb la fraternitat catalana com a bandera.
2: L'Ajuntament del Vendrell presenta una nova edició del Jove Estiu, un programa de diversos tallers per als joves al mes de juliol. Es tracta d'una iniciativa que inclou activitats gratuïtes com classes d'esports aquàtics, cinema i informàtica, entre d'altres.
11: Aquest estiu els joves podran tornar a gaudir d'activitats de tota mena amb la iniciativa anual de l'Ajuntament del Vendrell Jove Estiu. Es tracta d'un projecte que compta amb diferents tallers gratuïts per als joves d'entre 11 i 16 anys durant el pròxim mes de juliol. Les classes s'impartiran a l'escola Marta Mata, on el jovent podrà assistir a classes de còmic i manga, cinema i informàtica. Els cursos aprendran a crear un curt cinematogràfic, realitzar videojocs i treballar els personatges a la narració visual. Al port de Coma-ruga es desenvoluparan tallers d'esports aquàtics com surf, vela, caiac i paddle surf, on s'ensenyaran les tècniques bàsiques de cada disciplina, fomentant el treball en equip, la seguretat dins l'aigua i l'autonomia i el respecte pel medi marí. Gràcies a aquest programa, els joves del Vendrell tindran l'oportunitat de gaudir d'aquest estiu amb activitats esportives i educatives on, a més d'aprendre diferents disciplines, també passaran una gran estona divertint-se i fent amics.
2: Quins alumnes i 6 professors de l'Institut Andreu Nin han viscut experiències Erasmus aquest curs. Han viatjat a diferents ciutats europees per millorar la seva formació i el balanç ha estat del tot positiu.
14: Un total de 15 alumnes i de 6 professors de l'Institut Andreu Nin han viscut aquest curs escolar experiències de formació Erasmus, que els han permès conèixer ciutats europees i altres mètodes d'ensenyament de les matèries que aprenen o que ensenyen.
15: I aquest any hem organitzat 21 mobilitats entre alumnat i professorat. S'han organitzat 15 mobilitats d'alumnes i 6 de professors, de les quals són 10 de grau superior i 5 de grau mitjà. I la veritat, estem molt contents amb els resultats perquè hem pogut establir moltes relacions amb socis europeus, que sembla que seran a llarg termini, l'any que ve podrem repetir. I, a més, alguns dels alumnes que han estat fent aquestes mobilitats han continuat la seva vida laboral allà. Aquest estiu, dos dels alumnes continuaran treballant a les seves empreses de pràctiques.
14: Raúl García, professor de fabricació mecànica, ha fet una setmana de formació a Praga.
16: Molt bé, a veure, el curs genial i sobretot l'experiència de compartir amb altres professors i veure com treballen en altres llocs i poder portar-lo a l'aula aquí al meu departament. Ja.
14: L'Adam i l'Àlex han viatjat a Suècia i a Bèlgica respectivament.
17: Vaig anar a Suècia, exactament a Jönköping, que és una ciutat, una de les més importants de Suècia, i sobretot sobre la carrera universitària que hi ha allà, que són unes de les més grans i una de les millors valorades de tot Suècia. També vaig anar a Suècia per el motiu de que econòmicament és un país molt fort i aquesta ciutat també és una de les més forts de Suècia. M'agrada molt també els països freds, els països nòrdics, i és una experiència que aconsellaria que tothom provi almenys una vegada, perquè et dones compte de coses que tu, quan estàs al teu dia a dia, no te n'adones.
18: Bueno, doncs jo vaig viatjar a Bèlgica, tenia la sort perquè vaig anar amb la meva família, vaig estar a casa de la meva tieta, i aleshores aquella part de l'estada estava solucionada.

0: L'experiència de les beques Erasmus es repetirà el curs vinent a l'Institut Vendrellenc i possiblement ampliada.
1: Els esports en Jordi Graell.
2: Hola, bon dia. Avui toca parlar de ciclisme. Més d'un centenar de persones formaran part del dispositiu de seguretat per al pas del Tour de França pel Vendrell. A més de les 70 persones inscrites per col·laborar en el voluntariat, també la policia i Protecció Civil uniran forces per garantir que el diumenge 5 de juliol sigui una jornada festiva sense incidents. En aquest sentit, el tall de circulació començarà a 2:15 del matí i s'allargarà fins a les 3 de la tarda, tenint en compte que la cursa entrarà al nucli urbà del Vendrell per la Nacional 340 des de Tarragona, per posteriorment endinsar-se per l'avinguda Jaume Carner i acabar sortint per la carretera de Calafell. Escolta, la regidora d'entitats esportives, Marina Figueres.
3: Demanem als veïns i les veïnes que estiguin atents a totes les indicacions, sobretot obeir i respectar la policia, la Protecció Civil i a més doncs, tots aquests voluntaris que tindrem durant l'espai del recorregut, doncs que estiguin atents i que respectin les indicacions que diguin els voluntaris. És un dia important, és una festa grossa, recordem que és el tercer esdeveniment més gran esportiu a nivell mundial, llavors per poder gaudir s'ha de fer amb seguretat.
2: I escoltem també el sergent de la policia local del Vendrell, Joaquim Valls.
4: Ja s'ha previst que pràcticament tot el tram urbà estarà disponible perquè la gent pugui estar de públic als diferents punts. El tema important a remarcar a la ciutadania és que si bé el circuit estarà tancat de 9:30 a 15 hores, sí que es permetrà puntualment el pas de vianants en els moments que no hi hagi cap pas fort de la cursa, de corredors, vehicles, etc. Sí, és important dir que aquest pas no es pot fer aleatòriament ni a criteri del vianant. Hi haurà zones habilitades, s'ha de passar pels passos de vianants i seguint les instruccions dels policies, Protecció Civil o voluntaris que hi hagi lloc, ja que el circuit estarà tancat i passaran a gran velocitat vehicles de tot tipus, policia, emergència, televisions, etc., i no es podrà creuar sense autorització.
2: L'horari previst per al pas de la caravana publicitària pel nucli urbà del Vendrell és cap a les 12:20 del migdia, mentre que l'arribada dels primers corredors s'espera que es produeixi cap a 2:15 de la tarda. Per fer més caliu, es repartiran uns aplaudidors que es podran recollir tant a l'Ajuntament com a l'edifici Tavares de Coma-ruga. Tota la informació relacionada amb l'arribada del Tour es podrà consultar en els propers dies a través d'un banner groc a la web de l'Ajuntament, al vendrell.cat, i de la regidoria d'esports, al vendrellesports.cat.
5: El temps amb Marc Rodero.
6: I arriba l'hora de parlar del temps. Catalunya ha registrat 42 morts atribuïbles a les altes temperatures entre diumenge i dimecres, coincidint amb l'onada de calor. Són dades del sistema de monitoratge de mortalitat del diari Momo de l'Institut de Salut Carles III. Al conjunt de l'Estat, el nombre de morts s'enfila a 213. Mar Rodero, bona tarda.
7: Molt bona tarda, Víctor. Bona tarda a tothom.
6: Xifres esgarrifoses per unes temperatures també esgarrifoses, no?
7: Sí, i això és una bona mostra, o una mala mostra, podríem dir, perquè evidentment no, és una molt mala notícia, però és una mostra del que pot arribar a fer glopades càlides com les que tenim. Glopades càlides que cada cop són més recurrents, cada cop són més, podríem dir que n'hi ha més durant les èpoques d'estiu, i això fa doncs que haguem d'adaptar i haguem de tenir en compte aquestes situacions. Ho explicàvem a Llorenç abans del dia de Sant Joan, moltes coses que poden passar amb aquesta situació d'altes temperatures, i aquesta evidentment és la pitjor mostra. Temperatures que han afluixat una mica. De fet, ahir es va desactivar l'avís d'onada de calor per part del Servei Meteorològic de Catalunya, però això no vol dir que les temperatures baixin i es normalitzin. Seguiran per la banda alta del mercuri, però sí que ni de lluny tan desfermades com teníem a inicis de setmana. Per tant, avui estem tenint màximes que a la costa oscil·la entre els 29 i els 30, a l'interior entre els 31 i els 33, però quedem d'aquells 39, d'aquells 38, i per tant són una miqueta, si em permetràs, una mica més suportables. Tot plegat amb sol, sol que tenim avui i sol que tindrem també per la jornada de demà. Per tant, parlarem de temps.
6: Se'ns ha tallat la connexió amb en Marc Rodero.
8: Però bé, estem pendents, aviam si la podem reprendre, aquesta connexió amb en Marc Rodero, per saber si es veu a llarg o a curt termini alguna remullada, però en tot cas serà d'aquí uns instants si podem reprendre aquesta connexió telefònica amb el Marc Rodero per continuar parlant d'aquesta crònica del temps de No ser possible. Evidentment, ens emplacem a continuar

0: a través d'aquesta mateixa sintonia o d'altres espais la crònica del temps. Ens diuen des del control central que sembla és possible reprendre aquesta connexió amb en Marc Rodero. Marc, bon dia. Sí?
1: No. Ens hem perdut.
0: Sí, ens hem perdut en un moment. Deia, estaves parlant d'aquestes temperatures que sembla que s'han suavitzat una mica. La meva pregunta, ruixadets o alguna tamborinada que ens refresqui una mica l'ambient a curt termini, algun, o no n'hi ha?
1: Aquí a casa no, sí que n'hi haurà cap a on hi són habituals en aquesta època de l'any, que és cap al Pirineu i al Prepirineu, però aquí a casa i a prop de casa no n'hi haurà. Sí que és cert que augmenta una miqueta més aquesta possibilitat, per tant, tothom que visqui allà tindrà aquest regal de tarda, perquè tindrem aquests ruixats i aquestes tempestes que poden créixer en aquell sector. Però bàsicament cap al Pirineu, l'Occidental i cap a les àrees del Prepirineu. A casa nostra, res, ni aquesta tarda, ni tampoc demà i els dies que vindran. Per tant, Víctor, a curt termini, esperem, seguim parlant d'estabilitat, de sol, amb algun nuvolet transitori, decoratiu, per ser bonic, i amb unes temperatures que es mantindran si fa no fa com les d'avui. Per tant, no hi ha canvis a la vista.
0: Per tant, si algú vol alguna remullada cap a la platja, que fa prou vol.
1: Exactament, prou.
0: Doncs Marc, gràcies com sempre, que tinguis molt bona tarda. En parlem en properes ocasions de tot plegat.
1: Fins demà, bona tarda.
0: Bona tarda. Punt final a aquesta edició de les notícies. Emplaçant-vos, com sempre, a continuar informats a través de xarxes socials perquè l'actualitat no s'atura. Per part nostra, res més. Bona tarda.

0: Serveis informatius de Ràdio El Vendrell.
1: La informació local i comarcal als informatius de 2:15 del migdia i a les 8 del vespre. Tota l'actualitat musical a Ràdio El Vendrell. Escolta Tarda en Estèreo. Els dissabtes comencen amb bona música a Ràdio El Vendrell. De 9 a 10 del matí, punt 80. Escolta el millor dels 80 i dels 90. Punt 80 a Ràdio El Vendrell i online a rtvelvendrell.cat. Estàs escoltant Ràdio El Vendrell.
2: Del Baix Penedès i del món sencer. Pareu bé les orelles i prepareu la bugada, perquè ha arribat l'hora d'anar al safareig.
3: I agafeu la roba de colors, que aquí hi ha lloc per totis.
4: I no patiu, que no destanyeix, eh?
5: Digues, orella!
2: El safareig és una producció de ràdio i televisió al Vendrell, amb la conducció a càrrec de...
6: Maria Unión.
7: El Quincicà.
8: La Nora Torres.
9: I la Zafiro.
10: Anem a fer la patada sobre els temes que ens interessen.
11: I que ens afecten a tots, totes i totis. Oi que m'entens?
2: El safareig, el podcast LGTBIQ+, que no sabies que necessitaves.
10: Per tu.
8: Per tons pares.
11: Per la iaia.
9: Pel veí de baix.
10: O per aquella tieta desubicada.
9: Ai, ai,
8: per un amic.
11: O per ta germana.
9: O per ta cunyat, que prou falta li fa.
2: Prepareu el gibrell i el sabó i comencem! Anem a posar en remull les etiquetes socials.
12: Passeu, passeu, que la veureu al safareig. Ha ha ha!

0: I estem aquí perquè hem d'acabar, això ben amunt, perquè estem acabant l'últim episodi de la segona temporada del Safareig. O sigui que...
1: I us aneu enterat de la notícia o no? Perquè ho vam anunciar a l'episodi anterior. Recordem-ho, quina era la notícia?
0: Que hi haurà tercera temporada del Safareig, clar! Això ens fa moltíssima il·lusió perquè vol dir que tenim teca per explicar i parlar de moltes coses que encara ens han quedat pendents, perquè sempre ens en queden i ens en quedaran de pendents. Però, com ja sabem, cada episodi parlem d'un tema diferent i avui parlarem sobre els discursos d'odi i també de la força per vèncer-los. Important, eh? Tema important.
1: I no noteu com un buit, una buidor? Falta algú, no? Avui aquí...
0: Sí.
1: La Zafiro no hi és.
0: A veure, què ha passat amb la Zafiro?
2: Jo he de dir que m'ha enviat un missatge.
1: Ah.
0: A tu t'ha enviat un missatge?
2: A tu no?
0: No.
2: Ah, però
0: per què tenim un grup comunitari aquí? Què és això?
2: M'ha obert per privat i m'ha dit: arribaré en el moment adequat.
0: Això vol dir que està en companyia ara?
1: Deu estar
2: jo
1: ocupada.
2: Jo no hi he pensat tant,
0: A veure, el senyor Kenneth no ha vingut, no?
1: No.
0: Avui?
2: Calla, vale. Que torna a estar amb...
0: Bueno, no ho sé, jo dic perquè, bueno, que a vegades sempre estan persones d'alt càrrec i...
1: Sempre té coses amb polítics i de
0: clar,
1: més.
0: Clar, no sé quantes vegades li he de dir que deixi estar dels càrrecs i que es fiqui més amb la gent del poble.
2: Amb la plebe.
0: Amb nosaltres, els que tenim problemes reals.
1: Sí, com sigui, segur que farà una entrada triomfal.
0: Esperem,
1: com és ella.
0: No,
2: home, oi tant.
0: Sí.
2: Si consigui... La Zafiro arribarà quan ella mateixa li doni la gana.
0: Això
2: ella
0: sí.
2: És així.
0: Això
2: una altra cosa
0: Zafiro.
2: No, però la Zafiro fa el que li derrota.
1: Ui.
0: Espera, que potser s'han equivocat els temps.
2: No, tocava.
1: Sí, tocava. Perquè si està sonant la cançó del guardaespatlles, poder és que entra amb el seu guardaespatlles.
0: Escolta, què m'estàs dient?
1: Bueno.
3: Ja sóc aquí, que carinyo! Bona, fotos no, carinyo, vigila-me, fotos no, Mireu que he hagut de venir amb guardaespaldes i tot, carinyo.
0: Que fort, això.
3: Carinyo,
0: que Zafiro.
3: Fotografies després que les compro, per carinyo, Hola, bona tarda, tota.
0: Mira, bona tarda.
1: Que porta la bossa del Cort Inglés, que estava allà sempre.
3: Jo sóc aquí, perdoneu. Ai,
2: hola, carinyo.
0: Hola, guapíssima. Mua. Què és això?
3: Ai, com esteu, oi?
0: Però, per favor.
3: Hola.
0: Amb el senyor guardaespatlles.
3: Bona tarda,
0: Bona tarda.
3: Ai, que guapos tots. Perdoneu, és que he anat a fer unes compres abans de venir, que sabeu què passa? Que després comencen les rebaixes i em quedo sense talla de faixa. Ah. Enteneu?
0: Volen, les talles bones volen primer.
3: Home, que jo necessito una talla gran, carinyo.
0: Tot
3: com
0: gran.
3: Esteu? Com aneu per aquí? Heu començat ja?
0: Mira, nena, que estàvem començant ara i estan dient una de Zafiro.
3: Ai, doncs ja podem començar
2: de
3: veritat.
2: No, ara sí.
3: Però, com sé.
0: Escolta, no, has vingut superben acompanyada amb el teu guardaespatlles.
3: Home, un aplaudiment pel meu guardaespatlles.
0: Bueno,
3: carinyo.
0: Aquí. Això sí que deus venir directament de l'Ajuntament o d'algun lloc d'aquests alts, també, ara.
3: Home,
0: dèiem,
3: ja saps que jo tinc molt de contactes,
0: carinyo.
3: Sí. Soc molt convincent quan m'ho proposis.
0: Molt. Mis rodilles no sofrieron,
3: Jo, ja t'ho dic. Carinyo, tu no marxes d'aquí, Oh, que en recordeu que la temporada passada que vam fer aquí els safarets al carrer vam tenir espontanis i avui m'he portat la seguretat privada. Molt privada.
0: Molt bé,
2: mira, Zafiro, t'explico. Abans que vinguessis, ja que no sabia on estaves, jo te cuento.
3: Sí.
2: Els hem regalat uns pòsits, a part d'uns vanos, perquè fa molta calor.
3: Oh, sí.
2: Fa molta calor aquí. Però a part hem regalat uns pòsits i uns bolígrafs. Perquè...
0: Què farem amb tot això, Maria? Perquè, clar, hi ha gent que està...
2: Jo vull que el públic m'escriu cosetes.
0: Vale.
2: Notetes.
0: Vale.
2: Anònimes o no, Qui vulgui.
0: Molt bé.
2: Perquè jo faré una pregunta.
0: Mm-hmm.
2: I la pregunta serà...
0: A veure, atenció, silenci, sisplau.
1: No, que és que ara ve el moment, que Whitney.
2: Perdó.
0: Clar, el silenci era per escoltar la Whitney.
3: La Whitney venia ara,
2: Posa't, ara havies d'entrar, home.
0: Vinga.
2: Home,
3: no, continua.
0: Per ser correctes, el guardaespatlles t'havia de carregar braços ara,
3: Perquè no, jo li he demanat, Carinyo, després ho fem,
0: Després mort.
2: Vale. Doncs, la pregunta que jo faré al meu estimat públic és: si l'amor és lliure, per què hi ha qui vol posar-hi normes?
0: Ostres.
3: Que bonic, carinyo, que bonic.
0: A veure, si l'amor és lliure...
2: Si l'amor és lliure...
3: Sí, senyora.
2: Per què hi ha gent que hi vol posar normes?
0: Per què creu la gent que hi ha algú que vol posar normes a la
2: vora? Exacte.
1: El que opineu, el que penseu, ho heu d'escriure al pòsit, no?
2: Sí.
0: Vale.
2: Ara, si algú vol posar una altra cosa que no estigui relacionat amb la pregunta, es vol
0: declarar...
2: Un piropo,
0: la fafiro, alguna cosa...
3: M'agrada moltíssim, eh?
1: Un telèfon.
0: L'altre dia...
2: En Llorenç... Algú va escriure un telèfon.
0: El Llorenç hi havia directament un número de mòbil, tu, allà.
3: Van donar-me un telèfon de mòbil a mi, eh? I... Me'l van donar de veritat. Vaig estar tota la nit trucant, però ningú me l'agafava.
0: Anava a dir.
3: Jo pensava que aquella nit no dormiria sola, i deia, se me van enganyar. Com juguen
1: bueno,
3: amb mi.
1: Ara que som totes, sense més dilació, comencem o no?
0: Ara sí. Estigueu atentes i atentis, tothom-hi, perquè comença l'últim episodi de la segona temporada del Safareig! A veure, nenes, on voleu seure?
1: Per aquí.
0: Nenes, nenes, Maria, Capiro, veniu a seure aquí, tenim. Tots aquí a prop.
3: Perdoneu, eh? No ens fan publicitat, eh? Això amagueu-ho, que no ens fan publicitat, aquesta
0: gent. Que cabrem aquí, Maria, tu i Capiro.
2: Que cabrem aquí, si no em poso aquí, no passa res.
0: No, home, vine.
2: Perquè no estaré molt d'estona sola, no fotem.
3: Ah, que vindrà més gent.
0: Ah?
2: Home, jo aquí tinc un micro.
0: Sí, tenim convidades.
1: Avui ens acompanya una persona que segurament ha escoltat moltes històries difícils, però també moltes històries de valentia. Una persona que treballa perquè el Vendrell i el Baix Penedès sigui una mica més fàcil ser una mateixa. Ella és la Laia Camprodon, tècnica del Servei d'Atenció Integral LGTBIQ+, del Vendrell. Benvinguda als Safareig, Laia!
0: Endavant, Laia! Un fort aplaudiment! Ai, què és això?
3: Està la cosa lletja, necessitem seguretat, eh?
0: Molt bé, clar que sí.
1: Encenem el micro.
0: Molt bé, aquest segurat.
1: Benvinguda, el Safareig, Laia.
3: Benvinguda, carinyo.
4: Moltes gràcies.
1: Bueno, ens has regalat les oïdes una miqueta amb aquesta cançó de Pet Shop Boys.
0: Això que està sonant és un temacle, eh?
1: No sé si
0: la teniu al cap.
2: Jo he de dir que a la meva generació no ha arribat, aquesta cançó.
0: Bueno, Maria, és que hi ha tantes coses que no han arribat a la teva generació, ja. Cada vegada ja ens sorprèn menys.
1: Per què has escollit aquesta cançó, Laia?
4: Doncs hi ha diversos motius. Primer, el títol d'aquesta cançó dona nom a una sèrie increïble que si algú no l'ha vist, la recomano. I després, perquè els Pet Shop Boys era el grup preferit d'una persona que em va fer veure les coses com havia viscut altres generacions amb la manca de llibertat, i és una persona molt important per mi, i en record ell, doncs he escollit aquest grup i aquesta cançó que li agradava molt.
0: Que bé, que guai, que bonic!
3: Oh, sí, senyor.
0: Molt bé. Doble homenatge, doncs. Molt bé.
1: Bueno, en primer lloc, abans de començar, hem dit tècnica del SAI i de més, però a mi m'agradaria, abans de res, saber qui és la Laia.
4: Difícil sempre això. Aviam. Jo sóc valenciana, sóc de Castelló.
2: He vist a Castelló.
4: I vaig venir al Tarragonès a estudiar i ja em vaig quedar. Ara fa uns mesos que treballo aquí al Vendrell, al SAI, però com a educadora he treballat a molts llocs diferents. He treballat a Justícia Juvenil, a Pisos Tutelats, i he treballat molts anys a residències d'avi.
1: Vale, molt bé. I ara mateix ets tècnica del SAI. Quan tu eres adolescent o eres petita, tu t'imaginaves que acabaries treballant amb algú relacionat amb drets LGTBIQ+?
4: No és que no m'ho imaginés, és que creia que no existia aquesta possibilitat directament. O sigui, és una mica... No hi pensava que fos possible dedicar-me, com a mínim, directament a això, no ho contemplava. Ni quan era adolescent, ni mentre estudiava Educació Social, et diria, fins i tot, eh?
1: Ostres, sí, ha sigut algú que t'ha anat sorgint per poder, no sé, explica-m'ho tu, no sé si per vivències o per coses que t'han anat succeint al llarg de la vida que hagis decidit. Podem treure ja Pet Shop Boys o què?
0: Baixem una mica.
4: Que li agrada molt a algú, a mi també.
1: Sí. És guai, però és que si no em concentro.
0: Sembla que estiguem tota la tarda de rave allà, ja.
3: Si no la traieu, començo a ballar i no hi ha entrevista.
0: No, tot el seu moment, carinyo.
2: És que ja estic acostumada, saps? Com que sempre...
0: Clar.
4: Doncs jo crec que hi ha hagut diferents fets al llarg de la vida laboral que m'han fet anar prenent consciència de com d'important era. Jo al final, com a persona del col·lectiu també, constantment he estat parlant de mi, de la meva identitat, perquè crec que era important. i segons quin àmbit és més fàcil i en altres més difícils. No? Justícia juvenil va ser un impacte perquè deia, hòstia, aquí és molt important treballar això. I a gent gran és un altre gran impacte perquè trobes persones que han tornat a viure a l'armari o que només són capaces de parlar de la seva orientació quan estan atreveixant un mal moment, situacions molt complicades. No? Llavors, a poc vas agafant consciència de que potser tu tens la sort personal de viure en un entorn super LGTBI friendly, no?
1: Sí.
4: Però que el món no és així.
1: Ja. Això ens parlava també la Maria, que li passa molt, que diu, jo estic en una bombolla, no? Que no, ella no ha viscut discriminacions, però després, clar, com que sempre parlem de coses que ens passen, ens n'adonem que no tothom té la mateixa sort. Doncs, per qui no sàpiga què és el SAI, perquè moltes ho sabem, ho hem escoltat, hem tingut l'oportunitat de conèixer moltes persones del SAI, però per qui no sàpiga què és el SAI i què fa el SAI?
4: El SAI, les sigles de SAI són Servei d'Atenció Integral LGTB. És un servei que tots els pobles i municipis de Catalunya li corresponen, ja sigui el propi del municipi, com en el cas del Vendrell, que té un de propi, o el del Consell Comarcal, en els municipis petits. I és un servei que es dirigeix no només al col·lectiu LGTB, però principalment sí, per donar resposta a aquelles inquietuds o situacions que tinguin en la seva vida i que requereixin d'una mica de suport, no? Des d'assessorament legal quan es pateix alguna situació complicada, facilitar els tràmits d'una denúncia administrativa, fer el canvi de nom a la targeta sanitària, que és com el tràmit més comú al SAI, també per famílies, potser d'infants, sobretot infants trans, que necessiten parlar del que està passant a casa, que necessiten una mica de suport. Tot això ho podem fer des del SAI.
1: Una miqueta també orientació, sí, sobretot quan són temes trans que igual necessiten al final pues, atenció mèdica i de més, doncs també una miqueta de guia, no?
4: Una mica de guia i d'acompanyament. Al final el que intentem, a més, és fer polítiques públiques que ens permetin que la població ens conegui i que quan no sàpiguen on dirigir-se amb un tema que està vinculat amb això, que puguin venir cap a nosaltres i intentar guiar i orientar i millorar una mica la situació.
1: Perquè qui truca més? El SAI, família, jove, gent més gran?
4: Doncs d'edat hi ha de tot. Dintre del col·lectiu sí que és veritat que venen més persones trans perquè moltes persones ens coneixen a partir del fet de que poden fer el tràmit del canvi de nom a la targeta, tot i que després potser acabem fent suport d'altres coses. També venen famílies, pares, de nens, d'adolescents que volen saber què poden fer, què no, com respondre al que està passant a casa, i persones de totes les edats, he de dir, també. Sí.
5: Que guai això que vinguin famílies com per acompanyar els seus infants.
4: Sí, molt.
3: I que bonic, deies, que es faci des de la política pública, no? És a dir, que no és cap iniciativa privada. Que important és que els nostres governs apostin per a tota la població, a tota la societat, als els seus membres i a les necessitats vitals d'aquestes persones.
4: I una cosa que quan fem alguna activitat o fem coses a instituts i de més que també en fem, intento dir sempre, allà on estigueu, a Catalunya, i de moment, si no ens ho treuen, sempre hi ha un SAI. S'ha de buscar on està, quin és, si et pertoca el del teu poble, el del Consell Comarcal, però sempre n'hi ha un, perquè a vegades te'n vas a viure fora i llavors et sentes més perdut, no? Busca-ho, que n'hi haurà un, no? És important.
1: Que bé. És una manera de tenir algun lloc on poder anar a resoldre dubtes, a buscar el recolzament, que a vegades ens trobem avui dia, el 2026, potser és una miqueta més fàcil, però fa 10 i 15 anys era molt difícil, et posaves a buscar foros, com quins tràmits havies de seguir per canviar-te el nom, no sé què, i tenir una oficina on poder anar amb una persona real, no?
4: I ara potser li hem donat una mica la volta a la situació també, hem passat de la manca d'informació a la sobreinformació. Llavors,
1: correcte,
4: també està bé que hi hagi un servei que digui, mira, així, així no, així sí, no?
5: Però això del servei és nou, o sigui, nou, vull dir que fa pocs anys.
4: Si no m'equivoco, uns 5 anys que s'està escampant per Catalunya, aproximadament. A poc tots els municipis ho han anat incorporant en funció de la llei. La xifra d'habitants correspon que n'hi hagi un o que sigui el del Consell Comarcal, però ja fa uns quants anys que s'està implementant. Important, no ho he dit, un servei gratuït i confidencial.
1: Que bé. Perquè, i més en un moment on estem ara, on cada cop hi ha més polítiques radicalitzades, també hi ha molts missatges d'odi que ens trobem dia a dia a xarxes i altres entorns, tenir un lloc on poder acudir, on una no, una entitat al final, crec que et sents molt més raspallada. I amb respecte a això que comentàvem, no, que al final és el tema dels safareigs de buit o del tema de les radicalitzacions i els discursos d'odi, com llegiries ara mateix el mapa en aquest sentit? Aquí, al Vendrell, tu que estàs al SAI de per aquí, com creus que estem en aquest sentit?
4: Bueno, jo diria que el Vendrell és una ciutat molt especial, però en el fons, en aquest aspecte, estem una mica com a la resta de Catalunya, no? El que està passant és que hi ha determinats discursos impulsats per altres polítiques, altres sentits polítics, que estan donant veu a discursos molt radicals i molt contraris a la millora de drets i de llibertats de les persones. I això té conseqüències. I les conseqüències és que cada cop sembla que tothom té més potestat per dir coses que són barbaritats.
1: Yeah.
4: I això, evidentment, dona peu a delictes d'odi, a gent sentint-se discriminada, de manera directa o indirecta, i aquest retrocés es viu aquí igual que, diria, tot Catalunya i tota Europa directament, perquè aquest auge no el vivim només aquí.
1: I que no només aquests discursos, sinó que acabeu veient el que causen aquests discursos, que serien, no, aquestes situacions de vull dir, us arriben, ho pregunto, us arriben
6: de
1: persones sí,
6: no?
1: que han patit violències arrel d'això.
4: Nosaltres al Vendrell no ho hem detectat tant,
1: bueno, menys
4: de mal. Manera com a actes directes denunciables.
1: Vale. Mm-hmm.
4: Clar, una cosa, hem de diferenciar els fets que poden ser constitutius de delicte i que donen passos més enllà. El que podem percebre és una qüestió d'ambient.
1: Yeah.
4: Que no es poden donar xifres al respecte, no?
1: Yeah.
4: Però, sobretot, en el meu cas, quan he anat a fer activitats a instituts, és el que es percep molt, aquesta tirada enrere.
1: Aquí també et volia preguntar, perquè he estat mirant una miqueta dades d'enquestes i de més, i moltes enquestes assenyalen que l'àmbit educatiu és un dels espais on encara hi ha més dificultats amb tot aquest tema, al qual em crida molt l'atenció, perquè justament és on hi ha persones més joves, no? Però també són persones que tenen més accés a tot el tema de xarxes i que poder es poden influenciar per aquests discursos d'odi. Llavors, què està passant als centres educatius? Tu que vas i fas xerrades i de més, què ens pots dir?
4: És que el que està passant als centres educatius és un reflex del que està passant a la societat. Jo crec que és molt fàcil assenyalar la gent jove i la gent jove no actua perquè sí. Al darrere del que diu la gent jove hi ha mitjans de comunicació promocionant determinats discursos, pares, mares que fan comentaris a classe, coses que es van permetent a poc i que al final es traslladen, no? Entre la gent jove, en el fons, jo crec que passa el mateix que amb la gent gran, però l'adolescència té aquest punt d'impulsivitat i de necessitat de pertànyer al grup, que quan hi ha uns pocs que tenen determinats tipus d'actituds i aquests pocs lideren, hi ha molts altres que s'assumen per aquesta necessitat de pertenença i el resultat és que queden uns pocs que no formen part del grup gran i que queden aïllats.
3: Jo recordo de joveneta, de més joveneta,
1: encara més,
3: encara més joveneta. Les persones de la nostra generació vam estar educades en aquest respecte i ara sembla que les generacions més joves tenen aquesta llibertat, diuen ells, llibertat de poder dir i fer en pro de la seva, diuen, opinió, no?
4: És que jo crec que vam viure uns anys d'un progrés superpotent, superràpid, d'una evolució molt positiva, d'un jovent molt compromès. No em tiraré flors a la meva generació, però crec que els millennials vam ser una generació molt potent en aquest sentit, tant en la lluita feminisme, en el feminisme, l'antiracisme, els drets LGTB. Vam avançar molt, molt ràpid, i el progrés té això a vegades, no? que funciona amb onades, i ara doncs, estem vivint una mica de retrocés.
1: Bueno, esperem que sigui per agafar impuls i per anar encara molt
4: esperem.
1: Més lluny, esperem que sí.
4: Sisplau.
1: I un tema que tractem molt als safareigs, que l'hem tractat diverses vegades, a més, i justament el divendres passat ho vam tractar, és el tema del sexili, que és el fet d'haver de marxar d'un poble, d'una zona més rural, per poder viure la teva sexualitat amb més tranquil·litat, amb l'anonimat de viure a Barcelona o a una altra gran ciutat. Tu aquesta realitat la detectes amb persones que van al SAI de que hagin de marxar del Vendrell? De cop i volta?
4: No et diria tant des de persones que van al SAI, et parlo més de percepció potser personal, però el que sí que diria és que potser hi ha cert canvi en el sentit de que no anem a una gran ciutat, però sí que és molt comú el canvi d'aires. Potser passes d'una capital de província a una altra, no? Però que hi ha molta gent LGTB, molta gent queer, que decideix trencar una mica amb la vida que tenia un lloc i començar-la en un altre. i penso que està molt vinculat al fet de que moltes persones LGTB han patit a l'institut, han patit en la seva etapa escolar. Llavors, aquest canvi d'aires et permet una mica començar de nou en un ambient, en una edat, on la gent no sent tan lliure com per anar a molestar-te, no?
1: Bueno, que igual no és tant que hagis de marxar necessàriament a una ciutat més gran, simplement començar de zero a un lloc on no et coneixen i no saben una miqueta.
4: Exacte.
1: El teu background. Molt bé. Mm-hmm. Doncs jo, per una banda, les parts més importants de l'entrevista jo les tindria ja. Després tinc la part de ronda de preguntes ràpides, però no sé si els meus companys volien aportar alguna coseta més o algun dubte amb la Laia.
0: Bueno, mira, justament ara que ho dius, abans de començar hem estat compartint un vídeo que...
1: Correcte,
0: no?
1: Correcte.
0: Un reel ara, justament fa un mes, mira, el 26 de maig, la Irene Montero de Podemos compartia un reel on hi havia... bueno, un vídeo que havia circulat per les xarxes d'un noi acusant de matar a una noia trans. Era una noia trans, semblava,
1: sí,
0: no?
1: Era? Eren com els típics xats de vídeo, com xat roulette i de més, que estaven dues persones interactuant, una persona visiblement trans, i el noi li deia espero que no se t'ocorri ser trans o que se't passi pel cap, perquè llavors t'hauria de matar. Li deia algú com molt directe.
0: Ja només pel fet de que pensis ser trans ja mereixes morir.
1: Ja només, sí.
4: I gravat, amb la legitimitat de ser gravat i de dir-ho, que és el que és com a molt impactant, no?
2: Clar,
4: imagina't el que deu dir quan no l'està gravant una càmera.
1: Exacte, i ho estava comentant la Irene Montero, que deia...
0: Bé, no? Vull dir, al final, quan... Què és el que provoca que gent tan jove, perquè és que és juveníssim...
1: Sí, que igual tenia 20 i poc.
0: O menys. Que avui en dia tinguin aquesta impunitat i aquesta llibertat, com tu deies, entre moltes cometes, de sentir-se legitimats per amenaçar de mort algú.
4: Jo crec que és que es senten recolzats pel poder. No hi ha una altra explicació, clar. Perquè si no seria així.
2: Que ja, eh?
4: Jo, desgraciadament, passo massa temps a TikTok i feia un temps també es va fer com a molt viral un vídeo que hi havia parelles, jovenetes, adolescents, menys de 20 anys, fent vídeos que deien que no le permitiré a mis hijos.
0: Ostres, uau, eh?
4: I entre les moltes coses que no le permitiré a mis hijos era si és niña és niña, si és niño és niño.
0: Uau. Vale.
4: O sigui, gent de 17 anys projectant una maternitat totalment restrictiva i en contra de qualsevol llibertat.
1: Sí, que sembla que faci 100 anys d'aquesta mentalitat i són gent superjoves.
4: I gravant-se i pujant-ho a TikTok, super a gust.
0: Que fort, sí. És que, no, digues, carinyo.
3: No, jo el que diria és que contra aquest tipus de pensament, l'únic que podem fer, totes aquí presents hem de col·laborar, a fer encara sempre més safareixos al carrer per tractar aquestes realitats i donar-les a conèixer i intentar netejar una miqueta aquesta toxicitat.
4: I seguir alçant la veu, vull dir, si ells l'alcen, nosaltres més. O sigui, no queda un altre, que potser hi ha sectors que no es té tan poder, no? Mm-hmm. Però seguir posant la veu, seguir contestant, seguir responent cadascú les seves batalles, perquè al final és esgotador combatre-ho tot, però des de la capacitat de cadascú, donant resposta i plantant-se contra
1: que hi hagi gent que planti cara i que respongui.
2: I també està clar que tota aquesta lluita també comença a casa i amb una bona educació.
1: Sí.
2: I si a casa no tens una educació bàsica com és respectar a del costat,
1: ja.
2: És que tot es trenca.
4: És el que deia també, de que no em sembla just assenyalar la joventut com a culpable
1: perquè
4: la joventut és un reflex del que veuen els seus grans i si arriben aquests discursos és perquè els han sentit altra gent.
0: Si tu obres la tele i trobes programes d'actualitat que els tertulians estan ridiculitzant el col·lectiu, si tu després veus als parlaments que polítics, gent amb traje i corbata, ens estan assenyalant, ens estan tractant de malalts, ens estan tractant de violadors, clar.
1: I després converses que m'imagino també a casa de cafè després de dinar, de sobretaula, on persones adultes de la família també puguin fer aquest tipus de comentaris,
0: clar,
1: dels quals es van alimentant aquests menors, no? Mira el meu tiet que diu això, mon pare diu això, escolto per un TikTok, no em sembla res descabellat i...
0: Els que tenen més poder que ell, que el jovent, que qualsevol, no? Vull dir, si un superior a mi diu això, al final el que estan fent és deshumanitzar un col·lectiu.
1: Sí.
0: I quan tu deshumanitzes algú, doncs estàs perdent-li el respecte. Per tant, si aquesta persona no és ni persona, doncs la puc matar sense mena
1: com
0: de tenir
1: si
0: cap represàlia,
1: sí.
0: No?
4: Sí, si es pot fer això des de, si es pot dir això des d'un Parlament o des d'un programa de màxima audiència, que no he de poder dir jo a la meva classe de tercer d'ESO.
1: Exacte. Exacte.
0: Sí, això és molt, bueno, a tenir en compte, perquè al final els polítics, en la vida hi ha gent que diu, no, jo no voto, jo no sou polític. A la vida tot és política, carinyos. Tot.
2: S'ha de votar. Hasta
0: el pet que tires a la tassa de vàter que te'l tires. O sigui, llavors, molt de cuidado amb allò que anem, amb les decisions que prenem com a ciutadania, i al moment de a votar, molt important cuidar el que es va votar, perquè tot el que hi ha al darrere comporta, no?, qualsevol acció, per petita que sigui, és com l'aleteig de la papallona.
3: I aquest activisme es pot fer des de a la taula del menjador, quan el teu cunyat comença a dir aquestes coses.
0: Exacte.
3: Totes podem tenir la petita responsabilitat d'educar aquella persona, sí, i dir-li, perdona, però potser t'estàs equivocant. No? Mm-hmm.
4: I a més de votar, com a ciutadans, hi ha moltes coses que podem fer, no? Participar en associacions, ser activistes, simplement anar de públic a les accions que es facin al nostre poble.
1: Com dir nosaltres. Sí, sí, sí.
3: Fem-vos un aplaudiment a vosaltres, que esteu aquí.
0: Ja, aquí, això ja és una revolució.
3: Home.
0: És molt necessari, no? Tot això, quina seria la contrarresposta, no? Quan tenim tots aquests atacs, una de les opcions, doncs, és això, no? Moure't, activisme. Almenys dir, si han fet tots aquests progressos, si han fet tots aquests passos endavant, plantar-se i no fer cap pas enrere. Si hem guanyat en drets, si hem guanyat en llibertat, si hem guanyat en serveis, moure'ns, o sigui, ens ha costat molts anys arribar fins aquí. Ens han precedit molta gent que ha patit molt, moltíssim, moltíssim, gent que ha deixat la vida. Doncs almenys no ens movem un pas enrere, no? I activisme, jo crec molt fermament, el safareig, jo considero que el safareig és una petita mostra d'activisme, però sí, és també hi ha altres maneres de fer activisme, no? Per exemple, des del SAI, bueno, des del SAI també el suport que ja oferiu, també animeu a que hi hagi gent que es puguin sentir acompanyades a fer tot allò que puguis utilitzar a favor.
4: Exacte, i des de les accions que fem amb instituts o amb altres, amb el Casal Jove, que fa poc n'hem fet una, doncs també es treballa molt això. Tenim una tècnica de salut al Casal Jove que és una passada, i pel dia contra la LGTBI-fòbia van fer unes accions. Això també és activisme. Mm-hmm. Van dissenyar uns cartells amb unes dades sobre la LGTBI-fòbia, les van portar al SAI, ho vam penjar. Tot això és activisme.
3: Mm-hmm. I comprar-li la nina al nen que la vol per Reis també és activisme. Deixar que es pinti les ungles, clar, és activisme. Deixar que sigui lliure, clar, és activisme.
0: És que així de senzill i no té més, no té més.
4: Totalment.
1: Molt bé, doncs ha sigut molt, molt enriquidora tota aquesta entrevista. M'ha encantat, de veritat. Tinc una ronda de preguntes ràpides, com sempre, i et volia preguntar, anem fent això
0: una mica... Agafa aire, agafa aire.
1: Una paraula que defineixi el Vendrell.
4: És fàcil, però divers.
1: Divers. Divers, molt bé. Una reivindicació pendent.
4: Que les lluites siguin interseccionals, que no ens oblidem mai de la resta de col·lectius que pateixen discursos d'odi i de les persones que en pateixen diversos alhora.
1: Molt bé. Mm-hmm. Una victòria del col·lectiu que no hauríem de donar mai per feta?
4: Absolutament totes.
1: Totes, totes. Bum. Cert. Una persona o entitat del territori que mereixi una miqueta de reconeixement?
4: No la puc dir perquè faria un spoiler.
1: Vale.
4: Però d'aquí una estona tindreu la resposta a aquesta pregunta.
1: D'acord, d'acord.
3: Wow.
1: Que bé. I què t'agradaria que hagués canviat d'aquí a 5 anys, al Vendrell, per exemple, o en general?
4: M'agradaria que la meva resposta hagués agafat més força i més potència, i que fos coneguda i que pogués fer moltes accions.
1: Molt bé, bravo, no?
0: Prenem nota.
2: Que bé t'ha quedat.
0: Retingueu això, que després ho entendreu tot.
2: Doncs, d'aquí 5 anys tornem a posar aquest programa i
1: i veiem com ha evolucionat.
4: Perquè segur que haurà anat bé.
1: Segur que sí.
4: Veient el futur.
1: Segur que sí. Moltes gràcies, Laia, per recordar-nos que els drets no apareixen sols, que darrere hi ha persones treballant cada dia com tu, perquè ningú se senti sol, perquè tothom estigui acompanyat, que tingui un lloc on poder anar-hi, i també per demostrar que les institucions poden ser espais d'acompanyament quan hi ha persones compromeses darrere, com fas tu i totes les teves companyes. Gràcies per compartir aquest últim safareig de la temporada amb nosaltres, i gràcies per venir, i sempre seràs superbenvinguda.
4: Moltes gràcies a vosaltres.
0: T'estimem, Laia. Gràcies. Un fort aplaudiment.
1: Un fort aplaudiment.
0: Laia Camprodon.
2: Que guai. Thank you.
3: Jo pensava que deia una cosa que ha de canviar d'aquí 5 anys, el tinte de la Zafiro.
1: Home,
3: no,
1: nena.
3: No canviarà el tinte de la Zafiro.
1: Tu fas tinte?
3: No. Home, carinyo, dic que sóc jove, però entén-me. A la perruqueria em fan, em donen color, una un bany de color. Un bany de color.
0: El color
2: cada
0: és una
2: setmana. Vida. Mon àvia va cada setmana, també. Home, potser igual.
3: Bueno. Home, una senyora com cal ha d'anar a la perruqueria cada setmana.
0: Ha dit son àvia, eh? Bueno, no res. No res, bueno. Va.
1: Què ens portes tu, Wiking?
0: A veure, avui tenim l'ensabonada una miqueta. Em fa moltíssima il·lusió fer l'ensabonada d'avui, perquè és l'última ensabonada de la temporada i ens hem guardat el millor pel final. O sigui, anem per ordre. Primer de tot, dir que si ens heu anat seguint els darrers episodis, hem anat explicant la gent dels actes que hi ha tot al llarg del mes, que per celebrar l'orgull no ens en falten. Però encara queda el plat fort amb aquesta setmana que ens esperes, que estem a la setmana, eh? Això és l'epicentro. Completem el pack del Vendrell amb Orgull aquest dijous que ve, el dijous 25 de juny, a les 8 del vespre. Ull! Actualització de servei. No es farà el Tabari, sinó que es farà el Teatre Àngel Guimerà. El Teatre Àngel Guimerà aquest dijous 25 de juny a les 8 hi haurà tenim cita amb l'obra de teatre Mariques Todes, protagonitzada pel vendrellenc Raül Heredia, que
3: sí,
0: tu senyora, coneixes.
3: I tant que el conec. Un bon artista, eh?
0: I un crac, vull dir que riureu molt, no us faltarà una bona dosi d'humor per viure'ns i riure'ns de nosaltres mateixes, que també és molt necessari. Això aquest dijous, però després, és que, clar, aquí el Vendrell, però si ens desplacem una miqueta, és que per al·lusions ens toca dir-ho que el mateix dijous 25, a la mateixa hora, és que ser mariquer és esgotador, eh?
1: Sí, és que, no parem, no parem.
0: La nostra agenda, a part de tenir molts colors i molt brilli-brilli, necessita moltes pàgines.
2: Estem d'atur, ara mateix.
0: Clar,
1: necessitem, o sigui, la porta al Doraemon per anar de lloc en lloc.
0: O allò que et dupliquen i pots anar un lloc aquí i un lloc allà. No, que després ens ho pillen els polítics i farien maleses. Bueno, el dijous, doncs, el mateix dia, a la mateixa hora, a les 8, al safareig, acompanyarem el nostre estimat podcast Cardemcat.
3: Oh, Cardemcat.
0: En el seu últim episodi, Cardemcat, acaben els podcasts, la història podcastil de Cardemcat l'acaben, i tindrà lloc en directe a l'Espluga de Francolí dins els actes de l'Orgull Rural, que, bueno...
2: també jo tindrem... tinc moltes ganes, perquè l'any passat hi vam anar, però només de públic, allò de festa i tot, i va ser molt guai.
0: Va ser molt guapo, imagina't viure-ho des de dins. O sigui, també tindrem riures assegurats i potser alguna llagrimeta. Vull dir, no assegurem.
2: Alguna cosa més, no?
0: Exacte. Déu-n'hi-do, com serà. Però és que el més interessant, bonic i important que us vull explicar avui no és això. I és que, senyores i senyoretes, la notícia que tantes ganes tenim de donar-vos ve ara. Ara arriba, nenes. Però no seré jo qui us l'expliqui. Perquè us recordeu, nenes, que cap als finals del novembre, més o menys, el safareig, vam anunciar que el 3 de desembre tindria lloc la primera trobada LGTBIQ+, de la comarca.
1: Recordo.
0: Que la tenia aquí el Vendrell, al Centre Cívic de l'Estació.
1: Sí.
0: Doncs bé, se'n va fer ressò a Tele Vendrell, eh? Vull dir que... Hi havia molta expectativa sobre aquella trobada, que és ben sabut que va ser multitudinària. I la notícia que tots estem esperant amb candeletes ens l'explicaran ells, elles i ells. Una representació de les persones que es van reunir aquell dia i que convidem a venir a seure amb nosaltres, senyores i senyores, un fort aplaudiment, a l'Aina Bausà, al Miguel Ángel Fernández i a C. Martínez. Un fort aplaudiment per tots ells. Pugeu cap aquí. Carinyos, que estaven aquí a primera fila. Guita, guita, aguantant el xaparrón.
2: I jo me vull, jo me vull.
1: Què hi cabreu? Ens apretem una mica tu.
0: Vine, Maria, fica't aquí. Entre...
2: Li canvio de fera.
0: Com m'agrada això.
3: Que ens agrada el roce a nosaltres,
0: tira, tira,
3: eh?
0: Tira cap aquí, tira.
2: Ai, mira, ara espero cap al costat.
3: Clar, és que jo no puc obrir les cames perquè si no aquest senyor d'aquí es desconcentra.
0: Així,
3: jo he d'estar amb les cames tancadetes. Així,
0: vale. Que es noti que estudiem el manual. Molt bé, benvinguts. Benvingudis, totis. A veure... tenim moltes coses per preguntar-vos. No. Anirem mica en mica. Mm-hmm. Nora, tu aprofita, si vols, també la teva vessant periodística, que aquí tenim una mica la xuletilla.
1: Estupendo.
0: Però anirem una mica un per un, anirem fent les preguntetes i que així ens anem explicant què és això que passa, que ens comentava també ara la Laia, que té moltes ganes que això tingui lloc aquí a la comarca. Aina, et toca a tu. Una miqueta, com neix això? Què va passar el dia 3 de desembre i on estem ara, una miqueta? Vale. Què va passar?
6: Bueno, això realment va començar una miqueta a l'estiu de l'any passat, que des del SAI del Consell Comarcal vam fer una campanya que li vam dir Orgullosament Rurals, que estava als espais de festes majors, amb un QR per inscriure't per organitzar el que serien aquestes futures trobades. El 6 de novembre vam convocar la primera reunió amb les persones interessades, entre les quals va haver Cella, i el 3 de desembre va ser ja quan vam fer aquesta primera trobada oberta, que vam ser al final una quarantena de persones, i vam començar a engegar el que estem gestionant o cuiguent ara. I bueno, des de llavors ens hem estat reunint cada segon dimecres de mes aquí al Centre Cívic l'Estació. I l'altre dia, a l'última assemblea que hem fet, vam firmar l'acte fundacional de lo que serà la nova entitat LGBTI del Baix Penedès.
0: Uau! Toma! Això és que...
2: No s'ha dit el nom, no?
0: Que gros, que gros. Bueno, no, a veure, perquè ja ha costat arribar fins aquí, ha costat uns quants mesos arribar fins aquí. O sigui, decidir que ens volíem, perquè no dir-ho, perquè jo també hi estic fotut, ens volíem constituir com a associació, no? Com a entitat. Sí. I després d'arribar a aquesta decisió, com s'ha batejat a la criatura?
6: Aquesta és la teva.
0: Això, a veure, Miguel.
7: Pues ha costat una mica.
0: Com se'n diu?
7: M'ha mirat molt. I es diu l'Esgarriada.
0: Com?
1: L'esgarriada.
2: Té força, eh?
0: És guai, sonor, sona,
1: eh? I què significa? Per què voleu escollir aquest nom?
7: Bueno, és com un guinyo que hi ha, perquè en el col·lectiu l'esgarriada és com l'ovella que marxa del camí.
1: D'acord.
7: I llavors, del col·lectiu no s'ha sentit alguna vegada que surt del camí.
1: Sí.
7: Llavors, pues, ens va agradar i al final van decidir que aquest era el nom.
1: Que bé, que potent, que bonic.
0: Un grup de gent esgarriada i que s'han ajuntat per crear, no?, un ramat esgarriat directament ja.
1: Les esgarriades del Vendrell.
2: M'agrada molt, eh? Jo voto pel nom, també.
0: És molt guai, és molt guai. I, Fe, explica'ns una miqueta els objectius de l'associació. O sigui, tot això amb quina finalitat es fa?
8: Bueno, jo crec que una mica ja ho heu anomenat tot, no? Al final, doncs, donar-li veu i visibilitat al col·lectiu i a les persones esgarriades que hi formem part, i fer-ho aquí a la comarca, no? Que no hi havia com res aquí, i doncs creiem que era molt important poder crear xarxa i comunitat aquí a prop, al Baix Penedès, per poder veure que no estem solis, no? Que podem juntar-nos i que podem fer aquest activisme, no? Que heu dit que és tan necessari. Sí, i poder com crear espais que puguin ser més segurs per nosaltres, no? I que puguem pues, viure amb una mica més de tranquil·litat i poder ser qui som.
0: Molt bé, molt bé. I això com ho fareu una mica? Teniu pensat hi alguna mena d'estratègia, de planificació o què?
8: Tenim moltes idees, que a veure si van agafant forma. També necessitem més persones i més mans per poder-les desenvolupar. Però sí, no? Com volem fer moltes activitats, també poder col·laborar amb altres entitats dels voltants, pues, poder juntar-nos, fer trobades socials, poder sortir a fer caminades, com, bueno, i anirem veient tot el que pugui anar sortint.
0: Tot allò que es vagi imaginant, que entre totes fer xarxa
1: et donaran molt de contingut per la teva secció d'agenda.
0: Vaja, això espero, eh? Bueno, haureu de venir vosaltres, em sembla, potser per fer la secció.
2: Ah, també.
0: Us dono el relleu? Que guai això. Per tant, doncs una mica per fer una mica de tancament, no?, amb aquest tros de notícia, que espero que demà obri tota la premsa i Telemadrid com a mínim, que és molt important per la comarca, tot s'ha de dir, vull dir que això és un notición. Com podem fer una mica de crida perquè la gent vinguin, perquè s'adhereixin a l'associació, perquè vinguin a treure el nas, a veure què els sembla?
6: Bé, de moment encara no tenim xarxes socials, però d'aquí poc sortiran i serà com una mica la porta d'entrada de poder comunicar-nos amb la resta, perquè el safareig ens en farà difusió.
1: Oh, i tant!
0: Home!
6: Sí que és veritat que tenim un canal de Telegram en el qual ens estem comunicant i que després, si alguna persona interessada a les que està aquí vol, ens podem posar en contacte, i si no, bueno, a través d'altres canals com el safareig se pot contactar a través del SAI i evidentment donarem la informació de com arribar-hi. Però la intenció és aquesta, fer una presentació pública quan aconseguim posar-ho. Creiem al principi vam tenir com una mica de oi, arriba l'orgull, potser ens hem de presentar, llavors va ser en plan, bueno, estem, no? Anem lents perquè anem lluny. I bueno, que ja sortirà, ja us n'entrareu i ja podrà...
1: I que l'orgull són tots els dies de l'any.
6: Exacte.
1: Sí. Mai és tard i sempre és benvingut un grup com aquest.
2: Això és com la Zafiro, quan ha vingut. Quan hagi de sortir, sortirà i quan serà el gran i per tot el món.
0: I tothom ho aplaudirem. Que
6: com
0: bé.
6: A mínim això, ja estem registrats.
1: Que
2: això
1: bé.
2: Ja és molt,
6: eh? Que ja és molt.
0: Sí, sí. Molt bueno, bé.
1: Doncs els desitgem molt d'èxit, no?
0: Sí.
1: I que us vagi super, super bé. Estarem molt atentes. Mm-hmm. Sé que el Quim està també per allà una miqueta involucrada.
0: Ho ves.
2: I que el Safareig està aquí per...
0: Tot el que necessiteu, sí. Comunicació interna i ja farem difusió.
3: I que bé, carinyos, que bé que doneu espai, que doneu lloc a la Mariquita Baixpenedesenca, que sempre ha existit, sí. Tot i que sembli que no, carinyo, que totes les mariquites estan a Barcelona.
0: A tot arreu,
3: no,
0: a tot arreu.
3: Tot arreu. Aixequeu la faldilla d'aquella senyora i apareixerà una mariquita, segurament.
0: És ma mare, és ma mare.
3: Ai, jo, carí, ai.
2: Home, sí que va sortir, sí.
3: Bueno, va
0: sí,
3: sortir.
0: Sí, va sortir.
3: No sé, això és...
0: Com a mínim una.
3: No mentia, no deia cap mentida.
0: No.
3: Que bé, carinyos, gràcies per la vostra força, per la vostra valentia i pel vostre entusiasme per convertir el Baix Penedès i Rodalies en un lloc més segur per totis.
0: Molt bé.
1: Comparablement.
0: Llarga vida l'esgarriada.
2: Ai, sí, quedeu-vos amb això, eh? L'esgarriada.
0: L'esgarriada, se'n parlarà.
2: Escolta una cosa, ara...
0: Una cosa.
2: Ah, perdó.
0: Teniu pressa?
6: No.
0: Ara mateix no, eh? No. Perquè anava a dir, ara vosaltres heu fet el bombazo i si vulgueu dir, ah, vull dir... No, doncs pues aquí us quedeu.
1: Us voleu quedar,
2: sí?
0: Com els bons
2: està
0: polítics.
2: Està més còmode i tot.
0: Us quedeu fins al final de l'acte. Vale.
2: Jo aprofitaré, abans que la Nora... faci la seva secció.
1: D'acord.
2: Jo baixaré amb el nostre Givert i Marica a buscar els pòsits.
0: Ui, vols dir que hauran apuntat res aquesta gent? No sé jo,
2: bueno, espero 30 segons.
0: Recorda la pregunta, recorda-la. Sí. Era, bueno, a veure, piropos i números de telèfon, tots els que vulgueu, eh?
3: Sempre, sí, important,
0: sí, sí.
3: Sempre.
0: No és obligatori, però s'agraeixen. O, jo què sé, missatges de suport. Mira, missatges de suport a les Garriades, si voleu, missatges de suport als Safareig, jo què sé.
2: Ah, sí, sí.
0: Escolta,
2: però,
0: que...
2: idees, propostes.
1: Però la pregunta piropos. Oficial, quina era, Maria?
2: Si l'amor és lliure, per què hi ha gent que hi vol posar normes?
0: Vale.
2: Per què
0: vale.
2: Hi ha gent que el vol posar en treball?
1: Perquè penseu que hi ha gent que necessita posar aquestes normes, no?
2: Mm. Exacte.
1: Teories que... de la conspiració.
0: O si hi ha algú que potser s'ha sentit també que ha viscut una d'aquestes imposicions...
1: També ens ho pot explicar.
0: Norma, si vol explicar-ho. És anònim, no cal que ho firmeu, ni cal que poseu el DNI ni la huella
3: bueno,
0: dactilar.
3: Si posen el número del telèfon, que em posin el nom.
0: Bueno, això,
3: perquè jo vull saber a qui truco.
0: Té problemes, és que clar...
3: clar.
2: Si no t'ho trobes, no directament.
0: La factura, nena, de final de mes t'arribarà allí i ja veuràs.
1: Doncs vols anar baixant a recollir?
2: Sí.
0: Baixa.
2: No
1: i mentre...
2: micro...
1: mentre vaig explicant una miqueta...
2: Sí, jo t'escolto, eh?
0: Per... Vale.
1: Ah, estupendo, Maria.
0: La teva iconografia.
1: La meva iconografia, que després de, dues temporades fent iconografia queer,
0: home.
1: Avui he decidit fer una miqueta de servei públic.
0: Vale.
1: Perquè vale. Moltes vegades, quan diem Stonewall, Eurovisió, RuPaul, ho tenim claríssim nosaltres, sí. Però sí. Hi ha gent heterosexual que, recordem que el safareig està fet per les heteros,
0: ai, sí,
1: perquè nosaltres tot el que parlem ja ho sabem.
0: Clar, ja
1: llavors, això realment és per educar les persones heteros i apropar-les una miqueta al nostre col·lectiu. Llavors, doncs, perquè es puguin ubicar una miqueta i que sàpiguen de què és del que parlem, he fet una miqueta de vincle entre coses molt queer o molt homosexuals mm-hmm. i altres coses que podrien ser equivalents o paral·leles en el món heterosexual.
0: Ah, vale. O sigui,
1: jo com... crec que s'entendrà molt millor a mesura que ho anem
0: com un
1: fent.
0: Diccionari bilingüe d'aquells,
1: és un diccionari
0: no?
1: Bilingüe. Vale. Per exemple, això en el diccionari hetero seria això altre.
0: Vale,
1: tal,
0: vale.
1: Per fer una comparativa i ubicar què perfecte. Significa cada cosa.
0: Això serà útil i donarà per fer reels, ja veuràs.
1: Jo crec que sí. Llavors, comencem. Anem amb la primera comparativa que parlarem de Stonewall.
0: Stonewall.
1: Aquí necessito una miqueta de Gloria Gaynor.
0: Home!
1: Will Survive, crec, per ambientar.
0: Val,
1: perquè Stonewall és, per les persones queer, el que seria per un hetero, més o menys, la Revolució Francesa.
0: Val.
1: És així d'important, realment.
0: Sí,
1: sí, és història viva del col·lectiu, perquè el 1969 a Nova York la policia feia batudes constants a bars freqüentats per persones del col·lectiu. I fins que al final, una nit, a l'Stonewall Inn, la gent es va cansar de callar i van plantar cara. Aquell moment es considera l'inici del moviment de l'alliberament del col·lectiu LGTB, i a partir d'aquí doncs han sorgit tots els col·lectius, com ara que estem celebrant aquí el Vendrell, i per això és tan i tan important el moment Stonewall al 69. Seria, com dic, la Revolució Francesa dels gais.
0: Molt bé, molt bé. Allà, con un pecho...
1: I per això parlem tant i amb tant d'orgull. Per posar una miqueta en context. Ara s'ha entès, no?, de què anirà aquesta secció.
0: Vale, guai,
1: que
0: sí.
1: Són comparatives importants. O, per exemple, Eurovisió, sense anar més lluny. Poseu-me alguna cosa d'Eurovisió. Un, per exemple, no?, aquí un Conchita Urs, like a Phoenix.
0: Nena, aquesta també tenia barba una mica, eh?
3: És que no sóc l'única.
1: No ets l'única. No ets l'única.
0: Vaja.
1: Perquè Eurovisió és pels gais el que seria el mundial de futbol pels heteros. Més
0: Hòstia.
1: O menys. Ho vivim,
0: sí.
1: Ho vivim igual.
0: És
1: en aquell
0: veritat,
1: moment ens surt molt de patriotisme a tothom, per molt gai que siguem.
0: Aquí
1: en
0: heteros...
1: aquell moment també... Espanya! No.
0: Clar. A veure.
1: Moment, sí.
0: Els heteros ens enteneu, no?, una mica, que és una mica això, no?
1: A veure, nosaltres, en comptes de discutir sobre un fora de joc, estem discutint sobre el vestuari...
0: Ai, els ballarins,
1: el maquillatge...
0: Si desafinen, nena,
1: que si de cop i volta un helicòpter...
0: Home.
1: Sempre es comenta...
0: Aquest moment de l'helicòptero és quan t'aixeques i fas la ola, eh?
1: Oh, i tant. És un gol d'Iniesta.
0: És
1: un moment increïble. Aquí vull parlar una miqueta d'aquesta dona barbuda que estem escoltant, austriaca, del 2004, que el 2014 va guanyar Eurovisió amb Rise Like a Phoenix, i va demostrar que una barba, un vestit de gala i una veu espectacular poden canviar moltes mentalitats. A més, és impossible entendre la història queer europea sense entendre Eurovisió, perquè és molt i molt important. Qui aquí ha votat alguna vegada Eurovisió com si estigués decidint el futur del planeta, literalment.
0: No.
1: I realment, perquè al final, com has dit abans, tot és política.
0: Tot.
1: I per un tema de política, aquest any ens hem quedat sense Eurovisió, però merescudament és una, sí, és una declaració de com Espanya es posiciona, no?, amb el tema dels drets humans i demés, i estem super d'acord, però sí que és veritat que m'ha faltat, no, en el meu calendari.
0: Nena, però aquí tenim el Benidorm Fest, que al final és una mica com les semifinals, no? Com allò de dir...
1: No sé, no parlo hetero, però...
0: les copes d'alguna cosa.
1: Els partits que fan perquè sí,
0: allò...
1: normalment.
0: Sí.
1: Pues sí, hem tingut això. Però m'ha faltat el meu mundial, però bueno.
0: Ja.
1: Esperem algun dia poder-lo recuperar.
0: Mira.
1: O anem a parlar, per exemple, Mamma Mia, que és supergay.
0: Va, a veure, Mamma Mia...
1: Sí,
0: home... Ava és supergay.
1: Ava és supergay.
0: Venim d'Eurovisió.
1: Sí, i després va sortir tot el fenomen Mamma Mia a partir d'Ava, que seria per nosaltres com Fast and Furious, no?, per un hetero, més o menys.
0: Vale, una saga,
1: Sí, i que al final, mínim un cop l'any, l'hem de veure.
0: Sí,
1: és com un clàssic.
0: A l'estiu.
1: Mai cansa. Sí, fa l'estiu per al tema de Illa Grega, la cop i volta, banyador, et donen ganes de ser rosa, de dir-te Sophie, ella.
0: Sí. I suspensivo.
1: Al final, lo important és veure la Meryl Streep, és la part més important, a una Illa Grega, cantant, després hi ha una versió on surt la Cher, de cop i volta, no? Llavors, és meravella i, evidentment, totes nosaltres i totes les nostres parelles s'han hagut de tragar Mamma Mia mínim un cop l'any.
0: Home, un cop l'any. I és d'aquelles pel·lis que imagino que com Fast and Furious també els actors, que veus que els actors s'ho passen bé. O sigui, que segurament hasta pagarien ells per fer aquestes pel·lis.
1: Jo pagaria.
0: O sigui,
1: de fet, vaig anar...
0: La Meryl Streep i el Pierce Brosnan allí.
1: A Londres, que feien Mamma Mia de Party, que estàs a dins de la pel·li sopant com si fossis un convidat del casament. Us ho recomano.
0: És
1: el més gay que he fet mai després dels safrets.
0: Doncs ens anirem a Londres, eh? O sigui, claríssimament.
9: Podríem fer un viatge, no?
1: Per què no?
0: Mira, ara, Maria, torna a passar amb el gibrell i que ens vagin deixant 5 euros una mica tots. I a veure si ho ensenyem.
1: Que nosaltres som molt viatgeres, molt internacionals, tant com Lady Gaga, evidentment.
0: Home, Lady Gaga, sí.
1: Sí, que seria com... per les persones queer, Lady Gaga és com per un hetero Messi, de cop i volta. Yeah, sí. No? Tothom el coneix, és fan, l'admira, el veu pel carrer, de cop i volta es vol fer una foto, evidentment. O sigui...
2: Una cosa, queda de molt futbolera. Si ara mateix dic que Messi està jugant ara...
1: Messi està jugant ara?
2: Sí, en bueno, el sentit, no?
1: Això és iconografia queer, una miqueta portada a L, G... Però, ah, no, L no, perdó. G, T, B, no, lesbianisme, no controlo. Però,
0: però està molt bé saber-ho. Sí,
1: però sempre sintonitzeu Televendrell als safrets, que és molt més...

0: el regular. Bueno, jo he fet el que he pogut amb el que tenia.
1: Bueno.
2: Més o menys, sabeu, els referents, tothom els coneix, és algo molt important.
3: I
2: al final, pues, Beyoncé és un esdeveniment nacional, internacional, és una diva, i també totes ens sentim representades, ho hem volgut ser una miqueta Beyoncé en algun moment de la nostra vida, així que aquí queda. Perquè després de dues temporades hem après una cosa, que la cultura queer no només són referents, són refugis, cançons, pel·lícules, llibres i persones que ens han ajudat a entendre qui som, també. Perquè abans de trobar-nos entre nosaltres, moltes vegades ens vam trobar a nosaltres mateixes en una cançó o en un llibre o en una pel·li. Per això és tan important tenir una comunitat i tenir referents també de l'entorn públic amb qui veure'n reflexades, i al final és tot un orgull. Així que visca la ploma, visca l'orgull i visca el safret.
3: Visca! Sí, senyora, que visqui.
4: Que guai, que
3: visqui.
4: Que visqui, que visqui. Nena, tu vols que t'agafi el micro o estàs bé tu així?
3: Jo estic perfecte, aquí al teu costat, carinyo. Jo estic perfecte.
4: No, perquè si te l'he de posar a la
1: boqueta... Si he de marxar, m'ho dieu, eh?
3: No, quedeu-vos aquí, carinyos. Quedeu-vos ben a prop, perquè jo avui us porto un manual del bon Mariquita... Ben especial,
4: home,
3: avui, eh?
4: Per favor.
3: Molt especial, perquè ja sabeu que avui s'acaba la segona temporada del Safareig.
2: Ho han dit només 10 cops.
3: Avui s'acaba.
4: Ja no és notícia, ja,
3: clar. I què passa? Que estareu tot l'estiu sense el meu manual.
4: Això sí, clar, que fa mal.
2: I no deixo... voldreu arribar al setembre sent heteros?
3: Deus en guard, no. Per tant, per reconduir el camí del bon homosexual en els dies d'estiu, que no tindreu el meu consell, avui us porto un manual molt especial. Però un manual que no el faré jo.
2: Ah, no?
3: Ja sabeu que jo sóc una persona molt instruïda en el món homosexual en general, perquè jo que vinc del món de la faràndula, ja sabeu que la faràndula hi ha molt de mariquita. Que no ho dic jo, eh?
4: No?
3: El Maria Jiménez ja ho deia, això,
4: Bueno, home.
3: Sí, deia, qui em peina a les artistes? Los maricones, deia ella.
4: Qui
3: els vesteix? Los maricones.
4: Sí.
3: Qui les maquilla? Clar, això està ple, eh?
1: No li falta cap.
3: Però jo he anat absorbint tot aquest coneixement homosexual al llarg de la meva llarga carrera, i puc donar-vos les pautes i les guies per ser el millor homosexual possible. Però, com que la bona Mariquita ha de tenir el seu punt esotèric, avui, en primícia, farem el primer tarot Mariquita.
4: Oi.
3: Sí, senyora.
4: Jo he vist cares ja aquí, que se us han obert els ullets, eh?
1: Escolta, mira,
4: sí, tarot, nena, tarot.
3: Necessitarem una taula perquè m'he portat les meves cartes del tarot, carinyo.
4: Ai, que fort.
3: Homosexualment beneïdes.
4: Nena, que això era un dels desitjos que teníem com a safareig, és un tarot, eh?
3: A mi m'han escrit moltes mariquites demanant-m'ho, eh?
4: És que això no està aquí escrit al guió.
3: A mi m'han escrit moltes mariquites perquè la mariquita sap que a vegades has de confiar en les forces sobrenaturals, una mica, perquè tot aquest odi i tot aquests judicis que sentim pels carrers millorin. A vegades hem d'anar a buscar la resposta a les cartes. El que jo necessitaria, però abans... Maria, m'ajudes, carinyo?
1: Ah, sí.
4: Mira, tu vés manant.
3: M'he portat aquí... treu d'aquí una miqueta d'encens, perquè necessitem purificar una mica aquest aire d'homofòbia. Així que, reina, si tu pots cremar, és un encens cultivat i creat expressament amb respecte i tolerància. Així que, nena, si tu pots purificar...
1: Així, eh?
3: Sí, tu fos així molt...
2: Purifica.
3: Ai, mira, a veure si li arriba el papa i ve a dir-nos...
4: Ai, que ens vingui explicar una mica les seves idees.
3: Dels matrimonis homosexuals, eh? Purifica, carinyo, purifica. Molt bé, per allà també. Que precisament aquí en aquesta plaça avui no ens caldria gaire purificació.
4: Perquè estem com...
3: Que estem en família, eh? Però tu fes, carinyo.
4: Que ens assegura.
2: L'incens fixa.
3: Clar que sí, baixa, molt bé. Purifica tot ben purificat. Fora homofòbia,
4: És com una fada, és com una fada gitaneta.
3: Molt bé. I sí, carinyos, si els aquí presents aneu sentint que els xakras s'us van alineant, és que esteu anant pel bon camí.
2: Jo ho estic notant.
3: Ho notes?

0: Sí.
1: Sí, sí, eh?
0: I aquest, el noi aquell de la gorra, carinyo, tu et sacra, te'l notes obert ja, carinyo?
2: Obertíssim.
0: Sí, ben obert. Si cal que passi a obrir-te'l, m'ho dius, eh? Que jo tinc moltíssima experiència en obrir-ne els xacres, vull dir.
3: Xacres. I a la policia també, eh?
2: Clar, sí, sí.
0: Tot ben purificat. Carinyos tècnics, em podeu posar una miqueta de música així d'ambient per posar-me en situació?
1: Nena, sí que ho tenies
0: preparat, això. Molt bé, així. Vale. Tenim l'ambient. Sí?
2: A quin telèfon hem de trucar?
0: Això és gratis, carinyo.
1: És com la consulta.
0: Avui és gratis, eh? Avui farem en directe una tirada. El que necessito és homosexual disponible.
1: Ai, que de mi?
0: Vols que te l'estiri a tu, carinyo?
1: A mi? No vols algú del públic?
0: Algú s'atreveix?
1: A veure, algú del públic?
0: Qui s'atreveix a fer, carinyo?
2: Mira, per aquí tenim un voluntari.
1: Mira.
0: Sí, un fort aplaudiment, per favor.
1: Endavant. Mira, que segui aquí amb tu, Zafiro.
0: Seu aquí, carinyo, que segui aquí.
2: Tens la butaca aquella.
3: Això, sí. No, ja al final no hi cabem. Un moment.
1: Hola, guapo. Mira, ves que palla amb la Zafiro, amb la nostra...
0: Hola, rei meu, com
1: estàs? Tarotista oficial del Zafiro.
0: Seu, sisplau, seu. Querida mariquita mía, hay algo que te perturba, que te atormenta. Hay algo así. Com et dius, primer de tot?
4: Podem agafar...
5: Dic Eric.
0: Hola, Eric. Anem a fer la primera tirada en directe.
1: En directe.
0: De tarot Mariquita.
2: Oh, wow.
0: Et diria que te llegis les cartes, però normalment les tarotistes diuen que s'han de tallar amb la dreta. I no, carinyo, aquí no les tallarem amb la dreta. Carinyo, així no. Si m'aguantes un segon, carinyo, així, aguanta el micro. Gràcies.
1: Veus com feia falta que te l'aguantessin una mica?
0: A mi sempre.
1: No, ja sabia jo.
5: Estic una mica nerviós, eh?
0: No, que no passa res, carinyo, que no passa res.
3: Jo ho estaria, eh? Perquè mai sap per on pots sortir.
1: Ai, Maria,
0: anem amb la,
1: nerviós, home.
0: Amb la primera carta. Homosexual reconegut, carinyo?
5: Sí.
0: Molt bé.
2: Perfecte. Sí, soy.
0: Seria important.
2: Sí,
0: doncs comencem, eh? A veure... Oh, he de connectar amb els arcans... que m'ho donin tot. Oh, Cher, Mónica Naranjo, veniu. Oh, Chenoa.
1: Cuando
0: tú vas, yo voy. Vengo de allí. Bé, comencem, carinyo? Anem a la primera carta, carinyo. És, a veure... Ui, comencem bé, la muerte. Oh. Bueno. Comencem bé, carinyo, la muerte. Però no pateixis, carinyo, perquè la muerte és una carta, em diuen aquí els astres, que la muerte és un canvi. Un moment de canviar d'armari, per exemple, carinyo.
2: Un renacer.
0: Clar, és ara ja arriba l'estiu, carinyo, tu has de... Te diu la carta que has de començar a canviar l'armari, perquè aquesta carta diu que no volem els armaris plens, carinyo. Ara. Que ja prou temps hem hagut d'estar allà dins, que sí? Així que tu, carinyo, els armaris ben buits, i si ja hi ha alguna cosa, que hi hagi només la roba d'hivern. Perquè la bona mariquita ja sap que a l'estiu li agrada d'ensenyar cuixa.
1: Home, sí, poca roba.
0: Així que ja saps, carinyo, a l'armari ara només...
5: Roba d'hivern.
0: La roba d'hivern, molt bé, un fort aplaudiment.
1: Molt bé.
0: Anem per la segona, sí? Tot bé? Perfecte. Anem a veure, la emperatriz. Nena, la emperatriz. Aquesta carta m'està parlant... Tu tens alguna, per casualitat, alguna Mariliendre a la teva vida? Veu?
1: Ai.
0: Una mariquita sempre ha de tenir a la seva Mariliendre, i aquí la veig, l'emperatriz, carinyo, l'emperatriu. Vosaltres sabeu què és, no?, el concepte Mariliendre, de Mariliendre.
1: Perquè sí? Això no ho hem dit abans, Zafiro, però que tenim la Mare Enciclopèdia, que si hi ha alguna paraula que diem i no enteneu res, que a vegades nosaltres som els primers que no entenem, també. La busquem, que per això tenim el Pompeu Fabra dels Mariques aquí, I Mariliendre, em sembla que hi ha la versió catalana acceptada per Cardem Cas.
0: Sí, està correcte. Per aquí. Sabeu, no?, quin és el concepte? Ella no la sap, carinyo? Tu no la saps, carinyo? Doncs mira, la Mariliendre acostuma a ser aquella noia heterosexual, molt amiga d'un mariquita, que és tan amiga que podria considerar-se un mariquita més, ella mateixa, no? I aquesta carta m'està dient, carinyo, Eric, que has de donar les gràcies. Has de donar les gràcies a aquesta amiga teva, Mariliendre, que està allà, que et coneix, que et recolza, amb la que pots ser sempre verdaderament tu, sense por i sense cap tipus de prejudici, perquè ella sempre està... que sí que no m'equivoco?
5: No t'equivoques, ho faré.
0: Clar, que si un farà paliment per les Mariliendres del col·lectiu.
3: Que sàvia ets, Zafiro.
1: I tant.
0: Sí, sempre, sempre.
3: Experiència.
0: Que és molt important.
1: Experiència.
0: Sí, és molt important que al nostre costat tinguem sempre gent que ens estima i ens valora i ens accepta. Oi, cariño, el 3 de bastos.
2: 3 de bastos.
0: Tu tens parella, cariño? Doncs mira, el 3 de bastos m'està dient que quan tinguis parella serà una parella oberta. I trio, cariño, el trio llega seguro.
1: Ah, 3 bastos,
0: el trio llega, clar, lo poso aquí, 3 de bastos, cariño. Has tingut sort perquè pensa que te podria haver sortit el 10 de bastos. O sigui, que tira... Haguessis tingut de feina, cariño, se t'hauria girat moltíssima feina. Conforma't amb 3.
2: 3 encara.
3: S'hauria fet un Excel,
1: sí.
3: Eh?
1: Un Excel.
0: Però això, imagina't quina feinada de cop i volta. El pobre no té parella i de cop i volta 10.
1: Entre poc i massa, no?
0: Entre poc i massa.
1: Gradual, gradual.
0: Cal venir 3 peluques. No cal, no cal. 3 està bé, cariño, per anar començant, eh? Per anar-te allò
2: obrint,
0: clar, mica en mica. Aquesta carta del 3 de bastos, cariño, m'està dient que hem de començar a desfer-nos de totes aquelles idees preconcebudes que tenim moltes vegades de les relacions, eh? De que allò catòlica, apostòlica, romana, matrimoni... No, cariño, ja prou, ja prou. Hem de trobar la nostra parella, quan la trobis, cariño, una parella que et faci ser tu... En tots els sentits. Res de toxicitats, res de la isla de les tentacions, tot aquestes coses, res. Tu, a obrir la parella perquè t'ho diu aquí el 3 de bastos, i si no te l'obres tu, el basto ja te l'obrirà. Eh? Vull dir, ja...
4: Mica, mica. Si ho diuen les cartes, s'ha d'auditar.
0: Ho diuen les cartes, eh? Ho diuen les cartes,
4: per
0: no
4: això.
0: Ho dic jo, eh?
4: Per
0: ho,
4: això,
0: no.
4: Per
0: ho està dient l'Arcano, eh? L'Arcano ho diu, l'Arcano.
2: La Zafiro només llegeix el que posa.
0: El que posa,
2: no s'inventa res.
0: El que està dient Xer, ho està dient ell.
4: Que ha anat a prop del solstici.
0: Claro. Ui, nena, la torre. Aquesta carta no sé per què està aquí, perquè aquesta carta no és per tu. Aquesta carta és per mi, la torre que m'ha posat l'alcalde aquí, el Massastor. No, aquesta no hauria d'haver sortit.
2: T'ho
0: no.
2: Està dient perquè agraïm, no?
0: Sí, bueno, però això, cariño, m'ho talles, eh? Això que no surti, eh? Perquè no, això no és públic, no pot sortir.
1: Torre, que he de dir que encara no hem vist la resta de membres del Safresc, que encara no ens hi has portat cap dia.
0: Ui, el dia que hi aneu, no acabareu.
1: Home,
0: no acabareu.
1: Ja m'imagino, la piscina aquí...
0: Bueno, això que no surti d'aquí, eh? Que no surti d'aquí...
4: Secreto de Estado.
0: La lluna, cariño. La lluna.
4: La pruna.
0: La lluna, aquesta carta és molt estranya. Tu saps per què és molt estranya, carinyo?
4: Per què?
0: Perquè és de dia, encara. Saps? Clar, encara és de dia, que surti la lluna ara, doncs no té gaire sentit, perquè clar, és de dia, encara a les hores a l'estiu, ja saps que es fa de nit més tard. Per tant, aquesta carta la deixem.
1: Hola.
0: A veure, el carro, carinyo, el carro.
1: Oi.
0: El carro. Tu condueixes, carinyo?
4: No.
0: Tu estàs de treure el carnet, rei. Ho diu la carta, te l'has de treure perquè tu en vius, d'on ets tu?
1: De Constantí.
0: Pots comptar, Constantí, el metre quadrat de Mariquita és pobre, és molt pobre, per tant, necessites un cotxe per anar i quedar amb l'Alemany aquell que està allà a Cambrils esperant-te, Has d'anar... I mira, ja connecto directament amb el 3 de bastos, veus?
1: Amigo.
0: Si és que està tot connectat.
4: Si és que tot està connectat.
0: Ho posa aquí, carinyo.
2: Serà treure's el carnet i de cop 3 bastos.
0: El trio. Carnet trio, ho posa aquí. El carnet trio. O sigui, carinyo, no. Ara, a l'estiu, tu treballes, estudies?
4: Estudio.
0: Ho sabia, que si ella estudiava, jo ho sabia. Ho he preguntat
1: sabies,
0: per... Clar, per cada bé, però jo ho sabia, perquè ja sabeu, no? La inspiració. Anem per l'última. Ai, El Mundo, cariño. El Mundo, que no és un periòdico, eh?
4: Que
0: en aquest cas no és el diari. El Mundo me diu que hem de començar a cridar.
4: I que m'he de menjar el món.
0: Aquí, correcte. El món i el que tu vulguis, tu vas menjar-te, cariño. Aquí la carta t'ho diu. Hem de començar a cridar el món el que som, sense por, sense prejudicis i amb llibertat. Així que ara mateix... Us demano a totes que us aixequeu, totes aixecades,
1: totes
0: carinyos, totes amunt, i vull que juntes m'ajudeu a acabar la meva secció amb una frase, amb la meva frase típica, que és, mica en mica, tothom es torna marica. Així que ho direm ben fort, perquè tot i que hi hagi alguna persona que cregui que això m'ho he inventat tot i que no servirà de res, no, ho diuen els cercanos, no jo. Així que ho diguem ben fort, totes juntes, perquè el món sencer ens senti que som lliures i que ho volem continuar sent. Així que, com diu la dita...
6: Mica en mica, tothom es torna marica!
1: Molt bé!
3: Oh.
1: Que bonic, això!
3: T'ha quedat, nena, t'ha quedat... Sí. Oh, com
0: quedat. Un segonet són 60 euros, carinyo.
5: Els bizum.
7: Oh, i tant que sí.
5: Ja et dones
3: el punt. I altres coses.
1: Després.
0: Supermòdic.
1: Moltes gràcies. Bueno, sempre queda donar el telèfon amb un pòstit d'aquests i que a veure què fa.
3: Jo he vist algun comentari aquí que posava no sé què de Constantí.
1: Ah, mira.
3: Ah?
1: Bueno, això és gent que s'han animat i que també han volgut dir d'on venen, que això també és bonic, no? Som internacionals aquí al Vendrell.
3: Internacional.
1: Perquè ara això Maria ens està repartint els pòstits aquests que ha recollit.
3: Sí, home, perquè treballa una mica, no? No els llegiré tots jo.
1: Nena, perdona, i caps o què? Si no, allò
3: sí,
1: una
3: jo,
1: mica...
3: Sí, jo ja estic de peu, no
1: una mica
3: peu.
1: Sobre de l'altra i també jo, tirem vines, eh?
3: Vine, jo ja em poso de peu. Ara arriba el moment, que jo sempre espero, que és... Aviam qui ha escrit la gent del públic, què ens ha dit, què ens ha explicat...
1: Això acostuma a ser la part final del programa, que gairebé mai tens temps, pobre, allà a la tele, que sempre anem de cul. Però sí.
2: Recorda la pregunta.
1: La pregunta era...
3: Mira, quantes vegades... Mira, el pròxim dia portaré un cartell, una pissarra, la deixaré aquí, i els pòsits al costat, així cada vegada que vingui algú nou, que agafi.
1: Prendrem nota, perquè nova temporada, nou pressupost, en principi.
3: Ah, bueno.
1: Bueno, ja
3: què diuen les cartes del nou pressupost, també? Aviam, jo començo jo?
1: Vale, anem fent així com bateria una mica tots.
3: Home, sí, perquè així...
1: Vale, per això, vale.
3: Us podeu aixecar, si voleu, o no.
1: Oi, nena,
3: no?
1: Quanta feina que ens faràs fer aquí.
3: Aviam. Torno a repetir la pregunta. Ah,
2: és que era important.
1: Com ningú s'havia quedat amb la pregunta? Va.
3: Així té més sentit. La pregunta era, si l'amor és lliure, per què hi ha gent que volen posar normes i entrebancs i límits i de tot? Dit això, la inseguretat obliga a l'entorn a ser etiquetat. L'amor és genuí, la vida i les persones també. Petons al safareig.
1: Molt bé.
3: Igualment.
0: Aquí et diuen, la por és un monstre amb la boca molt gran. Si li dons força, s'ho menja tot. Com coneix aquesta persona, a mi?
1: Hola, no. Tot,
0: no ho diuen per mi, no. Diu postdata. El noi de la samarreta blava de Llorenç adora molt a la Zafiro, però ell és així de prudent i vergonyós. Que es manifesti qui és.
1: El del safareig de l'altre dia de Llorenç.
3: Ai, sí.
1: El de la samarreta blava.
0: Ai,
1: que tu
0: sí.
1: No paraves de dir-li coses.
0: Doncs digue-li que vaig estar tocant-lo tota la nit, que el telèfon que em va donar que... era de veritat.
1: I va haver marro, Llorenç.
3: És que Llorenç és molt Llorenç, eh?
1: Vam fer-ho per tot el gran d'allò de Llorenç, eh? Ai.
2: Què més tenim per aquí?
1: Mira, per aquí, per exemple, a la resposta a la pregunta, per evitar que controlem el món, per això posem normes, perquè
3: home,
1: no fos
3: que
1: cas que
3: si el món fos controlat per tot el col·lectiu, seria un altre món.
1: Ja canviaria molt les coses, ja.
2: Per aquí sí, tinc una que diu, perquè no saben el que és bo. Ben dit.
1: Molt bé.
2: I després afegeix, sou fantàstics, fantàstiques. Seguiu així per molts anys, us estimo molt.
1: Ai, que bonic. Que guai. Què més?
3: Perquè pots estimar a qui vulguis, però no de manera incondicional. No s'ha d'aguantar ni acceptar tot. Savi consell que els límits estan per alguna cosa, eh?
1: Molt bé.
3: I una mateixa sempre ha de vigilar fins a un punt i dir, no, d'aquí no passo.
0: Aquest d'aquí ens ha fet un rodolí tot, eh? Amb cors i papallones, diu.
1: Que maco.
0: Si l'amor fa de cel·la, l'amor no val la pena.
1: Molt bé.
0: Que bonic, eh? Que bonic.
1: Això no és la cançó de la sintonia de Cela Cupido?
0: Que tenim aquí a Cela Cupido, potser.
1: No sé si tenim algú, o un representant o algú, però no, que no sigui la lletra de la cançó de la sintonia.
0: Us recomanem que vireu al podcast Cela Cupido,
1: que
0: parla de les dissidències en les formes d'estimar, les formes de constituir una parella, que n'hi ha moltíssimes.
1: Moltes.
0: I no n'hi ha una només de correcta.
1: Mira, per qui diu, l'amor és lliure, les normes les posen les persones.
2: Molt bé.
1: Molt savi, això també.
2: Per aquí tinc una altra que diu, intolerància i por al desconegut, també.
3: Bueno, és que hi ha més d'una que han posat intolerància per ignorància. Tinc una que també diu, per putejar.
1: Per putejar.
2: També. I el que agrada putejar, doncs.
1: Per això.
2: També són víctimes d'això.
1: Sí.
3: Diu, per no perdre el seu privilegi. Des de Constantí.
0: Constantí, ja sabem qui és, eh? Aquí ja sabem qui és. Per aquí diuen, perquè són de mente retrógrada i no saben amar. Viva el amor!
1: Molt bé!
3: Molt bé!
0: Perquè sí, això no és una manera d'estimar, eh?
1: No.
0: Posar,
1: no, no,
0: limi... no. Censurar l'altra persona no, no, no, no, no són maneres d'estimar.
3: No d'estimar bé.
0: No d'estimar bé.
1: Exacte.
0: Diuen no. Estimar, però no,
3: estimar
0: no és
3: estimar. Estimar molt no val la pena si no s'estima bé.
0: No m'estimis tant i estima'm bé.
1: Grans veritats que s'estan dient avui, sí senyor. Sí senyor, sí senyor. Què,
3: doncs... Tu en tens alguna més
2: jo?
3: O no?
2: Jo tinc una que diu, porto 17 anys sense trobar l'amor. Perquè l'amor sigui lliure, hem de començar per respectar la llibertat de les persones.
0: Molt bé. Sí, senyora.
3: Totalment.
0: Però que no tingui 18 la persona que ho ha escrit, això, eh? Vull dir que, clar, si porta 17 anys i té 18... Bueno, ja arribarà, carinyo.
1: Ja arribarà, arribarà.
0: I per qui ens han dit, aquesta us agradarà a vosaltres, molta força a les Garriades!
3: Ué! Ué! Clar
1: que sí.
3: La Mar!
0: La Mar,
1: molt
0: Mar.
1: Bé.
3: Mira, crec que les poques persones que firma. M'agrada.
1: Molt bé, molt bé. Sí, que guai, home. Pues mira, molts desitjos també per les Garriades, que també ho desitgem de tot cor, eh? O sigui, que tot això...
3: Tens alguna més, tu?
2: No.
3: Ja jo tinc l'última.
2: Vinga, l'última.
3: Que diu... Per què no saben que l'amor és i serà sempre lliure? Encara que no ho vulgui, encara que no ho vulguin, l'amor sempre triomfarà. Visca l'amor lliure.
0: Molt visca!
2: Bé! Visca!
1: Molt bon missatge final, sí,
3: sí
1: senyor.
3: Sí, home, sí, havia d'acabar per tot lo alto.
1: I tant. I tant, i tant que sí. Bueno, moltíssimes gràcies per els vostres missatges.
0: Ara, número de telèfon no hi ha hagut cap, eh?
1: De moment no, a no ser que la Maria se l'hagi guardat per aquí darrere. Que
0: busca, també... Rebusca'm el Gibrell, que no, no t'hagi passat algun, eh?
3: No, potser, ja he baixat, potser me l'han donat directament.
0: Ah, per tu? Bueno. Ja marro aquí, eh? Ja marro per aquí en públic.
1: Ja ho deixarem per un altre dia, això. O per la següent temporada, a veure, per
3: escolta,
1: llamar les coses.
3: Escolta, home, clar, que això s'acaba, però...
2: Posem la cançó de final sí. De la sintonia final.
3: Perdó,
2: la
1: ja ens demanem la sintonia perquè...
0: Ja s'acaba.
1: Ja s'acaba, nena. És que tot el que s'acaba i millor breve que no pas llarg i 10 hores, com l'altre dia Lloret gairebé. Bé, arribats a aquest punt, hem de donar moltíssim les gràcies a la Laia per acompanyar-nos avui, als membres de les Garriades també per acompanyar-nos avui. Qui més?
2: Bueno,
1: a tot el públic que ens han vingut a veure avui, de tot cor, moltíssimes gràcies per acompanyar-nos.
2: I bueno, fins aquí la temporada 2025-2026 al Sapré.
1: Eh? Com el col·le.
3: Com un curs escolar, com tu, un
1: col·le,
3: això, eh?
0: Hi ha olor a platja, eh? Quasi. Hi ha crema solar, ja.
1: Però quasi, quasi, perquè ens tornarem a veure cap al setembre, o sigui que... Atentes,
3: ja direm
1: cap a...
3: data exacta.
1: Sí.
0: Però no patiu, perquè ens podeu continuar seguint a les xarxes socials, perquè tenim un munt de material encara per penjar, i així estareu connectades, connectats i connectadis amb nosaltres.
1: Com si no haguéssim marxat, clar que sí.
2: Sí, i és que quina temporada hem viscut, eh? Quantes coses, quants convidats. Hem estrenat plató per començar.
1: Pots en parla.
2: I allà seguirem durant la tercera temporada, així
0: que... Sí. I també vam parlar dels diferents tipus de famílies amb el Marc Cardó i del Cangrejo.
1: Del Cangrejo. Vam parlar del desè aniversari de la Cookie Party i de la campanya No maquillem la realitat, que també va ser molt guai.
3: Vam fer un croissant amb els nostres estimats Cardem Cat i vam parlar del Delta Draco.
2: Sí, vam cobrir la notícia, no? Una miqueta, ens va encantar poder fer-ho. I també va venir, com hem dit abans, Cela Cupido, per parlar de dissidències en l'amor, la Brigitta, transformista...
3: Aquí tu vas
1: morir
3: una mica, eh, en aquest
1: moment. Jo, enamoradíssim de la Brigitta, sempre, sempre. També van tenir la Clau de Vinyals, les Saxores i les Bruixes del Baix Gaià.
2: També van venir al Cau, i bueno, els del Zigzag, també.
3: Home, el Cau tant com Pong i el Zigzag.
2: Cert, i vam estar parlant una miqueta de l'educació en el lleure, correcte.
3: Home, a més, que tot no ha sigut el plató, també hem fet safaretjos al carrer, a Lloret, aquí...
1: Encara en queda algun, clar.
3: I també hem anat a premis...
1: Bueno, sí.
3: I a festes de premis.
1: Festes de premis, poc se'n parla. Bé, tot això no seria possible sense vosaltres, públic, els que esteu aquí, els que ens esteu escoltant i mirant des de casa, així que de part de tot l'equip dels Saprets, moltíssimes gràcies de tot cor a tots.
2: I no ens oblidem de Ràdio Televisió El Vendrell, que fa possible aquest espai, la regidoria de feminismes del Vendrell i tota la gent que ens ajuda i ens recolza cada dia per fer possible els Saprets.
0: I jo, carinyos, us vull donar les gràcies a vosaltres perquè sou per mi ja una família, pel baix Paradès sencer, sou una família. Gràcies per la vostra entrega, gràcies per la vostra feinada, que hi ha al darrere de tot això, carinyos, perquè no us ho imagineu, la feinada que ens suposa aquestes quatre penques d'aquí.
1: I que la fem a gust, s'ha de dir.
0: Molt, molt a gust, i continuarem fent-la sempre que ens deixin.
1: I tant que sí.
0: Així que gràcies, de veritat, i us estimo moltíssim. Ara ens aixequem per fer-ho oficial.
1: Clar que sí.
0: Anem a acomiadar la segona temporada del Safareig amb allò que diu... Ai, senyor, tanta roba i tan poc sabó!
1: Adéu, adéu a tots!
2: Adéu!
0: Ens veiem, carinyo!
3: Ens veiem al setembre!
2: Fins setembre, bon estiu, bones vacances! Portem

Ràdio El Vendrell, la proximitat ens diferencia. Tot el que busques a prop teu al 107.1 de la FM. Entreteniment, informació, música, esports. Ràdio El Vendrell, la teva ràdio local, al 107.1 de la FM.

0: Serveis informatius de Ràdio El Vendrell.
1: La informació local i comarcal als informatius de 2:15 del migdia i a les 8 del vespre.

Els dissabtes comencen amb bona música a Ràdio El Vendrell. De 9 a 10 del matí, punt 80. Escolta el millor dels 80 i dels 90. Punt 80 a Ràdio El Vendrell i online a rtvelvendrell.cat.

0: Ràdio El Vendrell, 107.1, freqüència modulada. I a www.rtvelvendrell.cat.
1: Un cariño que sangró, un amor que no se olvida, es la huella de una herida que deja.

Ràdio El Vendrell. La proximitat ens diferencia. Tot el que busques a prop teu al 107.1 de la FM. Entreteniment, informació, música, esports. Ràdio El Vendrell, la teva ràdio local, al 107.1 de la FM.

millors sons llatins, escolta'ls cada diumenge a Ritmes Llatins. De 12 a 1 del migdia, el millor ritme a Ràdio El Vendrell. Tots els diumenges al 107.1 de la FM i rtvelvendrell.cat. Ritmes Llatins, el millor ritme del diumenge.

Ràdio El Vendrell, la proximitat ens diferencia. Tot el que busques a prop teu al 107.1 de la FM. Entreteniment, informació, música, esports. Ràdio El Vendrell, la teva ràdio local, al 107.1 de la FM.

0: Serveis informatius de Ràdio El Vendrell.
1: La informació local i comarcal als informatius de 2:15 del migdia i a les 8 del vespre. Els dissabtes comencen amb bona música a Ràdio El Vendrell. De 9 a 10 del matí, punt 80. Escolta lo millor dels 80 i dels 90. Punt 80 a Ràdio El Vendrell i online a rtvelvendrell.cat.

Els dissabtes comencen amb bona música a Ràdio El Vendrell. De 9 a 10 del matí, punt 80. Escolta lo millor dels 80 i dels 90. Punt 80 a Ràdio El Vendrell i online a rtvelvendrell.cat.

l'actualitat musical a Ràdio El Vendrell. Escolta Tarda en Estèreo. Ràdio El Vendrell, la proximitat ens diferencia. Tot el que busques a prop teu al 107.1 de la FM. Entreteniment, informació, música, esports. Ràdio El Vendrell, la teva ràdio local al 107.1 de la FM.

Ràdio El Vendrell. La proximitat ens diferencia. Tot el que busques a prop teu al sense tambú de la FM. Entreteniment, informació, música, esports. Ràdio El Vendrell, la teva ràdio local al sense tambú de la FM. De dilluns a divendres fins a les 12 amb Pere.

0: I dins de tot aquest circuit artístic cultural que té Vendrell, per sort, dins el Portal del Perdó hi ha el projecte Essencials, del qual doncs, això s'ofereixen diferents exposicions, visions, exposicions artístiques, pictòriques, escultòriques, bé, un llarg etc. I, de fet, volem copsar el protagonisme de l'entrevista d'aquesta setmana amb la protagonista de l'exposició que podeu trobar ara mateix al Portal del Perdó fins al 25 de juliol. Essencials, la força del silenci, amb la Carme Canyete, que està amb nosaltres. Carme.
1: Bona tarda.
0: Com estàs?
1: Bé.
0: Sí?
1: Bé, sí. Sí. Amb ganes d'explicar, ganes de conversar d'art, de conversar
0: que
1: de
0: bé.
1: La vida.
0: Sí.
1: I ja veureu que, d'alguna manera, l'exposició té molt a veure amb la vida, no? Amb el dia a dia de què és ser persona.
0: Que bé, que bé. I a més, de debò, en aquest espai, jo personalment m'agrada molt sempre parlar amb vosaltres, aquests valors que podem trobar a la comarca, que feu moltes coses, sempre dic, aquest univers creatiu que us explota dins del vostre cap, i per sort això, podem anar parlant amb molts d'aquests protagonistes, amb això, amb pintura, il·lustracions... Ara, potser l'escultura com a tal, potser no n'hem parlat massa, eh? No és un dels gèneres artístics, potser més, no? O què?
1: El tema de l'escultura és complicat.
0: És que és complicada, l'escultura.
1: Per començar, tècnicament, has de tenir un coneixement.
0: Clar.
1: O sigui, no parteixes de zero.
0: Clar.
1: No vol dir que pintar o
0: no, no,
1: dibuixar.
0: No, no, no.
1: No, no, no estem parlant aquí. Però sí que hi ha uns medis que has de tenir i un espai.
0: Val, clar.
1: Aquí és important. Per exemple, jo al taller tinc dos tallers, no? Un taller de fusta, amb tot de material relacionat amb la fusta, i fustes i taulons, no sé què. Clar, això a qualsevol casa no ho pots tenir.
0: No,
1: a un pis no ho pots tenir.
0: Clar.
1: Cosa que, doncs, un cavallet, un petit estudi, amb un pis el pots tenir. En el tema de la pedra, igual, tornem una altra vegada. Compressors, mateix, pneumàtics, tot, radials, clar, impossible.
0: És
1: impossible.
0: Que sempre m'ha fascinat molt, de veritat, de l'escultura, eh? Tornem-ho a dir, sobretot, eh? No desmereixem, que n'hem parlat
1: no,
0: en altres
1: no,
0: ocasions,
1: no.
0: D'altres tècniques.
1: Tot té un secret.
0: Exacte.
1: O sigui, per una banda hi ha una tècnica,
0: sí,
1: i per l'altra banda hi ha tot el que l'artista vol copsar en aquella peça, o en aquell quadre, en aquella il·lustració.
0: Correcte.
1: O sigui, hi ha una professionalitat, però també hi ha unes emocions, també
0: no,
1: hi ha tot el que és la persona, no?
0: Clar,
1: el que transmets
0: sí.
1: al públic. Això.
0: I aquí vinc, i en l'escultura concretament, que aquesta tècnica passa per saber manegar moltes eines, tu deies, radials, és a dir, jo agafo una radial i no seria capaç ni de tallar un tub de PVC o de coure, no sé com dir-ho. Molt menys amb aquestes eines que són, ostres, són agressives, complicades d'utilitzar per la gent mortal, però és que no. A més, allò en benefici i per poder, doncs, això, plasmar les emocions i fer una peça artística amb aquests elements tan vastos, no? No m'explico, eh?
1: Aquí ja t'enganxo.
0: No, doncs
1: ja t'explico.
0: Corregeix-me i explica-m'ho, va.
1: A veure, nosaltres veiem la pedra, la fusta, com un element, està allà.
0: Sí.
1: Sí, val. Però és que la pedra i la fusta tenen les seves pròpia... han tingut la seva pròpia vida i continuen tenint la seva pròpia vida.
0: Val.
1: Aleshores, si partim de que, com a analogia, val? De que estem treballant amb una persona,
0: sí,
1: en comptes d'una fusta o una pedra, veiem que estem treballant, estem dialogant amb un material que ha estat viu i continua viu, aquí la cosa canvia. Per
0: ja.
1: Què? Doncs perquè nosaltres ens surten arrugues amb els anys,
0: sí,
1: i a la fusta li surten esquerdes.
0: Ah,
1: i no sabem què hi ha al nostre interior. Jo t'acabo de conèixer,
0: sí,
1: jo no
0: sí,
1: sé
0: sí.
1: qui ets. A la fusta ens passa el mateix. O sigui, jo començo a treballar, però jo no sé si a dins em puc trobar equips coses que es troben a la fusta.
0: Val,
1: no? Aleshores, hi ha l'element del moment, hi ha l'element del què hi ha dins, de la sorpresa, què hi ha dins. O sigui, tu tens un projecte, tu veus la pedra o veus la fusta i dius, aquí naixerà això, però com es va desenvolupant, a vegades és deixar-te portar.
0: Val.
1: Deixar-te portar. Per què? Perquè la pedra, diu, és una cosa, una pedra. Sí, però és que a dins hi ha escletxes, hi ha pèls de terra. Aleshores, tot això fa que, encara que tu tinguis una tècnica, la pedra pugui obrir-se.
0: Val.
1: Hi ha una tècnica, però també hi ha un diàleg. A vegades em poso davant de l'escultura i penso, avui tu i jo no ens portarem gaire. Vaig a fer una altra cosa, perquè... I, en canvi, comences a treballar amb l'altra pedra i la cosa rutlla, no?
0: Val. Però ho deia molt, també, sobretot, per les eines que utilitzaron. No, jo sí, també, com tu, crec, dins la meva ignorància, és a dir, la noblesa de la fusta, la noblesa de la pedra, del marbre, que tu treballes molt, de qualsevol element, i qualsevol element té una noblesa, i a més, si es treballa amb connotació artística, ja ni t'explico qualsevol cosa, inclús materials reciclats. Però jo deia, aquesta dificultat, és a dir, una radial, que a priori és un fet molt feréstec, i que amb allò puguis arribar a fer alguna cosa tan emocional, tan expressiu, en pedra o en què sigui, en fusta, amb un element tant d'això com una radial. Anava per aquí, és a dir, com amb eines tan difícils d'utilitzar, pugueu arribar amb el coneixement de la tècnica a fer les creacions que feu.
1: Sí, sí.
0: En certa manera és xulíssim,
1: eh?
0: Bueno. Va, anem a l'exposició.
1: Vinga, anem.
0: Jo penso que anem parlant una mica més de tu, si et sembla, però sobretot això, he venit a parlar de mi libro, he venit a parlar de la seva exposició. Una exposició, com deia, que està dins d'aquest projecte fantàstic del Portal del Pardo, a través de l'Ajuntament del Vendrell, que es diu Essencials. En aquest cas és a través del teu protagonista, La força del silenci, que són les obres que marquen aquesta exposició.
1: Mm-hmm.
0: Explica'ns-ho, això. Què podem trobar al Portal del Pardo i per què aquesta força del silenci?
1: Vivim en un món constantment ple d'estímuls, no?
0: Sí.
1: Ple de sorolls, ple de... No sons, sorolls. Mm-hmm. No? Aleshores, el fet de, en un moment determinat, trobar-te tu, amb tu mateix, amb la força aquesta que té, el poder que té el silenci, la reflexió, realment costa. Mm. Perquè estem acostumats a
0: sí.
1: Sortim corrents, vinga, va, ràpid, que arribem tard, que...
0: Clar,
1: aleshores,
0: sí.
1: El fet de dir, ei, calma, anem a frenar, anem a pensar, no? Aleshores, i a partir d'aquí anem a reflexionar. A la força del silenci el que ens trobem és això, no? La gran majoria són escultures de dones, no? Per exemple, aquesta, no? Que teníem... Són aquestes flors, no? Són les flors de la vida. Quina és la teva flor de la vida? O sigui, hi ha una part molt simbòlica, no? Què representa per tu les flors de la vida, els moments bonics, allò que vols acaronar i que no... i que d'alguna manera és com essencial per tu, no?
0: Mm-hmm.
1: Aleshores, la força del silenci parla d'aquests moments, els moments d'interioritat, on et trobes en tu mateix. Per exemple, hi ha tres peces, no?, que parlen sobre el kintsugi, de, com la reconstrucció d'un mateix, de tot el que ens està passant com a persones i com podem progressar, o sigui, el que ens ha passat existeix.
0: Sí, sí, sí, sí.
1: Però... com li donem, quina força té el passat per mirar el futur, no?
0: Uh-huh.
1: Aleshores, tot això, si tu no et trobes a tu mateix, no aconseguiràs fer
0: Clar.
1: Aquest pas. Però l'objectiu no és fer una teràpia, sinó és parlar de tot això que ens uneix com a persones.
0: Uh-huh.
1: Val? Perquè el que em pot haver passat a mi et pot haver passat
0: sí.
1: a tu.
0: Uh-huh.
1: Aleshores, l'objectiu és que també l'escultura vagi molt més enllà i vagi cap a l'espectador.
0: Va.
1: I a l'espectador es senti reconegut per aquelles coses que ens van passant. O sigui, no només té una lectura l'escultura, també
0: no.
1: Ha de tenir una lectura per tu.
0: Jo sí,
1: a vegades
0: sí.
1: En alguna visita i tal, quan he anat explicant, dic, això en un principi partés aquí, però a tu, per tu què és, no? Per exemple, la de Luther, no? És el retorn a Luther. Al final quan penses, val, si tornéssim a néixer, faríem tot igual?
0: Mm.
1: Possiblement hi ha coses que no...
0: Mm-hmm.
1: Que les faríem diferent.
0: Clar, i tant.
1: Però aleshores no estaríem en aquest plató, tu
0: clar,
1: i jo.
0: I no ho estigués explicant.
1: Aquí estem fent, no?, aquesta reflexió, la força del silenci. Reflexionar sobre tu, sobre els altres, sobre la vida.
0: Clar.
1: Molt en tema feminista, perquè, a veure, com a dona, vas trobant-te a la vida coses que dius, això no li passa a un home.
0: Ja.
1: Aleshores, he tingut la sort de que la Sílvia... bestial. No només té aquest projecte, sinó també ara hem començat amb un projecte nou de dones creadores.
0: Sí,
1: aquest
0: sí,
1: projecte
0: sí, sí.
1: També té molt a dir, no? O sigui, què volem com a dones a la societat, què volem dir, no?
0: Molt bé.
1: El poder de l'art.
0: Clar.
1: I la força del silenci com a exposició d'alguna manera ens intenta trobar vincles, no?, entre les persones per evolucionar com a societat.
0: Uau. Ostres, acabes, per mi, de definir el que és l'art, la cultura, amb aquest speech que acabes de fer, És fantàstic, És que jo crec que l'art és això, Completament ho comparteixo amb tu, ja dic, la meva opinió, evidentment, que no es porta enlloc, Però jo també crec que l'art és això, aquest poder de reivindicació, d'exposició, i sí que és cert que també és un tòpic molt, molt habitual, no? Quan tu vas a veure una exposició, o a vegades pot ser una frontera o una porta, no? Jo no hi entenc, ves que hi ha gent a fer, si jo no sé què, no sé quantos, no? I jo sé que els artistes com tu, el que feu és, no, no cal entendre, i tu vine, què t'aporta, què et desperta aquella peça, què et diu aquell quadre, aquella escultura. Però clar, quan tu expliques, tu que ho has creat, tu com a Carme, que ho has explicat, que ho has fet i que ho has explicat, això també és molt interessant. No sé com dir-ho, saps què vull dir?
1: És que el problema, un dels problemes que té l'art és l'elitisme, no?
0: Sí,
1: l'àurea elitista que se li ha donat.
0: Per favor, i tant.
1: Per què? Doncs perquè, per un tema classista.
0: Sí, sí, sí,
1: no,
0: i tant,
1: no
0: i tant.
1: Deixa. I, o sigui, el fet de tindre aquesta àurea també té un reconeixement econòmic.
0: Sí.
1: Saps? Si anem més enllà, l'art vol expressar coses i vol reivindicar coses.
0: Sí, sí, sí.
1: L'altre dia estava parlant amb un nen d'uns 5 anyets que va vindre a l'exposició i clar, aquella obra la pots explicar a un nen de 5 anys.
0: Uh-huh.
1: Posa't amb el llenguatge que ell té, no? O per exemple, una altra cria també amb 8 anys, no? Deia, que quan et caus et fas mal,
0: uh-huh,
1: val? Doncs, i et surt una ferida...
0: Uh-huh.
1: Doncs, és que no tornaràs a caure en aquell lloc perquè, o intentaràs no caure, doncs això és el kintsugi,
0: wow,
1: també.
0: Wow.
1: Clar,
0: sí, sí,
1: si
0: sí,
1: tu
0: sí,
1: apropes el llenguatge, aquesta és la clau, no? Apropar el llenguatge a l'espectador.
0: Clar.
1: A les vivències de l'espectador.
0: Sí, sí, sí, sí, sí.
1: Si nosaltres anem una miqueta d'estrelles, aleshores hi ha una frontera.
0: Exacte, hi ha un fil que es trenca. No, segurament, no?
1: Sí.
0: Hi ha aquesta quarta paret que segurament es munta, l'important és desmuntar-la,
1: sí,
0: però quan és veritat, és cert.
1: Això és tan important, difondre l'art, no? Perquè pot anar molt més enllà i
0: clar,
1: pot crear molts vincles com a societat, com a terapèutic, no?
0: Sí, sí, també, sí, sí, sí.
1: Com a, per exemple, el ventall, no? Que hi va, no? I doncs l'Àngels diu, no? És que és una passada el que arriba a sortir, no? Aquelles
0: clar,
1: visites,
0: clar,
1: no?
0: Sí, sí, sí.
1: Hem d'anar molt més enllà com a artistes i perquè
0: sí, sí, sí,
1: tenim un poder, no? Que és el poder de la matèria i nosaltres hem de ser un punt de...
0: Sí, home, sí, la transformació de la matèria, eh? I de les emocions. O no, també, no sé com... donar corporalitat i massa a les emocions també, en certa manera,
1: sí,
0: moltes vegades. Escolta'm, per conèixer-te una mica més artísticament, com va començar tot? Tu vas estudiar Belles Arts, no sé si sempre vas tenir el punt de mira amb l'escultura, ha sigut l'evolució. També crec, i no sé si en vols parlar o no, va haver-hi una parada a la teva carrera artística i la vas reemprendre fa uns anys.
1: Sí. A veure, jo l'art l'he vist des de petita.
0: Uh-huh.
1: El meu besavi era forjador artístic.
0: Val.
1: Es va formar a les escoles de Barcelona, amb el post, tot el tema del modernisme. Ja era com el diàleg últim d'això, però sí que es va formar amb coses de forja.
0: Uh-huh.
1: I jo he crescut a un taller de ferro i em cuidava les meus besavis. Ma mare treballava, la meva àvia treballava, i jo el tema dels ferros és una cosa que... I qui més qui menys, el tema artístic també el tenim a casa com molt, molt potent, no? I bueno, jo sempre he tingut molt clar que volia fer Belles Arts. Em vaig especialitzar en escultura per el fet de que és el meu llenguatge.
0: Val, sí.
1: Cadascú ha de trobar el seu llenguatge, és el meu llenguatge.
0: Uh-huh.
1: I bé, puc pintar, puc fer dibuix i tal, però allò és el que em fa sentir bé, no?
0: Uh-huh.
1: I la manera que tinc jo d'expressar coses que a vegades en el meu dia a dia no puc expressar, no? La maternitat és una frontera per
0: a
1: les dones.
0: Va,
1: és un parèntesi.
0: Clar.
1: Clar, si la maternitat està ben acompanyada, podràs continuar. Has de baixar el ritme, però en el meu cas van passar històries de la vida. Aleshores he reaprès aquest camí, afortunadament, perquè és el que em fa sentir bé com a persona.
0: Sí, sí, sí.
1: I d'alguna manera, doncs, aquest és el resultat, no? De,
0: sí, sí, sí, sí. Que bé.
1: De tirar endavant, no? I l'experiència com a artista és evolucionar. Ja no sóc la mateixa de quan jo feia exposicions a Barcelona i tal, amb 20 anys, hem madurat.
0: Clar.
1: Aleshores, clar, no tindria sentit que continués fent coses de quan tenia 20 anys, perquè tu has viscut unes
0: coses,
1: no?
0: Perquè ets una altra persona, no?
1: Has
0: evolucionat com a persona.
1: Sí.
0: Uau, que bé. Mm-hmm. Aquest és un projecte present, aquest de Portal de Pardo, a partir d'aquí, el que deies tu, seguint evolucionant artísticament
1: i
0: anar desenvolupant projectes i tot plegat, mm-hmm, La gent pot seguir per xarxes socials?
1: Sí.
0: Que sí que les tens actives?
1: Carme Canete.
0: Vale.
1: Carme Canete.
0: Canete,
1: clar, perquè la enya no existeix a...
0: Exacte.
1: A això, és Carme Canete, i en trobareu. I allà vaig publicant el meu dia a dia.
0: Perfecte.
1: A vegades com a vegades com s'està fent aquesta escultura, com està naixent aquesta escultura, no? Doncs es va veient el progrés, no?, de l'escultura, a vegades doncs també coses que et fan sentir bé, no?, com a persona, perquè
0: sí, sí, sí, sí.
1: A cap i a la fi, si només ens veiem com a artistes, queda, no. També has d'intentar, no?,
0: sí,
1: donar un punt més, no?
0: Exacte,
1: que et fan sentir bé, no?, com per exemple pues, no, el mar, no? Pues,
0: aquí està. Que fantàstic. Doncs que la gent et conegui una mica més a través de xarxes, i sobretot la millor manera de conèixer artísticament és justament aquesta exposició fins al dia 25 de juliol a la sala del Portal del Pardo. Que la gent no s'ho perdi, sisplau. No. Un plaer xerrar amb tu, de veritat. Ha passat molt ràpid, eh?
1: Que sí?
0: Doncs ha passat molt ràpid. Això vol dir, i sempre ho faig, que seguirem parlant. Et sembla?
1: Tant,
0: un altre dia quedem
1: vulguis,
0: i ho acabem de conformar, això, i seguim filosofant sobre l'art, que a mi m'agrada molt.
1: I tant, la porta està oberta, com vulguis.
0: Gràcies, Carme, una abraçada, de veritat.
1: Igualment, gràcies.
2: Viu el matí de forma propera amb La Calaixera, el magazín de Ràdio El Vendrell, amb Pere Sallent, de dilluns a divendres, de 9 a 12 del migdia. Ràdio El Vendrell, el 107.1 de la freqüència modulada.
0: Volem parlar-vos d'aquesta plataforma digital que a priori dius, bueno, assenyalar, explicar doncs, els monuments destacats, els punts destacats, bé d'això, de Catalunya, de l'estat espanyol, de França, de Portugal i bastant més enllà. I l'actualització d'aquest mateix matí, d'aquesta pàgina web, és que compta amb 316.442 monuments actualment. És a dir, es va ampliant mica en mica. Doncs qui s'encarrega de fer aquesta feinada i de recollir tots aquests punts d'interès, aquests monuments, no és altre que en Joan Llorenç, que ens acompanya. Joan, com estàs?
3: Hola, encantat d'estar aquí a Mosaics.
0: Gràcies per acompanyar-nos.
3: Escolta'm,
0: el projecte es diu Patrimoni Europeu.
3: Sí?
0: Ja ho deixa prou clar, eh? És donar a conèixer justament aquest inabastable patrimoni que tenim arreu, en aquests 316.442 monuments, i que vas actualitzant contínuament, Joan.
3: Vaig actualitzant contínuament, i la idea és que no només hi hagi el que és el patrimoni conegut, sinó que hi hagi les petites ermites, petits castells, estiguin més o menys sencers, d'arreu del territori. Ja que moltes vegades no sabem què tenim al costat. Visitem les grans catedrals o visitem els grans castells i moltes vegades no sabem que aquí a quatre passes tenim monuments molt importants, a nivell històric o a nivell arquitectònic.
0: Sí. Això em costa que és un dels teus objectius, amb aquest projecte, que és anar més enllà de la Torre Eiffel, la Porta d'Alcalá.
3: Sí, la Sagrada Família.
0: La Sagrada Família, correcte, no sé per què no m'ha sortit. Anar més enllà d'això, sinó trobar realment la riquesa que podem trobar en qualsevol territori, és evident, el nostre proper també, però clar, això, a qui va destinat? A tota classe de gent, no? Exploradors, historiadors, viatjadors, excursionistes, famílies, no?
3: Això va destinat a qualsevol persona que tingui interès o curiositat per el patrimoni arquitectònic que hi ha, que tenim a prop o que hi ha en els llocs on te viatja.
0: Clar.
3: Va destinat, és el que comentaves, sí, des de simple turista a historiadors o estudiosos de l'arquitectura.
0: I escolta, anem al principi, com parteix tot? Tu ets informàtic, m'ho has explicat.
3: Sí.
0: Clar, aquí hi ha una feina informàtica brutal, però clar, no sé com parteix tot això. Com et va sorgir la idea de començar a recopilar tots aquests monuments, aquests punts d'interès? Com comença aquesta història?
3: Això comença amb una idea de fa molts, molts anys, quan jo tenia 16, 17. Jo viatjava amb els meus pares, lo típic, una setmaneta a l'any, i pensava, ostres, hi podria haver un catàleg on hi hagués tot el que hi ha pel voltant d'on anem. Perquè tu miraves en aquella època les guies turístiques i tenies això, tenies el més important. Però amb els meus pares, i jo ho he agradat d'ells, ens agrada perdre'ns. I quan anem a viatjar, doncs, un caminet, una... Ostres, aquella ermita que hi ha allà dalt, ostres, a veure què és, no? Però en aquella època analògica, una setmana a l'any, vull dir, això era inviable fer un catàleg de fotos.
0: Les guies aquestes que podies consultar i per una cosa
3: més,
0: eh?
3: Exacte. Jo ja era i soc aficionat a la fotografia,
0: clar,
3: però era inviable. Després, cap al 2008 o així, començo a entrar dintre el món de la informàtica, la meva vida tira cap a un altre costat, entro dintre el món de la informàtica, internet encara era als inicis, no hi havia encara que... com evolucionar-ho i com fer-ho perquè pogués arribar a tothom. I ara fa qüestió doncs, de 2 anys, amb el tema doncs, de la web, internet molt més evolucionat, grans bases de dades, amb accés lliure...
0: Val.
3: Em torna a ressorgir aquesta idea de anem a intentar-ho. Llavors, primer intentes començar a buscar quines fonts de dades hi ha, a on pots aconseguir dades, te'n dones compte, doncs, de, com comentàvem, els molts problemes, no? Doncs de que cada organisme té les seves estructures de dades, et trobes en que... si vols veure França has d'anar a les bases de dades franceses, si vols veure Espanya has d'anar a les bases de dades espanyoles, etc. I sorgeix la idea de anem a normalitzar-ho. Això s'ha de poder normalitzar. Haig de poder crear una base de dades on busquis una cosa o busquis una altra, tu obtinguis els resultats.
0: Val, val.
3: I d'aquí sorgeix Patrimoni Europeu.
0: Ostres, tal qual.
3: Tal qual.
0: T'ho has explicat així, que hi ha tota aquesta feina que hi ha al darrere. Clar, no cal que t'ho pregunti, és obvi que tu no pots anar als 316.442 punts que analitzes, perquè això és impossible.
3: Impossible.
0: Faria falta 3 vides per poder fer-ho.
3: Exacte.
0: Però clar, et nutreixes de la informació que sí tu busques i cerques. Això sí, és a dir, la feina de recercar-ho és completament

0: que tu reculls, en aquests espais.
1: Sí, és consultable a qualsevol dels punts, en qualsevol d'aquests idiomes. Sí que és veritat que encara falta feina de traducció d'alguns textos, que naturalment s'utilitza intel·ligència artificial per fer aquestes traduccions. Algunes estan traduïdes ja i, per tant, puc accedir a elles amb la traducció, però moltes d'altres doncs, haig de buscar traducció per mitjançant intel·ligència artificial.
0: Val. Bueno, és una bona eina, no, en aquest sentit. No,
1: sí,
0: és una bona eina
1: molt útil.
0: Per fer-ho. Exacte.
1: Molt útil, a l'hora de muntar filtratges de dades i tot això és molt útil.
0: Clar. I com ho fas, això? És a dir, com agafes aquesta informació? És a dir, més o menys com ho esquematitzes? No? És a dir, quan ho publiques a la web, com està fet amb fotografies que he vist, amb explicació, no? Com és tota aquesta feina?
1: A veure, el que faig és agafar les dades, aquestes dades les normalitzo mitjançant tècniques d'intel·ligència artificial i mitjançant tècniques de pipelines, que es diuen.
0: Val.
1: Normalitzo aquestes dades i jo les gravo ja normalitzades amb la meva base de dades.
0: Val, d'acord.
1: Les imatges surten de Wikidata, surten de Wikiloc, surten de fonts d'imatges històriques de diferents organismes. I moltes d'elles de moment estan encara el que se'n diu linkejades, és a dir, les imatges no estan pròpies encara dintre de les dades, sinó que depèn d'aquestes, degut a que és impossible ara per ara tenir una base de dades d'aquestes capacitats.
0: No, clar, és obvi. A més, clar, de moment aquest projecte és molt incipient encara, pel que expliques. La intenció és ara fer-ho gran, això, Joan.
1: No, la intenció és fer-ho gran.
0: No hi entenc massa d'informàtica, tampoc, però suposo que amb servidors potents i que permetin anar acumulant més informació, perquè també és un projecte que està pensat per consultar-ho al terreny. No?
1: Està pensat per consultar-ho al terreny. De fet, hi ha una aplicació mòbil que està en procés, de moment sí. No està publicada enlloc encara, on entra, a part de les funcions que ja tenim a dintre de la pàgina web, és poder dir què tinc aquí al voltant,
0: amb
1: geolocalització, així com tu des de la web, registrant a la web, pots tenir favorits, pots marcar diferents edificis com a favorits, amb l'opció doncs, de marcar alarmes, de dir, estàs a menys de 10, 15, 20 quilòmetres d'aquest edifici, d'aquesta construcció, d'aquest retaule, que tens marcada com a favorit. Si vols aprofitar per anar-hi, doncs és el moment.
0: Això està molt bé, doncs. Clar.
1: La idea hi és.
0: Clar, és una molt bona eina per planificar-te el viatge, l'excursió, la sortida o el que sigui, sinó, a més, un cop, com dèiem, estàs allà, doncs el puguis utilitzar per orientar-te, no? Per seguir-la, per navegar, no? En principi, entenc.
1: Sí, exacte, per navegar, per veure què tens al voltant, ja el que, tant el que has pogut planejar anteriorment com el que tens ara al voltant, pots planificar rutes pròpies, a part de les rutes que hi ha actualment ja muntades, actualment són 60 i escaig rutes, des del romànic del Camí de Sant Jaume, el renaixentisme, Gaudís i tal de Barcelona, modernisme de Barcelona, romànic de Vall de Boí, etc. Com que tu pots agafar i dir què vull veure, tu muntes aquests edificis que vols muntar, aquests monuments que tu vols visitar, i pots exportar directament la ruta a Google Maps. Ja te la ordena amb quin és l'ordre obvi per fer-ho, i aquesta ruta la tens a Google Maps.
0: I només l'has d'anar seguint.
1: Només l'has de seguir.
0: La majoria d'ocasions.
1: Exacte, tens els temps de trasllat de la ruta al complet.
0: Sí.
1: Són fins a 10-12 parades, que és el màxim que permet Google Maps.
0: Molt bé. Tornem-ho a dir, el projecte es diu Patrimoni Europeu. L'enllaç web el podem dir? Et sembla de dir-lo?
1: L'enllaç web el podem dir.
0: Sí, digues, sisplau.
1: És patrimonieuropeu.netlify.app.
0: Perfecte.
1: És més fàcil per xarxes socials, amb @patrimonieuropeu.
0: D'acord.
1: El motiu, ara actualment està tot amb servidors gratuïts.
0: Clar, el que dèiem abans, ampliant el projecte.
1: Exacte, està tot amb servidors gratuïts, tant de la part de bases de dades i recollides de dades i tal, com el que és el domini i la publicació de la web.
0: Sí. Però si algú busca patrimoni europeu, ho trobarà també, m'ho consta.
1: De moment no està indexat encara.
0: No? Doncs he trobat alguna informació. Bueno, potser perquè he anat remenant i també... Bueno,
1: és possible que el anar remenant vagi sortint, però de moment no està indexat perquè per això necessites tenir un domini propi.
0: Clar, ja ho entenc. Però vols anar cap aquí, per això, Joan, o no?
1: Vull anar cap aquí, no, sí? No, l'objectiu.

0: Has d'anar cap aquí.
1: Molt bé.
0: L'objectiu és anar cap aquí.
1: Perfecte. És a dir, que neix d'un interès personal, ganes d'explicar, ganes de fer, però bueno, una mica això, professionalitzant-ho seria la paraula, Joan, o què? O no?
0: Professionalitzat tampoc crec que sigui l'expressió. La idea no és ni treure'n diners, ni...
1: ni que sigui la teva feina habitual...
0: Ni que sigui la meva feina habitual. És una aplicació que vull que sigui important, vull que arribi lluny, però l'objectiu és... El patrimoni és de tots.
1: Val,
0: i m'agradaria que tothom pogués accedir-hi. Aquest és l'objectiu.
1: Molt bé. Que bé, que bé. I això, recorda'ns-ho, per Instagram, doncs, per xarxes es pot trobar...
0: Instagram i Facebook.
1: Perfecte.
0: Amb arroba patrimoni europeu. Patrimonio europeo, en castellà.
1: Perfecte. A patrimoni europeu.
0: Patrimonio europeo.
1: Perfecte, que potser això com per xarxes és més fàcil de trobar.
0: Sí.
1: També, ja ho has comentat diferents vegades, que tens aquest interès pel patrimoni proper, és a dir, que està molt bé viatjar. Quin és el punt més llunyà? Podem saber? El monument més llunyà a nosaltres, quin seria? Ho saps? Te'n recordes?
0: Ostres, hi ha alguna cosa a Guaiana Francesa, per exemple, que està a Amèrica.
1: Vale, d'acord. Doncs mira, està molt bé anar a la Guaiana Francesa, conèixer monuments o allò que destaques, però també és important conèixer el que tenim al nostre entorn.
0: Ah, exacte.
1: I això ho defenses molt, abans ho has dit en aquesta conversa, i també que és això, que tot et mou per aquest interès personal, a banda de ser informàtic, això, no?, de descobrir aquests espais, de fer rutes, de caminar, de la natura, del patrimoni, en definitiva, del nostre entorn,
0: Sí, al final, és el que comentàvem, no? Tens rutes que passen per ermites aquí al Penedès, al baix, tens l'Arc de Barà, que és del segle I, al mig de la 340, no?, aquí al costat.
1: Sí, correcte, sí.
0: Que la gent haurà passat moltes vegades per davant, però igual hi ha molta gent que no sap realment què és això. O a l'Alt Penedès tens el monestir de Sant Sebastià dels Gorgs, que és un romànic impressionant,
1: espai, sí.
0: Que molta gent no sap que ho té aquí. Olèrdula, des de bastants anys abans de Crist fins ben passat al romànic. És un llibre d'història.
1: Sí.
0: És un llibre d'història.
1: No, és per absolut, és absolut.
0: I molta gent, doncs, ho desconeix, no?
1: Clar.
0: I aquesta és la idea de que la gent sàpiga què té al voltant i puguin visitar-ho, puguin veure-ho, puguin...
1: Va, molt bé, molt bé. Tu ets resident de Vilafranca.
0: Correcte.
1: T'ho perdonem, no pateixis, no t'ho tenim en compte, si no t'haguéssim convidat, així que no pateixis. Però bé, al Penedès podem trobar ja referenciats uns 4.300 edificis.
0: Exacte.
1: Has anat baixant al Garraf, en trobem uns 1.500.
0: Correcte.
1: Jo sé que ara ja estàs en plena campanya, entre cometes, del Baix Penedès i has començat a treballar al Baix Penedès,
0: Correcte, Baix Penedès és el que menys catàleg tenia. Tenia, ara actualment, uns 40 monuments, aproximadament, des de Calafell, Barà, que ja sé que Barà és tarragonès.
1: Mig, bueno.
0: És tarragonès. Però he volgut començar a ampliar aquest catàleg del Baix Penedès.
1: Clar, clar.
0: Així com també tinc zones a Baix d'Obregat, que també estan molt més buides. Hi ha zones que, desconec el motiu, costa més de trobar el patrimoni que hi ha. Llavors, seria ideal que organismes, ajuntaments, etc., volguessin col·laborar, volguessin fer-s'ho seu.
1: Molt bé.
0: Ja sigui per millorar els catàlegs com per afegir dades noves.
1: Molt bé, que bé, clar. Clar, no sé, com, tens contacte amb ajuntaments o tens contacte amb institucions públiques? O...
0: De moment no, ni ajuntaments ni institucions públiques ni privades.
1: Ostres.
0: De moment tot ha sortit de...
1: Del teu interès.
0: Del meu interès personal.
1: Brutal.
0: És complicat entrar, aconseguir informació dintre les entitats.
1: Ja.
0: És complicat.
1: Sí. Però com a eina turística, de qualsevol del territori, és molt potent. No? És a dir, que algú pugui anar a l'oficina de turisme de Torn, en aquest cas que vagi a l'oficina de turisme del Vendrell, que està com a Ruga, que vagi allà i diguin, miri, tingui vostè aquesta aplicació quan estigui acabada o tingui vostè aquesta pàgina web on pot trobar totes aquestes rutes del qual hi ha la informació que nosaltres també hem facilitat. No? M'explico, no?
0: Pot exacte, que ells mateixos puguin publicar, puguin fer visibles les seves rutes i els seus monuments.
1: Clar, per això dic. Bueno, tot vindrà, Joan?
0: A poc a poc.
1: No, exacte.
0: Poc a poc.
1: Tu dius, poc a poc. I la interacció amb els usuaris finals? Entens d'això? Vull dir, tens comunicacions, et diuen alguna cosa? No sé també si la gent pot aportar, dir, pues mira, jo conec això, jo conec una ermita que està en aquest camí, que és fantàstica, o jo conec aquesta casa que és extraordinària, conec la història. Això és possible, també?
0: Això és possible. Des de la mateixa pàgina web hi ha un formulari on es pot posar en contacte amb mi, envia un mail directament, on proposar des de nous monuments, proposar correccions, proposar el que creguin convenient, rutes, el que creguin convenient. Val. De fet, si mireu les rutes que ja estan fetes, una és la dels retaules renaixentistes de l'est de Lleó.
1: Val.
0: Aquestes sí que van ser, doncs, qui porta aquestes rutes, que es va posar en contacte amb mi i em va dir, ostres, podríem incorporar-la? Uh-huh. Em van passar ubicacions, fotografies,
1: sí,
0: etc. I a partir d'aquí, doncs, van muntar la ruta.
1: Clar, que això també pot enriquir-ho molt, no? Que és a dir, això, associacions, entitats particulars puguin aportar aquesta informació, suposo que també et deu ajudar amb tu, però clar, això ho va nodrint, és a dir, no? que cada vegada aquesta bola de neu s'ha d'anar fent més gran.
0: Sí, jo crec que les rutes és un dels punts on necessito apretar una miqueta i apostar fort. Perquè molta gent no només vol un monument suelto, sinó poder organitzar i poder veure dintre del mateix interès, o no, perquè pot ser que dintre de la mateixa ruta t'interessi un romànic, però tinguis un renaixentisme o un barroc important o curiós i ho vulguis veure, i per tant el puguis afegir dintre de la ruta. Però crec que les rutes són importants en el sentit de fer-ho més popular i de que la gent pugui,
1: clar,
0: pugui arribar i pugui fer-s'ho més seu.
1: Clar, clar. Perquè ja ho entenc, tu dius que no vols perdre, no?, aquest punt de proximitat, no? No convertir-se això en qualsevol pàgina web d'aquestes que no tenen gairebé ni ànima i que fan recomanacions i que moltes d'elles, i deixa-m'ho dir així, acaben pervertides per la publicitat, no?, i per les mencions pagades i tot acaba convertir-se, no?, en col·laboracions monetàries amb els seus autors, eh?
0: Sí, al final, com més col·laboracions d'entitats tinguis,
1: clar,
0: més fàcil és que et diguin, sí, però posa la meva publicitat,
1: clar,
0: posa el
1: això.
0: Meu...
1: Clar,
0: no,
1: això.
0: No és l'objectiu, no és l'objectiu. La pàgina web és gratuïta, vull que sigui gratuïta i vull que segueixi sent gratuïta sempre.
1: Que bé.
0: Una altra cosa és que més endavant es puguin fer algunes, es pugui afegir alguna part premium d'algun tipus de descàrrega o algun tipus d'accés a dades.
1: Uh-huh.
0: Però el que és el patrimoni, la idea és que sigui pública i gratuïta.
1: Clar.
0: Sempre.
1: Sí, sí, sí, sí.
0: Aquesta és la idea.
1: No, està bé. I perquè fa xarxes socials, no sé si tens molta activitat en xarxes o inclús que es fa molt... És que m'ha vingut al cap quan parlàvem de les xarxes i que molta gent fa moltes recomanacions avui en dia, però en aquest sentit també pot ser, no sé si l'utilitzes o no, pot tenir una bona eina, no?, per explicar, doncs, justament això. No? Posar aquesta ruta, veniu, mireu-la, ensenyar-la, no sé, aquesta vessant audiovisual, si la tens contemplada o no.
0: A xarxes socials, de moment, el que vaig fent és publicar targetes de patrimonis dos, tres cops per setmana, per donar una miqueta de visibilitat. De tant en tant, també publico el que és la capçalera, amb la URL, el com accedir al... El fet de trobar gent que vulgui publicar-ho, vulgui publicitar-ho, és molt complicat. Ja. La majoria van a caix.
1: Sí, sí, el que dèiem. Sí, el que dèiem.
0: I això significa o tenir fons per poder-ho pagar,
1: sí,
0: o el que comentàvem, publicitar i posar publicitat a dintre de la pàgina perquè algú ho subvencioni.
1: Ja, però no és
0: l'objectiu.
1: No és
0: l'objectiu.
1: Que bé, que bé. Ostres, molt content, Joan, de conèixer el projecte Patrimoni Cultural, Patrimoni Cultural, que la gent el visiti, que el tingui en compte i que l'utilitzi i que l'ampliï, que es posi contacte amb tu, és a dir, que hi hagi aquesta interacció fantàstica amb un projecte que ens va arribar, que ens ha agradat molt i que per això, de fet, t'hem convidat, eh?
0: Moltíssimes gràcies.
1: Que vagi molt bé, de veritat. Estarem en contacte i seguirem l'evolució de com va anant tot aquest projecte, d'acord?
0: D'acord. Moltíssimes gràcies.
1: Una abraçada, Joan.
0: Gràcies. Una abraçada. Gràcies. Moltes gràcies.
2: Viu el matí de forma propera amb La Calaixera, al magazín de Ràdio El Vendrell, amb Pere Sallent, de dilluns a divendres, de 9 a 12 del migdia. Escoltes Ràdio El Vendrell, 107.1.
1: I deixeu-nos que aprofitem aquesta ocasió, ara que ja ha arribat l'estiu, ara que ja ha arribat la calor amb força, aquest espai on només hi ha un lloc on tota la família es pot posar d'acord. PortAventura World, PortAventura Club, que estrena una nova era, una nova identitat, una nova imatge, una proposta de passis que està renovada i és el nou pioner pas, el més exclusiu i prèmium. Us convidem a que descobriu aquests nous passis a portaventuraworld.com. No deixeu passar aquesta oportunitat en aquest lloc on tota la família sempre ja està d'acord a anar-hi.
3: Compra el Vendrell durant el mes de juny. Omple la butlleta i participa al sorteig. Podràs descobrir Catalunya guanyant una de les experiències exposades a l'aparador de Wisconsin Jeans del carrer Otto Ferrer. El Vendrell i 22 municipis més et conviden a descobrir Catalunya gaudint d'un dia perfecte amb la teva família o els amics. Compra a prop, arriba lluny. Una campanya organitzada per l'Ajuntament del Vendrell i el CIT, dins la xarxa Compra i Descobreix Catalunya. Més informació a compraidescobreix.cat.
2: Ràdio El Vendrell, al 107.1 de la freqüència modulada.

0: que n'hem parlat en diferents ocasions, dels 100 anys dels nens del Vendrell, d'algun dels actes que s'han fet per celebrar justament tota aquesta commemoració d'aquest any i part de l'altre, s'ha de dir, i encara es mancava a parlar, jo crec, que un dels fets pesants, objectius i significatius d'aquesta celebració, que és recollir la història dels nens del Vendrell a través d'un llibre, d'una publicació que ja s'ha presentat, però que s'ha fet d'una manera molt especial, perquè seria molt fàcil, no?, buscar la cronologia i explicar-ho cronològicament. Doncs no. El que s'ha fet és recollir 100 diades dels 100 anys dels nens, però explicat des de diferents vessants i personalitats, ja siguin castellers, periodistes, sociòlegs, etc. I és una mica el que volem parlar i recollir amb els coordinadors o amb els autors principals d'aquesta idea. En Pere Ferrando. Pere, com estàs?
1: Hola, molt bé.
0: Gràcies per acompanyar-nos.
1: A vosaltres per convidar-me.
0: I al teu costat, en Cito González, l'Alfonso González. Com estàs?
2: Molt bé, sí? Aquí, feliç. Venim a parlar del llibre de Castells i dels nens del Vendrell.
0: És que bé, és que bé. Tot fusionat, eh? Però el que deia, hauria sigut molt fàcil, no?, cronològicament, documentar-se, bibliografiar-ho. De fet, també hi ha molta informació, molta bibliografia dels nens del Vendrell, per sort, per la seva història. Això era molt fàcil, no?, cronològicament, fotografies, ja el tindríem fet. Però no, veu fugir d'aquí. Com ha estat la idea, principalment, d'aquests 100 anys en 100 actuacions? Com va sorgir la idea? Qui la va tenir?
1: Bueno, vam parlar una miqueta entre tots, a veure com ho podíem fer, això, fugir una miqueta d'aquest estereotip de la típica crònica de la vida d'una colla castellera, no?
2: I què podíem fer? Se'ns van acudir diverses coses. Te'n recordes? Vam parlar de... Podíem fer-ho agafant com a fil conductor a la plaça Vella, no? I explicar la història dels nens de Vendrell a través també de la història de la plaça Vella. Però llavors el Pere em va dir, no, que la enciclopèdia castellera ja van fer un volum sobre places i aquest tema ja està tocat. Vam descartar també aquesta visió cronològica de la història. Ja la vam fer una mica en el 75è llibre d'ensari, que també vam fer un llibre amb el Pere i el Salvador Royo.
0: Sí.
2: I també estava jo per allà ja ajudant una mica, sí. I per tant havíem de pensar, i se'ns va acudir això de les 100 diades, que de fet ja n'hi ha altres llibres,
1: sí,
2: que fan reculls de diades per explicar la història o el fet casteller.
1: Sí. O fins i tot d'altres temes, de literatura, no sé què, les 100 millors novel·les, les 100 millors pel·lícules, els 100 millors poetes, els 100 millors autors, les 100 plats de gastronòmics millors. És a dir, el 100 és un recurs literari, sí, que funciona i ha fet servir molt.
0: Clar.
1: Llavors, clar, estem parlant del centenari dels nens, 100, funciona, doncs fusionem-ho, 100.
0: Clar, molt bé. I com va ser l'edició d'aquest llibre? Doncs a veure si ens ho podem imaginar. Clar, us heu de posar en contacte amb molta gent perquè s'encarreguin d'aquestes actuacions. No sé si les actuacions les triàveu vosaltres, la triaven aquesta gent, una mica com, clar, és que jo, per mi, que ja escriure un llibre de per si ja és complicat, coordinar-ho tot això encara ho veig més complicat. No sé com va anar.
1: Sí, la part més difícil, com vindràs amb mi, que és aquí, que és així, és triar aquestes 100 actuacions. Triar-les.
0: Són 100, eh?
1: Són 100. I els nens amb ell n'han fet 1.800.
0: Clar, vist així, clar.
1: I n'han de triar 100 per explicar el millor que puguem amb aquesta 100 la història de la colla.
0: Val.
1: Les parts bones i les parts dolentes.
0: D'acord.
1: Des del començament fins al final. Repartir-ho una miqueta equitativament durant totes les èpoques de la colla. Aquestes 100 actuacions. Aquesta és, per mi, la part més difícil del llibre.
0: Val.
2: La tria la va fer ell,
0: És que és una enciclopèdia dels castells.
2: Ell va fer la proposta de la 100.
1: Va ser la primera proposta, però val a dir, aquesta proposta la vam penjar nosaltres al Drive, amb 20 i pico de persones que van tenir 2 o 3 mesos durant tot l'estiu accés per poder-la mirar, valorar, reflexionar i aportar les coses que els semblava bé i malament d'aquesta primera tria.
0: Val,
1: nosaltres, doncs, vam agafar aquestes propostes i...
2: Sí, diguem-ne, vam escoltar aquestes altres propostes i vam anar canviant, perquè sempre els diem a la gent, si em fas treure una diada, m'has de posar una diada, i si em poses una diada, m'has de treure una diada.
0: Hosti,
2: i llavors la gent ens va proposar coses i a partir d'aquí vam estar valorant i al final van sortir aquestes 100 diades. Recordo que també la primera vegada que vam compartir o socialitzar aquesta primera tria amb aquest grup de castellers i d'historiadors, gent de la colla, alguns ens van dir, oh, però aquí hi ha diades que les coses van anar molt malament, no? És a dir, han de sortir més diades bones, no? I dèiem, no, és que volem explicar la història de la colla. I la història de la colla és una història també de resiliència, no? I de resistència i de superació, i per poder superar-nos han de venir temps dolents.
0: Sí, exacte, per donar crèdit i valor als dies bons han d'haver-hi dies dolents, si no, no copsa. Clar, són diades, 100 diades, que és això, no per una construcció o no perquè una caiguda, sinó diades que pel que siguin quedat gravades a l'ADN de la colla, entenc, no?
1: Sí, sí, sí, hi ha diades que no tenen res a veure amb els castells.
0: Mira.
1: La primera vegada que la colla té colla de grallers pròpia.
0: Ah, mira.
1: L'anada a Prada a veure Pau Casals. La primera vegada que surt el nom Nens del Vendrell. És a dir, tot coses que no tenen, no són pròpiament de la primer castell aquest, primer castell de l'altre. Bé, tot això està clar que ha de sortir.
0: Sí, sí, sí.
1: Però també coses tangencials.
2: La matrícula a l'esquena, també.
0: La matrícula.
2: Les primeres sortides fora de Catalunya.
0: Clar.
2: És a dir, hi ha una mica de tot que explica la història. Però també explica no només la història de la colla, sinó també vas resseguint. Clar. I hi ha la història de Catalunya, la història del Vendrell, perquè en algunes ocasions es relliga aquella diada amb el context del moment, no?
0: Clar. I és com m'ajuda a entendre la colla, no? De fet, bé, en concret els Nens del Vendrell, que és obvi, però és justament això, no? El que recull o el que comporta l'entorn del moment, no? De la societat, del que passava en aquell moment, en aquell lloc, el que sigui, i això va més enllà de resultats.
1: No,
0: jo sé que sempre ho defenseu molts vosaltres, que els castells és molt més que un resultat, és molt més que uns números, sinó que hi ha això, les emocions, les vivències, el context, és una mica el que persegueix, no?, aquestes cent diades. Entenc, eh?
2: Sí, i amb la tria dels autors també aconseguim això, no?
0: Clar.
2: Aquest va ser el segon repte. El primer repte era triar les cent diades.
0: Ara això, pregunta dos, sí. Com va ser la tria dels cronistes?
1: Explica-t'ho. Complicada,
0: sí?
1: Complicada. A veure, n'hi ha que estaven clar quines podrien ser. Volíem donar el màxim de joc a molta gent. I no limitar-nos, sobretot també, vam pensar que no limitar-nos només amb el Vendrell.
0: Val.
1: Ni molt menys amb la colla. Com que ja surten diades de fora del Vendrell, la Franca, la Bisbal, la Llorenç, Torredembarra, vam pensar, ostres, doncs potser que els hi preguntem amb ells mateixos, amb la gent de la Bisbal, amb la gent de Vilafranca, amb la gent de Llorenç, que expliquin ells mateixos què els hi va suposar per ells aquesta actuació dels nens al seu poble.
0: Uh-huh.
1: Aquesta visió local d'aquella actuació penso que també enriqueix el relat i el discurs del llibre. Això
0: sí.
1: Va ser una cosa que vam tenir molt clara.
0: Uh-huh.
1: Una altra cosa que vam tenir molt clara. Les actuacions antigues, lògicament, bueno, les més modernes ja són vius tots, que poden explicar en primera persona el que els hi va passar.
0: El que va passar.
1: Això actualment això no és problema, fins i tot vam poder triar, perquè lògicament hi ha molta gent. Però les més antigues, clar, per llei de vida tots són morts, vam dir, què fem amb aquestes? Doncs vam intentar, amb la mesura que vam poder, recollir les cròniques que al seu moment aquesta gent, aquella gent, van escriure d'aquella actuació.
0: Val.
1: Sortosament, n'hem trobat unes quantes, i gràcies a això doncs, hem fet una miqueta d'homenatge a tots aquells periodistes, cronistes, historiadors, estudiosos del seu moment que van escriure sobre la colla i que malauradament ara ja no hi són, però gràcies a la seva feina doncs, ara l'han pogut recuperar i podem llegir el que van fer.
0: Clar.
2: Això, de fet, una de les primeres persones amb les que vam pensar que a veure si té alguna cosa escrita era el Pep Huguet.
0: Vaja, no? Gran Pep Huguet, un record des d'aquí, sisplau.
2: Ja, llavors, l'Huguet, no? Però clar, ell era ràdio, i era ràdio, clar. ràdio, no? I tenia poques coses escrites. I vam estar allà buscant, fins que al final vam trobar, al voltant d'una entrevista que havia fet i que havia publicat, no? Doncs el relat d'una diada.
0: Ostres...
2: No? I llavors vam dir, vale, missió complerta, eh? Perquè també vol ser un homenatge
0: clar.
2: A moltíssima gent
0: sí.
2: que ens ha acompanyat, que ens ha vist, que ens ha donat el seu suport, que ens ha jutjat, que ens ha valorat, no? I això ho fèiem a través de tots aquests cronistes, alguns que ja no estan amb nosaltres, però que van deixar les seves cròniques escrites, altres que encara són vius i encara estan en actiu, però que potser ja no fan cròniques castelleres, altres que fins i tot han deixat la professió i altres que segueixen en actiu.
0: Sí,
2: no?
0: Sí,
2: i llavors
0: sí,
2: també
0: sí.
2: El periodisme està molt present en el
0: clar.
2: Llibre.
0: Sí, sí, sí.
2: No? I molta altra gent, i castellers d'altres colles que ens han acompanyat, castellers nostres, caps de colla, que ho expliquen des de dins algunes diades, i al final surt aquesta tria. Hi ha una cosa també és molt important, que podria haver-hi molta altra gent. És a dir, un cop tens el llibre a les mans i tens totes les persones, penses, ai, aquesta persona podria haver entrat, no? I, però la manera de fer-ho també va ser una manera que a vegades no tothom encaixava, perquè primer vam buscar les cròniques ja escrites, després la gent de fora, després i quan ja teníem, vam anar a buscar els de la casa.
0: Clar.
2: Que els de la colla, que són els més fàcils de trobar. Llavors, els de la casa, no tothom que podia haver escrit, al final ha escrit, perquè els forats que ens quedaven disponibles de diades ja eren molt pocs.
0: Clar. No? I suposo que molta d'aquesta gent no devien saber com afrontar una escriptura com aquesta. Entenc, eh? No, suposo que hi ha molta gent que no està avesada a escriure, està molt avesada a viure els castells, sí. Però clar, això explica-ho a través de,
1: sí. De l'escriptura. Majoritàriament sí, eh? Majoritàriament la gent que vam, anar,
0: sí, tothom...
1: que vam anar a parlar, majoritàriament ja havien escrit, eren de la feina, fins i tot professionals i tot, que viuen d'això, eh?
0: Sí, sí, sí.
1: N'hi ha algun que no, que els va costar una miqueta més expressar-se, però bueno, ja per això estem, no?, per ajudar, i si hi ha alguna cosa que no queda clara, pues fer-ho, però valia la pena.
0: No,
1: valia la
0: pena.
2: Ha fet una gran feina, perquè a la gent que, diguem-ne, li costava més escriure, i, doncs ella ha ajudat, no?, en la redacció i en l'estil. Va fer també una pauta per tothom.
0: Clar,
2: una pauta,
0: si no...
2: de com havia de ser aquella crònica, de l'extensió, de sobretot, no cal que ens expliqueu, es va fer un tal castell, tal altre i tal altre, no? Volem una visió diferent, no? La que tu vas viure, o la que tu coneixes, o la que tu saps, o posar un context, o... Wow. És a dir, coses que no és una pura crònica castellera de primer aquest castell, aquest altre, sinó la intrahistòria de la diada, el context... Clar. I això es va posar molt l'accent quan vam donar les indicacions, sí, sí, sí, sí, que va redactar el Pere. Clar. A tots els autors, de que volíem anar més enllà d'això, que fins i tot no calia ni que es preocupessin de posar quins castells s'havien fet, perquè per cada diada hi havia una fitxa amb els castells que s'havien portat a plaça en aquella diada. I que, per tant, això els lliurava d'haver de relatar la diada des del punt de vista primera ronda, això, segona ronda, no sé què.
0: És a dir, ja sabem el que va passar, és a dir, ja es coneix el que va passar. El que sí que volem és, no, recollir, que dèieu, no, aquest context, com es va viure, com ho veu viure vosaltres. No? Clar, està molt ben trobat. Sí. Que això el que deixa és aquesta empremta emocional que dèiem, que és una mica el que són els castells. No sé, el castells podem parlar, es va fer un 3 de 8, tal, però és més complicat, en el món en general, el periodisme i l'escriptura, on vulguis, eh? Copsar les emocions són molt complicades, eh? De copsar-les i recollir-les.
1: Sí, sí, d'això se n'en surt. La Maria Dolors Serrano, en la crònica de l'any 1969, el Pilar de Set, el primer Pilar de Set que va descarregar els Nens del Vendrell, que va ser el primer del segle XX, sortosament teníem la crònica de la Maria Dolors Serrano. Era una periodista que escrivia a La Vanguardia, tenim l'Espai Fixe, era una persona molt seguida en aquella època, molt coneguda, i per les coses de la vida, doncs, estava molt ben vinculada amb el Vendrell i amb els Nens del Vendrell. A l'any 69, quan van fer aquest Pilar de Set, la van convidar, la van pujar dalt al balcó a mirar-se-la. Aquella dona escriu una crònica que realment me l'he llegit 50 vegades, i 50 vegades que m'emociona.
0: Ostres!
1: És molt bonica, perquè és el que diu el Cito, eh? No parla. Sí, mira, la primera ronda van fer això, la segona van fer això, la tercera van fer això. No. Explica com la viu, com el viu aquell castell des d'un punt de vista intern, íntim, de com ho sent i com ho percep aquella construcció.
0: Clar.
1: I aquesta, vull dir, els altres 99, amb tots els respectes, però aquesta concretament, aquesta crònica de la Pilada 6, de la Maria Serrano, és genial.
0: Ah, doncs mira, hi poseu un punt d'atenció, eh? Clar, estem parlant de 100 persones, 100 diades, 100 persones diferents.
2: Una mica menys,
0: sí?
2: Perquè alguns autors repeteixen més d'una diada.
0: Es pot entendre, també, sí. Es pot entendre, perquè estem parlant d'unes xifres considerables. I la vostra feina, doncs, ha estat logísticament la coordinació de l'edició de tot això, però també hi ha empremta vostra en el llibre, no?, en certa manera, o no?
1: La mínima.
0: Bueno, una mica sí, què hi és?
1: Hem firmat alguna crònica.
2: Hem firmat alguna crònica, hem guiat i hem ajudat a la gent. Després he fet una cosa, i el Pere té molta part de responsabilitat positiva en això, que és la part de les fotografies, les imatges que acompanyen.
0: Que és un altre tema, aquest, també, és un altre tema. Eh?
2: És un altre tema, eh? És a dir, un cop tens les cròniques, has d'il·lustrar-les amb imatges. I això també és una cerca bastant complexa en els arxius personals de la gent, en els seus propis arxius, en l'arxiu comarcal, que aquí la Nati ens va obrir les portes i ens va mostrar moltíssimes fotos superinteressants, van ser uns matins intensos, allà veiem fotos i més fotos i més fotos, no? I al final, amb totes aquestes fotos, que eren moltíssimes, doncs al final el Pere va fer una primera tria i d'aquí van sortir les fotos que il·lustraven cada diada.
0: Sí, sí, sí, sí. Que de fet, deixeu-m'ho explicar també, no és fàcil reconèixer les fotografies. És a dir, clar, la fotografia d'un castell, sense massa contextualitzat, costa de saber quin any és, quina diada és, i és una feinada, sí que jo, amb les cares de gombàs, del tal, no? Reconeixen, clar, tu mires fotografies de diferents castells, clar, identifica quina diada va ser, quin any va ser, i si és en blanc i negre, t'explico. És molt complicat això, no, Pere? Sí, sí o no?
1: Sí, sí. El que passa que ja venim d'una feina feta prèvia.
0: No, clar.
1: Feta prèvia, amb la qual, doncs, com a mínim, els castells més importants estan ja tots bastant controlats sí. I datats.
0: Ja és complicat. És, sí. Inclús, és que a mi, clar, jo li, hosti, quantes vegades, cada dia dic això, eh? Jo no hi entenc massa d'això, no, de castells, evident que no, em refereixo comparativament, quan passes per l'Ajuntament, que hi ha totes les fotografies, moltes d'elles ja contemporànies, en color, clar, a mi em poses tres d'aquelles fotografies i jo no et sabria dir de quin any són. Sí. M'enteneu, no? I són fotografies d'ara, de fa uns quants anys. Per aquí vaig una mica, eh?
2: Bueno, hi ha gent que està tan...
0: Clar.
2: No sé quina és la paraula, eh? Diguem-ne, tan embogida pels castells,
0: clar,
2: tan absorbida pels castells...
0: Això també és veritat.
2: Que són capaços d'identificar coses que un no se'ns recordaria. Hi ha gent que són autèntiques enciclopèdies de tenir al cap... I amb bases de dades a casa seva, moltíssimes dades.
0: I sort d'elles, en moltes ocasions.
2: Sí, són els que mantenen viva la memòria i la història de la colla. Si no fossin per ells, moltes coses no es podrien fer ara.
0: És un llibre que el veu presentat just a les portes de Sant Jordi, que ja té aquest recorregut en unes quantes setmanes, i ha estat ben rebut. A vegades és complicat, eh? Bibliografiar, explicar aquesta història. Jo sé que a vegades és complicat perquè també, i diguem-ho així, ho dic jo, no cal que hi entrem, però també has de treballar amb egos, amb personalitats. Jo sé que això passa... Però crec que ha estat molt ben rebut aquest llibre. Vull dir que s'esperava molt, hi havia molta expectativa en aquest llibre, i això és molta responsabilitat, però en termes generals ha estat molt ben rebut. Ho compartiu?
2: No hem rebut crítiques. Jo no he rebut crítiques negatives, però clar, com que som els coordinadors, potser la gent no s'atreveix a dir-ho. Però sí que és cert que el que sí que hem rebut és molt de carinyo i molta crítica positiva. Hosti, quin llibre tan xulo, no? Ha quedat molt bé, la veritat és que és molt fàcil de llegir, heu aconseguit això de poder veure la història de la colla a través de les diades, perquè es reflecteix molt bé com va progressant la colla cap amunt, cap avall, etc. I aquestes coses són les que dius, doncs l'hem encertat, no?
0: Sí.
2: I ja
1: era l'objectiu, era l'objectiu. Si ho hem aconseguit, si la gent, agafant el llibre, fullejant-lo i llegint, es fa una idea de com estava la colla en cada moment, si això ho hem aconseguit...
0: Clar, doncs, ja feina està, feta, ja no? Està. Feina feta. Sí. I a més, això et torno a dir, sí. Potser em faig pesat amb això, però és veritat. És a dir, ja quan una història és prou coneguda, ja ho heu dit, no? Ja s'han fet diferents biografies de la colla, 75 anys, altres aniversaris, és a dir que... A priori podries pensar, és que ja està tot explicat, no? És que ja, què més podem dir que no s'hagi explicat? No, sempre hi ha coses noves a explicar.
2: Sí, a més...
0: I sempre hi ha una cosa, o de quina manera ho podem explicar?
2: Clar, 100 anys d'història, dona per tant.
0: Clar,
2: dona per
0: i tantes
2: tant.
0: Visions,
2: clar,
0: no?
2: I tantes visions, si la teva pròpia dels anys que has estat a la colla, del que has viscut o del que has vist, no? És completament diferent a altra gent que t'ha acompanyat durant tots aquests anys al si de la colla, i per tant... És un mosaic que donava molt de joc, sí, aquest de les diades i el d'escoltar i deixar escriure a moltíssima gent.
0: És un llibre molt recomanable. El podem trobar per canals habituals, eh? Entenc,
2: sí. Es va començar a vendre aquí al Vendrell a la llibreria Mitjans, és a dir, en exclusiva, fins a la primera setmana de maig, que llavors ja es va obrir en els canals de la resta de llibreries. Però a més, aquí al Vendrell va ser un exitàs durant Sant Jordi, es van vendre... quasi 200 exemplars els primers dies, i això, per el que diuen, és quasi ja de
0: best-seller
2: local. De fet, hem tingut dos grans llibres castellers de best-sellers, que és aquest i el del Kevin, no? que són dos llibres magnífics que han coincidit en el temps i que són complicats.
3: completament complementaris.
0: Per molts anys, eh? I que puguin coincidir, que es puguin fer i explicar històries com aquesta amb un aniversari i una colla com aquesta, bàsicament. Enhorabona per la feina, de veritat. Gràcies per venir a explicar-ho, sempre amb aquesta facilitat pels que no hi entenem de castells, cosa que agraeixo moltíssim. Sí, Tito Pere, una fortíssima abraçada, de veritat.
3: Moltes gràcies.
0: Fins aviat.
4: Viu el matí de forma propera amb La Calaixera, al magazín de Ràdio El Vendrell, amb Pere Sallent, de dilluns a divendres, de 9 a 12 del migdia.

0: Escoltes Ràdio El Vendrell.
1: Serveis informatius de Ràdio El Vendrell.
0: La informació local i comarcal als informatius de 2:15 del migdia i a les 8 del vespre. Tota l'actualitat musical a Ràdio El Vendrell. Escolta Tarda en Estèreo.
2: Tots els divendres de 9 a 11 de la nit, escolta el programa més heavy de Ràdio Vendrell, Iron Friday.
0: Escoltes Ràdio El Vendrell, 107.1. Viu el matí de forma propera amb La Calaixera, el magazín de Ràdio El Vendrell, amb Pere Sallent, de dilluns a divendres, de 9 a 12 del migdia. Ràdio El Vendrell, ens trobaràs aquí, al 107.1.

0: Ràdio El Vendrell. La proximitat ens diferencia. Tot el que busques a prop teu al 107.1 de la FM. Entreteniment, informació, música, esports... Ràdio El Vendrell, la teva ràdio local, al 107.1 de la FM.
1: Informació, entreteniment, seccions, participació, concursos... La Calaixera, un magazín de Ràdio El Vendrell.

0: Doncs va, no parlem més coses. Avui un dia prou intens, que és com ens agrada fer les coses, amb aquesta calaixera replegada de temes i qüestions, amb una secció també ja habitual i que ara ens acompanya, doncs, bé, aproximadament un cop al mes, mínim. Un espai dedicat a la salut visual, un espai, això, sobre tot allò que té a veure amb la visió de la manera més física, però també de la més filosòfica possible. I avui tornarà a ser un d'aquests casos, em sembla. A veure si em fan una mica de cas, perquè jo crec que ja han començat, és la seva pròpia tertúlia. Sí, Sílvia, molt bon dia.
1: Bon dia,
0: què està,
1: bon
0: què
1: dia,
0: està passant
1: Pere,
0: ara mateix aquí?
1: Aquí, que...
2: Bon rotllo, que
1: hem portat... Que ha vingut l'Hermini Mampel, no puc dir que l'he portat, m'ha vingut.
2: No l'has portat.
0: T'ha portat, no. T'ha portat ell amb cu.
1: Clar, perquè
0: Perdona. Ha arribat
1: abans... Bueno, ha arribat a l'hora que li vaig dir. Jo sí. Hi he arribat més tard.
2: Però és que venir de Llorenç, clar.
1: Ja.
2: Que si trobes lloc per aparcar,
1: ah, sí,
2: que aquí has de venir a donar voltes.
1: No, però no.
2: No, però
1: aquí...
2: jo content, jo feliç.
1: Exacte, aquí...
2: De la meva amiga Sílvia, aquí també, amb el Pere.
1: Sí, i tota la gent.
2: I tota la gent de la ràdio, de, mira, molts anys de coneixença.
0: Sí, hem col·laborat molts anys en diferents coses, eh?
2: Sí,
0: i sempre
2: sí,
0: tenim
2: sí.
0: Contacte d'una manera o altra.
2: Sí, ves.
0: Bé.
2: Vaig estar molts anys al Jove Baix Penedès.
0: Correcte, i... això mateix.
2: I mira.
0: Molt bé.
2: Vinga, va.
0: Doncs això, no callava un sota l'aigua. Clar, jo anava allargant l'introducció, dic, a veure si callen i em fan cas i es puc introduir.
2: I perdó.
0: No passa res. A més, ja ens agrada que sigui així, perquè coneixem el perfil de la Sílvia i coneixem el perfil de l'Hermini, així que d'aquí...
1: Això no sé si és gaire...
2: El meu perfil és una mica...
0: No,
2: de... Però soc grossonet.
1: No. Avui m'he passat i...
0: Que no parleu d'això, sisplau. No d'aquest perfil, sinó del...
2: Però som guapos, guapes.
1: I ens veiem, ens fèiem...
2: Ens fem
1: veure, exacte.
0: Serà complicat, això, avui, de conduir.
2: Vinga, va.
0: Ja m'agrada que sigui així, de veritat, eh? A mi ja m'agrada que sigui així, però torno a dir.
2: Jo t'escolto i... Sí, és molt la meva.
0: Va. Per què has portat l'Hermini avui, Sílvia? Jo ho intueixo, eh? Però explica'ns-ho tu. Per què l'has convidat avui, a l'Hermini?
1: Bueno, mira, doncs... L'Hermini fa molts anys també que ens coneixem. Va venir l'altre dia perquè no hi veia... Va venir a l'òptica l'altre dia perquè no hi veia.
2: Oh, sí.
1: I parlant de tot el tema creatiu que fa i aquestes coses tan xules que fa, doncs dic... No voldries acompanyar-me un dia amb el Pere per parlar de tota aquesta vessant creativa, que per altra banda estimula molt aquesta imaginació,
0: clar,
1: aquesta visió intuïtiva, o d'un objecte en pot fer mil formes i mil expressions. I llavors diu, doncs sí, i de què parlem? Doncs parlem d'això i de la teva exposició que vas fer al Portal de Pardo fa uns quants anys.
2: Dos
1: anys.
2: Uns quants.
1: Bueno,
2: dos
1: no
2: és,
1: sé.
2: És uns quants, ja.
1: No sé.
0: Dos.
2: És plural, ja.
1: No és un ni dos, sinó dos, vale? I llavors diu, sí, perquè vaig fer una experiència molt xula, que no sé si l'ha repetit en alguna altra exposició o alguna cosa, que és que la gent posava pòsits en les obres que feia, de què interpretava ell,
2: sí,
1: la persona, o el que veia, i tot això.
0: Molt bé.
1: I llavors va dir, és superxulo veure aquesta mirada diferent de cada un.
0: Clar.
2: Que bé que ho faci, has explicat tot.
1: No, home. Ens vam preparat mentre estàvem xerrant, per això no et feien cas.
0: No.
1: Doncs l'he portat per això.
0: Molt bé, que és això, aquesta visió que parlem, aquesta visió que a vegades té un pes més filosòfic, artístic, com és el cas, que és com veure les coses, no? I una mica l'Hermini ens pot aportar aquesta visió artística. A vegades ho hem parlat amb altres casuístiques, avui amb la de l'Hermini, però tu, de fet, ja hi jugues amb això, Hermini, que tu fas la teva creació, a més, amb materials reciclats, coses que vas trobant, però a partir d'aquí després ho regales a la gent, que això m'agrada molt, regalat, vull dir, visualment,
2: sí.
0: I que cada u interpreti el que ell... Això és molt xulo, com a artista, crec.
2: Bueno, aviam, jo no em considero artista, eh? Jo soc tot terreny, diguem-ho així.
0: Bueno.
2: No, però vull dir que amb experiència, clar, jo trobo que, lligat amb lo de la visió, E2, em va graduar a la vista i això, i parlant i això, dir, clar, és que la visió és molt subjectiva, això, clar. Perquè, clar, la visió és el que, com tu pots veure les coses, i que moltes vegades, doncs clar, pel que sigui, anem una mica conduïts de dir, oh, per exemple, amb el món de l'art, clar, això és bo, això, és que jo no hi entenc. Jo sempre dic, perdó, vull dir, això és molt subjectiu. Sí. I va ser com, vam proposar al portal del Pardo aquesta dinàmica que amb les obres, doncs, hi havia uns pòsits i la gent, doncs, escrivia el que veia.
0: Val.
2: I feia comentaris. I era molt curiós veure el que interpretava la gent. Perquè, a més, no estaven amb... Vull dir, aquest veu aquesta cosa... No?
0: Sí.
2: I dius, hòstia, però veus la visió de la gent... Com interpreta, i clar, que els invitis a dir el que tu
0: clar,
2: veus...
0: Clar, això està molt bé.
2: M'explico?
0: Sí, sí. I aquesta visió era molt diferent de la teva, o què, Armini, en alguns casos?
2: Sí.
0: Sí, oi?
2: Sí. Jo, per exemple, vaig haver una obra... Bueno, no sé si es pot parlar d'així a aquestes hores.
0: Sí, ho sé. Sí.
2: Mira, hi havia una obra que representava una copa de cava. Hi havia un reguim, una copa de cava.
0: Sí.
2: Doncs allà hi vam veure de tot.
0: Ja.
2: Des d'una copa menstrual,
0: sí,
2: des d'un embut, però que vaig trobar... Coi.
0: Sí.
2: Vull dir, a la feminitat, no sé què. Clar, que, bueno, vull dir...
0: Bueno, però ja és això, ja és això. La interpretació ja és això.
2: Clar, és que una mica... Aviam, clar, jo el que intento fer és obres obertes que visualment interessin i que t'aboquin a algú.
0: Clar. No, no, està molt bé. Perquè és això, és aquest... o aquest llenguatge, o aquesta conversa que segurament pots tenir amb els espectadors, si es poden dir així,
2: Sí.
0: I és un llenguatge, penso, no? És una conversa, vaja, no? Que teniu vosaltres,
2: sí, sí,
0: el que mostreu i el que una mica rep. Però tu fas d'una manera molt oberta, cosa que ho trobo molt interessant, de veritat, eh?
2: No, no, vull dir, és això. Mira, per exemple, doncs, vaig anar al Montbrió Art, no sé si et sona, és una experiència molt xula, doncs, que al poble... obren les cases,
0: sí,
2: i es posen creadors,
0: val,
2: artistes i això.
0: Oh, que bé.
2: I va ser una experiència molt xula, perquè tenia una obra que, aviam si em sé explicar, saps les bigues de fusta antigues que tenien capes de calç, que abans...
0: Sí, sí, capes, tot eren calç. Sí.
2: I que anaven saltant. M'explico?
0: Sí, sí, sí.
2: Clar,
0: sí,
2: que allò té un pòsit, perquè el meu projecte es diu Pòsits. I clar, doncs bé, bueno, jo clar vaig fer allò, perquè allò, doncs les interpretacions que va tenir...
0: Vaja, oh, que interessant,
2: sí, sí,
0: que bé.
2: Però és això, vull
0: bé, dir... Sí, sí, sí, sí, però que tu quan ho fas, és a dir, tu vas començar ja amb l'art, corregeix-me, Armini, d'una manera tardia.
2: Amb l'art plàstica, sí.
0: Sí, sempre has tingut una vena artística, és veritat.
2: A veure, vaig ser molts anys dissenyador gràfic.
0: Per això, per creativa.
2: Escenografia.
0: Sí.
2: Després a la feina també vas poder crear...
0: Val.
2: Projectes i això, però aquesta part...
0: Això, desenvolupada d'aquesta manera tan oberta, sí, des de fa relativament pocs anys, sí, intueixo...
2: Sí, sí, sí, sí.
0: Clar, però...
2: Com va néixer això?
0: Però no, d'una manera, em refereixo, que tu, sí, ho fas d'una manera, crec, i ho dic des de fora i contemplant el que has fet, i algun reportatge que hem fet des de la casa,
2: sí.
0: Ho faig que és d'una manera molt oberta, de dir, jo faig i expresso perquè ho necessito, perquè m'agrada fer-ho...
2: Sí.
0: Sense l'expectativa de que agradi, que no agradi, que no sé què, que veieu, que faig,
2: sí,
0: això...
2: Sí,
0: saps,
2: sí,
0: què vull dir?
2: Sí, sí,
0: una,
2: sí,
0: mica,
2: sí, no.
0: És l'expressió per expressió.
2: Sí.
0: I torno a dir, cosa que li dono molt de valor, Armini?
2: No, en cap moment, és a dir, la pretensió...
0: Ah, aquí
2: mai
0: està.
2: Mai he tingut una pretensió.
0: Per això.
2: Ha sigut mostrar...
0: Anava per aquí, jo.
2: Sí, sí, perquè tot plegat va néixer, és a dir, quan la meva mare va marxar... Doncs, clar, jo anava allà al poble dels meus pares, és un poble prop de Morella, d'aquests... que molt despoblat.
0: Molt bé.
2: I clar, la gent fa reformes, i què fa? Les coses velles anaven amb un abocador, diguem-ho així.
0: Sí.
2: Hi havia fustes, claus, ferros...
0: I tiraven tot allà.
2: I clar, i allò, doncs, clar, em va despertar aquest interès de dir, hosti, clar, això, aquest clau que ara està aquí abandonat, clar, algú l'ha pensat, algú l'ha fet, algú l'ha fet servir, i ha acabat aquí, la seva vida.
0: Sí.
2: O trossos de fusta o d'allò. Clar, i a partir d'aquí, el que intento és donar-li la meva visió i dir-li, ara tens una nova vida que la té, aquesta serà permanent. Perquè el que faig en les obres després, clar, a partir de resines i això, jugo una mica amb la idea de l'àmbar, que hi ha mosquitets a dins clavats, això. Doncs clar, que allò ja no et rovellaràs més, diguem-ho així.
0: Ja, ostres.
2: Que una mica va néixer a partir d'això.
0: Perquè aquí això es va anar fent gran, vas anar ampliant, vas anar fent...
2: Sí, i vaig veure que, bueno, vaig fer una exposició en un santuari d'allà al poble, i clar, era per mostrar, era com tancar el cercle.
0: Clar.
2: Era un tribut que feia la meva mare, que era molt creient, allà al santuari de la Balma.
0: Molt bé.
2: I clar, la sorpresa va ser que em truquen el noi. Escolta'm, a quan els vens? I jo, ah... En cap moment...
0: No havies pensat mai.
2: No havia pensat. D'allò, dic, bueno... I em diuen, és que vas molt barat. Dic, és que en cap moment jo...
0: Esclar, no ho he fet per vendre,
2: no? L'he fet per vendre, d'allò.
0: Clar.
2: I content, doncs, això, no? Allà vas... Ja vas agafant confiança del que el que fas agrada i desperta un interès. I mira, i a partir d'això, doncs, bueno, he anat fent, i el projecte, doncs, la presentació més oficial va ser aquí al Portal del Pardo.
0: Val.
2: Que els hi vaig presentar el projecte, i clar, i aquestes... Ja m'han seleccionat, perquè clar, allà...
0: Sí, sí, no exposa qualsevol,
2: ja... El Portal del Pardo és una cosa sèria.
0: Sí, hi ha una bona cua d'artistes esperant per exposar-hi.
2: I mira, i a partir d'aquí, anar fent això...
0: I pot ser que el blanc sigui molt present, tu? Ara comentaves el tema de la calç, no sé si va per aquí, però el blanc és molt present a la teva obra.
2: Sí, hosti, t'has informat,
0: Home, xaval. I això que ha vingut, que jo no sabia que venia, Imagina't si tinc present,
1: És que, li faig això al Pere, li faig sorprès.
0: Jo no sabia que venies.
2: No, mira, és bo. No, mira, el que
1: però el Pere
2: està documentat, és periodista.
1: I això es nota.
2: Sí, una miqueta el que la meva obra predomina, és a dir, és molt orgànic, i a partir d'unes bases de... com si fos pedra,
0: val,
2: però més... com a guix,
0: vale.
2: Clar, i el ferro, clar, el que trec és, allò que et deia abans, treure-li l'ànima a partir d'àcids, trec el color del ferro, i és blanc, i agafen aquestes tonalitats de marronoses,
0: vale,
2: que és el que desprèn el ferro a partir d'àcids, no?
0: Sí, sí, sí, com l'òxid, no?
2: L'òxid, això.
0: Sí, sí, sí.
2: I clar, i allò, doncs, vas treballant allò, jugues amb les peces, una miqueta jugant també amb aquest factor atzar, que clar, tu pots dir, bueno, l'obra anirà per aquí, però l'obra a vegades se'n va cap on tu vol.
0: Clar. Ostres, això és molt interessant, també. Interessant i divertit, pel que expliques, que és que això ho has anat investigant, tu, Armini.
2: Sí.
0: Potser i no vull fer una comparativa, la ceràmica tècnicament està com més desenvolupada, no?
2: Sí,
0: i tot està com si tu poses aquí allà et sortirà d'això, la ceràmica, tal, no? En canvi, tu veig que has anat jugant amb les textures, amb els materials...
2: És que saps com comença, però saps com acabarà. Perquè, per exemple, aquella pasta quan s'asseca agafa una altra textura, evidentment s'asseca. I a vegades s'esquartera.
0: Sí.
2: Clar, i després quan hi tires els àcids, clar, igual aquestes esquerdes o escletxes s'omplen d'aquest àcid, d'aquest rovell. És com un joc, tot plegat.
0: Clar. I el blanc, torno a preguntar-t'ho.
2: Sí.
0: És intencionat, el blanc? És a dir, tu has buscat el color blanc.
2: Sí. Bé, majoritàriament és el blanc. Després hi ha altres que tenen una mica de to.
0: Sí.
2: Però el punt de partida és el blanc o el cru, perquè, clar, el que li vull donar molta importància és aquesta història d'aquest ferro.
0: Ja.
2: Que desprèn.
0: Sí, està clar.
2: En canvi, vull dir...
0: Clar, i ressalta molt més amb el blanc, clar, és lògic.
2: Una mica el rebut d'aquest, una mica minimalista.
0: Sí, sí, sí.
2: En hi ha altres, quan faig encàrrecs, això, que clar, volen coses més en concret. Bueno, però l'essència del projecte és aquesta.
0: Val.
2: Treure l'ànima a ferros i a objectes, fustes i això, que han tingut una vida, que algú ha dissenyat o algú ha fet servir, que moltes vegades m'he trobat amb peces, ferros, que ni sabia per què eren. I després, doncs, algú gran... Això era per això.
0: Clar.
2: I després, per exemple, clar, m'estic enrotllant molt.
0: No! Gens i mica.
2: Amb les exposicions, clar, hi ha una part pedagògica, que aquí el Vendell també va ser una miqueta, però, per exemple, Llorenç, a Sorita, i ara estarà a Igualada, és que penjo peces de ferro i provoco amb els nens o amb els joves que, o amb els grans, que identifiquin què és això, i a vegades els grans els diuen, mira, això és unes tisores de podar, això era una sabata d'un... una ferradura. Què és una ferradura? És la sabata dels... M'explico?
3: Sí.
2: I es provoca una interrelació xula.
3: Clar, que bé.
2: No, mira.
0: Sí, sí. I a més ara, això, a mi em ve al cap... Clar, la gent ho podria buscar, eh? Si la gent entra una mica a televisió a la carta, si busquen Hermini Mampel, ho trobaran de seguida.
2: A Instagram hi ha un canal que es diu Hermini-Crea.
0: Val. Doncs pues mira, la millor manera de conèixer-ho també, ho dic perquè és que a mi em venen les imatges d'aquest reportatge que se va fer ara no fa gaire, des d'aquesta casa, des del Vendrell, hi havia imatges de tu treballant al teu taller, que clar, que és aquest taller replet d'aquests objectes fèrrics, eh? I que és una mica també... El propi taller és una mica... Aquesta obra, eh?
2: És una mica caos.
0: Sí, bueno, veiem...
2: Sí, no? Però, clar, estan a fora al carrer els ferros perquè es vagin rovellant.
0: Clar.
2: I, clar, tu vas allà fora, mires aviam... Mira, això em diu
0: avui
2: això.
0: Avui aniré cap aquí, avui aniré cap allà, no?
2: O, per exemple, te'n vas, quan vaig a passejar amb la gosseta, clar, si veig ferros rovellats, els he d'agafar.
3: Clar.
0: Sí, no passaria res.
2: Perquè, a part de que són eines, clar, aquell fil ferro ha arribat allà.
3: Clar.
2: Ves el mateix, encara que sigui simple, algú l'ha fet, para, jo li dono una nova vida.
0: Sí. Molt bé. Però, perdona, parlaves d'aquest canal d'Instagram, dius?
2: Sí.
0: Que la gent pot seguir-te, doncs, tant, pot veure allò que fas, les obres... Torna'l a dir, sisplau, Hermini.
2: Hermini, amb H davant, perquè jo sóc com va, -crea.
0: Molt bé, Hermini-crea, que la gent et busqui i que t'acabin de conèixer.
2: Sí, i si els agrada que facin un comentari, que estaré content.
0: Veus? Clar. Sí. De fet, Sílvia, anem cap a aquesta part visual, seguim parlant encara, no ens acomiadem ni molt menys. Clar, l'Hermini ha fet, ho ha enumerat, moltes de les qüestions que hem desenvolupat durant tots aquests anys, que és aquesta part visual, d'això de...
1: És que mentre estàveu parlant, estava mirant el mòbil, però no és que mires el mòbil, estava buscant una info, perquè hi ha molts autors que es creu, com el Greco i altres autors, que les seves pintures estaven condicionades pel seu defecte visual. Vull dir que estem parlant de la mirada d'aquest autor, i en aquest cas l'Hermini, perquè no deixa de ser un autor. El fet aquest de que tu diguis és que jo no sóc un artista, tots som artistes, perquè hem de recordar que el cervell té dos, la banda creativa i la banda més
0: funcional.
1: Analítica. Llavors, està molt bé que a nivell creatiu tirem endavant, o sigui, estem potenciant aquest hemisferi dret, que en una societat tal com vivim i com moltes vegades diem amb el tema tecnològic, hem de treballar, hem de fer ens perdem aquesta vessant més creativa que tots tenim, o sigui, tots tenim un artista a dins. El que passa que hi ha qui per moments de circumstància de vida o perquè realment li crida l'atenció es potencia aquest hemisferi creatiu. Llavors, jo estava... Tot i que estava buscant, però us estava escoltant perquè penso que és un missatge que hem de transmetre amb el que parlem moltes vegades de la visió, ajudar que no augmenti aquesta miopia i tot aquestes coses, és que hem de poder utilitzar aquest factor, aquest canal d'aquesta part del cervell més creativa. Llavors, jo després estava embabada escoltant-lo perquè està reciclant. Ara que estem en un moment de tot el tema aquest, si s'emporta aquests ferros que hi ha, que tenim a la naturalesa, doncs els treu i a més
0: es reaprofita.
1: I es dona un valor perquè també aquestes coses que tenim tendència dins d'aquesta societat de les compres econòmiques ràpides o en tema de roba i de les coses ja no serveixen.
2: Del fast food, d'utilitzar
1: i les llancem. Llavors, penso que porta implícit el que està fent l'Hermini una cosa superimportant I amb, de cara al tema de la visió també és aquesta part de dir, ells s'han mantingut, perdona que ara posi temes personals teus, però després de molts anys es manté amb la mateixa graduació. Uh-huh. Perquè, bueno, per diferents factors,
2: no,
1: però...
2: No, n'hi ha un que ha millorat una mica, em vas dir.
1: Ah, exacte, m'entens? I llavors això, llavors també voldria relacionar-lo amb una cosa... Bueno, m'estic llegint un llibre ara, que és Una mente bien ajardinada, que parla del treball a la terra, amb la jardineria, i això ajuda molt a calmar els nostres nivells d'estrès i tot això. Però tal com hi ha la jardineria, també hi ha la creativitat, que ajuda en moments determinats de la nostra existència, de les nostres cabòries i tot això...
2: Ho treus, sí, sí.
3: És veritat.
2: A més, a mi m'ha servit molt, ho he de dir, com a teràpia.
3: Sí? Sí, a nivell emocional, eh?
2: Sí.
3: Personal. Bé. No, clar, és una eina fantàstica. Qualsevol disciplina manipulativa artística és importantíssima. I a tu t'ha funcionat, Hermini?
2: Molt.
3: Que bé. Doncs amb això està tot dit, també, ja, eh?
2: Sí, m'ho recomano que aviam és això, que la gent faci, provi.
3: Clar.
2: I que no... És a dir, que... No ha d'agradar als altres, no. T'ha d'agradar, tu no. T'has de passar bé.
3: No.
2: Que a més a més agrada, doncs això que tens.
3: Clar.
2: Però si no, és a dir, el que deia una mica la Sílvia, és a dir, ara amb tota la nova tecnologia, amb les IAs i tot plegat, dius, bueno, tot plegat cap on anirà.
3: Clar, si no ho sabem.
2: Que és el tema aquest, i deia, hòstia, doncs el fet de trobar una història i treballar-la, jo penso, per exemple, no sé, quan els anònims s'acabin, això tindrà una altra cosa.
3: Sí, ja vindrà, si ha de venir. Però aquest context que deies, a mi m'ha ajudat. Amb això, és que ja és a dir, sota aquesta premissa, qualsevol cosa és vàlida.
2: Sí.
3: Evidentment, amb un respecte, s'entén, eh?
2: Sí,
3: però em refereixo, a mi m'ha ajudat

0: Veiem des del nostre propi prisma per les experiències que hem tingut.
1: Clar, pas clar.
0: Llavors, sí, sí. Aquests nens que a lo millor no han conegut que és una ferradura d'un cavall, allò li poden donar... Bueno, la imaginació pot ser variada, no? I llavors aquí veus que la ment és infinita, que si ens limitem a algo molt concret o a algo dirigit, com podria ser en aquest cas, si el Joan no està aquí, però ja podríem parlar-ne alguna vegada. No, és que vinc també d'acompanyant d'una altra secció
1: tecnològica,
0: que... tecnològica.
2: Hosti, que Sílvia.
0: Perquè sí, la tecnologia està, però per mi és molt més important el fet aquest de la creativitat, la manipulació, el tema de moviment dels dits, perquè això és l'experiència total.
1: De fet estem creats per això, no? Per manipular.
0: De moment sí.
1: De moment sí, no?
0: Amb què ens transformarem?
1: Quan hi hagi un canvi genètic, segurament.
2: Clar, no, és que ja me'n recordo, clar, l'evolució meva a nivell de dissenyador gràfic, ja m'he així, clar. Jo quan vaig començar, aviam, tot era tallar papers, no sé què.
1: Clar.
2: I cada vegada més les noves tecnologies han anat aportant, fins avui en dia que la màquina t'ho fa.
1: Yeah.
2: I clar, i ara hi ha aquest debat de dir, bueno, fins on estan els límits?
1: Sí.
2: Clar, perquè si t'ho fa...
1: Sí, tot t'ho fa tot.
2: Diu, clar, acaba sent...
1: Sí, de moment no hi ha límits, eh? De moment no se n'han posat.
2: No. Clar, tot i que parlo, clar, des de la perspectiva que tinc una edat...
0: Anava a dir, jo també.
2: No, vull dir que, clar,
1: que sí,
2: a vegades...
1: Sí, que la visió és diferent.
2: La visió és diferent, si tens un històric.
1: Sí.
2: Però, clar, dius, ui...
1: No sé. Sí, no, però jo crec que inclús les noves generacions, que abans n'hem parlat, eh?
0: Sí.
1: Inclús les noves generacions avui en dia també una mica tenen aquest dilema del que dius tu, eh? És a dir, clar, què he de fer, què he d'estudiar, com ho hem de fer, quina podria ser la meva feina i quina és la feina que farà l'intel·ligència artificial. No és un debat
2: importantíssim. No, no, no, sí, sí, sí.
1: Vull dir que no. Mira, parlàvem de la visualització, que abans també n'hem parlat, de com sí. visualitzem i que aquesta visualització és marcada per la nostra experiència personal, eh? I allò que hem viscut. Jo, la pregunta va, Hermini, clar, quan tu surts al taller i trobes allò, aquells ferros, allò que havies trobat, allò que tens per allà, tu ja deus visualitzar, doncs, no? Quan veus aquest, un clau, eh?, un tros de filferro, sí. i ja tu ja visualitzes cap a on aniràs amb aquella obra o no, o...
2: És un procés, de moment és el tema de d'agafar.
1: Ja.
2: I després, clar, les idees van sortint, flueixen, però ja t'ho digui, per exemple, doncs, vaig allà al retingol i miro i dic, mira, avui em ve de gust
1: això mira. I vas
2: això em diu, no em ve de gust, em diu...
1: Ja.
2: Perquè a vegades hi ha coses doncs, que no et diuen,
1: ja.
2: No et criden. M'explico?
1: Sí, tant,
2: clar, aquesta part, per exemple, quan fas encàrrecs, clar, ja et donen la peça i, clar, jo part, vull tenir informació perquè ja no deixes de ser un anònims. M'explico? Ja, és d'allò de dir, va, explica'm la història d'aquesta peça
1: clar.
2: Per després, clar, intentar-li posar...
1: Sí, contextualitzar-la, no? Sí, sí, sí, sí.
2: I, per exemple, parlant de les ferradures, doncs, va haver un encàrrec de que tenia un noi... en un home aquest té una edat una ferradura del macho del seu avi que no sé què, no sé quantos, que la tenia guardada i va dir, hosti, fes-me un quadro però clar, jo vaig dir, vale, tinc la ferradura explica'm coses i va explicar això, que venia del seu avi del macho que tenia que no sé. I clar, en dir-me tot això
1: clar,
2: vol dir que no, conscient o inconscientment t'aporta una informació.
1: Sí, una informació, clar, i et dona una mica això, sí. Aquesta contextualització de la peça, de manera emocional, que també a vegades és el més important
2: sí,
1: de tot
2: sí.
1: plegat. I molt difícil, eh? Plasmar les emocions, penso, eh? Jo que potser no sé fer-ho massa bé, però plasmar emocions...
2: Home, tu ho fas molt bé verbalment.
1: Sí, sí, oh, segur,
2: no.
1: sí, potser sí, clar, és la meva eina.
2: Sí,
1: segurament. Ho he après a fer.
2: Ho faré o no?
0: Té una curassa.
2: Ah, sí? Menys que és professional.
0: Exacte, sí. Llavors necessita
1: no,
0: fer-ho.
1: No, però sí, sí que és veritat.
2: Ha de ser modest.
0: Però...
1: No, sí que és cert que sí. Clar, no és el cas, si sí, hagués d'expressar les meves emocions en paraules, segurament ho acabaria fent. Em costaria, però ho acabaria fent.
0: Ho estàs fent ara.
1: Sí. No, però jo reflecteixo que sí. Expressar-te emocionalment

0: amb, i a vegades ho he dit, amb certes disciplines artístiques, no? És a dir, jo sento alguna cosa i que d'això manipulativament ho pugui convertir en alguna cosa, i trobo molt complicat. Que és el que feu vosaltres, és el que fas tu, eh? Una mica vaig
1: per
0: aquí.
1: Però és complicat en aquest context que tu fas, perquè tu vols pensar en com manipulo aquella peça per expressar el meu, l'emoció. Però el que parla l'Hermini...
0: No, és pura emoció.
1: És, jo em deixo portar. Jo veig aquella peça i per lo que sento, faig.
0: Sí, està clar.
1: És com la jardineria, o sigui, tu millor tens ràbia perquè t'ha passat una cosa i te'n vas allà i comences a acabar per treure les arrels d'una... Allí no estàs matant a ningú, però inconscientment...
2: Descarregues.
1: Sí, clar. Llavors expressar les emocions, l'avantatge d'aquesta part creativa... és expressar sense saber quina emoció estàs expressant.
0: Perquè les emocions sempre s'han d'expressar, eh? Estem d'acord, eh?
2: Sí.
0: Sempre s'han d'expressar. I també en parlem molt aquí, que som d'una generació, vosaltres i jo, que no ens van ensenyar a mostrar emocions. Al contrari, amagar-les,
2: sí.
0: No? Per sort, avui en dia, jo ho veig amb els meus fills, per exemple, i jo crec que això està canviant, i avui en dia almenys tenen més eines per poder expressar-les, tot i que no del tot, eh? però les emocions s'han de deixar anar. I potser una bona eina per la nostra generació és fer-ho així, abocant-ho d'aquesta manera,
2: sí.
0: No?
2: Ni més ni jo, menys. Mira, vull dir, que això no ho he comentat, em sembla. És a dir, un dels projectes que també vaig fer era Posis Viscuts.
0: Val.
2: De dir, bé, en un moment de la meva vida, doncs, vaig passar unes circumstàncies i per poder sortir d'allà a través de l'art vaig començar a treure tota la part negativa de la vida.
0: Això és importantíssim fer-ho
2: amb obres, i va arribar a un punt doncs, i dic, ja ho he tret tot.
0: Clar, veus?
2: I després, bé, no?
0: Sí, això és molt positiu. Dins que parteix d'una situació negativa, segurament, però s'acaba, bueno, ho acabes transformant, no?
2: Igual que els que escriuen, doncs, ho poden expressar
0: amb escritura,
2: amb
0: llibres,
2: amb música, amb cançons, doncs mira, va ser...
1: Però hi ha molts exemples d'autors i...
0: Sí, clar, no és una cosa d'ara, no estem inventant la sopa d'all ni molt menys.
2: No.
1: Però que
0: és així.
1: Sempre, i que llavors les obres vas veient que en el seu procés evolutiu van variant.
2: Sí.
0: Però això és important, el missatge aquest, i l'Armin el deia molt bé també, que és... Jo no hi entenc, jo veig què haig de fer, què haig de pintar, què haig de fer de quadres, No. Fes-ho, si et surt, prova-ho, és a dir, no ens tanquem, exacte. No ens tanquem en altres mateixos.
1: Sí. Val.
0: Que interessant. Escolta'm, estem superfora de temps, eh?
2: Ja.
0: Sí.
1: Puc dir una cosa?
0: Sisplau.
2: Ha
0: de ser ràpida, per això.
1: Sí. Dic que aquest diumenge al Museu Déu, perquè és que...
0: És la cada setmana del Dia Internacional dels Museus.
1: Llavors hi ha una exposició Tocar l'art, una altra manera de mirar.
0: Molt bé.
1: Jo no hi podré anar perquè estaré a Barcelona i em sap molt greu, però convido a tothom que experimenti, i avui que hem portat també l'Armini, el fet de tocar
0: i manipular.
1: Sí. És, lo que
2: és una experiència molt maca. No, a més com els usuaris, però no em puc enrotllar. Sí. El fet de... Va haver una vegada aquí al Vendell que un noi invident, clar, a partir de tocar, descobria...
0: Clar.
2: Els elements que eren.
0: Sí, és brutal.
2: I els que no en tenia, li explicàvem. I allò va ser una experiència per mi.
0: Ostres.
2: Vull dir...
0: Sí.
2: Em dic, és per tocar? Dic, sí. Ell tocava, no sé què, i preguntava. Aviam, què
0: bé.
2: Va ser tan enriquidor.
0: Sí. Vull dir,
2: que entenc, vull dir, però clar, poder-ho viure...
0: Coses... Doncs, veient amb el tacte, amb els dits, a l'art també és possible fer-ho així. Molt bé, doncs, bona recomanació. Aquest cap de setmana, que és un cap de setmana intens perquè fa els museus, una activitat que fa el Museu Déu. Fantàstic. Sílvia, gràcies.
1: A vosaltres.
0: Fins ben aviat. Gràcies. Però sobretot, Armini, un plaer acompanyar-nos, i que no sigui l'última vegada, eh? Vine més sovint, sisplau.
2: Ai, com vulgui.
0: Sí?
1: El podem portar amb el Joan, a la secció tecnològica.
2: Ui, però ja seria al revés, eh?
0: No, busquem.
1: Jo busco aliados conmigo.
0: Doncs mira, seria un...
2: No,
1: ja li proposarem al Joan.
2: Ai, però això seria al revés, eh?
1: Sí, no, per això...
2: Perquè sóc anti... No, jo sóc analògic. Quan la gent d'allò, el cotxe, per exemple, tants de botonets, tantes coses, i els dic, no, jo sóc analògic, mira, no.
0: No, no està clar. Doncs mira, seria un bon punt de trobada, eh? Ho podem plantejar. Gràcies, de veritat, a tot cor.
2: Moltes gràcies a vosaltres.
0: Adéu-siau.
2: Vinga, adéu.
3: Escoltes la millor oferta radiofònica, la millor música, la millor actualitat. Escoltes Ràdio El Vendrell. Calaixera, element decoratiu destinat a desar diferents objectes i elements. Ara resulta que també és un magazín radiofònic. Escoltes Ràdio El Vendrell, 107.1.
4: Compra El Vendrell durant el mes de juny. Omple la butlleta i participa al sorteig. Podràs descobrir Catalunya guanyant una de les experiències exposades a l'aparador de Wisconsin Jeans del carrer Otto Ferrer. El Vendrell i 22 municipis més et conviden a descobrir Catalunya gaudint d'un dia perfecte amb la teva família o els amics. Compra a prop, arriba lluny. Una campanya organitzada per l'Ajuntament del Vendrell i el CIT, dins la xarxa Compra i Descobreix Catalunya. Més informació a compraidescobreix.cat.
0: I deixeu-nos que aprofitem aquesta ocasió, ara que ja ha arribat l'estiu, ara que ja ha arribat la calor amb força, aquest espai on només hi ha un lloc on tota la família es pot posar d'acord. PortAventura World, PortAventura Club, que estrena una nova era, una nova identitat, una nova imatge, una proposta de passis que està renovada i és el nou pioner pas, el més exclusiu i premium. Us convidem a que descobriu aquests nous passis a portaventuraworld.com. No deixeu passar aquesta oportunitat en aquest lloc on tota la família sempre ja està d'acord a anar-hi.
3: Ràdio El Vendrell, 107.1, freqüència modulada. I a www.rtvelvendrell.cat. Calaixera, element decoratiu destinat a desar diferents objectes i elements. Ara resulta que també és un magazín radiofònic.
0: Hem d'explicar moltes coses, perquè és un projecte molt ampli i de seguida entendreu per què. Ramon Sicart, com estàs?
5: Hola, bona tarda, bon dia. Molt bé, moltes gràcies per convidar-me.
0: Benvingut altra vegada.
5: Gràcies.
0: Gràcies per acompanyar-nos. Escolta'm, hem d'explicar moltes coses, eh? Perquè això és un projecte que, tot i que no té molts anys, perquè ara explicàvem que té com 3 anys de trajectòria, heu fet una quantitat ingent de projectes, de coses, d'activitats, i ara ho explicarem, eh? Estem parlant de Terra de Llorers, amb la seva base a Llorenç del Penedès, com no, però com ho expliquem, Ramon? És a dir, agrupa memòria històrica, art, cultura, patrimoni... Com ho expliquem, Ramon? Com ens ho explicaries?
5: Bé, el projecte comença ja, diríem que comença el 2019 amb una sèrie d'exposicions que fèiem per la Festa Major a la Comprativa.
0: Val.
5: Amb la qual ja el 2019 ja vam ajuntar
0: Val.
5: Artistes amb història D'acord. Relacionada, en aquest cas era relacionada amb Llorenç però també amb Catalunya.
0: D'acord, amb Catalunya. I tot parteix d'allà, doncs, eh?
5: Tot parteix d'allà. Després vam continuar fent cada any altres exposicions col·lectives, però... Uh-huh. El salt qualitatiu ho fem el 2023 quan de les obres que han fet els que fins ara que presentàvem dels artistes que ja eren obres fetes.
0: Val.
5: El projecte és fer obres específiques pel projecte.
0: D'acord.
5: I fem el projecte objecte de la comprativa, que és un 17 artistes que treballen la memòria i la història de la comprativa, tenint en compte que la comprativa és una entitat que es va crear el 1918 i es va tancar el 39. I que tota la documentació que hi havia va desaparèixer.
0: Val.
5: Perquè es va fer desaparèixer per no poder inculpar els seus protagonistes.
0: Sí, sí, sí, sí.
5: A partir d'aquí, ja l'any següent, ja el 24, ja és Terra de Llorers, i aquest any és el tercer capítol que
0: Val.
5: Fem.
0: Ja considerat, i ja com a projecte, Terra de Llorers. Mira, jo m'he anat apuntant aquí, clar, jo quan anava mirant, hòstia, anava veient trobant coses, publicacions, activitats, és un no parar. Aquesta temporada, aquest any, ja heu fet algunes activitats del projecte d'aquest any, que ara en parlarem, però encara en queden encara queden a desenvolupar i a fer, que també en parlarem. Bé, jo he anat apuntant. Jo, els ítems que jo he extret, Ramon, ajuda'm si m'equivoco, Història local, art contemporani, diàleg entre art i història, paisatge, territori, participació ciutadana, reparació, reconeixement i treball col·lectiu i interdisciplinari. No, una mica, no? Un dels ítems importants que recull el projecte, em sembla.
5: En podríem fer molts
0: més. Molts més, moltes més branques.
5: Sí, a vegades és difícil explicar què és exactament el projecte,
0: sí,
5: perquè és un projecte que creix per moltes bandes.
0: Val.
5: Sobretot, i creix per les bandes de propostes que em fan la gent.
0: Val.
5: Que diu, ostres, mira, aquest any podria, en Terra de Llunes podríem fer això.
0: Clar.
5: I normalment, sempre que s'adapta el projecte, no hi ha un no.
0: Val.
5: Perquè crec que han d'haver-hi diferents veus de tot el,
0: clar,
5: tot
0: clar,
5: el
0: clar.
5: Projecte.
0: Sí, això també ho podem comprovar, inclús, les diferents entitats socials de Llorenç, totes estan representades, que sempre ho he intentat una mica recollir tota la història, o que tot el municipi es pugui sentir implicat en les moltes coses que feu. Això és important.
5: Sí. De fet, el projecte intenta estar al marge de les entitats.
0: Val.
5: Per mantenir una certa llibertat de poder dir el que creus que s'ha de dir.
0: D'acord.
5: I el que crec que s'ha de dir, sobretot a nivell històric, és no opinar massa,
0: ja,
5: i basant-se amb la documentació.
0: Clar, fet documentada,
5: sí,
0: història documentada, en real.
5: Aquest any hem col·laborat més amb la cooperativa, perquè ens ha deixat els espais per,
0: val,
5: poder fer les activitats, i també amb el centre també hem col·laborat, han aportat una sèrie de documentació per fer un mural de les activitats del centre, del que ens ocupa aquest any, que serien els anys 30.
0: D'acord, d'acord.
5: De república,
0: sí, sí, sí,
5: fins a la,
0: sí,
5: guerra.
0: I aquest any, una mica, el nom o el títol és Ànima.
5: Correcte.
0: Cada any intueixo, doncs, que sempre, no, busqueu un títol, un nom, un leitmotiv, no?
5: Aquest any el projecte es diu Ànima perquè tenim una ànima. L'any passat el que vam fer, vam crear tres grans caps, que són tres caps grossos, però són tres grans caps, perquè són el rector, el rabassaire i el republicà.
0: Uh-huh.
5: La imatge del rector està basada en el mossèn que a finals del segle XIX va fundar el centre. El rabassaire és un dels presidents i fundador del sindicat, i el republicà és un dels fundadors de la cooperativa.
0: D'acord.
5: O sigui, que d'alguna manera fem una incursió a la història, a la versió popular, però sempre basats en la història.
0: D'acord.
5: I aquest any el que hem fet és crear l'ànima.
0: Uh-huh.
5: L'ànima és un personatge de 2,5 metres, que d'alguna manera representa aquella època que estem parlant, l'època de la república, bàsicament.
0: Sí.
5: És un personatge amb els cabells verds i les s'acaben amb fulles de llorer, porta una brusa lila, un cinturó groc, perdoneu, i la faldilla vermella.
0: Val.
5: Porta una capa blava amb un gorro frigi a l'esquena, i porta a les mans, porta un llibre, que és el llibre Ànima, que és el llibre que farem aquest any.
0: Molt bé.
5: Dedicat aquí, i porta una farola, que seria el símbol que és un símbol de llum, però en aquest cas és un símbol que fa referència directament el nom de Cooperativa Obrera La Farola, de la cooperativa, que va ser el nom que va adoptar l'any 35.
0: Molt bé. Ostres, clar, és això, és aquest barreig, aquesta mixtura de contingut històric, de recerca, d'arxius, de documentació, però també, clar, en tot això s'hi cola a l'art, amb exposicions, amb iniciatives. No sé com és aquest encontre. Com ho feu trobar, tot això? Com ho fas trobar, Ramon, tot això?
5: Això, en principi, hi ha historiadors que quan els vaig explicar el projecte es pensaven que...
0: Que els venies el pèl.
5: Què diu aquest ximple? Però sí, perquè l'art contemporani no és sols cosa... També és investigació.
0: Sí, sí.
5: I l'art contemporani el que fa amb la història és donar-li una volta que tu fa que certs capítols de la història l'arribis a entendre d'una altra manera.
0: Mm.
5: O sigui, és una porta oberta a perquè entenguis aquell fet d'una manera molt més senzilla.
0: Yeah.
5: I això, amb els recorreguts que fem cada any, els artistes que fan les performances o han fet peces de paret, el que sigui,
0: uh-huh,
5: és molt evident. I és molt colpidor, també, depèn del tipus d'obra, perquè no t'ho esperes, de tant no t'ho esperes.
0: Sí, sí, sí.
5: I segona és com recuperen aquella història i com te la fan arribar com a molt més sensible.
0: Clar, és una interpretació.
5: Correcte.
0: No? De fets històrics, de situacions, una interpretació artística. Clar, és molt interessant, realment. Suposo que quan fas la proposta, tot i que al principi et trenguin una mica... Però, home, deu ser un repte per ells, també, no? És una bona oportunitat per això, per expressar i per interpretar aquest fet.
5: Sí, de fet, el que passa és que quan tu els dius aquest any parlarem de l'escola republicana,
0: ja.
5: Automàticament els treus de la seva zona de confort, que sempre fan,
0: ja.
5: fan les seves obres. Aleshores, ells han de documentar-se i buscar el fil conductor perquè puguem tenir aquest, arribar fins a l'execució d'aquesta obra que faran.
0: Sí. Però això als artistes els agrada, també.
5: Els encanta.
0: Jo penso que sí, no?
5: Sí, és un repte.
0: És un repte per ells, i això jo crec que la gran majoria els motiva, no? A poder treballar.
5: És un repte per ells i també per mi. Perquè, clar, jo sempre els dic, ostres, mira, d'aquesta història tenim això. Però ells automàticament, al cap de dos dies, diuen, sí, no, però podem arribar fins aquí.
0: Fins aquí, clar, perquè vaig trobar.
5: Ja, el projecte meu ja queda desmuntat, per sort, i té un creixement que sense els artistes no el tindria.
0: Clar, molt bé, que és aquesta mirada que tenen els artistes, justament.
5: I això, no hem de perdre de vista que el projecte és un projecte històric. Un projecte històric que hi han col·laborat des del Raimon Soler Becerro, el Ramon Arnabat, la Nati Castejón, aquest any l'Albert Aué, etcètera, etcètera. Molta gent que han aportat aquesta part seriosa del que és la història.
0: Sí, sí, sí.
5: I el que jo he anat recollint de tota la història és bàsicament documentació, bàsicament d'aquesta documentació que fins ara no s'havia vist mai, doncs la repressió del franquisme, la gent que van estar als ajuntaments, etcètera. Tota aquesta documentació que fins ara no s'havia vist i que posa una miqueta en solfa que a Llorenç també hi va haver guerra civil, perquè fins ara semblava que no hi hagués hagut mai guerra civil.
0: Ja.
5: Hi va haver una guerra civil, hi va haver uns fets que segurament la història ens demostra que no són tan luctuosos ni tan dins de tota la gravetat que la resta de la comarca.
0: D'acord.
5: I això jo crec que està bé...
0: Està bé explicar-ho, sí. I reforçar-ho, i tant que sí. Doncs aquesta recerca seriosa, com tu dius, és una mica la mostra que tenim aquí sobre, que, clar, estem comptant això, aquests 3 anys de Terra de Llorers, més el que ja veniu abans, jo tot i així estic veient moltes publicacions, i com deia abans, heu fet una feina ingent de recopilació, de treball, de recerca, i que heu donat aquestes moltes publicacions. Això és molta feina, Ramon.
5: Sí.
0: Molta.
5: Sí, en aquest moment portem 10 llibres, segurament.
0: 10 llibres? 10.
5: Abans de final d'any en tindrem 3 més.
0: Clar, que és el que tot ha de venir aquest any.
5: Que és ara, el dia 26, crec que és, presentem el llibre del mestre Josep Brugal, que és la tercera biografia que presentem.
0: Val.
5: I després, el 17 de juliol, presentarem el tercer volum de Terra de Llorers, que és l'Ànima, que aquí ja també ja és el... És el gruix on hi ha tota la documentació i totes les obres dels artistes.
0: Molt bé.
5: Però paral·lelament hem fet altres activitats, com poden ser un treball que hem fet aquest any, que és el llibre del Pobo de Llorenç, vist pels nens i nenes.
0: Ostres.
5: Que hem aprofitat que aquest any volíem parlar dels mestres de la República i ens vam basar en la pel·lícula del mestre que va prometre el mar.
0: Val.
5: Aleshores, a partir d'aquí vam arribar a un acord amb la Roser Catà de l'escola de tercera primària, que fan un treball sobre el poble, i vam fer un treball de gravat i amb el qual incorporàvem el treball que feien els nens de recollir la història de Llorenç amb el...
0: A més, amb la pràctica de fer el gravat.
5: Amb la pràctica de fer el gravat.
0: Wow. Clar.
5: Però amb això no ens vam quedar aquí, perquè com que això ho volíem fer amb el Sergi Bernal, que és el que va fer el de la pel·lícula del mestre que va prometre el mar, i que els nens eren massa petits, després vam fer un curset de gravat amb el Sergi.
0: Val.
5: Per tot el públic.
0: Ah.
5: I després encara hem fet un altre projecte de gravat perquè la gent de Llorenç poguessin intervenir tota una sèrie de postals antigues de Llorenç amb la seva petjada.
0: Ostres.
5: O sigui, diguem, seria la part pedagògica
0: clar.
5: del projecte que incorporem aquest any.
0: Sí, pedagògica i participativa,
5: I participativa.
0: En certa manera, que és això, que és, bueno, explicar aquesta història, però, a més, això, fer-la partícip, no?, a llorassencs i llorassenques, principalment, però, clar, que és un... ostres, és un projecte que és tan ampli que podia... No, suposo que no és la intenció, eh? Però podria abarcar bona part de la comarca. Si comencem a una mica a gratar, a buscar, no? Una mica ens anirem incorporant tota la comarca i per extensió el territori, eh? M'atreviria a dir.
5: Ja he tingut propostes.
0: Veus, per això, veus?
5: A la comarca, però necessito encara uns anys més per acabar amb Llorenç.
0: Clar.
5: Sí, acabar d'explicar tota la història de Llorenç.
0: Sí.
5: Perquè jo tinc la teoria de que algú que no expliquem ara, d'aquí poc ja no ho podrem explicar.
0: Sí?
5: Depèn del que passi...
0: Sí, ja.
5: Al centre de la península.
0: Ja.
5: Aleshores, crec que ha, amb uns altres governs, tot el que és de memòria històrica, tot això caurà.
0: Ja.
5: I crec que és el moment d'aprofitar per explicar, que per poder gratar els arxius i poder anar buscant i poder publicar...
0: Clar.
5: Aquestes Ostres. Històries que crec que és de justícia que s'expliquin,
0: sí.
5: Perquè fins ara només se n'havien explicat unes altres.
0: Una part, eh?
5: Sí.
0: Ostres, vist així, fa por, eh? És a dir, aquest panorama que ve en segons... No vull entrar en política, sisplau, sobretot, eh? Però sí que certes tendències polítiques extremes sí que una mica no fan almenys sospitar que no sabem què pot passar amb això, eh?
5: Sí, per això crec que és
0: important. Per això dic, ostres, una reflexió...
5: És important.
0: És important fer-ho, clar, treballar el màxim possible, i per això, com dius, de centrar-se a Llorenç, i un cop ja Llorenç ja el tinguem arreplegat, ja anirem més enllà, no?, en certa manera. Escolta, anem aquest any. Ja s'han anomenat algunes de les activitats que queden fetes. Se n'han fet moltes, perquè veu començar a l'abril, no? Veu començar les primeres activitats?
5: Ja, sí, aquest any tenim un projecte amb 15 activitats.
0: Va, 15, eh?
5: 15.
0: Algunes, la bona part ja s'han fet.
5: Bona part ja les han fetes, que van des de... Des de xerrades, perquè aquest any el tema que volíem tocar era les escoles republicanes i els alcaldes republicans, els ajuntaments republicans.
0: Sí.
5: I amb això ja hem fet diferents xerrades per explicar una miqueta, posar contingut amb especialistes, de que han fet dues pel·lícules també per posar, entre elles, el mestre que va prometre el mar. I que d'alguna manera el que fa és explicar-te una miqueta quin era el recorregut que hi havia en aquells moments i on estem i on ens podem situar històricament.
0: Val.
5: Val a dir que el projecte, el 2024, quan comencem, fem un acte que repercuteix a nivell de Catalunya perquè... Tirem endavant, conjuntament amb l'Ajuntament de Llorenç, el projecte de la repressió jurídica de les víctimes del franquisme.
0: Uh-huh.
5: Fins aleshores sempre hi havia hagut una de les llambordes d'ensopegar, que feien referència sempre a les víctimes dels camps de concentració nazi.
0: Sí.
5: Nosaltres el que vam fer és, aprofitant la llei de memòria històrica, demanar les 20 repressions jurídiques que hi havia de gent de Llorenç, conjuntament amb l'Institut d'Estudis Penedesencs, i fer un projecte de posar 20 llambordes a Llorenç amb aquesta repressió jurídica. Aquestes llambordes han tingut tant d'èxit que avui dia ja hi ha 7 o 8 ajuntaments de Tarragona que els han posades ja bàsicament dirigits a alcaldes i regidors republicans assassinats pel franquisme, dels quals n'hi ha una
0: a Sant Vicenç de Calders,
5: que no fa gaire que es va posar.
0: Sí.
5: Cosa que ens omple de joia saber d'això, no? I que amb això sí que vam ser pioners, perquè vam tenir també el gran suport de l'Ajuntament.
0: O sigui,
5: és un projecte que l'Ajuntament se'l va fer seu,
0: l'Ajuntament
5: de Llorenç, i que a partir d'aquí va ser tot molt fàcil de poder fer tota l'activitat, posar les llambordes, va venir la consellera Ubesart a l'acte d'inauguració, etc.
0: Uh-huh.
5: Aquesta part reivindicativa del projecte també ho vam tenir l'any passat amb les fosses comunes del cementiri.
0: Wow.
5: La idea era... Bueno, vam fer una recerca de les dues fosses comunes que hi havia, qui hi havia i tal. Amb una d'elles hi ha una família enterrada del bombardeig que va haver a Llorenç el dia que van entrar els franquistes. Va matar tota una família de Reus.
0: Ostres.
5: Aleshores es van posar en contacte a través de l'Institut d'Estudis Penedesencs amb l'Ajuntament de Reus, i l'Ajuntament de Reus ha trobat els familiars.
0: Ostres,
5: o sigui, que el treball de recerca ens porta aquí.
0: Clar.
5: Que així com hi ha gent a Llorenç que està buscant els seus familiars que van morir a la guerra i estan perduts en unes foses comunes a Lleida o Sabon, sí. Doncs com a mínim el projecte ha tingut aquesta part. El que lamento d'aquest tema és que l'Ajuntament amb aquest tema no hi va voler entrar. El tema de les forces comunes, van dir que ells no hi entraven, que no en volien saber res, i aquest any ens trobem el mateix amb l'homenatge als alcaldes. Vam fer un homenatge amb els alcaldes republicans. El Llebrés va tenir durant la guerra, durant tota la república, fins al final de la guerra, 5 alcaldes republicans. Un va morir durant el mandat, que va ser el primer. Un altre va morir a la presó de Sant Miguel de los Reyes, empresonat. I un altre va morir desterrat a Vilafranca perquè mai més el van deixar tornar.
0: Va poder tornar a Llorenç.
5: Aleshores, la nostra intenció és que aquests alcaldes, amb tot un homenatge que els hem preparat amb intervencions d'artistes, d'obres i de discursos oficials, la intenció del projecte era que aquests alcaldes poguessin tornar a l'Ajuntament i fer-los l'homenatge a l'Ajuntament. Oh, cosa que l'Ajuntament de Llorenç, pels motius que tenen, que jo no hi entraré, ens ha denegat l'acte. Però nosaltres continuem.
0: Bé, perfecte. De fet, parlant d'activitats, per exemple, les hem anat comentant, el divendres 26, per exemple, aquest llibre sobre en Josep Brugal, aquest llibre que tenim aquí sobre i que és inèdit, que es presenta justament aquest divendres 26. El dissabte 4 de juliol hi ha música, hi ha un espectacle musical sobre àries i les barricades, etc. El divendres dia 10 es presenta el llibre sobre Ànima, Terra de Llorers.
5: Serà el 17.
0: Aquí el 17, jo el tinc apuntat.
5: Sí. Correcte, el programa va sortir el 10, val. Però és que no arribem.
0: D'acord, no arribem. I ho d'anar més enllà, i serà el 17.
5: El presentarem el dia, la vigília del...
0: Que abans ho has dit, és veritat.
5: La vigília del 18, que és el dia que fem el recorregut.
0: Correcte.
5: Coincideix amb el 18 de juliol, però...
0: Bé. Bueno.
5: És l'antítesi del 18 de juliol que tenim al cap.
0: I tot acabarà amb aquest recorregut per aquesta terra de Llorers, que també és un punt també molt, molt entranyable i que ajuda a conèixer in situ, no?, també tot aquest recorregut sobre la història de Llorenç. Escolta'm, és que sense temps, Ramon, és que això és molt extens. Ja ho sé que sempre faig aquesta promesa, però la vaig complint d'en quan en quan. Hem de tornar a quedar i ens has de seguir explicant tot això perquè hi ha molta cosa a fer i molta cosa a dir. De fet, cada cosa i cada llibre que tens aquí sobre es mereixeria gairebé un programa sencer,
5: A la vostra disposició.
0: Doncs estarem en contacte, si et sembla, Ramon.
5: Moltes gràcies.
0: Gràcies per venir, altra vegada.
3: De dilluns a divendres fins a les 12 amb Pere Sallent. Ràdio El Vendrell t'acompanya, t'informa, et diverteix, t'escolta. Segueix-nos cada dia al 107.1 de la FM i també a la nostra web rtvelvendrell.cat.
6: Serveis informatius de Ràdio El Vendrell.
3: La informació local i comarcal als informatius de 2:15 del migdia i a les 8 del vespre. Tota l'actualitat musical a Ràdio El Vendrell. Escolta Tarda en Estèreo. Els dissabtes comencen amb bona música a Ràdio El Vendrell. De 9 a 10 del matí, punt 80. Escolta lo millor dels 80 i dels 90. Punt 80 a Ràdio El Vendrell i online a rtvelvendrell.cat. Viu el matí de forma propera amb La Calaixera, el magazín de Ràdio El Vendrell, amb Pere Sallent, de dilluns a divendres, de 9 a 12 del migdia. Ràdio El Vendrell, la proximitat ens diferencia. Tot el que busques a prop teu al 107.1 de la FM. Entreteniment, informació, música, esports... Ràdio El Vendrell, la teva ràdio local, al 107.1 de la FM.

0: La Calaixera, el magazín matinal de Ràdio El Vendrell. Escoltes Ràdio El Vendrell.
1: Compra El Vendrell durant el mes de juny. Omple la butlleta i participa al sorteig. Podràs descobrir Catalunya guanyant una de les experiències exposades a l'aparador de Wisconsin Jeans del carrer Otto Ferrer. El Vendrell i 22 municipis més et conviden a descobrir Catalunya gaudint d'un dia perfecte amb la teva família o els amics. Compra a prop, arriba lluny. Una campanya organitzada per l'Ajuntament del Vendrell i el CIT, dins la xarxa Compra i Descobreix Catalunya. Més informació a compraidescobreix.cat.
2: I deixeu-nos que aprofitem aquesta ocasió, ara que ja ha arribat l'estiu, ara que ja ha arribat la calor amb força, aquest espai on només hi ha un lloc on tota la família es pot posar d'acord. PortAventura World, PortAventura Club, que estrena una nova era, una nova identitat, una nova imatge, una proposta de passis que està renovada i és el nou pioner pas, el més exclusiu i prèmium. Us convidem a que descobriu aquests nous passis a portaventuraworld.com. No deixeu passar aquesta oportunitat en aquest lloc on tota la família sempre ja està d'acord a anar-hi.
0: Ràdio El Vendrell, el 107.1 de la freqüència modulada.
2: Doncs això, un plaer i un gustàs poder parlar amb la jove actriu lloresenca Aina Martínez. Aina, com estàs?
3: Molt bé.
2: Sí?
3: Sí.
2: T'ho pregunto de veritat, no és una pregunta
3: retòrica. Sí.
2: Estàs bé, eh?
3: Estic molt bé.
2: Perquè, escolta'm, clar, sí que el projecte va començar ja fa uns quants anys. Al setembre es va presentar Pubertat, HBO. Clar, ha sigut com aquest darrer any, empalmat amb el Si no fos, etc. És a dir, ha sigut un any molt intens.
3: Bastant.
2: Però ho portes molt bé.
3: Sí.
2: Sí?
3: Sí, molt, molt bé, la veritat.
2: Sí? I no t'ha agafat allò com, no, aquest
3: no.
2: Vertigen d'exposició pública, de reconeixement, de veure't a la televisió, al cine, no?
3: No.
2: Ostres, que bé. Clar, és que, de fet, jo ho sé, eh? Un dels fets que se't destaca com a actriu és aquesta maduresa que ara estàs demostrant. Tens 15 anys.
3: Sí.
2: No? És a dir, que suposo que per això també el càsting i la dolera es va fixar en tu, perquè clar, va veure molt madura per la teva edat i que podies enfrontar un repte com aquest i com ha estat, no? I ara ho estàs demostrant, perdona que t'ho digui.
3: Merci.
2: Però bé, m'agrada, però contenta, eh? Per això, és a dir,
3: sí.
2: Suposo que hi ha hagut molta feina, no?
3: Bastanta.
2: Molta projecció,
3: sí.
2: Molta promoció, però bé.
3: Molt bé.
2: Sí? I el tracte amb els mitjans, què tal? I entrevistes com aquestes que has fet unes quantes, també, no? De promoció...
3: Bé, sí, alguna, però... Però res així tan...
2: No t'ha atabalat massa, no?
3: No.
2: Bé, està bé, doncs, també.
3: Sí, està bastant tranquil·la.
2: Que et deixin fer, no? Sí. Escolta'm, fem una cosa, ja sé que ho has explicat moltíssimes vegades, però clar, és una història també molt... com molt, molt, molt pel·liculera, no? El fet com arribes a participar d'aquest projecte, que és Pubertat... Va ser així, ja ho has explicat. Et van veure en una diada, et van parlar tu amb un assaig, no? Un assaig sí. General que veu fer amb els nens i la Letícia va parlar amb tu.
3: Sí.
2: Com va ser això? Explica'ns-ho.
3: De fet, el meu pare acabava de veure havia vist feia poc la pel·lícula de Vida Perfecta de Letícia Dolera.
2: Sí.
3: I ens la vam trobar allà a l'assaig de Castells.
2: Molt bé.
3: I doncs jo vaig anar allà perquè em feia gràcia que fos una actriu
2: sí.
3: I vaig fer una foto amb ella.
2: Que és aquesta d'aquí, eh?
3: Sí, és aquesta d'aquí. I res, doncs es veu que es va fixar en mi, però en aquell moment jo era massa petita per fer el personatge de Manuela, però ja ho va dir que m'hi veia.
2: Val.
3: I al final, gràcies a que a que trigués més en gravar-se la sèrie... Doncs ella va contactar amb el meu cap de colla, el Kevin,
2: molt bé.
3: Per preguntar-li què era de mi, a veure si m'interessava presentar-m'hi.
2: Molt bé.
3: I jo doncs, vaig dir que sí.
2: Mira.
3: No m'havia fet mai, no m'havia plantejat tampoc, però per provar.
2: Ah.
3: I mira, doncs, ho vaig fer bé, per sort, li vaig agradar.
2: Ho deuries fer bé, no?
3: Sí. I ja està.
2: Ostres, però tu no havies fet mai d'actriu.
3: No.
2: Ni tan sols allò de dir, ni provar-ho.
3: De petita...
2: Home, a Llorenç hi ha molt de teatre, eh?
3: Sí, ja. Jo volia fer teatre de petita, però entre els castells i tot això no podia. I al final res, no ho vaig fer. Però sempre se m'havia quedat les ganes, saps? I mira, doncs això m'ha anat bé.
2: I no va fer gens de por? És a dir, que sense cap tipus d'experiència et vingui la Letícia Dolera i et digui, mira, vull que participis en un projecte que és gros, com una de les actrius principals, de fet tot gira al voltant de la Manu, que és la Manuela, que és el teu personatge, evidentment amb tot el que arrossega i comporta aquest personatge, que és una mica la base de la sèrie. No, de debò? És que m'estàs deixant parat, de veritat, eh?
3: No,
2: ahir no he de dir ni por, ni de dir, ostres, no sé si seré capaç de fer-ho. No. Tu, endavant...
3: Al principi vaig pensar, bueno, quan vam fer el segon càsting...
2: Clar.
3: Va ser com... No sé si m'ha sortit tan bé. O el primer, de fet, com... És el primer cop que ho faig, no crec que m'agafin, és... Jo no sé fer-ho, això. Clar. Ho he intentat i ja està. Potser a casa faig alguna obra de teatre amb ma germana o alguna cosa així, però... Res de l'altre món.
2: Ostres.
3: I doncs mira.
2: Ostres. Bueno, això vol dir que ho portes bastant a dins, doncs, no?
3: Sí.
2: Que potser sense saber-ho inclús sí. Ho portaves bastant a dins. Clar, això t'ha fet descobrir un món, entenc. Perquè a partir d'aquí, ja ara en parlarem, has anat enllaçant algun projecte important basat en la interpretació.
3: Sí.
2: Vull dir que entenc i veig que una mica vols anar cap aquí, no?
3: Sí.
2: Sí?
3: Sí, a mi m'encantaria.
2: Ostres, has entrat, doncs, per la porta grande,
3: sí. Sí, tinc molta sort.
2: Clar, anem una mica a això, anem a conèixer una mica més pubertat. Clar, el rodatge, corregeix-me, Aina, va ser a l'estiu del 2024, no?
3: Sí.
2: Més o menys, però el que he anat veient, es va estrenar aquest passat setembre, és a dir, que han sigut, doncs, aquestes produccions tenen el seu temps. El rodatge va ser a l'estiu, doncs, i escolta, torno a fer aquesta pregunta, és a dir, sense mai haver vist un rodatge... Que també suposo que s'allunya una mica el teatre, no?
3: Sí.
2: Treballar en un rodatge és diferent que treballar en un escenari o treballar per televisió. No sé com ho vius. Aquell primer dia de rodatge. Allò, suposo que els càstings, els assajos, perquè assageu, però el dia uno, allò, el primer dia de rodatge. Què recordes?
3: De fet, va ser va ser molt, molt fort perquè el primer dia va ser l'atac d'ansietat.
2: Sí, sí?
3: Sí, i va ser començar, o sigui, de zero, i a més... Una cosa és que em diguis que doncs començo, per exemple, amb el botellón o una altra cosa més senzilla. Però començar de cop amb un atac d'ansietat sense haver fet res va ser com un cop, però...
2: Clar.
3: No sé, em va sortir sol, també, vull dir, és com que, no sé...
2: Clar, la Letícia Dolera et va acompanyar moltíssim, no? Tinc entès. També assageu, és a dir, que abans d'arribar a rodar...
3: Abans de fer-ho vam assajar molt de temps.
2: Moltíssim.
3: Sí.
2: Però suposo que també aquesta pressió tècnica, no? Tot l'equip tècnic, de so, tot... T'ho va impressionar.
3: Sí, molt, molt, molt. Però és molt bonic.
2: És un bon xulo, no?
3: Molt.
2: Sí? Quant temps ho estava rodant? Pubertat? Quants dies de rodatge van ser? O setmanes de rodatge van ser?
3: Va ser per setmana, no ho sé. Van ser, jo recordo, per mesos vam començar l'últim dia, o sigui, l'últim dia de juny.
2: Val.
3: I va ser fins a agost, diria que va ser, vam fer una pausa.
2: D'acord.
3: I després... Fins a setembre, no sé si va arribar a octubre, també.
2: Val. Llavors, després de rodar, arriba tota la feina de producció, muntatge, etc. I arriba el dia que s'estrena. S'estrena una plataforma tan important com és HBO, HBO, que és evident que hi ha implícit tot el que és, no?, promoció, anar a saraus, eventos, a presentacions, a mitjans de comunicació, que és també una part de ser, no?, de la interpretació, que és una mica vendre el que vas fent. També bé, no cal que t'ho preguntis. També la promoció,
3: tot
2: la mar de bé.
3: Sí. Molt bonic, tota la gent que ho veu. I a més, tot i que no et coneixin de res, que et feliciten, saps?
2: Clar.
3: Que jo hi ha gent molta canalla d'altres colles que em venen i em feliciten. I és com jo, no sé qui ets tu, però em fa molt feliç que sàpigues qui sóc jo. És molt bonic.
2: Que bé. Clar, és que també té aquesta feina, i a més en el teu cas, que és aquesta projecció pública brutal, d'un dia per l'altre, amb una plataforma tan important com HBO, és a dir, que de cop i volta suposo que la gent et devia començar a reconèixer, a seguir a xarxes i aquestes coses, no?
3: Mm.
2: I també ho portes bé.
3: I també ho porto bé.
2: Sí, clar, també tu et mous als ambients castellers, perquè tot parteix, ja ho hem dit, dels Nens del Vendrell, la temàtica de pubertat també tractes castells, és un tema que ja coneixies de prop, però clar, fa que també quan et bellugues, vaja, amb actuacions, però encara hi vas a castells, no?
3: Sí, sí, sí.
2: Quan et bellugues, quan vas, suposo que et deu reconèixer molta gent d'altres colles.
3: Sí, sí, sí, sobretot de colles castelleres.
2: Clar, i se t'acosten.
3: I se m'acosten.
2: I et demanen fer la fotografia. Sí. I aquest tipus de coses que us passen als actrius. I sí. les actrius més conegudes, eh?
3: Sí, i a més, això de que fos de castells, també, la sèrie, jo crec que va ser el que fes que fos molt més fàcil.
2: Val.
3: Perquè jo ja en sé i ho porto dintre i ho domino i sé de què va. Una cosa és que em diguis ara que ets de fer una sèrie de futbol i jo no en tinc ni idea de futbol. Potser és costaria molt més difícil.
2: Costaria més. Però clar, és una temàtica que tens molt dominada. De fet, també sé que algunes de les escenes dels castells són falsejades, no?
3: Sí.
2: Són en croma i aquestes coses.
3: Sí.
2: Però clar, la posició, el tronc, tot això, clar...
3: Sí, ja
2: tot i que amb una pantalla verda ho havies d'interpretar i ja ho dominaves, en aquest cas. Clar, també s'ha de dir que hi havia una cara coneguda, no sé si era sempre els rodatges o només els rodatges on es feien castells, que t'ho has anomenat el Kevin Prados, que ha estat cap de colla durant molts anys, o ha tornat a ser ara, justament ara, i que de fet ha estat l'assessor casteller de la productora i que també ell ajudava. Suposo que amb ell també devies tenir bona relació.
3: Sí, sí,
2: sí. Llavors devíeu parlar moltíssim també, no? Això també ajuda, una cara
3: molt,
2: coneguda també
3: molt,
2: ajuda.
3: Molt, ajuda molt.
2: El boom de pubertat, tot el que passa a pubertat, ara aquest mes de maig, a més, una altra de les productores de la sèrie, que és 3.cat, TV3.
3: Sí.
2: També l'emet a través d'aquest canal, de la televisió pública, va ser aquest mes de maig, que fa que es torni a parlar altra vegada molt de la teva feina de pubertat, i sembla que també torna a tocar altra vegada fer les promocions, fer les entrevistes, i una mica també perquè estàs aquí, arrel de tornar a parlar de la pròpia sèrie, no? I aquest salt a la sèrie aquesta dels migdies que tots coneixem, si fos ahir...
3: Com si fos ahir.
2: Com va ser? Com arriba o com saltes d'aquí a allà? Com funciona aquest món per poder participar aquí?
3: Doncs, no ho sé, em van veure, de fet, jo, com si fos ahir, era una sèrie que jo ja veia els migdies, i a cop quan em van dir, ei, que sortiràs com si fos ahir, jo, perdona, jo? O sigui, no m'ho creia perquè... Jo la mirava i a mi m'encanta, jo la miro cada migdia. I no ho sé, no ho sé, em van veure, suposo, igual que la Leti, els hi vaig agradar.
2: No, vist així, és aconseguir-ho d'una manera, anava a dir fàcil, que no ho és així, és evident que no, perquè no és fàcil, sigui d'una manera o altra, és evident que tu has de treballar, i si no és pel talent no aniries enlloc. El fet d'enllaçar projectes, això és molt bona senyal, però clar, el fet d'això, de començar d'aquesta manera tan mediàtica, fa que, no?, aquesta visibilitat... Clar, perquè això ha fet, un cop ja comences amb el projecte, que hagis de tenir representant, que tens representant, o estàs en una agència d'actors, que és qui una mica gestiona això, i és el que en principi s'encarregaria de buscar aquestes feines, i suposo que la productora de la sèrie es va posar en contacte perquè tu anessis a treballar en aquesta sèrie, oi? Deu ser molt diferent també treballar, no? Que és una sèrie que és una mica més pausada, tot i el vertigen que suposa, però una sèrie diària, segons tinc entès, el ritme és
3: complicat.
2: Gravar.
3: No complicat, sinó diferent.
2: Val.
3: O sigui, amb la Leti, ella ens donava moltes més oportunitats. O sigui, ara provem de fer així. Ara provem-ho d'aquesta altra manera. Aquí no. Com si fos ahir, és com, ho fas així. Si a la primera veus que no, doncs mira, provem de fer-ho d'aquesta altra manera, però és tot molt més ràpid. La Leti també ens ensenyava més, perquè era la primera, també, i tenim més temps. Aquí tot és ràpid.
2: Yeah.
3: O sigui, a la primera que ja està bé, fora una altra.
2: Sí. Clar, és això, clar, no? Suposo que el temps apreta a la televisió encara més, clar, s'han de complir unes quotes de gravacions, però aquest capítol ha de sortir d'aquí pocs dies, s'ha de rodar, s'ha de muntar, s'ha de treballar, clar, per això tot va més rodat.
3: Sí.
2: Però tot i així, us ho posen fàcil, no?
3: Sí.
2: Els actors, les actrius, i els actrius i els actors joves encara més, no?
3: Sí, i s'agraeix moltíssim.
2: A més, sou una colla, no?, dins de...
3: Sí.
2: Com si fos ahir, més o menys, les mateixes edats.
3: Sí, de fet, sí.
2: I suposo que sempre, clar, per les casuístiques dels capítols, més o menys us toca sempre rodar junts, no?, perquè més o menys...
3: Pràcticament.
2: No? Tots esteu sempre implicats a les mateixes escenes.
3: Sí, és tot el mateix, sí. Sí, sí, sí.
2: I allò de matinar molt, és veritat? Us
3: sí.
2: toca matinar molt, sí?
3: Molt, sí. Perquè, a més, jo que sóc d'aquí, Llorenç,
2: clar.
3: I els rodatges sempre són a Barcelona.
2: Ja.
3: I jo, entre una hora de camí, haig d'estar una hora específica. Ara potser sortim 20 minuts abans per si trobem caravana, saps? Ja. Perquè mai se sap.
2: És, sí, sí, sí. sí.
3: I són bastant d'hores.
2: Val, val. És la logística que comporta aquestes sí. feines. Jo crec que també, ja també t'ho volia preguntar, que és el tema familiar. No, que també una mica pateixen, entre cometes, amb tu el que s'ha posat això, perquè una mica, clar, tu ets menor d'edat encara.
3: Sí.
2: I suposo que sempre amb tu hi ha d'haver-hi, crec que és el teu pare, podem dir-ho, no? Que és el teu pare Sergi, qui t'acompanya en
3: sí.
2: els rodatges. Sí, que una mica s'encarrega una mica dels contactes, perquè nosaltres per parlar amb tu hem parlat amb ell perquè tu poguessis venir. Clar, i ell és el que una mica també pateix aquests ritmes i és el que li toca acompanyar-te.
3: Sí.
2: És important això també, no? Que a casa
3: sí.
2: una mica confin amb tu i que una mica apostin amb tu i que t'ajuden a portar a terme, no?
3: Sí.
2: No, és el cas. I els estudis? Què?
3: Bé.
2: Perquè això, clar, implica, suposo que faltar molts dies sí. a l'instint, rodatges... Però us ho faciliten molt, no? Em deia abans el teu pare...
3: Sí, sí, sí. De fet, els rodatges del Com si fos ahir...
2: Sí.
3: Són sempre, això et dic, molt d'hora i no trigo gaire.
2: Val.
3: I normalment... arribo sempre, o quasi sempre, a les 3 últimes hores, més o menys, i intento saltar-me el mínim possible.
2: Val, val, val, val. I et tocarà treballar a casa, a banda de prendre els textos,
3: sí.
2: no?, de les escenes sí. que toquin fer, estudiar, prendre textos... No sé si estàs en formació, també, a nivell interpretatiu, eh?
3: No, però m'encantaria.
2: Sí? Mm. Però bé, això t'ho he dit molt, i també ho he vist molt en moltes crítiques sobre la sèrie, que ha tingut diferents premis, com el Premi Ondas, la millor sí. sèrie de ficció, etc. Has tingut reconeixements i algun premi ja per la teva interpretació, i el que es destaca molt és justament, ara no recordo textualment com deien aquestes crítiques, però sobretot això, aquesta interpretació natural i gairebé intuïtiva que tens, perquè justament parteixes del zero, és a dir, no estàs contaminada per res. No, ni per cap curs, ni cap tipus d'ensenyança, ni tècnica, ni res. I això
3: de fet,
2: és bo.
3: Hi havia una optativa al meu institut, però jo ja l'estava fent quan feia la sèrie. Vull dir que no és que l'hagués fet abans i llavors després hagués fet la sèrie, sinó que ja l'estava fent a la mateixa hora, o sigui, tampoc és que em va ensenyar gaire.
2: No, no, i tant, i tant. Això, la crítica deia interpretació orgànica. És a dir, que és aquesta interpretació que et surt de dins.
3: Sol.
2: És el que dic, és això, és intuïció... I, bueno, i una mica... I talent, no? Sí? Fa vergonya parlar de talent o no?
3: No.
2: No, si ho portes tot bé, no? M'agrada molt, de veritat. El que dèiem, a partir d'aquí, tu et veus treballant d'això, o continuant treballant d'això, perquè ja treballes
3: sí.
2: d'això. No sé, que et preguntaria, no sé com ho visualitzes, si és un món que ara ja coneixes una mica més de prop, si costa... mantenir-se avui dia, enllaçar projectes... No sé si et veus, on et veus, què fent, de quina manera... Com...
3: A mi m'agradaria molt seguir, la veritat.
2: Sí?
3: Sí. M'agradaria estudiar i formar-me professionalment.
2: Aha.
3: Perquè és que és molt bonic, en veritat. És que és molt
2: sí?
3: guai i m'encanta. No, mira, no, jo no... No m'esperava, la veritat. O sigui, jo en cap moment em vaig arribar a imaginar que podria... fer una sèrie i que m'agradaria, saps?
2: Uh-huh.
3: I això va ser com, pues mira, ho provo i si m'agrada, pues bé, i si no, pues ja està.
2: Clar.
3: I és que és molt bonic, és molt guai.
2: És una sort, eh?
3: Sí.
2: És una sort d'això, de descobrir i poder participar en això que és el món de la interpretació i que a vegades molta gent ho intenta i ho persegueix i potser no ho acaba aconseguint. I tu sí que ho has fet. Només començar,
3: sí.
2: eh? Que és
3: sí,
2: molt...
3: sí, sí.
2: És evident que sempre estarem una mica des d'aquí, des de la comarca, perquè sempre ens agrada aquesta proximitat i treure pit, no? I és en aquest cas és de Llorenç, és de la comarca, és tal, etcètera, etcètera, etcètera. I això fa que, més que mai, et seguim la pista. Ara sé que marxes de vacances,
3: sí.
2: suposo que ara toca una mica desconnectar de tot aquest
3: miqueta,
2: món,
3: sí.
2: La interpretació i tot plegat, i de cara al setembre, no sé quan torneu a rodar altra vegada, com si no fos ahir.
3: Jo, ara mateix, no sé com... aniré sortint, suposo, sí, com ara.
2: Val.
3: Em diran.
2: Val. Perquè com funciona això? És a dir, van plantejant escenes, va per contracte, no ho sé, va per temporades? No ho sé,
3: jo tenia el contracte, sí, però ara no sé com segueix.
2: Val.
3: El dia, la setmana següent, una setmana abans et diuen la setmana que ve,
2: Val.
3: Aquest i aquest dia, aquestes hores.
2: D'acord. I has de tenir aquesta previsió d'anar a rodar. I ara para també per això, no? El rodatge ara, crec, a l'estiu?
3: Sí, fa una pausa, sí.
2: Per això, que a veure si de cara, quan es reprengui el setembre, intueixo, no ho sé, tornarà a comptar amb tu, que en principi sí, eh?
3: Esperem, sí.
2: Esperem que sí. Que bé. De fet, també ara, això, marxes de vacances i també te vas a les Canàries.
3: Sí, me vaig a Tenerife.
2: A què fer?
3: A uns premis.
2: Ara!
3: Els premis Anillos d'Oro, que són uns premis que es fan nous aquest any. Uh-huh. I sí, m'hi han nominat.
2: Molt bé, com a actriu revelació.
3: Sí.
2: És a dir, que ara, no, els premis que optes és el millor actriu revelació, que també és, bueno, ostres, que amb 15 anys ja siguis actriu revelació, està molt bé, també.
3: Molt, molt bé.
2: Bé, bé. Saps què passarà, però? Aquests premis, ja, hi vas i no saps què passarà?
3: No ho
2: no
3: sé.
2: No pots dir-ho? O...
3: No ho sé, no ho sé, la veritat no ho sé. Si jo, amb anar-hi, ja... Ja està bé, ja és un premi.
2: És un tòpic, però és veritat.
3: Sí, o sigui, ara que em dius que guanyo, doncs pues perfecte.
2: Clar, no
3: però és que jo amb només ja estar nominada i poder-hi anar, ja és un premi. Sí, per mi això ja és guanyar.
2: Que bé, fantàstic. Doncs això, a gaudir com ho estàs fent, que jo penso que... Jo no soc ningú, per donar consells, ni molt menys, però penso que... Viure-ho així com ho estàs vivint i que veig i veiem que ho estàs vivint amb aquesta, bueno, amb aquesta naturalitat, també m'agrada, no? Aquesta, bueno, pues bueno, és així i demà ja es morà, no? Sí. De moment és això, estic gaudint, m'ho estic passant molt bé i, bueno, ja vindrà que hagi de venir.
3: Sí.
2: Que bé. Doncs enhorabona.
3: Moltes gràcies.
2: Aina. Molta merda. També es diu això? No?
3: Sí, sí.
2: Sí, doncs molta merda pel que vingui.
3: Gràcies.
2: Que gaudeixis de l'estiu, com dèiem, que ho passis molt bé. I això, seguirem la pista i a veure si podem tornar a parlar d'aquí un temps i que ens expliqui el que estàs fent i quins projectes tens.
3: Esperem que sí.
2: Gràcies. Que vagi molt bé.
0: A tu. Escoltes Ràdio El Vendrell.
2: Doncs bé, parlem d'una de les entitats benèfiques i socials més importants que podem trobar a nivell territorial i que també té força pes aquí al municipi, com és Càritas. D'entrada, ho dèiem, és un programa especial, un programa que té aquesta base solidària d'aquesta feina i jo crec d'aquelles... prou coneixedores, en principi, tot i que n'hem de parlar més profundament, però d'una llarga història sobre ajuda, recolzament social des de Càritas del Vendrell. I ho tractarem des de diferents àmbits. I ara, mica en mica, anirem explicant com i de quina manera ho farem, això. De fet, començarem una mica amb aquesta part més institucional, si es pot dir així, que no és ben bé així, però aquesta banda de conèixer una mica millor què és Càritas al Vendrell i la molta feinada que fan. De fet, ens acompanya la directora actual, la responsable actual de Càritas al Vendrell, que és la Maria Carme Perelló. Com estàs, Maria Carme?
4: Hola, molt bé, bona
2: bé?
4: Tarda.
2: Sí? Sí que una mica nerviosa. Sí, no, això dels micròfons,
4: sí,
2: això no et va
4: això
2: massa.
4: Això no és el meu.
2: Però no pateixis. Jo crec que el missatge, que és el que hem de deixar clar, serà fàcil fer-ho, ja ho veuràs.
4: Sí?
2: Confies en mi, Maria Carme? Sí, jo crec que sí. I a més, al teu costat, home, deixa'm-ho dir, un dels històrics de Càritas del Vendrell, Joan Carles Guillard.
5: Sí, sí.
2: Com estàs?
5: Molts anys, bé.
2: Sí?
5: Jubilat i ja
2: bé,
5: està.
2: Molt
5: i molt ben substituït per la Carme.
2: Fantàstic. De fet, jo quan vaig entrar en aquesta casa, ja fa 20 anys...
5: Jo ja hi era.
2: Parlàvem tu, Quan parlàvem de Càritas, parlàvem tu, Joan Carles, justament,
5: Home, són molts anys.
2: Clar.
5: I vaig ser-hi 43 anys, jo, des del començament.
2: Què dius?
5: Sí,
2: 43 anys, com a responsable de Càritas, aquí al Vendrell.
5: Uau. Però, clar, eren altres temps, Era molt diferent al començament.
2: Ja.
5: Vam començar a 5 o 6,
2: però
5: la majoria ja no hi són. I d'això, teníem doncs, coses molt bàsiques.
2: Clar.
5: Ara ha canviat molt, ha canviat molt.
4: Fins que vam tenir el local,
5: treballadors socials,
4: locals, això era el 1997, sembla que era.
2: Fem una cosa, crec que és important. Això, recordem què és Càritas, que a vegades pot semblar una cosa com molt... Però jo penso que és important que amb la vostra veu ens expliqueu què és Càritas. I aquesta delegació que tenim al Vendrell de Càritas, com ho expliquem? Va.
4: Jo diria que és l'entitat, o sigui, no l'entitat, la part social de l'Església Catòlica.
2: Val.
4: Bueno, una de les parts, perquè l'altra és...
2: Mans Unides,
4: exacte. Mm-hmm. Però la part social que toca molt a les persones vulnerables d'aquí, perquè el Mans Unides va més fora d'aquí de, d'Espanya, sí, sí, diguem, sí, sí, o del territori.
2: Correcte.
4: Les que toquem dintre de la població, nosaltres també abarquem una part arxiprestal. Uh-huh. Fem un acompanyament en les càritas de l'arxiprestat. Però doncs és, bàsicament és la part social i, bueno, d'ajuda a les persones vulnerables.
2: Sí, sí, sí, sí.
4: És l'acompanyament. El més important per nosaltres és l'acompanyament.
2: Correcte.
4: Que arriba la persona, que és atesa, sigui que sigui, sí, sí, no sí, tanquem sí, portes, i llavors és estudiar, doncs, a veure la problemàtica que porta al damunt.
2: Correcte. Ah? Situacions variades, àmplies, de vulnerabilitat,
4: de molts etcètera, tipus, etcètera, de molts etcètera. Tipus, sí.
2: I és el que jo intentava explicar una mica també al començament, no?, que i és potser el que deia el Joan Carles, que la cosa ha canviat molt, no?, que s'ha passat d'aquesta ajuda directa, no?, d'aquesta recaptació directa o banc d'aliments

0: La informació és molt important per tots i, bueno, dir-te que he dit aliments, però nosaltres com a Càritas del Vendrell no fem aquest servei, el porta als serveis socials de l'Ajuntament a través de la Creu Roja. Llavors nosaltres el que sí, hi ha una necessitat imminent que serveis socials en aquell moment no està disponible, doncs tenim el targeta moneder, que és on te va tot a Càritas. Càritas promou ja repartir amb targeta moneder, que és més dignitat de la persona.
1: Exacte, amb aquella targeta les famílies poden anar a comprar a un establiment i poden justament comprar amb aquesta targeta els que ells creguin oportú i necessària.
0: Exacte, sí, sí, així és.
1: Clar. Això ha canviat molt, com deies, Joan Carles.
2: Sí. No? Nosaltres teníem aquella lema de dir Càritas, el treball per un món més humà. I llavors treballàvem amb les persones per fer això, que siguin tothom dignes, que es puguin valdre per si mateixes i que puguin tirar endavant.
1: Clar.
2: I, però esclar, això és molt difícil. És molt difícil perquè, a part de que ha vingut una llau de persones noves, que abans no, tampoc en teníem tantes, i ara, doncs, esclar, costa molt de...
1: Clar.
2: Problemes de llengua, problemes d'adaptació, hi ha molts problemes.
1: Clar. Que en aquest aspecte també treballeu des de Càritas, ens consta,
0: Formació, fem formació. Cursos, fem alfabetització, que són grups més reduïts, però que són molt importants també, perquè, clar, alfabetització, si no saben llegir...
1: No, no, clar, clar, clar,
0: les mares, per exemple, si no saben llegir, com ajuden els seus fills?
1: Clar.
0: I és molt important, sí. Que no sé ara on estava.
1: Bé, aquesta importància d'aquesta gran quantitat de serveis que, mica en mica, que en contrapartida podríem dir que, bueno, malauradament, no? Càritas ha sigut com fent gran, no? Càritas ha sigut com ampliant tots aquests serveis, ja dic malauradament, perquè continua, que fa falta més que mai, justament ara també, no? Avui en dia...
2: I sobretot reconvertir, s'ha hagut de reconvertir,
1: correcte,
2: no? Davant les situacions actuals.
1: Ah, que tant de bo Càritas pogués fer altres iniciatives, no? Potser que no
0: fes falta... Tant de bo no fes falta.
1: Per això dic, que tant de bo Càritas pogués convertir en una entitat,
0: no?
1: Que no pas d'ajuda.
0: No.
1: Tot i així, les famílies o les persones que poden accedir a Càritas... És directe, han de passar per serveis socials? Com funciona
0: això?
1: En aquest cas vosaltres directament,
0: Sí, i tant. No necessiten res, venir allà i s'esperen i se'ls atén.
1: Clar, El local va ser també un abans i un després, suposo. Que ja fa molts anys que el teniu, aquell local, però va ser un abans i un després de l'organització,
2: Va ser providencial, perquè primer vam llogar un local, que després vam poder comprar... una herència de l'Antoni acumulat que ens va tocar i vam poder gaudir d'aquest local. També va haver un fet important que la gent no sap, que per un Sant Joan es va calar foc al local.
1: Ostres!
2: No se sabia això, no?
1: No? De quin any, Joan Carles?
2: Uf, al començament era. Perquè el teníem distribuït d'una manera, però el calar foc vam haver que distribuir-ho d'una altra manera, no?
1: Clar.
2: I això ens va anar molt bé per fer els despatxos i per fer tot. I, teníem uns cartrons allà dins i ens van tirar foc per sota la porta, no sé, un coet o vés a saber què, i es va encendre. Em van trucar a mi els dues de la nit, per anar a obrir, tota la història, i bueno, va ser...
1: Ostres!
2: Però bueno, n'hi ha mal que per bé no vingui, vam poder fer vocal d'ara,
1: Exacte, és a fer una mica l'aventura de tota aquesta història llarga, història de Càritas del Vendrell, està clar. Una part important, i que potser també hi ha en aquesta memòria col·lectiva, que és la roba. Per què associem la roba amb Càritas?
0: És un treball que crec que s'ha de valorar molt, del reciclatge de la roba.
1: Molt bé.
0: Vull dir, és que, a més, ens venen també de tots els llocs arxiprestalment, ens venen de tota la població del Baix Penedès. Llavors, doncs, aquí el voluntari fa un treball molt gran.
1: Molt bé.
0: Molt gran, i a vegades no li caldria fer tant si les persones que ens porten, ens donen la roba, si fessin abans una mica de tria, pensant en que aquella roba ha de servir per una altra persona.
1: Clar.
0: Que amb el seu respecte, amb tot el respecte, doncs, ha d'estar bé en condicions. I això ens dona molt en volum de feina, i el reciclatge per la nostra botiga és fabulós, ens ajuda molt a sostenir doncs,
1: clar,
0: tota
1: clar,
0: la despesa,
1: no?
0: Però és que a més el volum de voluntariat també li representa molta feina.
1: Clar.

0: Insistim en això.
1: Aprofitem per fer una crida.
2: Jo, amb això vull dir que Càritas, el important són els voluntaris.
1: Sí,
2: no. Sense voluntaris no podria fer-ho.
1: Ara hi aniré.
0: La gent abnegada que treballa. Doncs aquí sí, és una crida total a que tota la població, abans de portar-nos roba, estris de tot tipus, també, que hi ha molts estris de nens petits, abans de tot això, que ho seleccionin una mica, que pensin que allò ho ha de poder fer servir una altra persona.
1: Sí. No, que s'agraeix molt el gest i la voluntat, és obvi, però és, bueno, és això, aplicar una mica el sentit comú i que és roba que s'ha de reaprofitar, que no és allò, la porto aquí perquè no sé què fer d'aquesta roba, sinó realment hi ha aquesta voluntat de donació, que sigui roba en bon estat, que sigui roba, doncs, quan arribi a Càritas, que arribi les millors condicions, no, les millors, no, la millor condició possible, que estigui neta, que pugui estar plegada, que pugui estar classificada, etcètera, que es pugui una mica ajudar.
0: Perquè després hi ha un segon reciclatge amb el que no serveix i això també comporta un transport
1: i una despesa extra que no tocaria.
0: Exacte.
1: I l'altra crida que podem fer, que és aquesta, aquest reconeixement al mateix temps dels voluntaris, perquè Càritas és com és i, com dèieu, gràcies als voluntaris.
2: I tant.
1: I que
0: sempre dic que formem una gran família.
1: Exacte.
0: I jo sempre dic això.
1: I sou una bona colla, però sempre oberts a que vingui gent a col·laborar amb vosaltres, oi?
0: S'agraeix, vull dir, que vinguin, que vinguin, que ens truquin i que, o que es presentin allà i parlem i veiem el lloc més adient de cada algú.
1: De feina sempre n'hi haurà, de fet. Des de la repartició de material, entre d'altres, roba, el que sigui, tota aquesta feina que fa falta també, allò de mà d'obra, m'atreviria a dir que fa falta per voluntaris. I la gent que estigui interessada, que això, que es posi en contacte amb vosaltres, que s'acosti allà al local de Càritas i que, bueno, que demostri aquestes ganes de col·laborar i de fer
0: doncs
1: de voluntariat.
0: Doncs sí, allà us esperem.
1: Molt bé. A Valtros ja sé que ja us acomiado. Gràcies per acompanyar-nos. I després, quan tornem d'aquest reportatge de l'Armini, anirem cap a la Diana. Joan Carles, Maria Carme, moltíssimes gràcies.
0: Gràcies a tu.
2: Molt bé.
3: Calaixera, element decoratiu destinat a desar diferents objectes i elements. Ara resulta que també és un magazín radiofònic.
1: Diana González, com estàs?
4: Bona tarda, molt bé.
1: Gràcies per acompanyar-nos. Tu ets una mica això, aquest motor professional de Càritas, no? Ets treballadora social i t'encarregues justament del que suposa, no? El treball i la feina d'ajuda, de recolzament i de seguiment cap a aquestes famílies vulnerables, oi?
4: Sí.
1: Fins fa molts anys, a més,
4: sí, Diana, ja fa un munt d'anys.
1: Molt bé. I a més allò, com dir-ho, contractada per Càritas, és a dir, que és un servei amb prou pes i amb la necessitat de recursos per poder tenir-lo.
4: Sí,
1: no? Per dir-ho així, si es pot dir així,
4: Sí, per Càritas, bueno, l'activitat principal o el projecte principal és l'acollida. I a partir d'aquest projecte, que és detectar aquestes necessitats de les persones o de les famílies, és des d'on sorgeixen els projectes.
1: Val.
4: Que aquests, doncs, com ja hem parlat abans, no, van canviant al llarg del temps perquè les necessitats no sempre són les mateixes.
1: D'acord.
4: I des d'aquí, doncs, sorgeix la necessitat de buscar, no, aquest finançament o aquesta col·laboració amb entitats o amb empreses més enllà dels fons propis o dels fons públics, no? que són els que ens nutreixen la nostra acció.
1: Molt bé. I per això la importància d'aquestes empreses amb cor, que volem destacar també en tota aquesta conversa, en aquesta conversa d'avui. De fet, Càritas, home, és un organisme gran, no? L'Església és gran, i ho repartiu també per demarcacions, que sí?
4: Sí, en principi som, bueno, cada parròquia és una Càritas, o sigui, cada parròquia té la seva seu parroquial, i després ens anem unificant i treballant conjuntament per facilitar també la feina, no? I per repartir sobretot aquest voluntariat i aquests tècnics.
1: Perfecte.
4: Aleshores, hi ha projectes que funcionen a nivell municipal, que seria parroquial, o a nivell arxiprestal, que seria comarcal. I inclús també funcionem a nivell de província de tota Tarragona. Tenim molts projectes compartits.
1: Clar. Suposo que no. Clar, aquesta interconnexió amb les diferents seus o amb la seu gran, en aquest cas de Tarragona, és constant, clar. És tot un, no? Sí que, clar, sempre lluitem i defensem la proximitat que podem tenir amb delegacions com la del Vendrell, però diguem que no, és continu, la informació,
4: sí,
1: els projectes...
4: Sí, intentem això, treballar conjuntament, precisament perquè sigui més senzill i més fàcil, però sobretot amb llibertat, no?, de cada seu, donar resposta a les seves necessitats reals, perquè no són les mateixes que en un poble més apartat, o en un lloc més de muntanya, o en un lloc amb més indústria, potser, que sigui individualitzat.
1: D'aquí aquesta proximitat que dèiem, la importància de la proximitat i l'entorn on, on s'hi està, en aquest cas, aquí al Vendrell, i a la comarca, també, en certa manera. Així és quan una família o una persona s'adreça a Càritas, parlen amb tu a primera instància, doncs.
4: Sí, normalment sí. Sí, som, bueno, hi ha més companyes, però sí, normalment la primera atenció la faig jo. Uh-huh. I des d'aquí, doncs, és on donem accés als diferents recursos, ja siguin propis o d'altres entitats o d'altres seus de Càritas, no? Per poder derivar, ja estan... Ens interessa molt treballar en xarxa amb altres entitats i serveis, perquè per sort el Vendrell té molts recursos, no? Uh-huh. I molts serveis, i és molt important també que les persones tinguin accés a la major part de serveis que sigui possible.
1: Molt bé. No, has ben parlat, no?, que és aquest biomi d'entitats, no?, dels nens del Vendrell, el Fem Pinya amb l'Ajuntament, Creu Roja... és important, sí. Aquestes sinergies entre uns i els altres. Jo crec que tampoc no cal buscar números, però sí que seria important conèixer el gruix.
4: Uh-huh. Nosaltres...
1: Clar, és un rànquing malaurat, torno
4: clar,
1: a dir,
4: sí.
1: Però...
4: Ens agradaria que fos més petit.
1: Exacte.
4: Però sí, bueno, estem atenent unes 250-260 famílies a l'any.
1: Val.
4: I pues, en diferents serveis. Hi ha persones o famílies que necessiten una atenció o un suport molt més puntual, no? Uh-huh. I hi ha altres famílies que sí que fan un procés d'acompanyament molt més llarg.
1: Val.
4: I que potser sí que les anem atenent, doncs, de manera més prolongada o durant diferents etapes de la seva vida.
1: D'acord. I aquest nombre ha anat fluctuant amb els anys? Hi ha hagut un increment? No, cap on?
4: Va variant, però és bastant estable.
1: Val.
4: Sí que depèn també dels projectes que tu ofereixes, no? Quan ofereixes un servei de distribució d'aliments, per exemple, es dispara molt les famílies a les que tu dones accés, no? O els perfils, no? Si tens un servei, no sé, com pot ser de lleure infantil, no? Doncs clar, augmentes molt perquè les famílies i les persones al final van a demanar el que s'ofereix.
1: Clar, ja.
4: No?
1: Clar.
4: Però sí que està semblant en els últims anys, no... Hi ha alguns pics per èpoques, però
1: val.
4: Es manté.
1: I això, quan parles de programes, són molt diversos. Abans ho puntualitzàvem, amb el Joan Carles i la Maria Carme, això des de formació, sobretot, sé que hi ha un objectiu principal, que és amb la formació en qualsevol matèria.
4: Sí, tenim formació en el que seria la llengua, que seria una més d'habilitats socials bàsiques, però també orientat a l'orientació laboral.
1: Val.
4: I anem oferint cursos que, bueno, els anem variant
1: sí.
4: temps, més orientats a la professionalització.
1: Val.
4: Perquè hi ha persones que busquen feina, no?, i no tenen aquesta formació prèvia, i intentar que siguin formacions curtes, de qualitat, i que donin després un accés real cap al mercat laboral. Doncs intentem adaptar-la a la nostra realitat.
1: Sí, sí, sí. Perquè, de fet, l'objectiu sempre ha de ser aquest, en principi, no? Sortir d'aquella situació de vulnerabilitat.
4: Exacte.
1: Això, amb una feina digna, estable, un habitatge digne, estable.
4: Estable, sí. El problema després xoques amb la realitat,
1: sí,
4: no?
1: Sí, molt dur,
4: amb els problemes ja estructurals, doncs, que té la societat, no?
1: Sí.
4: I afegeixes les problemàtiques individuals o familiars que pugui tenir cadascú, no?
1: Correcte.
4: Amb la qual de vegades, doncs, el problema és més gran per a algunes persones que per les altres.
1: No, està clar. Que és això, no és fàcil, i superar aquestes situacions per la gran majoria de famílies o de persones no és fàcil, però sí que hi ha almenys la possibilitat de treballar-ho i intentar aconseguir-ho, no?
4: Exacte, sí, sí, sí, i d'acompanyar els processos.
1: Clar. També suposo, Diana, que com a treballadora social o treballadores socials que sou, també teniu, entenc, i ara potser vaig una mica més enllà, com aquesta part també d'acompanyament emocional, psicològic, perquè jo m'imagino, quan parlem de situacions vulnerables, aquí queda dit així, però clar, estem parlant de famílies, no?, amb els seus projectes vitals, famílies amb nens, o no, m'explico, és
4: sí,
1: a dir que
4: sí.
1: Treballar així, ostres, no ha de ser fàcil, Diana?
4: No, bueno, moltes vegades fas una feina més de contenció, no?
1: Exacte.
4: Emocional, de fas de parada.
1: Mm-hmm.
4: Hem tingut uns temps també on és difícil accedir a determinades administracions o a determinades ajudes, no? Perquè la burocràcia és complexa, cada vegada s'han de fer més tràmits per internet, les persones tenen dificultats per aconseguir cites, per saber com han de tramitar, i aleshores moltes vegades ja arriba la gent en situació de desesperació
1: moltes vegades.
4: I per això et dic que moltes vegades simplement contents, informes, dones una informació clara, adaptada a la situació de cada persona.
1: Clar.
4: I moltes vegades aquí acaba, vull dir, és només facilitar l'accés a...
1: Val.
4: Però clar, has de tenir...
1: No, clar, està clar. Clar, és això, que a vegades aquesta falta d'informació, no, fa que justament tot es vegi més complicat.
4: Sí.
1: Que segurament ja ho és, però
4: sí, sí.
1: Potser el no saber quins recursos pots tenir al teu abast encara fa que, no, emocionalment sigui encara més complicat de poder assumir-ho, no? I que tinguis l'energia, per què no dir-ho? L'energia i la força per seguir endavant, per tirar endavant, per participar d'un curs, d'un taller, de venir a Càritas, no? M'explico, no?
4: Exacte, sí. Moltes vegades les situacions de dificultat es prolonguen en el temps per això, per desconeixement o per dificultat d'accés. Una cosa que es podria solucionar en 2-3 mesos acaba suposant 6 o 7 mesos de burocràcia i és complicat per les famílies.
1: Bé. I això que dèiem abans també, qualsevol família, persona que ho cregui adequat, que s'adreci directament a Càritas i que vagi allà, pregunti, i de seguida sabré orientar. I voluntaris el mateix, tornem-ho a dir.
4: Voluntaris el mateix, sí. Voluntaris i això, i buscar sempre doncs diferents possibilitats, no? Perquè sí que està bé parlar dels projectes, no? Tenim el projecte de gent gran, el projecte de la roba, el filigrana, els projectes de formació, tot això funciona també amb voluntaris. Vull dir, tenim voluntaris que venen a doblegar roba, però tenim voluntaris que venen a oferir cursos, no? I a oferir formacions i acompanyar en aquest procés. Tenim voluntaris també que ajuden a fer tràmits, que ajuden a buscar feina. Tot això, vull dir, et pot arribar un voluntari que t'ofereixi de cop una activitat.
1: Ostres, que bé.
4: Tenim els espais Encor, que és un projecte nou que està funcionant molt bé, també portat a terme per voluntaris i per participants, que ofereixen els seus coneixements, no? més de manualitats, per exemple, i estan fent costura, estan fent manualitats, estem fent pintura,
1: que
4: vull dir que de vegades t'ofereixes perquè dius, oh, jo és que a mi la roba, però ofereix, perquè segur que hi ha algun
1: alguna
4: espai.
1: Alguna cosa pots ajudar, això, en la integració, en el suport social, o simplement donar conversa a una persona que, que es pot trobar en situació de vulnerabilitat, doncs això simplement hi ajuda, que dèiem, aquest estat d'ànim i amb ganes d'intentar sortir de la situació. Que bé. De fet, que hi ha molta cosa, no podem explicar-ho tot perquè hi ha moltíssima cosa, però la gent que també entri a Càritas, ho hem dit, si la gent busca Càritas per internet ho trobarà de seguida, si busca Càritas al Vendrell també ho trobarà. Contactes, telèfons, adreces i tota la informació d'aquests programes i tot allò que s'ofereix, que és inabastable i molt ampli, per sort. Que bé. Un plaer, Diana.
4: Molt bé, moltes gràcies.
1: I aquesta oportunitat de conèixer una mica més en profunditat, almenys una mica per sobre, perquè ja dic que la cosa és més profunda, però almenys hem tingut una bona idea, o hem recordat el que és Càritas i què és Càritas aquí al Vendrell. Gràcies, Diana, de veritat, per acompanyar-nos.
4: Molt bé.
1: Gràcies.
4: Adéu.
3: Cada dia de dilluns a divendres fins a les 12 amb Pere Sallés. Escoltes Ràdio El Vendrell 107.1.
1: Crec que en aquest espai poques vegades hem parlat de ball, però de ball de moviment, evidentment amb la música corresponent, que és molt important en qualsevol ball, i aquest. Però bé, ara ho acabem d'explicar, perquè hi ha molts ítems que hem d'acabar allò d'enquadrar i d'enmarcar, i de seguida sabreu per què. Estem parlant de swing, del ball, el Baix Penedès, de Llorenç del Penedès, del centre, etc. I de fet tenim una representació, diguem, una mica els alma maters, els responsables formatius, d'aquest grup de ball del Baix Penedès. De fet, són unes eminències en el ball, em consta. Ara els hi preguntarem. La Míriam Torró, Míriam, com estàs?
5: Molt bé, bona tarda.
1: Gràcies per acompanyar-nos.
5: Gràcies a vosaltres.
1: I al teu costat, l'Aitor Leniz, com estàs?
6: Molt bé.
1: És veritat, no?
6: El què?
1: Com eminències de ball. Segons tinc entès, jo sóc un ignorant en moltes coses, en ball també, és obvi, i segons m'han fet arribar, dels millors balladors que tenim i de les millors escoles que veniu fins a Llorenç per ensenyar-ne, no, Aitor?
6: Bueno, jo en el meu cas doncs porto més de 20 anys ballant i l'escola que tenim a Barcelona, Swingcats, ara just l'any passat vam fer 20 anys.
1: Ostres, què dius?
6: Sí, sí.
1: Que bé.
6: És l'escola en actiu més antiga de la península Ibèrica.
1: Ostres, què dius?
6: De swing,
1: De swing. Enhorabona, doncs,
6: Sí.
1: Sí que és cert que el ball sempre ha tingut una repercussió social important. Últimament potser més, i potser ara últimament encara més el swing, no? Sí o no?
6: Sí, bueno, ja porta forces anys. De fet, al principi estava focalitzat molt a Barcelona, Terrassa, una mica així, però en els últims potser 5 o quasi 10 anys, però en els últims 5 anys a moltes comarques de Catalunya està ple de swing cada cap de setmana.
1: Que bé.
6: Hi ha molta afició.
1: Que bé. A més, el ball és fantàstic per molts aspectes, a nivell, ara en parlarem,
6: Sí.
1: A nivell social, cultural, esportiu, de tot. Ara en parlarem, sí. Però ho hem d'emmarcar-ho, això, perquè això, parlem del barri de Gràcia, on està l'escola, d'on ve l'Aitor, la Míriam, que està pel mig, Llorenç del Penedès, la comarca del Baix Penedès, és a dir, com ajuntem aquest croquis? Com ens trobem ara aquí? Per què? Va, Míriam, explica-m'ho tu. Com és això?
7: A veure, Pere, jo penso que és un conjunt de casualitats i causalitats.
1: Sí. Està bé, com es fan les millors coses, Jo penso que sí.
7: En aquest cas, jo penso que, a veure, ens emmarquem dins del poble de Llorenç del Penedès, i allà una associació que és el centre, van tenir una bona pensada de portar un grup de swing per la Festa Major.
1: Val.
7: Això va ser pels voltants de Setmana Santa.
1: Sí.
7: Més o menys fa un any.
1: Fa un any,
7: exacte. I en aquell moment, justament el dilluns de Pasqua, una colla d'amics, alguns ja començàvem a ballar swing, altres encara no, i vam dir, escolta'm, aprofitem ara que ve la Festa Major, que tindrem el swing, i per què no fem, aprenem a ballar swing. I la veritat, jo vaig fer ja un temps ja que coneixia l'Aitor i altres persones del grup també, i vam tenir la sort de poder captar-lo cap al Llorenç. I llavors, des del centre, que és on fem les classes, vam començar això, un curs intensiu, i vam poder ballar per la Festa Major.
1: Val.
7: Però clar, no va acabar aquí la cosa. Ho vam agafar amb tanta afició que vam dir, escolta'm, per què no continuem? I llavors al setembre vam fer un curs de tardor. I llavors en aquell moment ja teníem un bàsic 1 de la gent que havia fet el curs de primavera, i vam obrir un curs 2 també. I per tant ja vam arrencar, i de fet ja érem una trentena de persones. I el que és curiós és que del total de les persones, un 52%, que ja és dir, no eren de Llorenç. Eren doncs de localitats pròximes, properes.
1: De la comarca,
7: exacte,
1: del Baix Penedès.
7: De la comarca. I en aquell moment vam veure, en aquell moment, que no hi havia cap associació o grup que aquí baix al Baix Penedès fessin swing. I llavors, en aquell moment vam dir, escolta'm, ja hem passat el curs d'estiu, el curs de tardor, per què no comencem ara una a la primavera?
1: Clar.
7: I per què no ho obrim? I llavors, doncs això, a l'11 d'abril començarem un nou curs amb bàsic 1 i bàsic 2, els dissabtes a la tarda, 8 sessions d'hora i mitja cada grup, i això, per obrir-lo donar a conèixer aquest ball que ens apassiona.
1: Clar, clar. Clar, si hi ha tanta gent interessada, és perquè hi havia un rum-rum, no? És a dir, o gent interessada en el ball en general, o gent interessada en el swing, no? És a dir, que hi havia ganes, no?, de participar en un projecte com aquest, suposo, no, Míriam?
7: Sí, sí, la veritat és que, a veure, la gent que hem anat seguint, no?, doncs hem continuat, no? Llavors, allà al centre, que és on tenim, de fet, la seu, doncs és on fem els cursos.
1: D'acord.
7: I llavors això, la idea és aquesta, d'anar promocionant, d'anar fent cursos i d'anar, doncs això, no?, tenint gent que es vagi enganxant amb el swing.
1: Fantàstic.
7: Que, com deies tu molt bé al principi, doncs és un ball que és social, que va bé per la salut, que va bé per l'estrès, que va bé per fer relacions socials. O sigui, que és molt complet.
1: És molt complet, per això animem a la gent que ens escolti, que hi vagi almenys a provar-ho, a veure-ho, a conèixer-ho, de fet, perquè no és complicat, no, Aitor? No. Bueno, no és complicat, clar, és que és complicat i que no és complicat, és cert, Però
6: hi ha balls que són més fàcils, de seguida els enganxes així ràpid, el swing, però concretament el ball que fem es diu l'indie hop, perquè dins del ball, dins de la música swing, tradicionalment als Estats Units, aquests anys 20, 30, 40, van sorgir diferents balls, i l'indie hop és el que més o menys balla tothom, és el més extès. No és un ball fàcil al principi. Llavors, clar, per això la gent s'apunta a classes i tal, però després, una vegada passa aquest clic de ja li agafes una mica la cosa, doncs ja tira. I clar, i enganxa. O sigui, jo estic aquí perquè...
1: 20 anys, clar.
6: Exacte, em va enganxar. O sigui, la música, ja m'agradava molt la música.
1: Clar.
6: I llavors, a més, m'agradava ballar, i vaig dir, ostres, això es pot ballar, sí, i és genial, i t'enganxa, i no... I la gent, quan ho prova, en algun moment potser tens un moment vital que tens molta feina o el que sigui, estàs en una època que ho deixes, tal, però una vegada la gent entra en aquest món del ball, que és extraordinari, tard o d'hora hi torna, sí. Sí, sí.
1: Ostres. Clar, qualsevol ball, és evident que la música és importantíssima, però en el swing especialment, tu mencionaves la música, que és una mica l'essència o l'ànima, sí. Ja no dic el ritme del ball, però és una mica que li dona, no?, el color al ball, no?
6: Clar, és que el swing és una música, bueno, a mi m'agrada moltíssim, és una música, el jazz clàssic, que té una... O sigui, té molta varietat, té molta qualitat, té... O sigui, es pot... és una música molt completa, perquè hi ha altres estils de balls, potser, que sempre és una mica com l'esport, no? Dius, t'agrada el futbol, t'agrada el bàsquet, t'agrada el tennis, i jo sempre dic, m'agrada fer esport. Qualsevol esport és divertit quan el fas.
1: Sí.
6: Però, clar, potser per mirar un partit de segons quin esport és avorrit, no? Doncs una mica amb la música passa això, no? Que hi ha algunes músiques que si estàs 3 hores escoltant la mateixa música al final te'n canses.
1: Ja.
6: Però el swing té molta...
1: Sí.
6: I a més és que és un ritme que no pots estar assegut escoltant.
1: T'has d'aixecar. També us ve el cap de seguida, que no és això en aquest cas, o sí, no ho sé, us ho pregunto, que és l'acrobàtic, no? Hi ha com un swing més acrobàtic, potser, o m'ho estic inventant?
6: Bueno, es pot fer. El que passa que quan fem classes no ensenyem...
1: No anem cap aquí, no anem pas cap aquí.
6: Es pot fer, sobretot si fas un show o allò, doncs... I també, a més, recomanem no fer-ho en una pista de ball o en una plaça, el que sigui, plena de gent.
1: Clar, perquè...
6: És perillós perquè li pots fer una puntada al del costat, no?
1: Sí.
6: Però sí que pots abordar... És una de les coses que pots fer amb el swing és també salts i acrobàcies i tal.
1: Sí. Suposo que com a mínim has de tenir ritme, no? En qualsevol ball és important tenir un mínim de ritme, però a partir d'aquí, com tu deies, ganes d'aprendre-n'hi de ballar,
6: sí.
1: No?
6: Hi ha gent que al principi, com que deien, al principi no és un ball, diguéssim, molt fàcil per començar, però sí que hi ha gent que potser ja té facilitat, o perquè ja balla altres coses, o perquè simplement té ritme i tal, i hi ha gent que de seguida ho enganxa, hi ha gent que li costa una mica més, però sempre els dic, espera't una miqueta, perquè potser trigues una miqueta més en fer el clic, potser és una persona que s'ha apuntat perquè li ha fet gràcia i no ha mogut mai un peu a la seva vida, i té 40 anys o 50 i mai s'ha mogut. Llavors, clar, és normal que al principi, quan fas una activitat totalment nova, et costi una mica. Però quan fas aquest clic, llavors ja a partir d'aquí ja... Tothom pot ballar.
1: No s'han de tenir unes qualitats molt exagerades per poder ballar, no?
6: Gent de totes les edats i de tota... No, ja ho veureu. Sí. Si vas un dia a ballar a algun lloc, veu gent jove, gent gran, de gent de tot tipus, i tothom pot ballar.
1: I sense vergonya sortir, a provar-ho i deixar-se anar per la música. Intueixo, Aitor, que tu hi has dedicat la professió, no? Entenc? És a dir, el que devia començar com una mica una afició s'ha convertit en la teva feina, amb l'escola que hi ha a Barcelona, i, no?
6: Sí,
1: la teva passió s'ha convertit en una professió.
6: Jo estava en el món de l'arquitectura.
1: Ostres!
6: I estava estudiant i treballant i vaig començar com a afició. Ai, mira, m'agrada aquesta música, vinga, m'apunto un curs.
1: Clar.
6: I allò, ostres, això m'agrada molt, vaig començar, i allò que, ai, per què no fas unes classes aquí, unes classes allà? I al final, sense adonar-me, no va ser un projecte de dir, vaig a fer una escola, No, va ser començant a donar classes aquí i allà, i al final dic, ostres, estic fent un munt de classes, he de llogar el local, perquè si no. Llavors la cosa va anar creixent, i al final vaig dir, bueno, doncs em dedico a això.
1: Clar.
6: No va ser una cosa buscada, sinó que al final vaig dir, ostres, no puc fer-ho tot, he de fer o el ball o l'altre, i vaig dir, el ball.
1: Però ben trobat i ben decidit, no? Ben decidit, per sort de la gent que està aprenent en aquest cas. És molt complicat, per això, ensenyar-lo, el swing, o... No, clar, és que és una cosa que suposo que el ball és molt rítmic, ve molt de dins, hi ha emoció, no? Hi ha sentiment, no sé si és molt complicat o no ensenyar.
6: Bueno, és com tot, suposo, com més experiència tens i això, doncs tens més facilitat. Jo, per exemple, si em dius fa 15 anys un curs d'iniciació, potser per aconseguir que els alumnes fessin un pas necessitava dues classes i encara no el feien bé. I ara potser en mitja hora ja el fan, perquè saps què has d'ensenyar, com ho has d'ensenyar i quins són els errors que fan... I una mica ja vas veient com va la cosa.
1: Sí. A més, això aquí, al Baix Penedès, també heu creat un grup, com ja passa, un grup molt maco, amb moltes edats, amb parelles avingudes, parelles que són parelles de fet o no són parelles de fet, és a dir, que tampoc cal ni tenir parella, em sembla, no?, per venir a ballar. Ja en trobarem alguna de parella, no? No, Míriam?
6: Sí,
7: de fet, el tema del gènere no és allò, així com abans, no?, els balls típics. Era l'home i la dona... I una de les coses que jo penso que és molt bonic del swing és que tothom balla amb tothom i, a més, els rols no estan tan marcats com en altres balls. És a dir, tu pots veure ballar dues noies juntes, una fa de líder i l'altra fa de follower, o pots veure dos homes ballant junts, o un noi i una noia, o sigui, que en aquest sentit, el que dèiem, no?, que és molt social en tots sentits.
1: Sí. Deixar-se anar, simplement, no? Suposo, Aitor, no?
6: Sí, sí.
1: A més, el consell màxim, no? Deixar-se
6: tothom anar. Ho diu, que molta gent que s'ha sentit atreta pel swing, en el meu cas va ser per la música i tot això, però hi ha gent que ens veu ballar i diu, ostres, que veig un munt de gent de totes les tipus, de totes les edats i tal, tots amb un somriure, tots estan passant bé, i un ambient molt maco i molt sa.
1: Que bé. Passar-se qualsevol dia al centre Llorenç i que preguntin, que vegin els dissabtes a la tarda, en aquest cas. Gràcies, Míriam, de veritat, per venir.
7: A vosaltres.
1: Aitor, el mateix.
6: Moltes gràcies.
1: Gràcies per venir. Fins aviat.
3: Viu el matí de forma propera amb La Calaixera, el magazín de Ràdio El Vendrell, amb Pere Sallent, de dilluns a divendres, de 9 a 12 del migdia.